0: Els acampats a Madrid pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui la renovació indefinida dels lloguers. El president espanyol demana el suport dels seus socis amb el repte que el text els pugui satisfer a tots. Coincidint amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. Pedro Sánchez afirma que treballa a contrarrellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura. Suma adverteix que calen mesures valentes perquè s'ajuden la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor però exigeix protegir els petits propietaris. La Unió Europea té cada cop més difícil complir el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units i que falta coordinació entre els governs europeus. La Setmana del Llibre en Català tanca la 44a edició amb èxit de públic i vendes. L'han visitat més de 130.000 persones i la facturació frega al milió d'euros, un 12% més que fa un any. El passeig Lluís Companys ha acollit la fira per tercer any consecutiu. Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra.
1: Esports. Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra el Camp de Múrcia. D'altra banda, el Lleida sorpresa el vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga EFA de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor. I el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Vesprem, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter exblaurana Emil Nielsen. Els blaurans han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29.
0: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest dilluns i gran part de la setmana, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges, per exemple, aquest matí i migdia a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. Una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
3: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
4: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas puedan salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
5: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
3: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
6: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
3: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
0: L'ambient que es viu a l'acampada de la Puerta del Sol recorda el de les acampades del 15M de fa 15 anys a diversos punts de l'estat, però el professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la UOC, Ismael Peña López, creu que el moviment dels indignats del 2011 i les protestes actuals tenen un punt de partida molt diferent. Són declaracions a 3CAT Info.
2: 15M era un que no a tot, era un prou de bipartidisme, prou d'elits, però d'un sistema que no respon a la crisi de l'habitatge que venia del 2003, 2004, 2005 i després l'econòmica del 2008. I en canvi ara la petició és molt concreta, és volem un decret, sisplau, per parar de mínims, no?
0: I adverteix que tot i ser un moviment, sobretot d'esquerres, pot acabar beneficiant la dreta i l'extrema dreta a les eleccions de l'any que ve.
2: Passarà que la gent es quedarà a casa i només votaran els més convençuts en aquests moments són els que militen en forces de dreta i extrema dreta. La gent està fartíssima de que no li facin cas, de que les institucions no funcionin i surt a votar el que ha anat passant aquests anys. Els grans partits es van atomitzant i els va guanyant l'extrema dreta. Per tant, tot i que crec que és un moviment d'esquerres, beneficiarà l'extrema dreta.
0: El 2011, sis mesos després del 15M, Mariano Rajoy va desbancar José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa. El PP va aconseguir una majoria absoluta històrica al Congrés i el PSOE va obtenir el pitjor resultat del partit en democràcia. El 15M també va ser un trampolí per la formació de Podem, amb Pablo Iglesias al capdavant. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincident amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
7: Hem de col·lapsar Barcelona i la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda, només acceptem el decret Mari Carmen.
0: Les primeres accions del dia es faran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digne. Si aquestes demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no estiguin davant i continuarà amb els actes de protesta. El govern espanyol demana un esforç als socis de la investidura per poder aprovar dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. És la principal demanda dels centenars d'activistes pel dret a l'habitatge que acampen des de dissabte a la Puerta del Sol de Madrid en una protesta que s'inspira en el moviment del 15M de fa 15 anys. En un míting del PSOE a Getafe, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a l'acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada aquest dimecres a Madrid.
8: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: El PSOE, com sentim, negocia a correcuita amb els seus socis d'investidura per aprovar un decret que després passi el filtre del Congrés. Yolanda Díaz, de Sumar, adverteix que s'hi juguen la legislatura i anima a mobilitzar-se.
9: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol, que se movilicen mucho y más.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que estan disposats a donar suport al decret d'habitatge si estrenen els fons voltor, però també ha exigit més protecció per als petits propietaris.
10: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no puedan pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
0: En una piulada, Oriol Junqueras, d'Esquerra, també exposa les condicions per votar-hi a favor, entre d'altres, que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i d'habitacions i posi fi als desnonaments de persones vulnerables. I Aitor Esteban, del PNB, demana seny i generositat per intentar tancar un acord.
11: No se puede frustrar a la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno. Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador entre todos, pero que salve situaciones terribles e inaceptables.
0: El PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un nou decret la mala gestió dels últims anys. Ho ha dit el seu portaveu, Juan Bravo.
12: Lo que no puede pretender arreglar en cuatro días lo que ha destrozado en ocho años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda.
13: 3CAT Info.
0: La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Ara el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir. Els auditors públics encara veuen una forta dependència militar respecte als Estats Units, falta de coordinació entre els governs europeus i massa obstacles en les cadenes de producció. Ens ho amplia des de Brussel·les en Bruno Forte Amiràs.
14: Tot i els milers de milions d'euros públics invertits en la indústria armamentista, els fabricants europeus continuen produint poc i a un ritme lent. Ho explica a Catalunya Ràdio Kinga Wisniewska, auditora del Tribunal de Comptes Europeu.
15: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
14: Com que aquí no es fabriquen prou armes per ajudar Ucraïna, Europa les ha de comprar als Estats Units. I al final, els diners públics que els governs europeus inverteixen en defensa acaben reforçant les empreses nord-americanes.
15: A vegades hi pot haver necessitats urgents que justifiquin comprar recursos fora, però sempre ho has de fer amb un pla per poder desenvolupar a llarg termini aquests mateixos recursos dins de la Unió Europea.
14: Troba que massa sovint els països europeus van per lliure a l'hora d'adquirir armament i això crea duplicitats innecessàries o mancances que costa de resoldre. Proposa compres conjuntes.
15: Crec que cal gastar millor i no tan sols gastar més. Posem massa el focus en quan gastem, en comptes de preguntar-nos com de bé ho gastem. I això és una mica trampa.
14: Un altre problema és que en territori europeu falten primeres matèries per fabricar explosius o pólvora.
0: Aterratge d'emergència a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston. Tot després que es detectés fum a la cabina per causes desconegudes, 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a 4 d'ells, 3 passatgers i un membre de la tripulació, se'ls ha traslladat a un hospital. Dels 4 hospitalitzats, a 2 homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum perquè presentaven símptomes respiratoris lleus. Segons el centre sanitari, es troben en estat estable. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una seixantena de bombers i altres serveis d'emergències fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona curta les seves operacions. El vol de Delta Airlines s'havia enlairat del Prat a 3:45 de 4 de la tarda d'aquest diumenge i ha canviat de trajectòria en detectar-se el fum a la cabina. L'aparell ha aterrat a Porto poc abans de les 6, hora portuguesa. L'endemà de rebutjar una proposta iraniana per posar fi a la guerra, Donald Trump diu ara que espera que els negociadors nord-americans mantinguin més converses amb Teheran en qualsevol moment a partir d'aquest dilluns. En una conversa amb el mitjà Axios, Trump sosté que el règim dels ayatolars vol arribar a un acord, però diferent del que vol ell. Segons el president, la proposta iraniana actual potser l'hauria acceptat fa un any, però no ara. Una proposta que l'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Waltz, ha qualificat com un exercici de cinisme iranià en declaracions al canal NBC.
16: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que vam violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
0: Malgrat aquestes paraules, el cap de la diplomàcia iraniana insistia que mantenen les seves condicions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz.
13: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta, molta humitat i de dia pot fer una mica de xafogó, però baixa, baixa la calor, s'acaben els 30, 35 graus de dies enrere, recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34, 35 les més altes i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es van filar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta, molta humitat, boira a les muntanyes i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís el Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat, i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
13: Trescat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El papa Lleó XIV fa una crida als bisbes francesos perquè segueixin aplicant mesures per fer front als casos d'abusos sexuals a l'Església. El pontífex ha visitat Lourdes, on a més de reunir-se amb els bisbes, també s'ha trobat amb víctimes d'abusos. Són trobades que Lleó XIV vol fer en privat per escoltar directament les històries d'aquestes persones. S'ha reconegut que almenys 330.000 menors van patir abusos sexuals en les institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020. Els seus testimonis són esfereïdors. París, Isabel Galí.
18: La Gislaine i la Raimonde són de l'Octudi, un petit poble pesquer de la Bretanya amb unes platges paradisíaques, una bellesa que contrasta amb l'horror del que hi van viure elles i tantes nenes més als anys 70. El germà Gabriel Girard les violava a classe. Tenien 9 anys.
19: Des actes quotidiens.
20: Eren actes quotidians, era molt, molt violent. No? A mi em va destruir completament i a moltes camarades també. Ens cridava individualment a la seva taula i aquells que no hi anaven estaven obligats a fer un treball personal amb ordres de no aixecar el cap. I aleshores agafava una víctima que retenia entre les cames i...
18: S'han comptabilitzat fins a 170 víctimes del pare Girard, però entre 1950 i 2020 almenys 330.000 menors d'edat van patir abusos en les institucions religioses franceses. En el seu viatge a Espanya, el papa Lleó XIV va demanar als bisbes que escoltessin les víctimes, una petició que, segons el portaveu de la Conferència Episcopal Francesa, Pierre-Antoine Bozot, ja s'està complint.
21: Reconeixement, reparació i també prevenció. Això forma part d'una cultura en la qual ens hem endinsat, per tal que aquestes coses terribles no es reprodueixin.
18: Però per a Hélène Esquer, portaveu de les víctimes de l'internat catòlic de Betterram, els encobriments dins i fora de l'Església encara són massa vigents.
22: Per nosaltres, l'Església de França ha fracassat en la seva missió. Ha posat en marxa una sèrie de comissions, però constatem cada dia que no porten a terme prou accions concretes.
18: El procés de justícia transicional que es va iniciar el 2021 ha indemnitzat ja 1.800 persones, amb compensacions mitjanes de 36.000 euros, però per les víctimes el que els cal són cartes de perdó dels bisbats o de les escoles implicades, i això de moment només s'ha aconseguit en un 17% dels casos.
0: La policia britànica ha detingut 5 persones sospitoses de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius a prop d'una base aèria de l'oest d'Anglaterra que els Estats Units van fer servir en els bombardejos contra l'Iran. El president Donald Trump ha dit que els sospitosos buscaven fer molt mal i que se'ls investigava des de feia molt temps. Londres, Quim Olivares.
1: Les autoritats britàniques han estat més prudents i han explicat que l'ajuda ciutadana ha permès aturar 3 furgonetes i detenir 5 individus quan es dirigien a la base de Fairford, que la Força Aèria dels Estats Units fa servir sovint, a unes 2 hores a l'oest de Londres. Una veïna de Welford, a tocar de la base, ha explicat al diari The Telegraph que quan tornava a casa la matinada de diumenge es va trobar els vehicles i diversos homes en passamuntanyes. Va fer mitja volta i va trucar a la policia, que poc després els va detenir. Sentim l'adjunt del cap de la policia del comtat, Richard Cohn.
4: La policia va rebre un avís sobre 3 vehicles sospitosos que es dirigien cap a la base de Fairford. Els agents hi van anar i van detenir 5 homes a la zona de Belfort, sota la sospita d'haver comès delictes relacionats amb la llei d'explosius.
1: 85 famílies van ser desallotjades i la policia va fer un perímetre de seguretat al voltant de les 3 furgonetes. Robots per desactivar explosius han analitzat els vehicles. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran aquesta primavera. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que la base seria objectiu legítim. El primer ministre Andy Burnham demana no especular, però fons de la investigació apunten que el mòbil vinculat a l'Iran és el més probable, mentre que també s'analitza la possibilitat que sigui una operació de sabotatge russa o un complot jihadista.
0: El ministre britànic per a Irlanda del Nord admet que no han trobat una solució per resoldre el conflicte que aquest diumenge ha portat episodis de tensió extrema a la localitat de Portadown. La policia partia així milers de manifestants partidaris de la unificació amb la República d'Irlanda que s'han concentrat molts d'ells en passamuntanyes per impedir el pas d'una marxa de l'Orde d'Orange, un grup fermament partidari que Irlanda del Nord formi part del Regne Unit. Les dues posicions s'han enrocat durant tot el dia amb els catòlics impedint el pas pel carrer on havien de desfilar una trentena de protestants que es neguen a renunciar a fer la marxa. El ministre ha emplaçat les parts a seguir les converses aquest dilluns i s'ha posat sobre la taula incorporar un mediador internacional que ajudi a desencallar la situació. Una forta tempesta a la costa est dels Estats Units, que durarà fins aquest dilluns, ha arribat a cancel·lar prop de mig miler de vols i ha deixat sense llum unes 100.000 cases i comerços en estats com Connecticut, Nova York, Pennsilvània i Nova Jersey. Es preveu que els 5 vols diaris que surten de Nova York i Boston cap a Barcelona tinguin retards aquest diumenge i dilluns. Hi ha ciutats especialment afectades pels aiguats, com Nova York, Boston i Filadèlfia, amb risc d'inundacions costaneres. A Nova York, un home mort arran de la caiguda d'un arbre pel mal temps. I a un altre extrem del món, al continent asiàtic, més de 5.000 persones han estat evacuades de refugis a causa de les inundacions que els aiguats han causat a Bangkok. Un estudiant resident a la capital tailandesa, amb 3 dies consecutius de pluja, descriu així la situació.
5: A causa de les inundacions, he hagut d'esperar una llarga estona al bus i el trànsit estava molt congestionat. Quan he arribat aquí, tot està inundat. Mai no havia vist una cosa així.
0: Més de 50.000 cases han quedat malmeses per la pluja torrencial. A Sud-àfrica, 27 persones han mort aquest cap de setmana en 2 tirotejos a la ciutat del Cap i a Johannesburg. El primer ha passat en un bar de la ciutat de Wedela, al sud-oest de Johannesburg, quan 8 homes armats amb fusells han assaltat un bar, han mort 17 persones i n'han ferit 15 més. Segons fonts policials, sembla que abans de la matança els assaltants han pres els telèfons mòbils als clients i després de disparar han fugit. Es desconeixen les causes que els haurien empès a cometre el crim. I a prop de la ciutat del Cap hi ha hagut també un altre tiroteig. Aquest és el moment en què, per motius que no se saben, algú ha començat a disparar contra un grup de persones que estava ballant en un local. Hi han mort 10 persones i 11 més han quedat ferides. Amb Alfons Gorina.
23: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indiquen un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand.
13: 3CAT Info.
23: i s'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen partits d'aquest diumenge en presència d'internacionals del Barça, com l'Alemanya 0, Grècia 1, on Karim Adeyemi ha estat titular i ha jugat 76 minuts. João Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts al Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes, que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit i, segons ha explicat, el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: El 52 crec que ens podrà patir. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i sense fet molt dur. Però bueno, el treball de jugada ha sigut espectacular i la veritat que molt contenta per les fortes jugades i pel punt, perquè el moment per bo després del que s'ha vist.
23: A la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano, en el que ha estat el debut de Luis Blanco com a tècnic de l'Europa. El sentim al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: A poc a poc, seguir creixent, partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara, i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona, fontejau en aquesta lliga. Victòria per 84-77 contra el Camp de Múrcia amb una exhibició de Yazel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
23: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha emportat el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
7: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat del repte que tenia endavant, no? I de l'equip que tenia endavant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
23: I per tancar el bàsquet, derrota de la penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
24: No podem esperar ser competitius, jugar uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
13: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
23: El Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém hongarès, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter ex-blaurana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blaugranes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaugrana, Carlos Ortega.
25: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies a la final.
23: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
13: 3CAT Info.
23: Al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta masculina s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty. L'australià Michael Matthews ha estat segon i el neerlandès Matthew Van Der Poel ha estat tercer. I en tennis, Europa ha guanyat la Laver Cup, que l'enfronta a la resta del món. Ho ha aconseguit després de la victòria de l'alemany Alexander Zverev contra el nord-americà Lerner Finn per 7-6 i 6-3. És la sisena Laver Cup que guanya l'equip europeu del qual forma part el murcià Carlos Alcaraz. I encara en tennis, la República Txeca ha guanyat la Billie Jean Cup després de superar Ucraïna per 2-0.
8: La campiona de Wimbledon, Lina Noskova, ha aconseguit el punt decisiu després d'imposar-se per 6-3 i 7-6 a Elena Svitolina.

0: president del govern espanyol, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que, si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i incrementar les vendes. I anirem a la platja de la Nova Icària de Barcelona, on un espectacular piromusical ha tancat aquest diumenge els actes de la Festa Major de la Mercè. I en esports, que destaques, Alfons Gorina?
1: Que Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra el Lucan de Múrcia, i a Lleida sorpresa, el vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor. I en handbol, el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès, entrenat per Xavi Pascual. Els blaugranes han guanyat l'equip anfitrió, els Zamalek Egipci, per 39-29.
0: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest dilluns i gran part de la setmana, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges, per exemple, aquest matí migdia a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge, una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
2: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada, que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
3: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas puedan salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
4: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
2: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu: pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
5: Contratos indefinidos. No la podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
2: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema, perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB, que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
0: El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis, i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
6: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
0: Les primeres accions del dia estaran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i de Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digne. Si aquestes demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no estigui endavant i continuarà amb els actes de protesta.

0: Scout Info. Aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i també de retruc incrementar les vendes. A partir d'ara es prohibeixen termes generals com verd, ecològic o respectuós amb el medi ambient. La nova normativa europea obliga els fabricants a etiquetar els productes amb informació veraç, juntament amb una certificació amb base científica demostrable i de fàcil accés per als consumidors. En una entrevista a 3CAT Info, la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, Elisenda Espanyol, ha explicat el canvi que suposa aquesta normativa.
1: A partir d'ara doncs, podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui doncs, que un producte és sostenible o és ecològic, doncs en allí mateix podrem veure no, quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i, per tant, dona molta més seguretat.
0: I des de Greenpeace Espanya, el seu portaveu, Miguel Ángel Soto, ha aplaudit la mesura.
2: Se acabó la impunidad. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación, ¿vale? Si no hay una certificación reconocida, si no hay un espacio de red donde tú puedes verificar esa información, eso no se puede decir.
0: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible. Figueres vol posar ordre a l'oferta comercial del centre històric. L'Ajuntament planteja que determinats negocis no puguin obrir a menys de 50 metres els uns dels altres, una mesura que forma part del nou pla especial d'usos comercials. Berta Artigas Fontàs.
3: El consistori vol evitar la concentració d'activitats que considera que ja tenen massa presència a la ciutat, com els supermercats 24 hores, els negocis de manicura, els establiments de menjar per emportar o els productes de cannabis. Una de les mesures que es plantegen és que hi hagi almenys 50 metres entre establiments d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
4: Es farà aquest pla d'usos que impedirà determinades zones de la ciutat, determinada acumulació de determinats tipus de negoci que no acaben de fer bé a la ciutat ni projecten la imatge que com a govern volem que la ciutat tingui.
3: Per això el govern municipal està acabant de definir un pla que preveu aprovar el ple de novembre, una limitació, segons Masquef, similar a la que ja es va fer a finals dels 90 i principis del 2000.
4: Amb les entitats bancàries a la Rambla de Figueres, perquè semblava en un determinat moment que tot eren bancs. Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
3: El pla afectarà tot el centre històric i alguns carrers propers, com el de Sant Pau, el Nou o el de Vilafant.
0: La denominació d'origen qualificada Priorat i la denominació d'origen Montsant encara en els últims dies d'una verema marcada per la calor. Si bé les altes temperatures han comportat una producció més baixa, les pluges han fet que el raïm sigui de més qualitat. Anem a Falset, Ariadna Escoda.
5: La calorada d'aquest estiu ha obligat els cellers a adaptar-se a les condicions climàtiques i avançar la verema, com afirma el president de la DEUC Priorat, Jaume Balaguer.
6: Les varietats autòctones són les que millor ho estan aguantant, llavors s'ha adaptat molt amb varietats foranes que hi ha hagut una minva i fins i tot hi ha gent que les està canviant per varietats autòctones i després també a nivell de treball també diferents cellers han anat adaptant una mica a la manera de treballar amb aquest tipus de clima que tan extrem.
5: Malgrat la calor, les pluges han fet que el raïm que es verema sigui de més qualitat. Pilar Jus és la presidenta de la DEO Montsant.
7: Que els quitos hi seran perquè ara estem a un 80% de la verema i aportem quasi... No arribem als 6 milions de quilos, que això està molt bé, l'any passat vam arribar als 6 milions 200, és a dir que encara ens queda bastant i crec que superarem aquesta xifra. La qualitat és molt bona, la sanitat del raïm encara és més i això és importantíssim a l'hora de fer bon vi.
5: En aquest context, la DEO Copriorat augura arribar als 5 milions de quilos de raïm, mentre que la DEO Montsant preveu superar els 6 milions.
0: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha molt poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare per davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, el 93,5%, van optar per seguir amb la fórmula tradicional. Els experts ho atribueixen sobretot a costums patriarcals que venen de lluny. Laia Frames.
8: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, a hores d'ara, la gran majoria de parelles, 9 de cada 10, encara opten per mantenir primer el cognom del pare. De les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a l'estat espanyol, només 21.000 es van inscriure amb el cognom de la mare en primer lloc, un 6,5% del total. I aquí cal tenir en compte que la xifra real és encara més baixa perquè aquestes dades del Ministeri de Justícia inclouen les mares monoparentals i les parelles lesbianes, dos casos en què, evidentment, sempre va per davant el cognom de les dones. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que encara cal fer molta pedagogia sobre aquesta qüestió.
9: Un dret que sigui garantitzat no vol dir que immediatament s'apliqui o se'n faci ús. És una mesura que està molt bé que s'hagi fet, però que no ha sigut una demanda social. Que penso que hi ha hagut una manca de pedagogia del per què és important a nivell social poder alternar l'ordre dels cognoms. Aquesta idea de més igual, jo crec que té un pes bastant important.
8: I explicar per què creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
9: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
8: Ara, a l'hora de decidir l'ordre dels cognoms, Álvarez creu que el pes de la tradició encara és molt important. De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que a vegades suposa una revolució familiar.
9: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
8: I encara un altre argument que pesa en algunes famílies.
9: Una pregunta bastant interessant que a vegades sorgeix és com reconstruirem els arbres genealògics. Aquesta idea d'història, no?, de relació amb els avantpassats i sobretot, no?, els que vindran, si s'intercanvien els cognoms, com es sabrà quina família és quina?
8: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació relacionat amb la compravenda de rellotges de luxe a Barcelona. Els fets van passar quan unes persones es van desplaçar des del Regne Unit fins a la capital catalana per comprar diversos rellotges de luxe i una cadena d'or amb diamants, després de mantenir contactes amb els venedors a través de les xarxes socials. Després de verificar-ne l'autenticitat en una rellotgeria, els compradors van pagar 418.000 dòlars en criptomonedes. Llavors, els venedors van dir que no havien rebut el pagament i van fugir amb el botí. Les víctimes van perseguir els estafadors pel carrer i un d'ells va intimidar-los amb una arma blanca. Els Mossos van aconseguir detenir-lo i li van trobar al damunt dos rellotges de luxe. Els investigadors han aconseguit bloquejar la transacció de les criptomonedes i els estafadors finalment s'han endut només 1.000 dòlars. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i no es descarten noves detencions. En els últims 5 anys, els robatoris amb força durant l'estiu a domicilis de Sarrià, Sant Gervasi i a Barcelona s'han reduït més d'un 53%. Durant aquest estiu hi ha hagut 86 denúncies, la xifra més baixa dels últims 5 anys, i els Mossos d'Esquadra han detingut per aquest tipus de delicte 34 persones, la majoria amb antecedents policials, amb una mitjana de més de 5 cadascun. Joel Pérez, caporal del patrimoni de Sarrià Sant Gervasi, explica el perfil dels delinqüents.
10: Normalment, tot i que hi ha diferents nacionalitats, hem detectat que són persones d'Europa de l'Est. En aquest cas, són persones que venen a fer, doncs, per desgràcia, la temporada estival, no? la temporada d'estiu, i inclús les temporades de Nadal.
11: El temps.
0: Dani Ramírez.
12: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta, molta humitat, i de dia pot fer una mica de xafogó, però baixa, baixa la calor, s'acaben els 30, 35 graus de dies enrere, recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34, 35 les més altes, i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es va enfilar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta, molta humitat, boira a les muntanyes, i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís al Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat, i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
13: 3CAT Info.
0: La Setmana del Llibre en Català ha tancat aquest diumenge la seva 44a edició amb èxit de vendes i assistència. Durant els 10 dies de fira l'han visitat més de 130.000 persones i la facturació fregarà el 1 milió d'euros, un 12% més que fa un any. Són dades que ha facilitat l'organització en espera de tancar les xifres definitives. Els organitzadors asseguren que la setmana s'ha consolidat com el gran aparador del llibre en català, en una edició que per tercer any consecutiu s'ha fet el passeig de Lluís Companys, coincidint amb les dates de les festes de la Mercè. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
14: Han vingut molts lectors que creien que per primer cop s'estan apropant al llibre en català, i hem demostrat que la setmana és el gran aparador del llibre en català i que és el tercer moment de l'any de més venda i que s'ha consolidat com la represa després de l'estiu i ja preparar-nos de cara a un últim trimestre que esperem que sigui molt bo.
0: Segons l'organització, la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes per al sector.
15: Porto amb mi les coses que em vas dir.
0: El tradicional Pero Musical ha tancat aquest diumenge la Festa Major de la Mercè de Barcelona. Per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària, en comptes del lloc habitual, l'Avinguda de Maria Cristina, per les obres que es fan a la Fira de Montjuïc. La selecció musical l'ha triada Josep Montero, líder d'Oques Grasses, que aquest mes d'octubre s'acomiada del seu públic amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A més de temes del grup usonenc, la banda sonora del Pero Musical ha inclòs artistes catalans com Rosalia, Aitana, Maria Arnal, Rita Payés, El Petit de Calaril o Joan Manuel Serrat, i música de grups i cantants internacionals com Pitbull, Dua Lipa, Billie Eilish, Coldplay, Imagine Dragons o Bruno Mars. L'espectacle de llum, pólvora i música ha reunit desenes de milers de persones davant del mar. Els 5 dies d'actes de la Festa Major de Barcelona han tingut una acollida multitudinària, segons l'Ajuntament, que no ha donat xifres d'assistència. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha dit a BTV que el bon temps ha facilitat l'assistència als més de 100 concerts i 235 actes culturals repartits en 10 districtes de la ciutat.
16: Aquesta Mercè, els barcelonins han viscut amb molta intensitat i per tant l'han fet seva. La fan sempre seva cada any, no? Però aquest any jo crec que de manera molt especial. També perquè jo vull més coses a la platja, que és un espai molt generós. Els drons van ser increïbles, treballat de gent. Avui aquí al Pino Musical, a Bogatell, i la quantitat de gent que hi ha és increïble, no?
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra. Josep Almirall.
17: La colla de Baix Llobregat ha descarregat el 5 de 7, el 3 de 7 per sota i el 7 de 7. Però a la cinquena ronda, veient possibilitats d'endur-se la victòria, ha descartat el 7 de 7 i ha provat i descarregat el 5 de 7 amb l'agulla. Joel Segura n'és el cap de colla.
18: Sempre ens fixem molt amb les colles grans, ens fixem molt amb els games extres, però crec que aquests petits castells, aquests petits que per nosaltres són grandiosos, crec que fan la veritat que el món casteller segueixi viu com sempre.
17: En segona posició s'ha classificat la colla castellera de Figueres i han completat el podi els castellers de Cerdanyola, totes dues colles amb la torre de set descarregada. A banda del concurs, aquest diumenge destaca l'actuació dels Minyons a Terrassa a la Mercè de Barcelona. Els Malves hi han estrenat el 5 de 9 i el Pilar de 8, carregat. I també hi han completat el 2 de 9 i el 4 de 9. A la mateixa diada, els castellers de Barcelona han estrenat el 3 de 9, que ha quedat carregat. I les Joves de Valls hi ha fet els bàsics a 9 i el Pilar de 8. Per la seva banda, els castellers de Vilafranca han actuat en plaça pròpia i han completat el 4 de 9, el 3 de 9, el 9 de 8 i el Pilar de 8. Quatre castells que duren diumenge que ve amb un pis més a la sessió final del concurs a Tarragona.
0: Juli Alcoriza, del restaurant L'Andreuenc, del districte de Sant Andreu de Barcelona, s'ha erigit com el guanyador de la segona edició de la Lliga del Porc i la Forquilla. La final del certamen, que s'ha celebrat en el marc de la Fira Mor Sant Miquel de Lleida, ha escollit el seu plat com el millor esmorzar de forquilla de Catalunya, Alba Mor.
19: Alcoriza ha guanyat amb un plat de galta de porc brassejada amb brandada de bacallà i suc de fesolets de Santa Pau. El plat també ha convençut el públic, que ha pogut tastar un total de 12 àpats de participants d'arreu del país, com Jordi Mascort, de Can Mascort de Girona, i Vanessa Pijuan, de Can Ginesta de Vilobí d'Onyà.
20: Venim a disfrutar, que la gent ens coneixi, encara que Girona quedi lluny d'aquí, però bueno, esperem rebre molts clients aquí, o de Barcelona o de Tarragona, per poder ampliar la nostra cartera de clients.
21: Val molt la pena, perquè diuen que l'esmorzar és l'àpat més important, doncs com a bons catalans, l'esmorzar de forquilla l'hem encara de potenciar encara més, i concursos com aquest dona a conèixer molt els locals i a potenciar més l'esmorzar de forquilla.
19: La competició s'ha celebrat en el marc de la segona edició de la Fira Mor Sant Miquel de Lleida, que neix de la transformació de l'antiga Fira de Sant Miquel. La segona edició del certamen ha tancat amb la participació de 70 expositors, una cinquantena d'activitats entre tastos i show cookings i un volum de negoci de 6 milions d'euros en el sector de l'automòbil.
0: L'anomenada Lleida Nets pot convertir Buenos Aires en la tercera ciutat del món amb més passaports espanyols després de Madrid i Barcelona. Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
22: El Consolat d'Espanya a Buenos Aires és encara avui en dia, per a no pocs argentins, sinònim de caos, tot i que ja no és així. En el record i en l'imaginari col·lectiu ha quedat el que va significar, per exemple, la crisi del Corralito del 2001, quan milers d'argentins volien fugir cap a Espanya amb un passaport a la mà, escapant d'un malson. Algunes associacions, com el Centre de Descendents d'Espanyols Units, ajuden els sol·licitants de la nacionalitat espanyola orientant-los sobre la documentació que han de presentar.
23: Cuando uno va juntando los papeles, es como remontarse a lo que contaba mi madre, de mi abuela de Galicia, de mi abuelo de Barcelona. Entonces vos te los vas imaginando, viste, mi abuela en la casa de piedra, frente al mar.
24: Y yo no sé qué van a hacer el día de mañana mis hijos, yo se los hago por las dudas. Yo no emigro, pero ellos no sé. No les voy a cortar la posibilidad si se quieren ir.
22: Perdre el dret a votar genera un cert disgust, tot i que en el cas argentí sempre la participació electoral en eleccions de l'estat espanyol ha estat molt baixa. Adriana Garris és portaveu de CDEU, el Centre de Descendents Espanyols Units de Buenos Aires.
25: Esta medida, que suena extraña, asusta, porque uno cree que este puede ser un paso, mucha gente dice este es el primer paso, después que vendrá.
22: Quasi un milió de sol·licituds de nacionalitat espanyola s'han presentat a l'Argentina, 2,4 milions a nivell mundial.
0: Esports. Amb el Fons Gorina.
26: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indica en un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robert Lenormand. S'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen aquest diumenge dos partits amb presència d'internacionals del Barça. Karim Adeyemi ha estat titular a l'Alemanya 0, Grècia 1 i ha jugat els 76 minuts. Joao Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts en Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
13: 3CAT Info.
26: A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes, que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit. La sentim en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: El 52 crec que ens podrà patir. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i sense ha fet molt dos. Però bueno, el treball del jugador ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors aquell punt, perquè l'element per bo després del que s'ha vist.
26: A la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano en el debut de Luis Blanco com a tècnic escapulat. El sentim al Tot Gira.
2: A poc a poc, sí, creixen. Partit a partit. El treball queda molt, el treball comença ara. I a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
26: Més futbol perquè la selecció espanyola femenina s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord. El partit havia acabat amb 0-0. El combinat espanyol ha comptat amb 5 catalanes, Carla Julià i Aixa Camarà del primer equip del Barça, Noa Jiménez del filial blaurana i Ainhoa Gómez i Cèlia Segura, blaurana cedides a Deportivo i Atlètic de Madrid respectivament. A més, la blaurana Rosalía Domínguez ha estat guardonada amb la pilota d'or del torneig. En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona a Fontdejau, victòria per 84-77 contra l'Ucamp de Múrcia amb una exhibició de Yazel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim en declaracions al Tot Gira.
3: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí. Esto es un equipo. Sin ellos... yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
26: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha endut el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
4: Bueno, tenía la esperanza, ¿no? Sabía la dificultad que del repte que tenía davant, ¿no? Y del equipo que tenía davant, pero veo que el equipo entrena y veo que hi creien, ¿no? Yo, bueno, tenía la esperanza de poder donar la campanada.
26: I per tancar el bàsquet, derrota de la Penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
5: No podem esperar ser competitius jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
26: El Barça jugarà a la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém, entrenat per Xavi Pascual i amb l'exporter blaurana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blaugranes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
6: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies a la final.
26: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
13: 3CAT Info.
26: I al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta masculina, s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty, seguit de l'australià Michael Matthews i del neerlandès Matthew Van Der Poel.
13: Fresca Info.

0: Són les 3. Els acampats a Madrid pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui la renovació indefinida dels lloguers. El president espanyol demana el suport dels seus socis amb el repte que el text els pugui satisfer a tots. Coincidint amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. Pedro Sánchez afirma que treballa a contrarrellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura. Soma adverteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor però exigeix protegir els petits propietaris. La Unió Europea té cada cop més difícil complir el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units i que falta coordinació entre els governs europeus. La Setmana del Llibre en Català tanca la 44a edició amb èxit de públic i vendes. L'han visitat més de 130.000 persones i la facturació frega el milió d'euros, un 12% més que fa un any. El passeig Lluís Companys ha acollit la fira per tercer any consecutiu. Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra.
1: Esports. Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra el Camp de Múrcia. D'altra banda, Lleida sorpresa el vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor. I el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Vesprem, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter ex-blaurana Emil Nielsen. Els blauranes han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29.
0: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest dilluns i gran part de la setmana, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges, per exemple, aquest matí i migdia a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. Una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
3: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
4: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
5: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
3: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
6: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
3: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
0: L'ambient que es viu a l'acampada de la Puerta del Sol recorda el de les acampades del 15M de fa 15 anys a diversos punts de l'estat, però el professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la UOC, Ismael Peña López, creu que el moviment dels indignats del 2011 i les protestes actuals tenen un punt de partida molt diferent. Són declaracions a 3CAT Info.
2: 15M era un que no a tot, era un prou de bipartidisme, prou d'elits, prou d'un sistema que no respon a la crisi de l'habitatge que venia del 2003, 2004, 2005 i després l'econòmica del 2008. I en canvi ara la petició és molt concreta, és volem un decret, sisplau, per parar de mínims, no?
0: I adverteix que tot i ser un moviment, sobretot d'esquerres, pot acabar beneficiant la dreta i l'extrema dreta a les eleccions de l'any que ve.
2: Passarà que la gent es quedarà a casa i només votaran els més convençuts en aquests moments són els que militen en forces de dreta i extrema dreta. La gent està fartíssima de que no li facin cas, que les institucions no funcionin i surt a votar el que ha anat passant aquests anys. Els grans partits es van atomitzant i els va guanyant l'extrema dreta. Per tant, tot i que crec que és un moviment d'esquerres, beneficiarà l'extrema dreta.
0: El 2011, 6 mesos després del 15M, Mariano Rajoy va desbancar José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa. El PP va aconseguir una majoria absoluta històrica al Congrés i el PSOE vol tenir el pitjor resultat del partit en democràcia. El 15M també va ser un trampolí per la formació de Podem, amb Pablo Iglesias al capdavant. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades 4 accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
7: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda, només acceptem el decret Mari Carmen.
0: Les primeres accions del dia es faran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digne. Si aquestes demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no estiguin davant i continuarà amb els actes de protesta. El govern espanyol demana un esforç als socis de la investidura per poder aprovar dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. És la principal demanda dels centenars d'activistes pel dret a l'habitatge que acampen des de dissabte a la Puerta del Sol de Madrid en una protesta que s'inspira en el moviment del 15M de fa 15 anys. En un míting del PSOE a Getafe, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a l'acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada aquest dimecres a Madrid.
8: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: El PSOE, com sentim, negocia a correcuita amb els seus socis d'investidura per aprovar un decret que després passi el filtre del Congrés. Yolanda Díaz, de Sumar, adverteix que s'hi juguen la legislatura i anima a mobilitzar-se.
9: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol, que se movilicen mucho y más.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que estan disposats a donar suport al decret d'habitatge si es trenen els fons voltor, però també ha exigit més protecció per als petits propietaris.
10: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
0: En una piulada, Oriol Junqueras, d'Esquerra, també exposa les condicions per votar-hi a favor, entre d'altres, que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i d'habitacions i posi fi als desnonaments de persones vulnerables. I Aitor Esteban, del PNB, demana seny i generositat per intentar tancar un acord.
11: No se puede frustrar a la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno. Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador entre todos, pero que salve situaciones terribles e inaceptables.
0: El PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un nou decret la mala gestió dels últims anys. Ho ha dit el seu portaveu, Juan Bravo.
12: Lo que no puede pretender arreglar en cuatro días lo que ha destrozado en ocho años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda.
13: 3CAT Info.
0: La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Ara el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir. Els auditors públics encara veuen una forta dependència militar respecte als Estats Units, falta de coordinació entre els governs europeus i massa obstacles en les cadenes de producció. Ens ho amplia des de Brussel·les en Bruno Forte Amiràs.
14: Tot i els milers de milions d'euros públics invertits en la indústria armamentista, els fabricants europeus continuen produint poc i a un ritme lent. Ho explica a Catalunya Ràdio Kinga Wisniewska, auditora del Tribunal de Comptes Europeu.
15: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
14: Com que aquí no es fabriquen prou armes per ajudar Ucraïna, Europa les ha de comprar als Estats Units. I al final, els diners públics que els governs europeus inverteixen en defensa acaben reforçant les empreses nord-americanes.
15: A vegades hi pot haver necessitats urgents que justifiquin comprar recursos fora, però sempre ho has de fer amb un pla per poder desenvolupar a llarg termini aquests mateixos recursos dins de la Unió Europea.
14: Troba que massa sovint els països europeus van per lliure a l'hora d'adquirir armament i això crea duplicitats innecessàries o mancances. Canses que costa de resoldre. Proposa compres conjuntes.
15: Crec que cal gastar millor i no tan sols gastar més. Posem massa el focus en quan gastem, en comptes de preguntar-nos com de bé ho gastem. I això és una mica trampa.
14: Un altre problema és que en territori europeu falten primeres matèries per fabricar explosius o pólvora.
0: Aterratge d'emergència a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston. Tot després que es detectés fum a la cabina per causes desconegudes, 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a 4 d'ells, 3 passatgers i un membre de la tripulació, se'ls ha traslladat a un hospital. Dels 4 hospitalitzats, a 2 homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum perquè presentaven símptomes respiratoris lleus. Segons el centre sanitari, es troben en estat estable. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una 60 de bombers i altres serveis d'emergències fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona curta les seves operacions. El vol de Delta Airlines seria enlairat del Prat a 3:45 de la tarda d'aquest diumenge i ha canviat de trajectòria en detectar-se el fum a la cabina. L'aparell ha aterrat a Porto poc abans de les 6, hora portuguesa. L'endemà de rebutjar una proposta iraniana per posar fi a la guerra, Donald Trump diu ara que espera que els negociadors nord-americans mantinguin més converses amb Teheran en qualsevol moment a partir d'aquest dilluns. En una conversa amb el mitjà Axios, Trump sosté que el règim dels ayatolars vol arribar a un acord, però diferent del que vol ell. Segons el president, la proposta iraniana actual potser l'hauria acceptat fa un any, però no ara. Una proposta que l'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Waltz, ha qualificat com un exercici de cinisme iranià en declaracions al canal NBC.
16: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar el memoràndum de l'entesa que vam violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
0: Malgrat aquestes paraules, el cap de la diplomàcia iraniana insistia que mantenen les seves condicions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz.
13: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta, molta humitat, i de dia pot fer una mica de xafogó, però baixa, baixa la calor, s'acaben els 30, 35 graus de dies enrere, recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34, 35 les més altes, i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es van filar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta, molta humitat, boira a les muntanyes, i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís al Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat, i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
13: Trescat Info. Trescat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El papa Lleó XIV fa una crida als bisbes francesos perquè segueixin aplicant mesures per fer front als casos d'abusos sexuals a l'Església. El pontífex ha visitat Lourdes, on a més de reunir-se amb els bisbes, també s'ha trobat amb víctimes d'abusos. Són trobades que Lleó XIV vol fer en privat per escoltar directament les històries d'aquestes persones. S'ha reconegut que almenys 330.000 menors van patir abusos sexuals en les institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020. Els seus testimonis són esfereïdors. París, Isabel Galí.
18: La Gislaine i la Raimonde són de l'Octudi, un petit poble pesquer de la Bretanya amb unes platges paradisíaques, una bellesa que contrasta amb l'horror del que hi van viure elles i tantes nenes més als anys 70. El germà Gabriel Girard les violava a classe. Tenien 9 anys.
19: Les actes quotidiens.
20: Eren actes quotidians, era molt i molt violent. No? A mi em va destruir completament i a moltes camarades també. Ens cridava individualment a la seva taula i aquells que no hi anaven estaven obligats a fer un treball personal. Amb ordres de no aixecar el cap. I aleshores agafava una víctima que retenia entre les cames i...
18: S'han comptabilitzat fins a 170 víctimes del pare Girard, però entre 1950 i 2020 almenys 330.000 menors d'edat van patir abusos en les institucions religioses franceses. En el seu viatge a Espanya, el papa Lleó XIV va demanar als bisbes que escoltessin les víctimes, una petició que, segons el portaveu de la Conferència Episcopal Francesa, Pierre-Antoine Bozo, ja s'està complint.
21: Reconeixement, reparació i també prevenció. Això forma part d'una cultura en la qual ens hem endinsat, per tal que aquestes coses terribles no es reprodueixin.
18: Però per a Helene Esquer, portaveu de les víctimes de l'internat catòlic de Betterram, els encobriments dins i fora de l'Església encara són massa vigents.
22: Per nosaltres, l'Església de França ha fracassat en la seva missió. Ha posat en marxa una sèrie de comissions, però constatem cada dia que no porten a terme prou accions concretes.
18: El procés de justícia transicional que es va iniciar el 2021 ha indemnitzat ja 1.800 persones, amb compensacions mitjanes de 36.000 euros. Però per les víctimes el que els cal són cartes de perdó dels bisbats o de les escoles implicades, i això de moment només s'ha aconseguit en un 17% dels casos.
0: La policia britànica ha detingut 5 persones sospitoses de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius a prop d'una base aèria de l'oest d'Anglaterra que els Estats Units van fer servir en els bombardejos contra l'Iran. El president Donald Trump ha dit que els sospitosos buscaven fer molt mal i que se'ls investigava des de feia molt temps. Londres, Quim Olivares.
23: Les autoritats britàniques han estat més prudents i han explicat que l'ajuda ciutadana ha permès aturar 3 furgonetes i detenir 5 individus quan es dirigien a la base de Fairford, que la Força Aèria dels Estats Units fa servir sovint, a unes 2 hores a l'oest de Londres. Una veïna de Welford, a tocar de la base, ha explicat al diari The Telegraph que quan tornava a casa la matinada de diumenge, es va trobar els vehicles i diversos homes en passamuntanyes. Va fer mitja volta i va trucar a la policia, que poc després els va detenir. Sentim l'adjunt del cap de la policia del comtat, Richard O'Conn.
1: La policia va rebre un avís sobre tres vehicles sospitosos que es dirigien cap a la base de Fairford. Els agents hi van anar i van detenir cinc homes a la zona de Belfort, sota la sospita d'haver comès delictes relacionats amb la llei d'explosius.
23: 85 famílies van ser desallotjades i la policia va fer un perímetre de seguretat al voltant de les tres furgonetes. Robots per desactivar explosius han analitzat els vehicles. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran aquesta primavera. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que la base seria objectiu legítim. El primer ministre Andy Burnham demana no especular, però fons de la investigació apunten que el mòbil vinculat a l'Iran és el més probable, mentre que també s'analitza la possibilitat que sigui una operació de sabotatge russa o un complot jihadista.
0: El ministre britànic per a Irlanda del Nord admet que no han trobat una solució per resoldre el conflicte que aquest diumenge ha portat episodis de tensió extrema a la localitat de Portadown. La policia partia així milers de manifestants partidaris de la unificació amb la República d'Irlanda que s'han concentrat molts d'ells en passamuntanyes per impedir el pas d'una marxa de l'Horda d'Orange, un grup fermament partidari que Irlanda del Nord formi part del Regne Unit. Les dues posicions s'han enrocat durant tot el dia amb els catòlics impedint el pas pel carrer on havien de desfilar una trentena de protestants que es neguen a renunciar a fer la marxa. El ministre ha emplaçat les parts a seguir les converses aquest dilluns i s'ha posat sobre la taula incorporar un mediador internacional que ajudi a desencallar la situació. Una forta tempesta a la costa est dels Estats Units, que durarà fins aquest dilluns, ha durat a cancel·lar prop de mig milió de vols i ha deixat sense llum unes 100.000 cases i comerços en estats com Connecticut, Nova York, Pennsilvània i Nova Jersey. Es preveu que els 5 vols diaris que surten de Nova York i Boston cap a Barcelona tinguin retards aquest diumenge i dilluns. Hi ha ciutats especialment afectades pels aiguats com Nova York, Boston i Filadèlfia, amb risc d'inundacions costaneres. A Nova York, un home ha mort arran de la caiguda d'un arbre pel mal temps. I a un altre extrem del món, al continent asiàtic, més de 5.000 persones han estat evacuades de refugis a causa de les inundacions que els aiguats han causat a Bangkok. Un estudiant resident a la capital tailandesa, amb 3 dies consecutius de pluja, descriu així la situació.
4: A causa de les inundacions he hagut d'esperar una llarga estona al bus i el trànsit estava molt congestionat. Quan he arribat aquí, tot està inundat. Mai no havia vist una cosa així.
0: Més de 50.000 cases han quedat malmeses per la pluja torrencial. A Sud-àfrica, 27 persones han mort aquest cap de setmana en 2 tirotejos a la ciutat del Cap i a Johannesburg. El primer ha passat en un bar de la ciutat de Wedela, al sud-oest de Johannesburg, quan 8 homes armats amb fusells han assaltat un bar, han mort 17 persones i n'han ferit 15 més. Segons fons policials, sembla que abans de la matança els assaltants han pres els telèfons mòbils als clients i després de disparar han fugit. Es desconeixen les causes que els haurien empès a cometre el crim. I a prop de la ciutat del Cap hi ha hagut també un altre tiroteig. Aquest és el moment en què, per motius que no se saben, algú ha començat a disparar contra un grup de persones que estava ballant en un local. Hi han mort 10 persones i 11 més han quedat ferides.
13: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
5: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indiquen un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand.
13: 3CAT Info.
5: I s'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen partits d'aquest diumenge en presència d'internacionals del Barça, com l'Alemanya 0, Grècia 1, on Karim Adeyemi ha estat titular i ha jugat 76 minuts. João Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts al Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes, que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit i, segons ha explicat, el tot gira de Catalunya Ràdio.
2: El 52 crec que ens podrà patir. Jo els crec de la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur. Però bueno, el treball del jugador ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per les fortes jugades i pel punt, perquè era molt bo després del que s'ha vist.
5: A la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano, en el que ha estat el debut de Luis Blanco com a tècnic de l'Europa. El sentim al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: A poc a poc, sí, creixen. Partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
13: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona a Fontejau en aquesta Lliga. Victòria per 84-77 contra el Lucan de Múrcia amb una exhibició de Yazel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
5: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha emportat el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
7: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat del repte que tenia endavant, no? I de l'equip que tenia endavant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
5: I per tancar el bàsquet, derrota de la Penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
24: No podem esperar ser competitius jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
13: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: El Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém hongarès, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter ex-blaurana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blaugranes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
25: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia del marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies a la final.
5: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
13: 3CAT Info.
5: Al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta masculina s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty. L'australià Michael Matthews ha estat segon i el neerlandès Matthew Van Der Poel ha estat tercer. I en tennis, Europa ha guanyat la Laver Cup, que l'enfronta a la resta del món. Ho ha aconseguit després de la victòria de l'alemany Alexander Zverev contra el nord-americà Lerner Thiem per 7-6 i 6-3. És la sisena Laver Cup que guanya l'equip europeu, del qual forma part el murcià Carlos Alcaraz. I encara en tennis, la República Txeca ha guanyat la Billie Jean Cup després de superar Ucraïna per 2-0. La campiona de Wimbledon, Linda Noskova, ha aconseguit el punt decisiu després d'imposar-se per 6-3 i 7-6 Elena Svitolina.

Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els acampats a Madrid pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui la renovació indefinida dels lloguers. Per la seva banda, Sánchez afirma que treballa contra el rellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura. Sumar adverteixen que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. I atenció, perquè aquest dilluns, coincidint amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar les

0: espectacular tiro musical ha tancat aquest diumenge els actes de la Festa Major de la Mercè. I en esports que destaques, Alfons Gorina.
1: Que Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra el Lucan de Múrcia i el Lleida sorpresa. El vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor. I en handbol, el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès, entrenat per Xavi Pascual. Els blaugranes han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29.
0: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest dilluns i gran part de la setmana, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges, per exemple, aquest matí migdia a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. Una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
2: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
3: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
4: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
2: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
5: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
2: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
0: El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
6: Hem de col·lapsar Barcelona i la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
0: Les primeres accions del dia estaran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i de Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digne. Si aquestes demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no es tiri endavant i continuarà amb els actes de protesta.
7: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i també de retruc incrementar les vendes. A partir d'ara es prohibeixen termes generals com verd, ecològic o respectuós amb el medi ambient.

0: La nova normativa europea obliga els fabricants a etiquetar els productes amb informació veraç, juntament amb una certificació amb base científica demostrable i de fàcil accés per als consumidors. En una entrevista a 3CAT Info, la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, Elisenda Estanyol, ha explicat el canvi que suposa aquesta normativa.
1: A partir d'ara doncs, podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui doncs, que un producte és sostenible o és ecològic, doncs en allí mateix podrem veure no, quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i, per tant, dona molta més seguretat.
0: I des de Greenpeace Espanya, el seu portaveu, Miguel Ángel Soto, ha aplaudit la mesura.
2: Se acabó la impunidad. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación, ¿vale? Si no hay una certificación reconocida, si no hay un espacio red donde tú puedes verificar esa información, eso no se puede decir.
0: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible. Figueres vol posar ordre a l'oferta comercial del centre històric. L'Ajuntament planteja que determinats negocis no puguin obrir a menys de 50 metres els uns dels altres, una mesura que forma part del nou Pla Especial d'Usos Comercials. Berta Artigas Fontàs.
3: El consistori vol evitar la concentració d'activitats que considera que ja tenen massa presència a la ciutat, com els supermercats 24 hores, els negocis de manicura, els establiments de menjar per emportar o els productes de cannabis. Una de les mesures que es plantegen és que hi hagi almenys 50 metres entre establiments d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
4: Es farà aquest pla d'usos que impedirà determinades zones de la ciutat, determinada acumulació de determinats tipus de negoci que no acaben de fer bé a la ciutat ni projecten la imatge que com a govern volem que la ciutat tingui.
3: Per això el govern municipal està acabant de definir un pla que preveu aprovar el ple de novembre, una limitació, segons Masquef, similar a la que ja es va fer a finals dels 90 i principis del 2000.
4: Amb les entitats bancàries a la Rambla de Figueres, perquè semblava un determinat moment que tot eren bancs. Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
3: El pla afectarà tot el centre històric i alguns carrers propers, com el de Sant Pau, el Nou o el de Vilafant.
0: La denominació d'origen qualificada Priorat i la denominació d'origen Montsant encara en els últims dies d'una verema marcada per la calor. Si bé les altes temperatures han comportat una producció més baixa, les pluges han fet que el raïm sigui de més qualitat. Anem a Falset, Ariadna Escoda.
5: La calorada d'aquest estiu ha obligat els cellers a adaptar-se a les condicions climàtiques i avançar la verema, com afirma el president de la DEUC Priorat, Jaume Balaguer.
6: Les varietats autòctones són les que millor ho estan aguantant. Llavors s'ha notat molt en varietats foranes que hi ha hagut una minva i fins i tot hi ha gent que les està canviant per varietats autòctones. I després també a nivell de treball, també diferents cellers han anat adaptant una mica tal manera de treballar amb aquest tipus de clima que tan extrem.
5: Malgrat la calor, les pluges han fet que el raïm que es verema sigui de més qualitat. Pilar Jus és la presidenta de la DEO Montsant.
7: Que els quitos hi seran perquè ara estem a un 80% de la verema i ja portem quasi... No arribem als 6 milions de quilos, que això està molt bé, l'any passat vam arribar als 6 milions 200, és a dir que encara ens queda bastant i crec que superarem aquesta xifra. La qualitat és molt bona, la sanitat del raïm encara ho és més i això és importantíssim a l'hora de fer bon vi.
5: En aquest context, la DEO Copriorat augura arribar als 5 milions de quilos de raïm, mentre que la DEO Montsant preveu superar els 6 milions.
0: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha molt poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare per davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés a aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, el 93,5%, van optar per seguir amb la fórmula tradicional. Els experts ho atribueixen sobretot a costums patriarcals que venen de lluny. Laia Framis.
8: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, a hores d'ara, la gran majoria de parelles, 9 de cada 10, encara opten per mantenir primer el cognom del pare. De les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a l'estat espanyol, només 21.000 es van inscriure amb el condom de la mare en primer lloc, un 6,5% del total. I aquí cal tenir en compte que la xifra real és encara més baixa perquè aquestes dades del Ministeri de Justícia inclouen les mares monoparentals i les parelles lesbianes, dos casos en què, evidentment, sempre va per davant el cognom de les dones. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que encara cal fer molta pedagogia sobre aquesta qüestió.
9: Un dret que sigui garantitzat no vol dir que immediatament s'apliqui o se'n faci ús. És una mesura que està molt bé que s'hagi fet, però que no ha sigut una demanda social. Jo penso que hi ha hagut una manca de pedagogia del per què és important a nivell social poder alternar l'ordre dels cognoms. Aquesta idea de més igual, jo crec que té un pes bastant important.
8: I explicar per què creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
9: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
8: Ara, a l'hora de decidir l'ordre dels cognoms, Álvarez creu que el pes de la tradició encara és molt important. De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que a vegades suposa una revolució familiar.
9: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
8: I encara un altre argument que pesa en algunes famílies.
9: Una pregunta bastant interessant que a vegades sorgeix és com reconstruirem els arbres genealògics. Aquesta idea d'història, no?, de relació amb els avantpassats i sobretot, no?, els que vindran, si s'intercanvien els cognoms, com es sabrà quina família és quina?
8: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació relacionat amb la compravenda de rellotges de luxe a Barcelona. Els fets van passar quan unes persones es van desplaçar des del Regne Unit fins a la capital catalana per comprar diversos rellotges de luxe i una cadena d'or amb diamants, després de mantenir contactes amb els venedors a través de les xarxes socials. Després de verificar-ne l'autenticitat en una rellotgeria, els compradors van pagar 418.000 dòlars en criptomonedes. Llavors, els venedors van dir que no havien rebut el pagament i van fugir amb el botí. Les víctimes van perseguir els estafadors pel carrer i un d'ells va intimidar-los amb una arma blanca. Els Mossos van aconseguir detenir-lo i li van trobar al damunt dos rellotges de luxe. Els investigadors han aconseguit bloquejar la transacció de les criptomonedes i els estafadors finalment se n'han dut només 1.000 dòlars. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i no es descarten noves detencions. En els últims 5 anys, els robatoris amb força durant l'estiu a domicilis de Sarrià, Sant Gervasi i a Barcelona s'han reduït més d'un 53%. Durant aquest estiu hi ha hagut 86 denúncies, la xifra més baixa dels últims 5 anys, i els Mossos d'Esquadra han detingut per aquest tipus de delicte 34 persones, la majoria amb antecedents policials, amb una mitjana de més de 5 cadascun. Joel Pérez, caporal del patrimoni de Sarrià Sant Gervasi, explica el perfil dels delinqüents.
10: Normalment, tot i que hi ha diferents nacionalitats, hem detectat que són persones d'Europa de l'Est. En aquest cas, són persones que venen a fer, doncs, per desgràcia, la temporada estival, no? la temporada d'estiu, i inclús les temporades de Nadal.
11: El temps.
8: Dani Ramírez.
12: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta humitat i de dia pot fer una mica de xafogó, però baixa la calor, s'acaben els 30-35 graus de dies enrere, recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34-35 les més altes i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es va enfilar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta humitat, boira a les muntanyes, i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís al Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
11: 3CAT Info.
0: La setmana del llibre en català ha tancat aquest diumenge la seva 44a edició amb èxit de vendes i assistència. Durant els 10 dies de fira l'han visitat més de 130.000 persones i la facturació targarà al 1 milió d'euros, un 12% més que fa un any. Són dades que faciliten l'organització en espera de tancar les xifres definitives. Els organitzadors asseguren que la setmana s'ha consolidat com el gran aparador del llibre en català, en una edició que per tercer any consecutiu s'ha fet el passeig de Lluís Companys, coincidint amb les dates de les festes de la Mercè. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
13: Han vingut molts lectors que creien que per primer cop s'estan apropant al llibre en català, i hem demostrat que la setmana és el gran aparador del llibre en català i que és el tercer moment de l'any de més venda i que s'ha consolidat com la represa, després de l'estiu i ja preparar-nos de cara a un últim trimestre que esperem que sigui molt bo.
0: Segons l'organització, la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes per al sector.
14: Porto amb mi les coses que em vas dir.
0: El tradicional Pero Musical ha tancat aquest diumenge la Festa Major de la Mercè de Barcelona. Per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària, en comptes del lloc habitual, l'Avinguda de Maria Cristina, per les obres que es fan a la Fira de Montjuïc. La selecció musical l'ha triada Josep Montero, líder d'Oques Grasses, que aquest mes d'octubre s'acomiada del seu públic amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A més de temes del grup usonenc, la banda sonora del Tiro Musical ha inclòs artistes catalans com Rosalia, Aitana, Maria Arnal, Rita Pallés, El Petit de Calaril o Joan Manuel Serrat, i música de grups i cantants internacionals com Pitbull, Dua Lipa, Billie Eilish, Coldplay, Imagine Dragons o Bruno Mars. L'espectacle de llum, pólvora i música ha reunit desenes de milers de persones davant del mar. Els 5 dies d'actes de la Festa Major de Barcelona han tingut una acollida multitudinària, segons l'Ajuntament, que no ha donat xifres d'assistència. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha dit a BTV que el bon temps ha facilitat l'assistència als més de 100 concerts i 235 actes culturals repartits en 10 districtes de la ciutat.
15: Aquesta Mercè, els barcelonins l'han viscut amb molta intensitat i per tant l'han fet seva. La fan sempre seva cada any, no? Però aquest any jo crec que de manera molt especial. També perquè jo cuido més coses a la platja, que és un espai molt generós. Els drons van ser increïbles, la quantitat de gent. Avui aquí al Pino Musical, a Bogatell, la quantitat de gent que hi ha és increïble, no?
11: 3CAT Info.

0: Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set està en la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra. Josep Almirall.
1: La colla de Baix Llobregat ha descarregat el 5 de 7, el 3 de 7 per sota i el 7 de 7. Però a la cinquena ronda, veient possibilitats d'endur-se la victòria, ha descartat el 7 de 7 i ha provat i descarregat el 5 de 7 amb l'agulla. Joel Segura n'és el cap de colla.
2: Sempre ens fixem molt amb les colles grans, ens fixem molt amb les games extres, però crec que aquests petits castells, aquests petits que per nosaltres són grandiosos, crec que fan la veritat que el món casteller segueixi viu com sempre.
1: En segona posició s'ha classificat la colla castellera de Figueres i han completat el podi els castellers de Cerdanyola, totes dues colles amb la Torre de Set descarregada. A banda del concurs, aquest diumenge destaca l'actuació dels Minyons a Terrassa a la Mercè de Barcelona. Els Malves hi han estrenat el 5 de 9 i el Pilar de 8, carregat, i també hi han completat el 2 de 9 i el 4 de 9. A la mateixa diada, els castellers de Barcelona han estrenat el 3 de 9, que ha quedat carregat, i les Joves de Valls hi han fet els bàsics a 9 i el Pilar de 8. Per la seva banda, els castellers de Vilafranca han actuat en plaça pròpia i han completat el 4 de 9, el 3 de 9, el 9 de 8 i el Pilar de 8. Quatre castells que duren diumenge que ve amb un pis més a la sessió final del concurs a Tarragona.
0: Juli Alcoriza, del restaurant L'Andreuenc, del districte de Sant Andreu de Barcelona, s'ha erigit com el guanyador de la segona edició de la Lliga del Porc i la Forquilla. La final del certamen, que s'ha celebrat en el marc de la Fira Mol Sant Miquel de Lleida, ha escollit el seu plat com el millor esmorzar de forquilla de Catalunya, el d'amor.
3: Alcoriza ha guanyat amb un plat de galta de porc brassejada amb brandada de bacallà i suc de fesolets de Santa Pau. El plat també ha convençut el públic, que ha pogut tastar un total de 12 àpats de participants d'arreu del país, com Jordi Mascort, de Can Mascort de Girona, i Vanessa Pijuan, de Can Ginesta de Vilobí d'Onyà.
4: Venim a disfrutar, que la gent ens coneixi, encara que la Girona quedi lluny d'aquí, però bueno, esperem rebre molts clients aquí, o de Barcelona o de Tarragona, per poder ampliar la nostra categoria de clients.
5: Val molt la pena, perquè diuen que l'esmorzar és l'àpat més important, doncs com a bons catalans, l'esmorzar de forquilla l'hem encara de potenciar encara més, i concursos com aquest dona a conèixer molt els locals i a potenciar més l'esmorzar de forquilla.
3: La competició s'ha celebrat en el marc de la segona edició de la Fira Mol Sant Miquel de Lleida, que neix de la transformació de l'antiga Fira de Sant Miquel. La segona edició del certamen ha tancat amb la participació de 70 expositors, una cinquantena d'activitats entre tastos i show cookings i un volum de negoci de 6 milions d'euros en el sector de l'automòbil.
0: L'anomenada Lleida Nets pot convertir Buenos Aires en la tercera ciutat del món amb més passaports espanyols després de Madrid i Barcelona. Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
6: El Consolat d'Espanya a Buenos Aires és encara avui en dia, per a no pocs argentins, sinònim de caos, tot i que ja no és així. En el record i en l'imaginari col·lectiu ha quedat el que va significar, per exemple, la crisi del Corralito del 2001, quan milers d'argentins volien fugir cap a Espanya amb un passaport a la mà, escapant d'un malson. Algunes associacions, com el Centre de Descendents d'Espanyols Units, ajuden els sol·licitants de la nacionalitat espanyola orientant-los sobre la documentació que han de presentar.
7: Cuando uno va juntando los papeles, es como remontarse a lo que contaba mi madre, de mi abuela de Galicia, de mi abuelo de Barcelona. Entonces vos te los vas imaginando, ¿viste? Mi abuela en la casa de piedra, frente al mar.
8: Y yo no sé qué van a hacer el día de mañana mis hijos. Yo se los hago por las dudas. Yo no emigro, pero ellos no sé. No les voy a cortar la posibilidad si se quieren ir.
6: Perdre el dret a votar genera un cert disgust, tot i que en el cas argentí sempre la participació electoral en eleccions de l'estat espanyol ha estat molt baixa. Adriana Garris és portaveu de CDEU, el Centre de Descendents Espanyols Units de Buenos Aires.
9: Esta medida, que suena extraña, asusta, porque uno cree que este puede ser un paso, mucha gente dice este es el primer paso, después que vendrá.
6: Quasi un milió de sol·licituds de nacionalitat espanyola s'han presentat a l'Argentina, 2,4 milions a nivell mundial.
0: Esports. Amb el Fons Gorina.
10: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indicant un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robert Lenormand. S'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen aquest diumenge dos partits amb presència d'internacionals del Barça. Karim Adeyemi ha estat titular a l'Alemanya 0, Grècia 1 i ha jugat els 76 minuts. João Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts a Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
11: 3CAT Info.
10: A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes, que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit. La sentim en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
12: El 52 crec que ens podrà patir. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i sense fet molt dur. Però bueno, el treball del jugador ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt, perquè el moment per bo després del que s'ha vist.
10: A la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano en el debut de Luis Blanco com a tècnic escapulat. El sentim al Tot Gira.
13: A poc a poc, sí, creixen. Partit a partit. El treball queda molt, el treball comença ara. I a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
10: Més futbol perquè la selecció espanyola femenina s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord. El partit havia acabat amb 0-0. El combinat espanyol ha comptat amb 5 catalanes, Carla Julià i Aixa Camarada, del primer equip del Barça, Noa Jiménez del filial blaurana i Ainhoa Gómez i Cèlia Segura, blauranes cedides a Deportivo i Atlètic de Madrid respectivament. A més, la blaurana Rosalía Domínguez ha estat guardonada amb la pilota d'or del torneig. En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona a Fontdejau, victòria per 84-77 contra el Camp de Múrcia amb una exhibició de Yazel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim en declaracions al Tot Gira.
14: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que yo para mí. Esto es un equipo. Sin ellos... yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
10: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha endut el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
15: Bueno, tenía la esperanza, ¿no? Sabía la dificultad que del repte que tenían davant, ¿no? Y del equipo que tenían davant, pero ve que el equipo entrena y ve que creyen, ¿no? Y bueno, tenía la esperanza de poder donar la campanada.
10: I per tancar el bàsquet, derrota de la Penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
16: No podem esperar ser competitius, jugar uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
10: El Barça jugarà a la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém, entrenat per Xavi Pascual i amb l'exporter blaurana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blaugranes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
17: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia del marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
10: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
11: 3CAT Info.
10: I al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta masculina, s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty, seguit de l'australià Michael Matthew i del neerlandès Matthew Van Der Poel.
11: Trescat Info.

0: Són les 4. Els acampats a Madrid pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui la renovació indefinida dels lloguers. El president espanyol demana el suport dels seus socis amb el repte que el text els pugui satisfer a tots. Coincidint amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. Pedro Sánchez afirma que treballa a contrarrellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura. Sumar adverteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor però exigeix protegir els petits propietaris. La Unió Europea té cada cop més difícil complir el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units i que falta coordinació entre els governs europeus. La Setmana del Llibre en Català tanca la 44a edició amb èxit de públic i vendes. L'han visitat més de 130.000 persones i la facturació frega el milió d'euros, un 12% més que fa un any. El passeig Lluís Companys ha acollit la fira per tercer any consecutiu. Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra.
1: Esports. Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra l'UQAM de Múrcia. D'altra banda, el Lleida sorprès el vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor. I el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter blaugrana Emil Nielsen. Els blaugranes han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29.
0: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest dilluns i gran part de la setmana, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges, per exemple, aquest matí i migdia a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. Una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
3: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
4: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
5: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
3: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
6: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
3: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
0: L'ambient que es viu a l'acampada de la Puerta del Sol recorda el de les acampades del 15M de fa 15 anys a diversos punts de l'estat, però el professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la UOC, Ismael Peña López, creu que el moviment dels indignats del 2011 i les protestes actuals tenen un punt de partida molt diferent. Són declaracions a 3Cat Info.
2: 15M era un que no a tot, era un prou de bipartidisme, prou d'elits, però d'un sistema que no respon a la crisi de l'habitatge que venia del 2003, 2004, 2005 i després l'econòmica del 2008. I en canvi ara la petició és molt concreta, és volem un decret, sisplau, per parar de mínims, no?
0: I adverteix que tot i ser un moviment, sobretot d'esquerres, pot acabar beneficiant la dreta i l'extrema dreta a les eleccions de l'any que ve.
2: Passarà que la gent es quedarà a casa i només votaran els més convençuts en aquests moments són els que militen en forces de dreta i extrema dreta. La gent està fartíssima de que no li facin cas, que les institucions no funcionin i surt a votar el que ha anat passant aquests anys. Els grans partits es van atomitzant i els va guanyant l'extrema dreta. Per tant, tot i que crec que és un moviment d'esquerres, beneficiarà l'extrema dreta.
0: El 2011, sis mesos després del 15M, Mariano Rajoy va desbancar José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa. El PP va aconseguir una majoria absoluta històrica al Congrés i el PSOE va obtenir el pitjor resultat del partit en democràcia. El 15M també va ser un trampolí per la formació de Podem, amb Pablo Iglesias al capdavant. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
7: Hem de col·lapsar Barcelona i la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
0: Les primeres accions del dia es faran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digne. Si aquestes demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no estigui endavant i continuarà amb els actes de protesta. El govern espanyol demana un esforç als socis de la investidura per poder aprovar dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. És la principal demanda dels centenars d'activistes pel dret a l'habitatge que acampen des de dissabte a la Puerta del Sol de Madrid en una protesta que s'inspira en el moviment del 15M de fa 15 anys. En un míting del PSOE a Getafe, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a l'acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada aquest dimecres a Madrid.
8: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: El PSOE, com sentim, negocia a correcuita amb els seus socis d'investidura per aprovar un decret que després passi el filtre del Congrés. Yolanda Díaz, de Sumar, adverteix que s'hi juguen la legislatura i anima a mobilitzar-se.
9: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol, que se movilicen mucho y más.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que estan disposats a donar suport al decret d'habitatge si es frenen els fons voltor, però també ha exigit més protecció per als petits propietaris.
10: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no puedan pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
0: En una piulada, Oriol Junqueras, d'Esquerra, també exposa les condicions per votar-hi a favor, entre d'altres, que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i d'habitacions i posi fi als desnonaments de persones vulnerables. I Aitor Esteban, del PNB, demana seny i generositat per intentar tancar un acord.
11: No se puede frustrar a la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno. Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador entre todos, pero que salve situaciones terribles e inaceptables.
0: El PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un nou decret la mala gestió dels últims anys. Ho ha dit el seu portaveu, Juan Bravo.
12: Lo que no puede pretender arreglar en cuatro días, lo que ha destrozado en ocho años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda.
13: 3CAT Info.
0: La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Ara el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir. Els auditors públics encara veuen una forta dependència militar respecte als Estats Units, falta de coordinació entre els governs europeus i massa obstacles en les cadenes de producció. Ens ho amplia des de Brussel·les en Bruno Forte Amiràs.
14: Tot i els milers de milions d'euros públics invertits en la indústria armamentista, els fabricants europeus continuen produint poc i a un ritme lent. Ho explica a Catalunya Ràdio Kinga Wisniewska, auditora del Tribunal de Comptes Europeu.
15: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
14: Com que aquí no es fabriquen prou armes per ajudar Ucraïna, Europa les ha de comprar als Estats Units. I al final, els diners públics que els governs europeus inverteixen en defensa acaben reforçant les empreses nord-americanes.
15: A vegades hi pot haver necessitats urgents que justifiquin comprar recursos fora, però sempre ho has de fer amb un pla per poder desenvolupar a llarg termini aquests mateixos recursos dins de la Unió Europea.
14: Troba que massa sovint els països europeus van per lliure a l'hora d'adquirir armament i això crea duplicitats innecessàries o mancances. Mancances que costa de resoldre. Proposa compres conjuntes.
15: Crec que cal gastar millor i no tan sols gastar més. Posem massa el focus en quan gastem, en comptes de preguntar-nos com de bé ho gastem. I això és una mica trampa.
14: Un altre problema és que en territori europeu falten primeres matèries per fabricar explosius o pólvora.
0: Aterratge d'emergència a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston. Tot després que es detectés fum a la cabina per causes desconegudes, 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a 4 d'ells, 3 passatgers i un membre de la tripulació, se'ls ha traslladat a un hospital. Dels 4 hospitalitzats, a 2 homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum perquè presentaven símptomes respiratoris lleus. Segons el centre sanitari, es troben en estat estable. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una 60ena de bombers i altres serveis d'emergències fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona curta les seves operacions. El vol de Delta Airlines seria enlairat del Prat a 3:45 de 4 de la tarda d'aquest diumenge i ha canviat de trajectòria en detectar-se el fum a la cabina. L'aparell ha aterrat a Porto poc abans de les 6 hora portuguesa. L'endemà de rebutjar una proposta iraniana per posar fi a la guerra, Donald Trump diu ara que espera que els negociadors nord-americans mantinguin més converses amb Teheran en qualsevol moment a partir d'aquest dilluns. En una conversa amb el mitjà Axios, Trump sosté que el règim dels ayatolars vol arribar a un acord, però diferent del que vol ell. Segons el president, la proposta iraniana actual potser l'hauria acceptat fa un any, però no ara. Una proposta que l'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Wells, ha qualificat com un exercici de cinisme iranià en declaracions al canal NBC.
16: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions, només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que vam violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
0: Malgrat aquestes paraules, el cap de la diplomàcia iraniana insistia que mantenen les seves condicions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz.
13: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta, molta humitat, i de dia pot ser una mica de xafogó, però baixa, baixa la calor, s'acaben els 30, 35 graus de dies enrere, recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34, 35 les més altes, i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es va enfilar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta, molta humitat, boira a les muntanyes, i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís el Metocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat, i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
13: Trescat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Papa Lleó XIV fa una crida als bisbes francesos perquè segueixin aplicant mesures per fer front als casos d'abusos sexuals a l'Església. El pontífex ha visitat Lourdes, on a més de reunir-se amb els bisbes, també s'ha trobat amb víctimes d'abusos. Són trobades que Lleó XIV vol fer en privat per escoltar directament les històries d'aquestes persones. S'ha reconegut que almenys 330.000 menors van patir abusos sexuals en les institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020. Els seus testimonis són esfereïdors. París, Isabel Galí.
18: La Gislaine i la Raimond són de l'Octudi, un petit poble pesquer de la Bretanya amb unes platges paradisíaques, una bellesa que contrasta amb l'horror del que hi van viure elles i tantes nenes més als anys 70. El germà Gabriel Girard les violava a classe. Tenien 9 anys.
19: Les actes quotidiens.
20: Eren actes quotidians, era molt i molt violent. A mi em va destruir completament i amb moltes camarades també. Ens cridava individualment a la seva taula i aquells que no hi anaven estaven obligats a fer un treball personal. Amb ordres de no aixecar el cap. I aleshores agafava una víctima que retenia entre les cames i...
18: S'han comptabilitzat fins a 170 víctimes del pare Girard, però entre 1950 i 2020 almenys 330.000 menors d'edat van patir abusos en les institucions religioses franceses. En el seu viatge a Espanya, el papa Lleó XIV va demanar als bisbes que escoltessin les víctimes, una petició que, segons el portaveu de la Conferència Episcopal Francesa, Pierre-Antoine Bozo, ja s'està complint.
21: Reconeixement, reparació i també prevenció. Això forma part d'una cultura en la qual ens hem endinsat, per tal que aquestes coses terribles no es reprodueixin.
18: Però per a Alain Esquer, portaveu de les víctimes de l'internat catòlic de Betterram, els encobriments dins i fora de l'Església encara són massa vigents.
22: Per nosaltres, l'Església de França ha fracassat en la seva missió. Ha posat en marxa una sèrie de comissions, però constatem cada dia que no porten a terme prou accions concretes.
18: El procés de justícia transicional que es va iniciar el 2021 ha indemnitzat ja 1.800 persones, amb compensacions mitjanes de 36.000 euros. Però per les víctimes el que els cal són cartes de perdó dels bisbats o de les escoles implicades, i això de moment només s'ha aconseguit en un 17% dels casos.
0: La policia britànica ha detingut 5 persones sospitoses de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius a prop d'una base aèria de l'oest d'Anglaterra que els Estats Units van fer servir en els bombardejos contra l'Iran. El president Donald Trump ha dit que els sospitosos buscaven fer molt mal i que se'ls investigava des de feia molt temps.
1: Londres, Quim Olivares.
4: Les autoritats britàniques han estat més prudents i han explicat que l'ajuda ciutadana ha permès aturar 3 furgonetes i detenir 5 individus quan es dirigien a la base de Fairford, que la Força Aèria dels Estats Units fa servir sovint, a unes 2 hores a l'oest de Londres. Una veïna de Welford, a tocar de la base, ha explicat al diari The Telegraph que quan tornava a casa la matinada de diumenge, es va trobar els vehicles i diversos homes en passamuntanyes. Va fer mitja volta i va trucar a la policia, que poc després els va detenir. Sentim l'adjunt del cap de la policia del comtat, Richard Cohn.
5: La policia va rebre un avís sobre 3 vehicles sospitosos que es dirigien cap a la base de Fairford. Els agents hi van anar i van detenir 5 homes a la zona de Belfort, sota la sospita d'haver comès delictes relacionats amb la llei d'explosius.
4: 85 famílies van ser desallotjades i la policia va fer un perímetre de seguretat al voltant de les 3 furgonetes. Robots per desactivar explosius han analitzat els vehicles. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran aquesta primavera. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que la base seria objectiu legítim. El primer ministre Andy Burnham demana no especular, però fons de la investigació apunten que el mòbil vinculat a l'Iran és el més probable, mentre que també s'analitza la possibilitat que sigui una operació de sabotatge russa o un complot jihadista.
1: El ministre britànic per a Irlanda del Nord admet que no han trobat una solució per resoldre el conflicte que aquest diumenge ha portat episodis de tensió extrema a la localitat de Portadown. La policia partia així milers de manifestants partidaris de la unificació amb la República d'Irlanda que s'han concentrat molts d'ells en passamuntanyes per impedir el pas d'una marxa de l'Horda d'Orange, un grup fermament partidari que Irlanda del Nord formi part del Regne Unit. Les dues posicions s'han enrocat durant tot el dia, amb els catòlics impedint el pas pel carrer on havien de desfilar una trentena de protestants que es neguen a renunciar a fer la marxa. El ministre ha emplaçat les parts a seguir les converses aquest dilluns i s'ha posat sobre la taula incorporar un mediador internacional que ajudi a desencallar la situació. Una forta tempesta a la costa est dels Estats Units, que durarà fins aquest dilluns, ha obligat a cancel·lar prop de 500.000 de vols i ha deixat sense llum unes 100.000 cases i comerços en estats com Connecticut, Nova York, Pennsilvània i Nova Jersey. Es preveu que els 5 vols diaris que surten de Nova York i Boston cap a Barcelona tinguin retards aquest diumenge i dilluns. Hi ha ciutats especialment afectades pels aiguats com Nova York, Boston i Filadèlfia, amb risc d'inundacions costaneres. A Nova York, un home mort arran de la caiguda d'un arbre pel mal temps. I a un altre extrem del món, al continent asiàtic, més de 5.000 persones han estat evacuades de refugis a causa de les inundacions que els aiguats han causat a Bangkok. Un estudiant resident a la capital tailandesa, en 3 dies consecutius de pluja, descriu així la situació.
23: A causa de les inundacions he hagut d'esperar una llarga estona al bus i el trànsit estava molt congestionat. Quan he arribat aquí, tot està inundat. Mai no havia vist una cosa així.
1: Més de 50.000 cases han quedat malmeses per la pluja torrencial. A Sud-àfrica, 27 persones han mort aquest cap de setmana en 2 tirotejos a la ciutat del Cap i a Johannesburg. El primer ha passat en un bar de la ciutat de Wedela, al sud-oest de Johannesburg, quan 8 homes armats amb fusells han assaltat un bar, han mort 17 persones i n'han ferit 15 més. Segons fonts policials, sembla que abans de la matança els assaltants han pres els telèfons mòbils als clients i després de disparar han fugit. Es desconeixen les causes que els haurien entès a cometre el crim. I a prop de la ciutat del Cap hi ha hagut també un altre tiroteig. Aquest és el moment en què, per motius que no se saben, algú ha començat a disparar contra un grup de persones que estava ballant en un local. Hi han mort 10 persones i 11 més han quedat ferides.
24: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
25: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indiquen un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand.
24: 3CAT Info.
25: hoquei s'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen partits d'aquest diumenge en presència d'internacionals del Barça, com l'Alemanya 0, Grècia 1, on Karim Adeyemi ha estat titular i ha jugat 76 minuts. Joao Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts al Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes, que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit i, segons ha explicat, el tot gira de Catalunya Ràdio.
2: També no sé quant dels crits que ens posarà Patrick. Jo els crits de la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur. Però bueno, el treball del jugador ha sigut espectacular. La veritat que m'ho contenta per les fortes jugades i pel punt, perquè l'entrenador va després del que s'ha vist.
25: A la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano, en el que ha estat el debut de Luis Blanco com a tècnic de l'Europa. El sentim al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: A poc a poc, sí, creixen, partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar, entendre.
25: En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona, fontejau en aquesta lliga. Victòria per 84-77 contra el Lucan de Múrcia amb una exhibició de Yazel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
25: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha emportat el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
7: Bueno, tenía la esperanza, ¿no? Sabía la dificultad que del repte que tenía davant, ¿no? Y del equipo que tenía davant, pero veig que l'equip entrenar y veig que hi creien, ¿no? Y bueno, tenía la esperanza de poder donar la campanada.
25: I per tancar el bàsquet, derrota de la Penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
8: No podem esperar ser competitius, jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
13: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
25: El Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém hongarès, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter ex-blaurana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blauranes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaurana Carlos Ortega.
24: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia del marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
25: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
13: 3CAT Info.
25: Al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta masculina s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty. L'australià Michael Matthews ha estat segon i el neerlandès Matthew Van Der Poel ha estat tercer. I en tennis, Europa ha guanyat la Laver Cup, que l'enfronta a la resta del món. Ho ha aconseguit després de la victòria de l'alemany Alexander Zverev contra el nord-americà Lerner Thin per 7-6 i 6-3. És la sisena Laver Cup que guanya l'equip europeu del qual forma part el murcià Carlos Alcaraz. I encara en tenis, la República Txeca ha guanyat la Billie Jean Cup després de superar Ucraïna per 2-0. La campiona de Wimbledon, Linda Noskova, ha aconseguit el punt decisiu després d'imposar-se per 6-3 i 7-6 a Elena Svitolina.

Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els acampats a Madrid pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui la renovació indefinida dels lloguers. Per la seva banda, Sánchez afirma que treballa contra el rellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura. Suma adverteixen que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. I atenció, perquè aquest dilluns, coincidint amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que, si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i incrementar les vendes. I anirem a la platja de la Nova Icària de Barcelona, on un espectacular piromusical ha tancat aquest diumenge els actes de la Festa Major.

0: Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès, entrenat per Xavi Pascual. Els blaugranes han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29.
1: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest dilluns i gran part de la setmana, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges, per exemple, aquest matí migdia a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge, una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
2: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
3: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
4: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
2: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
5: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
2: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
1: El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
6: Hem de col·lapsar Barcelona i la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
1: Les primeres accions del dia estaran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i de Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digne. Si aquestes demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no es tiri endavant i continuarà amb els actes de protesta.
7: 3CAT Info.
1: Aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i també de retruc incrementar les vendes. A partir d'ara es prohibeixen termes generals com verd, ecològic o respectuós amb el medi ambient. La nova normativa europea obliga els fabricants a etiquetar els productes amb informació veraç, juntament amb una certificació amb base científica demostrable i de fàcil accés per als consumidors. En una entrevista a 3CAT Info, la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, Elisenda Estanyol, ha explicat el canvi que suposa aquesta normativa.
8: A partir d'ara doncs, podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui doncs, que un producte és sostenible o és ecològic, doncs en allí mateix podrem

0: veure, no?, quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i, per tant, dona molta més seguretat.
1: I des de Greenpeace Espanya, el seu portaveu, Miguel Ángel Soto, ha aplaudit la mesura.
2: Se acabó la impunidad. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación, ¿vale? Si no hay una certificación reconocida, si no hay un espacio red donde tú puedas verificar esa información, eso no se puede decir.
1: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible. Figueres vol posar ordre a l'oferta comercial del centre històric. L'Ajuntament planteja que determinats negocis no puguin obrir a menys de 50 metres els uns dels altres, una mesura que forma part del nou Pla Especial d'Usos Comercials. Berta Artigas Fontàs.
3: El consistori vol evitar la concentració d'activitats que considera que ja tenen massa presència a la ciutat, com els supermercats 24 hores, els negocis de manicura, els establiments de menjar per emportar o els productes de cànnabis. Una de les mesures que es plantegen és que hi hagi almenys 50 metres entre establiments d'aquest tipus. Jordi Masquet és l'alcalde.
4: Es farà aquest pla d'usos que impedirà en determinades zones de la ciutat determinada acumulació de determinats tipus de negoci que no acaben de fer bé a la ciutat ni projecten la imatge que com a govern volem que la ciutat tingui.
3: Per això el govern municipal està acabant de definir un pla que preveu aprovar el ple de novembre, una limitació, segons Masquet, similar a la que ja es va fer a finals dels 90 i principis del 2000.
4: Amb les entitats bancàries a la Rambla de Figueres, perquè semblava un determinat moment que tot eren bancs. Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
3: El pla afectarà tot el centre històric i alguns carrers propers, com el de Sant Pau, el Nou o el de Vilafant.
1: La denominació d'origen qualificada Priorat i la denominació d'origen Montsant encara en els últims dies d'una verema marcada per la calor. Si bé les altes temperatures han comportat una producció més baixa, les pluges han fet que el raïm sigui de més qualitat. Anem a fer el set, Ariadna Escoda.
5: La calorada d'aquest estiu ha obligat els cellers a adaptar-se a les condicions climàtiques i avançar la verema, com afirma el president de la DEUC Priorat, Jaume Balaguer.
6: Ben, les varietats autòctones són les que millor estan aguantant, llavors s'ha notat molt en varietats foranes que hi ha hagut una minva i fins i tot hi ha gent que les està canviant per varietats autòctones i després també a nivell de treball també diferents cellers han anat adaptant una mica a la manera de treballar amb aquest tipus de clima que era tan extrem.
5: Malgrat la calor, les pluges han fet que el raïm que es verema sigui de més qualitat. Pilar Jus és la presidenta de la DEO Montsant.
7: Que els quilos hi seran perquè ara estem en 80% de la verema i ja portem quasi, no arribem als 6 milions de quilos, que això està molt bé, l'any passat vam arribar als 6.200.000, és a dir que encara ens queda bastant i crec que superarem aquesta xifra. La qualitat és molt bona, la sanitat del raïm encara ho és més i això és importantíssim a l'hora de fer bon vi.
5: En aquest context, la DEUC Priorat augura arribar als 5 milions de quilos de raïm, mentre que la DEUC Montsant preveu superar els 6 milions.
1: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha molt poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare per davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, el 93,5%, van optar per seguir amb la fórmula tradicional. Els experts ho atribueixen sobretot a costums patriarcals que venen de lluny. Laia Framis.
8: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, a hores d'ara, la gran majoria de parelles, 9 de cada 10, encara opten per mantenir primer el cognom del pare. De les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a l'estat espanyol, només 21.000 es van inscriure amb el cognom de la mare en primer lloc, un 6,5% del total. I aquí cal tenir en compte que la xifra real és encara més baixa perquè aquestes dades del Ministeri de Justícia inclouen les mares monoparentals i les parelles lesbianes, dos casos en què, evidentment, sempre va per davant el cognom de les dones. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que encara cal fer molta pedagogia sobre aquesta qüestió.
9: Un dret estigui garantitzat no vol dir que immediatament s'apliqui o se'n faci ús. És una mesura que està molt bé que s'hagi fet, però que no ha sigut una demanda social. I penso que hi ha hagut una manca de pedagogia del perquè és important a nivell social poder alternar l'ordre dels cognoms. Aquesta idea de més igual, jo crec que té un pes bastant important.
8: I explicar per què creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
9: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
8: Ara, a l'hora de decidir l'ordre dels cognoms, Álvarez creu que el pes de la tradició encara és molt important. De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que a vegades suposa una revolució familiar.
9: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
8: I encara un altre argument que pesa en algunes famílies.
9: Una pregunta bastant interessant que a vegades sorgeix és com reconstruirem els arbres genealògics. Aquesta idea d'història, no?, de relació amb els avantpassats i sobretot, no?, els que vindran, si s'intercanvien els noms, com es sabrà quina família és quina?
8: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació relacionat amb la compravenda de rellotges de luxe a Barcelona. Els fets van passar quan unes persones es van desplaçar des del Regne Unit fins a la capital catalana per comprar diversos rellotges de luxe i una cadena d'or amb diamants, després de mantenir contactes amb els venedors a través de les xarxes socials. Després de verificar-ne l'autenticitat en una rellotgeria, els compradors van pagar 418.000 dòlars en criptomonedes. Llavors, els venedors van dir que no havien rebut el pagament i van fugir amb el botí. Les víctimes van perseguir els estafadors pel carrer i un d'ells va intimidar-los amb una arma blanca. Els Mossos van aconseguir detenir-lo i li van trobar al damunt dos rellotges de luxe. Els investigadors han aconseguit bloquejar la transacció de les criptomonedes i els estafadors finalment s'han endut només 1.000 dòlars. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i no es descarten noves detencions. En els últims 5 anys, els robatoris amb força durant l'estiu a domicilis de Sarrià, Sant Gervasi i a Barcelona s'han reduït més d'un 53%. Durant aquest estiu hi ha hagut 86 denúncies, la xifra més baixa dels últims 5 anys, i els Mossos d'Esquadra han detingut per aquest tipus de delicte 34 persones, la majoria amb antecedents policials, amb una mitjana de més de 5 cadascun. Joel Pérez, caporal del patrimoni de Sarrià Sant Gervasi, explica el perfil dels delinqüents.
10: Normalment, tot i que hi ha diferents nacionalitats, hem detectat que són persones d'Europa de l'Est. En aquest cas, són persones que venen a fer, doncs, per desgràcia, la temporada estival, no? la temporada d'estiu, i inclús les temporades de Nadal.
11: El temps.
8: Dani Ramírez.
12: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta, molta humitat i de dia pot fer una mica de xafogor, però baixa, baixa la calor, s'acaben els 30, 35 graus de dies enrere, recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34, 35 les més altes i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es va enfilar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta, molta humitat, boira a les muntanyes i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís el Metocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
11: 3CAT Info.
8: La Setmana del Llibre en Català ha tancat aquest diumenge la seva 44a edició amb èxit de vendes i assistència. Durant els 10 dies de fira l'han visitat més de 130.000 persones i la facturació fregarà el 1 milió d'euros, un 12% més que fa un any. Són dades que ha facilitat l'organització en espera de tancar les xifres definitives. Els organitzadors asseguren que la Setmana s'ha consolidat com el gran aparador del llibre en català, en una edició que per tercer any consecutiu s'ha fet el passeig de Lluís Companys, coincidint amb les dates de les festes de la Mercè. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
13: Han vingut molts lectors que creien que per primer cop s'estan apropant al llibre en català i han demostrat que la setmana és el gran aparador del llibre en català i que és el tercer moment de l'any de més venda i que s'ha consolidat com la represa de, es considera la represa després de l'estiu i ja preparar-nos de cara a un últim trimestre que esperem que sigui molt bo.
8: Segons l'organització, la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes per al sector.
14: Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí.
8: El tradicional Pere Musical ha tancat aquest diumenge la Festa Major de la Mercè de Barcelona. Per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària, en comptes del lloc habitual, l'Avinguda de Maria Cristina, per les obres que es fan a la Fira de Montjuïc. La selecció musical l'ha triada Josep Montero, líder d'Oques Grasses, que aquest mes d'octubre s'acomiada del seu públic amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A més de temes del grup usonenc, la banda sonora del Pere Musical ha inclòs artistes catalans com Rosalia, Aitana, Maria Arnal, Rita Pallés, El Petit de Calaril o Joan Manuel Serrat, i música de grups i cantants internacionals com Pitbull, Dua Lipa, Billie Eilish, Coldplay, Imagine Dragons o Bruno Mars. L'espectacle de llum, pólvora i música ha reunit desenes de milers de persones davant del mar. Els 5 dies d'actes de la Festa Major de Barcelona han tingut una acollida multitudinària, segons l'Ajuntament, que no ha donat xifres d'assistència. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha dit a BTV que el bon temps ha facilitat l'assistència als més de 100 concerts i 235 actes culturals repartits en 10 districtes de la ciutat.
15: Aquesta Mercè, els barcelonins han viscut amb molta intensitat i per tant l'han fet seva. La fan sempre seva cada any, no? Però aquest any jo crec que de manera molt especial. També perquè jo conec més coses a la platja, que és un espai molt generós. Els drons van ser increïbles, treballat de gent. Avui aquí al Pino Musical, a Bogatell, i la quantitat de gent que hi ha és increïble, no?
11: 3CAT Info.

0: Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set està en la construcció més valuosa que s'ha descarregat per la plaça del castell de Torredembarra. Josep Almirall.
1: La colla de Baix Llobregat ha descarregat el 5 de 7, el 3 de 7 per sota i el 7 de 7, però a la cinquena ronda, veient possibilitats d'endur-se la victòria, ha descartat el 7 de 7 i ha provat i descarregat el 5 de 7 amb l'agulla. Joel Segura n'és el cap de colla.
2: Sempre ens fixem molt amb les colles grans, ens fixem molt amb els games extres, però crec que aquests petits castells, aquests petits que per nosaltres són grandiosos, crec que fan la veritat que el món casteller segueixi viu com sempre.
1: En segona posició s'ha classificat la colla castellera de Figueres i han completat el podi els castellers de Cerdanyola, totes dues colles amb la Torre de Set descarregada. A banda del concurs, aquest diumenge destaca l'actuació dels Minyons a Terrassa a la Mercè de Barcelona. Els Malves hi han estrenat el 5 de 9 i el Pilar de 8, carregat. I també hi han completat el 2 de 9 i el 4 de 9. A la mateixa diada, els castellers de Barcelona han estrenat el 3 de 9, que ha quedat carregat. I les Joves de Valls hi ha fet els bàsics a 9 i el Pilar de 8. Per la seva banda, els castellers de Vilafranca han actuat en plaça pròpia i han completat el 4 de 9, el 3 de 9, el 9 de 8 i el Pilar de 8. Quatre castells que duren diumenge que ve amb un pis més a la sessió final del concurs a Tarragona.
0: Juli Alcoriza, del restaurant L'Andreueng, del districte de Sant Andreu de Barcelona, s'ha erigit com el guanyador de la segona edició de la Lliga del Porc i la Forquilla. La final del certamen, que s'ha celebrat en el marc de la Fira Mor Sant Miquel de Lleida, ha escollit el seu plat com el millor esmorzar de forquilla de Catalunya, Alba Mor.
3: Alcoriza ha guanyat amb un plat de galta de porc brassejada amb brandada de bacallà i suc de fesolets de Santa Pau. El plat també ha convençut el públic, que ha pogut tastar un total de 12 àpats de participants d'arreu del país, com Jordi Mascort, de Can Mascort de Girona, i Vanessa Pijuan, de Can Ginesta de Vilobí d'Onyà.
4: Venim a disfrutar, que la gent ens coneixi, que la Girona quedi lluny d'aquí, però bueno, esperem rebre molts clients aquí, o de Barcelona o de Tarragona, per poder ampliar la nostra categoria de clients.
5: Val molt la pena, perquè diuen que l'esmorzar és l'àpat més important, doncs com a bons catalans, l'esmorzar de forquilla l'hem encara de potenciar encara més, i concursos com aquest dona a conèixer molt els locals i a potenciar més l'esmorzar de forquilla.
3: La competició s'ha celebrat en el marc de la segona edició de la Fira Mor Sant Miquel de Lleida, que neix de la transformació de l'antiga Fira de Sant Miquel. La segona edició del certamen ha tancat amb la participació de 70 expositors, una cinquantena d'activitats entre tastos i show cookings i un volum de negoci de 6 milions d'euros en el sector de l'automòbil.
0: L'anomenada Lleida Nets pot convertir Buenos Aires en la tercera ciutat del món amb més passaports espanyols després de Madrid i Barcelona. Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
6: El Consolat d'Espanya a Buenos Aires és encara avui en dia, per a no pocs argentins, sinònim de caos, tot i que ja no és així. En el record i en l'imaginari col·lectiu ha quedat el que va significar, per exemple, la crisi del Corralito del 2001, quan milers d'argentins volien fugir cap a Espanya amb un passaport a la mà, escapant d'un malson. Algunes associacions, com el Centre de Descendents d'Espanyols Units, ajuden els sol·licitants de la nacionalitat espanyola orientant-los sobre la documentació que han de presentar.
7: Cuando uno va juntando los papeles, es como remontarse a lo que contaba mi madre, de mi abuela de Galicia, de mi abuelo de Barcelona. Entonces vos te los vas imaginando, viste, mi abuela en la casa de piedra, frente al mar.
8: Y yo no sé qué van a hacer el día de mañana mis hijos, yo se los hago por las dudas. Yo no emigro, pero ellos no sé. No le voy a cortar la posibilidad si se quieren ir.
6: Perdre el dret a votar genera un cert disgust, tot i que en el cas argentí sempre la participació electoral en eleccions de l'estat espanyol ha estat molt baixa. Adriana Garris és portaveu de CDEU, el Centre de Descendents Espanyols Units de Buenos Aires.
9: Esta medida, que suena extraña, asusta, porque uno cree que este puede ser un paso, mucha gente dice este es el primer paso, después que vendrá.
6: Quasi un milió de sol·licituds de nacionalitat espanyola s'han presentat a l'Argentina, 2,4 milions a nivell mundial.
0: Esports. Amb el Pons Gorina.
10: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indicant un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robert Lenormand. S'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen aquest diumenge dos partits en presència d'internacionals del Barça. Karim Adeyemi ha estat titular a l'Alemanya 0, Grècia 1 i ha jugat els 76 minuts. João Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts a Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
11: 3CAT Info.
10: A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes, que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit. La sentim en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
12: El 52 crec que ens posarà Patrick. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur. Però bueno, el treball del jugador ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i aquell punt, perquè l'hem fet bo després del que s'ha vist.
10: A la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano en el debut de Luis Blanco com a tècnic escapulat. El sentim al Tot Gira.
13: A poc a poc, sí, creixen. Partit a partit. El treball queda molt, el treball comença ara. I a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
10: Més futbol perquè la selecció espanyola femenina s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord. El partit havia acabat amb 0-0. El combinat espanyol ha comptat amb 5 catalanes, Carla Julià i Aixa Camarada, del primer equip del Barça, Noa Jiménez del filial blaurana i Ainhoa Gómez i Cèlia Segura, blauranes cedides a Deportivo i Atlètic de Madrid respectivament. A més, la blaurana Rosalía Domínguez ha estat guardonada amb la pilota d'or del torneig. En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona a Fontdejau, victòria per 84-77 contra l'Ucamp de Múrcia amb una exhibició de Yazel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim en declaracions al Tot Gira.
14: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí, esto es un equipo. Sin ellos... yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
10: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha endut el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
15: Bueno, tenía la esperanza, ¿no? Sabía la dificultad que del repte que tenía davant, ¿no? Y del equipo que tenía davant, pero veo que el equipo entrena y veo que hi creyen, ¿no? Yo, bueno, tenía la esperanza de poder donar la campanada.
10: I per tancar el bàsquet, derrota de la Penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
16: No podem esperar ser competitius, jugar uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
10: El Barça jugarà a la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém, entrenat per Xavi Pascual i amb l'exporter blaurana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blaugranes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
17: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando nos hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia del marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies a la final.
10: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
11: 3CAT Info.
10: I al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta masculina, s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty, seguit de l'australià Michael Matthew i del neerlandès Matthew Van Der Poel.
11: Trescat Info.

0: son los sin. Els acampats a Madrid pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui la renovació indefinida dels lloguers. El president espanyol demana el suport dels seus socis amb el repte que el text els pugui satisfer a tots. Coincidint amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. Pedro Sánchez afirma que treballa a contrarrellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura. Sumar adverteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor però exigeix protegir els petits propietaris. La Unió Europea té cada cop més difícil complir el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units i que falta coordinació entre els governs europeus. La Setmana del Llibre en Català tanca la 44a edició amb èxit de públic i vendes. L'han visitat més de 130.000 persones i la facturació frega al milió d'euros, un 12% més que fa un any. El passeig Lluís Companys ha acollit la fira per tercer any consecutiu. Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra.
1: Esports. Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra l'UQAM de Múrcia. D'altra banda, el Lleida sorprès el vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor. I el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Vespre, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter blaugrana Emil Nielsen. Els blaugranes han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29.
0: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest dilluns a gran part de la setmana, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges, per exemple, aquest matí i migdia a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. Una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
3: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
4: Ha sido un poco eso, la gota que colma el vaso para que todas puedan salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
5: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
3: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
6: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
3: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
0: L'ambient que es viu a l'acampada de la Puerta del Sol recorda el de les acampades del 15M de fa 15 anys a diversos punts de l'estat, però el professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la UOC, Ismael Peña López, creu que el moviment dels indignats del 2011 i les protestes actuals tenen un punt de partida molt diferent. Són declaracions a 3Cat Info.
2: 15M era un que no a tot, era un prou de bipartidisme, prou d'elits, prou d'un sistema que no respon a la crisi de l'habitatge que venia del 2003, 2004, 2005 i després l'econòmica del 2008. I en canvi ara la petició és molt concreta, és volem un decret, sisplau, per parar de mínims, no?
0: I adverteix que tot i ser un moviment sobretot d'esquerres, pot acabar beneficiant la dreta i l'extrema dreta a les eleccions de l'any que ve.
2: Passarà que la gent es quedarà a casa i només votaran els més convençuts en aquests moments són els que militen en forces de dreta i extrema dreta. La gent està fartíssima de que no li facin cas, que les institucions no funcionin i surt a votar el que ha anat passant aquests anys. Els grans partits es van atomitzant i els va guanyant l'extrema dreta. Per tant, tot i que crec que és un moviment d'esquerres, beneficiarà l'extrema dreta.
0: El 2011, sis mesos després del 15M, Mariano Rajoy va desbancar José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa. El PP va aconseguir una majoria absoluta històrica al Congrés i el PSOE vol tenir el pitjor resultat del partit en democràcia. El 15M també va ser un trampolí per la formació de Podem, amb Pablo Iglesias al capdavant. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
7: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
0: Les primeres accions del dia es faran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digne. Si aquestes demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no estigui endavant i continuarà amb els actes de protesta. El govern espanyol demana un esforç als socis de la investidura per poder aprovar dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. És la principal demanda dels centenars d'activistes pel dret a l'habitatge que acampen des de dissabte a la Puerta del Sol de Madrid en una protesta que s'inspira en el moviment del 15M de fa 15 anys. En un míting del PSOE a Getafe, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a l'acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada aquest dimecres a Madrid.
8: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: El PSOE, com sentim, negocia a correcuita amb els seus socis d'investidura per aprovar un decret que després passi el filtre del Congrés. Yolanda Díaz, de Sumar, adverteix que s'hi juguen la legislatura i anima a mobilitzar-se.
9: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol, que se movilicen mucho y más.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que estan disposats a donar suport al decret d'habitatge si es prenen els fons voltor, però també ha exigit més protecció per als petits propietaris.
10: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no puedan pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
0: En una piulada, Oriol Junqueras, d'Esquerra, també exposa les condicions per votar-hi a favor. Entre d'altres, que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i d'habitacions i posi fi als desnonaments de persones vulnerables. I Aitor Esteban, del PNB, demana seny i generositat per intentar tancar un acord.
11: No se puede frustrar la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno. Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador entre todos, pero que salve situaciones terribles e inaceptables.
0: El PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un nou decret la mala gestió dels últims anys. Ho ha dit el seu portaveu, Juan Bravo.
12: Lo que no puede pretender arreglar en cuatro días, lo que ha destrozado en ocho años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda.
13: 3CAT Info.
0: La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Ara el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir. Els auditors públics encara veuen una forta dependència militar respecte als Estats Units, falta de coordinació entre els governs europeus i massa obstacles en les cadenes de producció. Ens ho amplia des de Brussel·les en Bruno Forte Amiràs.
14: Tot i els milers de milions d'euros públics invertits en la indústria armamentista, els fabricants europeus continuen produint poc i a un ritme lent. Ho explica a Catalunya Ràdio Kinga Wisniewska, auditora del Tribunal de Comptes Europeu.
15: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
14: Com que aquí no es fabriquen prou armes per ajudar Ucraïna, Europa les ha de comprar als Estats Units. I al final, els diners públics que els governs europeus inverteixen en defensa acaben reforçant les empreses nord-americanes.
15: A vegades hi pot haver necessitats urgents que justifiquin comprar recursos fora, però sempre ho has de fer amb un pla per poder desenvolupar a llarg termini aquests mateixos recursos dins de la Unió Europea.
14: Troba que massa sovint els països europeus van per lliure a l'hora d'adquirir armament i això crea duplicitats innecessàries o mancances. Mancances que costa de resoldre. Proposa compres conjuntes.
15: Crec que cal gastar millor i no tan sols gastar més. Posem massa el focus en quan gastem, en comptes de preguntar-nos com de bé ho gastem. I això és una mica trampa.
14: Un altre problema és que en territori europeu falten primeres matèries per fabricar explosius o pólvora.
0: Aterratge d'emergència a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston. Tot després que es detectés fum a la cabina per causes desconegudes, 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a 4 d'ells, 3 passatgers i un membre de la tripulació, se'ls ha traslladat a un hospital. Dels 4 hospitalitzats, a 2 homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum perquè presentaven símptomes respiratoris lleus. Segons el centre sanitari, es troben en estat estable. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una 60ena de bombers i altres serveis d'emergències fins a l'aeroport, que ha sostès durant una estona curta les seves operacions. El vol de Delta Airlines s'havia enlairat del Prat a 3:45 de 4 de la tarda d'aquest diumenge i ha canviat de trajectòria en detectar-se el fum a la cabina. L'aparell ha aterrat a Porto poc abans de les 6, hora portuguesa. L'endemà de rebutjar una proposta iraniana per posar fi a la guerra, Donald Trump diu ara que espera que els negociadors nord-americans mantinguin més converses amb Teheran en qualsevol moment a partir d'aquest dilluns. En una conversa amb el mitjà Axios, Trump sosté que el règim dels ayatolars vol arribar a un acord, però diferent del que vol ell. Segons el president, la proposta iraniana actual potser l'hauria acceptat fa un any, però no ara. Una proposta que l'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Waltz, ha qualificat com un exercici de cinisme iranià en declaracions al canal NBC.
16: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que van violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
0: Malgrat aquestes paraules, el cap de la diplomàcia iraniana ha insistit que mantenen les seves condicions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz.
13: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta, molta humitat i de dia pot fer una mica de xafogor, però baixa, baixa la calor, s'acaben els 30, 35 graus de dies enrere, recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34, 35 les més altes i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es van filar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta, molta humitat, boira a les muntanyes i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís el Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat, i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
13: Trescat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: El papa Lleó XIV fa una crida als bisbes francesos perquè segueixin aplicant mesures per fer front als casos d'abusos sexuals a l'Església. El pontífex ha visitat Lourdes, on a més de reunir-se amb els bisbes, també s'ha trobat amb víctimes d'abusos. Són trobades que Lleó XIV vol fer en privat per escoltar directament les històries d'aquestes persones. S'ha reconegut que almenys 330.000 menors van patir abusos sexuals en les institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020. Els seus testimonis són esfereïdors. París, Isabel Galí.
18: La Gislaine i la Raimond són de l'Octudí, un petit poble pesquer de la Bretanya amb unes platges paradisíques, una bellesa que contrasta amb l'horror del que hi van viure elles i tantes nenes més als anys 70. El germà Gabriel Girard les violava a classe. Tenien 9 anys.
19: Les actes quotidiens.
20: Eren actes quotidians, era molt i molt violent. A mi em va destruir completament i a moltes camarades també.
19: Bon, il nous prenait individuellement au bureau.
20: Ens cridava individualment a la seva taula i aquells que no hi anaven estaven obligats a fer un treball personal. Amb ordres de no aixecar el cap. I aleshores agafava una víctima que retenia entre les cames i...
18: S'han comptabilitzat fins a 170 víctimes del pare Girard, però entre 1950 i 2020 almenys 330.000 menors d'edat van patir abusos en les institucions religioses franceses. En el seu viatge a Espanya, el papa Lleó XIV va demanar als bisbes que escoltessin les víctimes, una petició que, segons el portaveu de la Conferència Episcopal Francesa, Pierre-Antoine Bozo, ja s'està complint.
21: Reconeixement, reparació i també prevenció. Això forma part d'una cultura en la qual ens hem endinsat, per tal que aquestes coses terribles no es reprodueixin.
18: Però per a Alain Esquer, portaveu de les víctimes de l'internat catòlic de Betterram, els encobriments dins i fora de l'Església encara són massa vigents.
22: Per nosaltres, l'Església de França ha fracassat en la seva missió. Ha posat en marxa una sèrie de comissions, però constatem cada dia que no porten a terme prou accions concretes.
18: El procés de justícia transicional que es va iniciar el 2021 ha indemnitzat ja 1.800 persones, amb compensacions mitjanes de 36.000 euros, però per les víctimes el que els cal són cartes de perdó dels bisbats o de les escoles implicades, i això de moment només s'ha aconseguit en un 17% dels casos.
0: La policia britànica ha detingut 5 persones sospitoses de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius a prop d'una base aèria de l'oest d'Anglaterra que els Estats Units van fer servir en els bombardejos contra l'Iran. El president Donald Trump ha dit que els sospitosos buscaven fer molt mal i que se'ls investigava des de feia molt temps. Londres, Quim Olivares.
1: Les autoritats britàniques han estat més prudents i han explicat que l'ajuda ciutadana ha permès aturar 3 furgonetes i detenir 5 individus quan es dirigien a la base de Fairford, que la Força Aèria dels Estats Units fa servir sovint, a unes 2 hores a l'oest de Londres. Una veïna de Welford, a tocar de la base, ha explicat al diari The Telegraph que quan tornava a casa la matinada de diumenge, es va trobar els vehicles i diversos homes en passamuntanyes. Va fer mitja volta i va trucar a la policia, que poc després els va detenir. Sentim l'adjunt del cap de la policia del comtat, Richard Ocon.
4: La policia va rebre un avís sobre 3 vehicles sospitosos que es dirigien cap a la base de Fairford. Els agents hi van anar i van detenir 5 homes a la zona de Belfort, sota la sospita d'haver comès delictes relacionats amb la llei d'explosius.
1: 85 famílies van ser desallotjades i la policia va fer un perímetre de seguretat al voltant de les 3 furgonetes. Robots per desactivar explosius han analitzat els vehicles. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran aquesta primavera. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que la base seria objectiu legítim. El primer ministre Andy Burnham demana no especular, però fons de la investigació apunten que el mòbil vinculat a l'Iran és el més probable, mentre que també s'analitza la possibilitat que sigui una operació de sabotatge russa o un complot jihadista.
0: El ministre britànic per a Irlanda del Nord admet que no han trobat una solució per resoldre el conflicte que aquest diumenge ha portat episodis de tensió extrema a la localitat de Portadown. La policia partia així milers de manifestants partidaris de la unificació amb la República d'Irlanda que s'han concentrat molts d'ells en passamuntanyes per impedir el pas d'una marxa de l'Horda d'Orange, un grup fermament partidari que Irlanda del Nord formi part del Regne Unit. Les dues posicions s'han enrocat durant tot el dia, amb els catòlics impedint el pas pel carrer on havien de desfilar una trentena de protestants que es neguen a renunciar a fer la marxa. El ministre ha emplaçat les parts, seguint les converses aquest dilluns, i s'ha posat sobre la taula incorporar un mediador internacional que ajudi a desencallar la situació. Una forta tempesta a la costa est dels Estats Units, que durarà fins aquest dilluns, ha obligat a cancel·lar prop de 500.000 de vols i ha deixat sense llum unes 100.000 cases i comerços en estats com Connecticut, Nova York, Pennsylvania i Nova Jersey. Es preveu que els 5 vols diaris que surten de Nova York i Boston cap a Barcelona tinguin retards aquest diumenge i dilluns. Hi ha ciutats especialment afectades pels aiguats, com Nova York, Boston i Filadèlfia, amb risc d'inundacions costaneres. A Nova York, un home ha mort arran de la caiguda d'un arbre pel mal temps. I a un altre extrem del món, al continent asiàtic, més de 5.000 persones han estat evacuades de refugis a causa de les inundacions que els aiguats han causat a Bangkok. Un estudiant resident a la capital tailandesa, en 3 dies consecutius de pluja, descriu així la situació.
5: A causa de les inundacions he hagut d'esperar una llarga estona al bus i el trànsit estava molt congestionat. Quan he arribat aquí, tot està inundat. Mai no havia vist una cosa així.
0: Més de 50.000 cases han quedat malmeses per la pluja torrencial. A Sud-àfrica, 27 persones han mort aquest cap de setmana en 2 tirotejos a la ciutat del Cap i a Johannesburg. El primer ha passat en un bar de la ciutat de Wedela, al sud-oest de Johannesburg, quan 8 homes armats amb fusells han assaltat un bar, han mort 17 persones i n'han ferit 15 més. Segons fonts policials, sembla que abans de la matança els assaltants han pres els telèfons mòbils als clients i després de disparar han fugit. Es desconeixen les causes que els haurien empès a cometre el crim. I a prop de la ciutat del Cap hi ha hagut també un altre tiroteig. Aquest és el moment en què, per motius que no se saben, algú ha començat a disparar contra un grup de persones que estava ballant en un local. Hi han mort 10 persones i 11 més han quedat ferides.
13: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
23: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indiquen un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand.
13: 3CAT Info.
23: i s'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen partits d'aquest diumenge en presència d'internacionals del Barça, com l'Alemanya 0, Grècia 1, on Karim Adeyemi ha estat titular i ha jugat 76 minuts. Joao Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts al Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes, que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit i, segons ha explicat, el tot gira de Catalunya Ràdio.
2: Tenim 52 crits que han esperat a Patrick, jo els crits de la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur, però bueno, el treball del jugador ha sigut espectacular, la veritat que molt contenta per les fortes jugades aquell punt, perquè l'Inter bo després del que s'ha vist.
23: A la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano, en el que ha estat el debut de Luis Blanco com a tècnic de l'Europa. El sentim al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: A poc a poc, sí, creixen, partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona, fontejau en aquesta lliga. Victòria per 84-77 contra el Lucan de Múrcia amb una exhibició de Yazel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
23: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha emportat el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
7: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat que del repte que tenia endavant, no? I de l'equip que tenia endavant, però veig que l'equip va entrenar i veig que hi creien, no? Jo, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
23: I per tancar el bàsquet, derrota de la Penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
24: No podem esperar ser competitius jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
13: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
23: El Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém hongarès, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter ex-blaurana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blauranes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaurana Carlos Ortega.
25: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia del marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies a la final.
23: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
13: 3CAT Info.
23: Al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta masculina s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty. L'australià Michael Matthews ha estat segon i el neerlandès Matthew Van Der Poel ha estat tercer. I en tennis, Europa ha guanyat la Laver Cup, que l'enfronta a la resta del món. Ho ha aconseguit després de la victòria de l'alemany Alexander Zverev contra el nord-americà Lerner Thin per 7-6 i 6-3. És la sisena Laver Cup que guanya l'equip europeu del qual forma part el murcià Carlos Alcaraz. I encara en tennis, la República Txeca ha guanyat la Billie Jean Cup després de superar Ucraïna per 2-0.
8: La campiona de Wimbledon, Linda Noskova, ha aconseguit el punt decisiu després d'imposar-se per 6-3 i 7-6 a Elena Svitolina.

0: són les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els acampats a Madrid pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui la renovació indefinida dels lloguers. Per la seva banda, Sánchez afirma que treballa contra el rellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura. Suma adverteixen que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. I atenció, perquè aquest dilluns coincidim amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que, si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge entra en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i incrementar les vendes. I anirem a la platja de la Nova Icària de Barcelona, on un espectacular piro musical ha tancat aquest diumenge els actes de la Festa Major de la Mercè. I en esports, que destaques, Alfons Gorina?
1: Que Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra el Lucan de Múrcia i el Lleida sorpresa, el vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor. I en handbol, el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs contra el Vesprem hongarès, entrenat per Xavi Pascual. Es veuran

0: Podem hagués per exigir solucions a la crisi de l'habitatge, una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
1: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
2: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas puedan salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
3: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
1: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
4: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
1: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
0: El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
5: Hem de col·lapsar Barcelona i la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
0: Les primeres accions del dia estaran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i de Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digne. Si aquestes demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no es tiri endavant i continuarà amb els actes de protesta.
6: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i també de retruc incrementar les vendes. A partir d'ara es prohibeixen termes generals com verd, ecològic o respectuós amb el medi ambient. La nova normativa europea obliga els fabricants a etiquetar els productes amb informació veraç, juntament amb una certificació amb base científica demostrable i de fàcil accés per als consumidors. En una entrevista a 3CAT Info, la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, Elisenda Espanyol, ha explicat el canvi que suposa aquesta normativa.
7: A partir d'ara doncs, podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui doncs, que un producte és sostenible o és ecològic, doncs en allí mateix podrem veure no, a quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i, per tant, dona molta més seguretat.
0: I des de Greenpeace Espanya, el seu portaveu, Miguel Ángel Soto, ha aplaudit la mesura.
8: Se acabó la impunidad. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación, ¿vale? Si no hay una certificación reconocida, si no hay un espacio red donde tú puedas verificar esa información, eso no se puede decir.
0: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible. Figueres vol posar ordre a l'oferta comercial del centre històric. L'Ajuntament

0: garanteix que determinats negocis no puguin obrir a menys de 50 metres els uns dels altres, una mesura que forma part del nou Pla Especial d'Usos Comercials. Berta Artigas Fontàs.
1: El consistori vol evitar la concentració d'activitats que considera que ja tenen massa presència a la ciutat, com els supermercats 24 hores, els negocis de manicura, els establiments de menjar per emportar o els productes de cannabis. Una de les mesures que es plantegen és que hi hagi almenys 50 metres entre establiments d'aquest tipus. Jordi Masquet és l'alcalde.
2: Es farà aquest pla d'usos que impedirà en determinades zones de la ciutat determinada acumulació de determinats tipus de negoci que no acaben de fer bé a la ciutat ni projecten la imatge que com a govern volem que la ciutat tingui.
1: Per això el govern municipal està acabant de definir un pla que preveu aprovar el ple de novembre, una limitació, segons Masquef, similar a la que ja es va fer a finals dels 90 i principis del 2000.
2: Amb les entitats bancàries a la Rambla de Figueres, perquè semblava un determinat moment que tot eren bancs. Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
1: El pla afectarà tot el centre històric i alguns carrers propers, com el de Sant Pau, el Nou o el de Vilafant.
0: La denominació d'origen qualificada Priorat i la denominació d'origen Montsant encara en els últims dies d'una darema marcada per la calor. Si bé les altes temperatures han comportat una producció més baixa, les pluges han fet que el raïm sigui de més qualitat. Anem a Falset, Ariadna Escoda.
3: La calorada d'aquest estiu ha obligat els cellers a adaptar-se a les condicions climàtiques i avançar la verema, com afirma el president de la DEUCO Priorat, Jaume Balaguer.
4: Les varietats autòctones són les que millor estan aguantant, llavors s'ha adaptat molt amb varietats foranes que hi ha hagut una minva i fins i tot hi ha gent que les està canviant per varietats autòctones i després també a nivell de treball també diferents cellers han anat adaptant una mica tal manera de treballar amb aquest tipus de clima que tan extrem.
3: Malgrat la calor, les pluges han fet que el raïm que es verema sigui de més qualitat. Pilar Jus és la presidenta de la DEO Montsant.
5: Que els pitjors hi seran perquè ara estem a un 80% de la verema i portem quasi... No arribem als 6 milions de quilos, que això està molt bé. L'any passat vam arribar als 6 milions 200, és a dir que encara ens queda bastant i crec que superarem aquesta xifra. La qualitat és molt bona, la sanitat del raïm encara ho és més i això és importantíssim a l'hora de fer bon vi.
3: En aquest context, la DEO Copriorat augura arribar als 5 milions de quilos de raïm, mentre que la DEO Montsant preveu superar els 6 milions.
0: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha molt poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare per davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, el 93,5%, van optar per seguir amb la fórmula tradicional. Els experts ho atribueixen sobretot a costums patriarcals que venen de lluny. Laia Framis.
6: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, a hores d'ara, la gran majoria de parelles, 9 de cada 10, encara opten per mantenir primer el cognom del pare. De les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a l'estat espanyol, només 21.000 es van inscriure amb el cognom de la mare en primer lloc, un 6,5% del total. I aquí cal tenir en compte que la xifra real és encara més baixa perquè aquestes dades del Ministeri de Justícia inclouen les mares monoparentals i les parelles lesbianes, dos casos en què, evidentment, sempre va per davant el cognom de les dones. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que encara cal fer molta pedagogia sobre aquesta qüestió.
7: Un dret que sigui garantitzat no vol dir que immediatament s'apliqui o se'n faci ús. És una mesura que està molt bé que s'hagi fet, però que no ha sigut una demanda social. I penso que hi ha hagut una manca de pedagogia del perquè és important a nivell social poder alternar l'ordre dels cognoms. Aquesta idea de més igual, jo crec que té un pes bastant important.
6: I explicar per què creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
7: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? És a dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica
8: un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
6: Ara, a l'hora de decidir l'ordre dels cognoms, Álvarez creu que el pes de la tradició encara és molt important. De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que a vegades suposa una revolució familiar.
8: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
6: I encara un altre argument que pesa en algunes famílies.
8: Una pregunta bastant interessant que a vegades sorgeix és com reconstruirem els arbres genealògics. Aquesta idea d'història, no?, de relació amb els avantpassats i sobretot, no?, els que vindran, si s'intercanvien els cognoms, com es sabrà quina família és quina?
6: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació relacionat amb la contravenda de rellotges de luxe a Barcelona. Els fets van passar quan unes persones es van desplaçar des del Regne Unit fins a la capital catalana per comprar diversos rellotges de luxe i una cadena d'or amb diamants, després de mantenir contactes amb els venedors a través de les xarxes socials. Després de verificar-ne l'autenticitat en una rellotgeria, els compradors van pagar 418.000 dòlars en criptomonedes. Llavors, els venedors van dir que no havien rebut el pagament i van fugir amb el botí. Les víctimes van perseguir els estafadors pel carrer i un d'ells va intimidar-los amb una arma blanca. Els Mossos van aconseguir detenir-lo i li van trobar al damunt dos rellotges de luxe. Els investigadors han aconseguit bloquejar la transacció de les criptomonedes i els estafadors finalment s'han endut només 1.000 dòlars. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i no es descarten noves detencions. En els últims 5 anys, els robatoris amb força durant l'estiu a domicilis de Sarrià, Sant Gervasi i a Barcelona s'han reduït més d'un 53%. Durant aquest estiu hi ha hagut 86 denúncies, la xifra més baixa dels últims 5 anys, i els Mossos d'Esquadra han detingut per aquest tipus de delicte 34 persones, la majoria amb antecedents policials, amb una mitjana de més de 5 cadascun. Joel Pérez, caporal del patrimoni de Sarrià Sant Gervasi, explica el perfil dels delinqüents.
9: Normalment, tot i que hi ha diferents nacionalitats, hem detectat que són persones d'Europa de l'Est. En aquest cas, són persones que venen a fer, doncs, per desgràcia, la temporada estival, no? la temporada d'estiu, i inclús les temporades de Nadal.
10: El temps.
6: Dani Ramírez.
11: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta, molta humitat i de dia pot fer una mica de xafogó, però baixa, baixa la calor, s'acaben els 30, 35 graus de dies enrere, recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34, 35 les més altes i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es va enfilar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta, molta humitat, boira a les muntanyes i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís el Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat, i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
10: 3CAT Info.
6: La Setmana del Llibre en Català ha tancat aquest diumenge la seva 44a edició amb èxit de vendes i assistència. Durant els 10 dies de fira l'han visitat més de 130.000 persones i la facturació targarà el milió d'euros,
0: un 12% més que fa un any. Són dades que faciliten l'organització en espera de tancar les xifres definitives. Els organitzadors asseguren que la setmana s'ha consolidat com el gran aparador del llibre en català, en una edició que per tercer any consecutiu s'ha fet el passeig de Lluís Companys, coincidint amb les dates de les festes de la Mercè. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
12: Han vingut molts lectors que creien que per primer cop s'estan apropant al llibre en català i hem demostrat que la setmana és el gran aparador del llibre en català i que és el, ja el tercer moment de l'any de més venda i que s'ha consolidat com la represa, es considera represa després de l'estiu i ja preparar-nos de cara a un últim trimestre que esperem que sigui molt bo.
0: Segons l'organització, la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes per al sector.
13: Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí.
0: El tradicional Pere Musical ha tancat aquest diumenge a la Festa Major de la Mercè de Barcelona. Per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària, en comptes del lloc habitual, l'avinguda de Maria Cristina, per les obres que es fan a la Fira de Músic. La selecció musical l'ha triada Josep Montero, líder d'Oques Grasses, que aquest mes d'octubre s'acomiada del seu públic amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A més de temes del grup usonenc, la banda sonora del Pere Musical ha inclòs artistes catalans com Rosalia, Aitana, Maria Arnal, Rita Pallés, El Petit de Calaril o Joan Manuel Serrat, i música de grups i cantants internacionals com Pitbull, Dua Lipa, Billie Eilish, Coldplay, Imagine Dragons o Bruno Mars. L'espectacle de llum, pólvora i música ha reunit desenes de milers de persones davant del mar. Els 5 dies d'actes de la Festa Major de Barcelona han tingut una acollida multitudinària, segons l'Ajuntament, que no ha donat xifres d'assistència. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha dit a BTV que el bon temps ha facilitat l'assistència als més de 100 concerts i 235 actes culturals repartits en 10 districtes de la ciutat.
14: Aquesta Mercè, els barcelonins l'han viscut amb molta intensitat i per tant l'han fet seva. La fan sempre seva cada any, no? Però aquest any jo crec que de manera molt especial. També perquè hi ha hagut més coses a la platja, que és un espai molt generós. Els drons van ser increïbles, la quantitat de gent. Avui aquí al Pino Musical, a Bogatell, i la quantitat de gent que hi ha és increïble, no?
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra. Josep Almirall.
15: La colla de Baix Llobregat ha descarregat el 5 de 7, el 3 de 7 per sota i el 7 de 7. Però a la cinquena ronda, veient possibilitats d'endur-se la victòria, ha descartat el 7 de 7 i ha provat i descarregat el 5 de 7 amb l'agulla. Joel Segura n'és el cap de colla.
16: Sempre ens fixem molt en les colles grans, ens fixem molt en les games extres, però crec que aquests petits castells, aquests petits que per nosaltres són grandiosos, crec que fan la veritat que el món casteller segueixi viu com sempre.
15: En segona posició s'ha classificat la colla castellera de Figueres i han completat el podi els castellers de Cerdanyola, totes dues colles amb la Torre de Set descarregada. A banda del concurs, aquest diumenge destaca l'actuació dels Minyons a Terrassa, la Mercè, de Barcelona. Els Malves hi han estrenat el 5 de 9 i el Pilar de 8, carregat, i també hi han completat el 2 de 9 i el 4 de 9. A la mateixa diada, els castellers de Barcelona han estrenat el 3 de 9, que ha quedat carregat, i les Joves de Valls hi ha fet els bàsics a 9 i el Pilar de 8. Per la seva banda, els castellers de Vilafranca han actuat en plaça pròpia i han completat el 4 de 9, el 3 de 9, el 9 de 8 i el Pilar de 8. 4 castells que duren diumenge que ve amb un pis més a la sessió final del concurs a Tarragona.
0: Juli Alcoriza, del restaurant L'Andreuenc, del districte de Sant Andreu de Barcelona, s'ha erigit com el guanyador de la segona edició de la Lliga del Porc i la Forquilla. La final del certamen, que s'ha celebrat en el marc de la Fira Mor Sant Miquel de Lleida, ha escollit el seu plat com el millor esmorzar de forquilla de Catalunya, Alba Mor.
17: Alcoriza ha guanyat amb un plat de galta de porc brasejada amb brandada de bacallà i suc de fesolets de Santa Pau. El plat també ha convençut el públic, que ha pogut tastar un total de 12 àpats de participants d'arreu del país, com Jordi Mascort, de Can Mascort de Girona, i Vanessa Pijuan, de Can Ginesta de Viloví d'Onyà.
18: Venim a disfrutar, que la gent ens coneixi, encara que Girona quedi lluny d'aquí, però bueno, esperem rebre molts clients aquí, o de Barcelona o de Tarragona, per poder ampliar la nostra cartera de clients.
19: Val molt la pena, perquè diuen que l'esmorzar és l'àpat més important, doncs com a bons catalans, l'esmorzar de Forquilla l'hem encara de potenciar encara més, i concursos com aquest dona a conèixer molt els locals i a potenciar més l'esmorzar de Forquilla.
17: La competició s'ha celebrat en el marc de la segona edició de la Fira Mos Sant Miquel de Lleida, que neix de la transformació de l'antiga Fira de Sant Miquel. La segona edició del certamen ha tancat amb la participació de 70 expositors, una cinquantena d'activitats entre tastos i show cookings i un volum de negoci de 6 milions d'euros en el sector de l'automòbil.
0: L'anomenada Lleida Nets pot convertir Buenos Aires en la tercera ciutat del món amb més passaports espanyols després de Madrid i Barcelona. Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
20: El Consolat d'Espanya a Buenos Aires és encara avui en dia, per a no pocs argentins, sinònim de caos, tot i que ja no és així. En el record i en l'imaginari col·lectiu ha quedat el que va significar, per exemple, la crisi del Corralito del 2001, quan milers d'argentins volien fugir cap a Espanya amb un passaport a la mà, escapant d'un malson. Algunes associacions, com el Centre de Descendents d'Espanyols Units, ajuden els sol·licitants de la nacionalitat espanyola orientant-los sobre la documentació que han de presentar.
21: Cuando uno va juntando los papeles, es como remontarse a lo que contaba mi madre, de mi abuela de Galicia, de mi abuelo de Barcelona. Entonces vos te los vas imaginando, viste, mi abuela en la casa de piedra, frente al mar.
22: Y yo no sé qué van a hacer el día de mañana mis hijos, yo se los hago por las dudas. Yo no emigro, pero ellos no sé, no les voy a cortar la posibilidad si se quieren ir.
20: Perdre el dret a votar genera un cert disgust, tot i que en el cas argentí sempre la participació electoral en eleccions de l'estat espanyol ha estat molt baixa. Adriana Garris és portaveu de CDEU, el Centre de Descendents Espanyols Units de Buenos Aires.
23: Esta medida, que suena extraña, asusta, porque uno cree que este puede ser un paso, mucha gente dice este es el primer paso, después que vendrá.
20: Quasi un milió de sol·licituds de nacionalitat espanyola s'han presentat a l'Argentina, 2,4 milions a nivell mundial.
0: Esports. Amb el Fons Gorina.
11: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indica en un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robert Lenormand. S'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen aquest diumenge dos partits en presència d'internacionals del Barça. Karim Adeyemi ha estat titular a l'Alemanya 0, Grècia 1 i ha jugat els 76 minuts. Joao Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts en Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
10: 3CAT Info.
11: A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes, que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit. La sentim en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
24: També sé quant dos crec que ens podrà Patrick. Jo crec que tota la segona part amb el jugador menys i sense fet molt dur, però bueno, el treball del jugador ha sigut espectacular, la veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i per el punt, perquè l'hem per bo després del que s'ha vist.
11: A la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano en el debut de Luis Blanco com a tècnic escapulat. El sentim al Tot Gira.
25: A poc a poc, sí, creixen. Partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara, i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
11: Més futbol perquè la selecció espanyola femenina s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord. El partit havia acabat amb 0-0. El combinat espanyol ha comptat amb 5 catalanes, Carla Julià i Aixa Camarà del primer equip del Barça, Noa Jiménez del filial blaugrana i Ainhoa Gómez i Cèlia Segura blaugranes cedides a Deportivo i Atlètic de Madrid respectivament.
1: A més, la blaurana Rosalía Domínguez ha estat guardonada amb la pilota d'or del torneig. En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona a Fontdejau, victòria per 84-77 contra el Camp de Múrcia amb una exhibició de Yazel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim en declaracions al Tot Gira.
2: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
1: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha endut el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
3: Bueno, tenía la esperanza, ¿no? Sabía la dificultad que del repte que tenía davant, ¿no? Y del equipo que tenía davant, pero ve que el equipo entrena y ve que hi creien, ¿no? Y bueno, tenía la esperanza de poder donar la campanada.
1: I per tancar el bàsquet, derrota de la penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
4: No podem esperar ser competitius jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
1: El Barça jugarà a la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém, entrenat per Xavi Pascual i amb l'exporter blaurana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blaurenes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaurana Carlos Ortega.
5: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia del marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
1: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
10: 3CAT Info.
1: I al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta masculina, s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty, seguit de l'australià Michael Matthews i del neerlandès Matthew Van Der Poel.
7: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a una nova setmana més al Matí de Catalunya Ràdio. Comencem setmana i deixem enrere l'estabilitat, el temps, perquè des d'aquesta hora, atenció, i fins demà, tenim avisos per intensitat de pluja a tot el litoral i prelitoral. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, amb una situació que serà extremadament incerta les pròximes hores. De moment, avui sí que preveiem ruixats bastant irregulars aquest matí a la costa i al prelitoral, aquests que comentàvem. Després, a la tarda, s'endinsen alguns llocs del Prepirineu, i a partir d'aquesta nit és quan les precipitacions poden ser encara més intenses, i aquesta nit, matinada, demà, en qualsevol moment del dia, podem tenir pluges fortes a les comarques del litoral, prelitoral, del nord de Tarragona, de Barcelona, de Girona, també a la Catalunya Central i al Prepirineu. En alguns casos, els models marquen precipitacions a més de 50 litres per metre quadrat, fregant els 80 o 90 puntualment. Per tant, una situació d'aquestes que s'ha d'anar seguint moment a moment, i més a més, tenint en compte això, que serà molt incerta, molt incerta.
0: I dius, Eloi, que és situació inestable, vol dir que tampoc sabem quina quantitat pot ploure ni on pot ploure.
1: A veure, els models ens ajuden a puntualitzar això. El que passa que hem d'anar afinant, diguéssim, a mesura que van actualitzant-se els models. El que em refereixo amb aquesta incertesa és que normalment els meteoròlegs sempre busquem o un front o una gran borrasca, alguna cosa que motivi aquestes precipitacions. Aquí simplement és el mar calent, una mica d'aire fred en altura i molta humitat a tots els nivells de l'atmosfera, molta. I llavors qualsevol cosa que faci pujar una miqueta l'aire farà disparar aquestes tempestes. I aquí és on hem de veure què passarà. Segurament la zona litoral i prelitoral és allà on podem tenir els aiguats més forts.
0: Doncs ho seguirem i ho ampliarem ara. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara, adéu-siau.
0: Tot això ho diem que les protestes en favor d'un habitatge digne es traslladen també a Barcelona, coincidint amb la presència del president espanyol, Pedro Sánchez, que avui dilluns té diversos actes a la capital catalana, algun precisament relacionat amb promocions de pisos de lloguer assequible.
2: Per això fem una crida a tots els catalans i catalanes que també n'estiguin farts d'aquesta situació, a dir-li a la cara, a deixar clar que no acceptarem una farsa.
0: Això deia Enric Aragonès del Sindicat de Llogateres, ha fet una crida a col·lapsar Barcelona amb diferents concentracions que arrencaran ja a quarts de vuit del matí i que seguirem en directe a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Ho seguirem aquí en directe i tornarem també a la Porta del Sol, on milers de persones han passat la nit acampades per segon dia consecutiu. Madrid, Alba Gil, bon dia.
3: Bon dia. El Sindicat de Llogateres assegura que no aixecarà l'acampada si el decret antidesnonaments no inclou la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer. L'Ajuntament de Madrid demana desallotjar la plaça.
0: I el carrer pressiona per un nou decret d'habitatge que Pedro Sánchez vol aprovar demà al Consell de Ministres per portar-lo després al Congrés, on Sánchez necessitarà també el suport de tots els partits de la investidura.
4: Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: Per ara, tots posen les seves condicions, Junts, que el decret afecti els fons voltors i no els petits propietaris, i Esquerra proposa suspendre els desnonaments a persones vulnerables i la pròrroga també dels lloguers. Jordi Turull i Oriol Junqueras.
5: De parar los pies a los fondos buitres que no puedan pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
6: La prioritat no són les bralles del Partit Socialista i de Junts, la prioritat és com ajudem en els llogaters i en els petits propietaris.
0: Tot plegat ho analitzarem en temps d'agora i entrevistarem també el nou director general dels Mossos, Ferran López. Li preguntarem què faria ell si es proveix una acampada, per exemple, a Barcelona. Serà un dels reptes que tindrà també les protestes aquest matí el director general dels Mossos. Per tant, en un matí calent també de protestes i detalls de carreteres o de carrers a Barcelona, tindrem el director general dels Mossos en aquest programa. Primera entrevista que concedeix, per cert, a una ràdio, a un mitjà visual, després de rellevar Trapero. Li preguntarem per com actuarà la policia a partir d'ara i també sobre aquestes paraules de la líder de Podem, Irene Montero, divendres en aquest programa sobre el traspàs de les competències en immigració.
7: Si ese traspaso de competencias implica aumentar los Mossos d'Esquadra, pues no nos van a encontrar. Si quitan...
0: Vostè que ha comentat els Mossos d'Esquadra, això comporta un comportament racista.
7: Por supuesto, implica una visión de la migración donde lo que le ofreces como sociedad y como instituciones a las personas migrantes es palos.
0: I a temps d'agora també analitzarem com ha anat el primer cap de setmana de la Bola Negra als cinemes, on ha batut per cert rècord de recaptació amb 1,3 milions només el dia de l'estrena.

Hi ha gent que li agrada moltíssim i gent que li agrada... Com per exemple Jordi González, que avui ens acompanyarà a partir de les 10, que diu que tampoc n'hi ha per tant. L'escoltarem i ho debatrem també avui amb els nostres egoistes.

0: senyal. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem pel que serà la notícia d'aquest matí. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita també del president espanyol Pedro Sánchez a la ciutat.
2: Les primeres accions estan convocades aquest matí en quatre punts de la capital catalana.
1: Més detalls, Montse Mir.
4: La Meridiana, la plaça de Sants i els carrers Tarragona i de Sant Agustí. Carme Carazo és la portaveu del sindicat.
5: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
4: A la tarda es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà una entrega de premis. El sindicat exigeix que aquest dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb quatre punts innegociables. Contractes de lloguer indefinits, la congelació dels preus, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i mesures antidesnonaments reals. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Tot això després que milers de persones han passat la segona nit a la Porta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge.
6: La intenció dels concentrats és quedar-s'hi fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments.
1: Madrid, Alba Gil.
7: L'Ajuntament de Madrid vol que el govern espanyol desallotgi la plaça, però els acampats asseguren que no marxaran. Es volen quedar com a mínim fins demà, quan exigeixen a Pedro Sánchez que aprovi el decret antidesnonaments amb la pròrroga de tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
8: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba en este país, siguen gobernando los fondos buitre.
7: La Puerta del Sol acabava el dia plena de goma a goma, amb cares conegudes com la de Pedro Almodóvar o Aitana Sánchez Gijón. Això després d'una jornada amb tallers, concerts i activitats culturals. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el govern espanyol, Pedro Sánchez, en aquest cas, diu que farà el possible perquè la resposta legal als desnonaments s'aprovi en el pròxim Consell de Ministres.
2: En un acte de partit, el president espanyol s'ha dirigit a la dona desnonada de 87 anys.
9: I jo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda.
2: Sánchez ha demanat un esforç als seus socis d'investidura i Yolanda Díaz de Sumar adverteix que s'hi juguen la legislatura i anima a mobilitzar-se.
10: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
2: I el secretari general de Junts, Jordi Turull, també s'ha obert al pacte.
11: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no puedan pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
2: Oriol Junqueras d'Esquerra ha reclamat que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i aturar els desnonaments a vulnerables i el PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un decret la mala gestió dels últims anys.
1: I tot i que de moment no hi ha cap convocatòria oficial, els Mossos d'Esquadra veuen possible que a Catalunya també es convoquin acampades similars a la del Puerta del Sol de Madrid per reclamar el decret Mari Carmen.
6: Davant d'aquest escenari, el cos garanteix que preservaran el dret de concentració i de manifestació, ho afirma la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catán, una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
12: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas, el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
6: La nova comissària cap dels Mossos també ha explicat que el cos treballa amb el govern en un pla transversal per abordar l'augment de la delinqüència juvenil. Segons les darreres dades de la Fiscalia General de l'Estat, els delictes comesos per menors han augmentat un 74%.
1: I avui al matí a Catalunya Ràdio, Ferran López, el nou director general dels Mossos d'Esquadra, que s'estrena per cert al càrrec, amb diverses carpetes prioritàries aquesta hora sobre la taula, començant per una anàlisi detallada de l'índex de delictes registrats a Catalunya.
2: I un dels principals reptes que té López sobre la taula també és reduir la presència d'armes als carrers, que els responsables policials atribueixen al crim organitzat com a causa principal.
1: I les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits. Això segons ha pogut saber Catalunya Ràdio.
6: Aquesta nova manera d'avaluar prevista en el Pla Cura s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a cuidador no professional.
4: Des de mitjans de juliol, si la persona sol·licita no hi té inconvenient, el procés de valoració es fa en línia i sempre s'intenta que hi participi algun familiar o el cuidador habitual. Un tràmit que es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molt bons resultats, com ha explicat a Catalunya Ràdio Sílvia Sobirana, directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat.
3: Estem treballant amb uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és que hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo vaig un expedient i quan tinc una mitja de porta amb aquest model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
4: Properament està previst que s'actualitzin les dades de la llista d'espera de dependència. Mar Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I govern i sindicats aborden avui a la taula agrària la crisi del sector, marcada per l'augment de costos de producció, pels efectes del canvi climàtic, i per uns preus que van a la baixa.
2: Sobre la taula de tractorada convocada per Unió de Pagesos pel 14 d'octubre a Barcelona.
13: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern mobilitzarà tots els recursos que estiguin al seu abast i que, a la vegada, demanaran mesures extraordinàries a la Comissió Europea i al govern de l'Estat. Ordeig entén els pagesos i avança que no podran compensar totes les pèrdues.
14: Ho entenem, tenen raó, i per tant estarem al seu costat. Ara hem de decidir entre tots dels recursos que tenim com som capaços de destinar-los, d'acord? I també hem de ser responsables. No podrem absorbir totes les pèrdues derivades de la descens dels preus i del descens i de l'augment dels costos del combustible, però sí que hem d'ajudar a pal·liar aquesta situació.
13: Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I tot això, la Unió Europea encara està lluny de complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030.
6: Ara el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir tot i l'augment de la despesa militar dels governs i els encàrrecs multimilionaris que els països han fet a empreses armamentistes arran de la guerra a Ucraïna.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
15: Els fabricants d'armes europeus continuen produint poc i a un ritme lent, ho explica l'auditora del Tribunal de Comptes Europeu, Kinga Wisniewska.
16: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
15: Gran part de les armes que Europa envia a Ucraïna són comprades abans als Estats Units, amb diners públics que al final reforcen la indústria nord-americana. El Tribunal de Comptes de la Unió lamenta aquesta dependència i també es queixa de la falta de coordinació entre els països europeus a l'hora de comprar armament. Diu que això crea duplicitats i mancances. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Els ministres de Defensa de la Unió Europea discutiran de tot plegat aquest matí en una reunió, com dèiem, a Brussel·les. I el Regne Unit, atenció, perquè ha detingut 5 persones per anar carregades d'explosius a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes.
2: Sí, la policia antiterrorista investiga ara si els detinguts preparaven un atac. Com a mesura preventiva, les autoritats han activat un perímetre de seguretat, han evacuat habitatges d'una localitat pròxima i han desplegat artificis de l'exèrcit. Segons Donald Trump, els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investigava des de feia temps. La policia ha explicat que l'ajuda ciutadana ha estat clau per localitzar 3 furgonetes i detenir les 5 persones. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que serien un objectiu legítim.
1: Donald Trump espera que els negociadors nord-americans reprenguin les converses amb l'Iran a partir d'avui mateix.
6: Així ho ha dit el mitjà nord-americà Axios després d'haver rebutjat una proposta iraniana per posar fi a la guerra. Trump diu que el règim dels ayatolars vol arribar a un acord, però diferent del que ell vol. Segons el president nord-americà, la proposta iraniana hauria estat acceptable fa un any, però ara no. Una proposta que l'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Walls, ha qualificat com un exercici de cinisme en declaracions al canal NBC.
17: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que vam violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
6: Mentrestant, el ministre iraní d'Afers Exteriors manté les condicions de Teheran per la reobertura de l'estret d'Hormuz.
1: I l'avió esgarrapa terreny, el tren en desplaçaments entre Barcelona i Madrid.
2: Creixen els vols entre el Prat i Barajas i reculen els usuaris de l'alta velocitat.
1: Joan Garcia.
18: El tren ara triga més i és més car. Com a mínim necessita mitja hora més des de les limitacions de velocitat pels accidents de Damut i Gelida i la retirada de l'oferta de baix cost de l'Ablo va encarir el preu del bitllet. Pere Suau Sánchez, catedràtic en gestió del transport aeri de la UOC.
19: El producte d'alta velocitat és d'una menor qualitat actualment. Hi ha hagut increments del temps de viatge, reducció d'operadors i menys freqüències en determinats períodes del dia.
18: El tren ha perdut més de mig milió d'usuaris entre març i juny respecte al segon trimestre de l'any passat. Vueling recupera la ruta el 5 d'octubre. La quota de mercat continua, però, afavorint el tren, supera l'avió en un 80%. Joan García, Pomatí, de Catalunya Ràdio.
1: Hi ha aterratge d'emergència a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Air Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston.
6: Va passar després que es detectés fum a la cabina per causes que no se saben. 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a dos homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum, tot i que estan estables. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una seixantena de bombers fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona les operacions.
1: I avui també us expliquem que els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte.
2: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva des de principis d'any.
20: Aquest 2026 els treballadors públics tindran 14 hores més d'assumptes propis pels dos dissabtes que aquest any cauen en festiu, el 15 d'agost i Sant Esteve. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions ho celebren.
21: Es una reivindicación que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
22: La idea es que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
20: Malgrat l'acord i altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris, la més important és la jornada de les 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en poc més de 30 hores. Núria Jara, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara anem als esports. Robert Prat, bon dia.
23: Bon dia. Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll. S'ha descartat cap lesió greu. L'Hilerna Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València, i debut en victòria del Girona davant l'UCAM de Múrcia. Derrota del Joventut de Badalona a la pista del Breogán.
1: Són les 6 i 9, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
24: Molt bon dia.
1: La primera. Yeah, yeah.

0: Josep Montero, dues gràcies. Aposta per artistes catalans i internacionals per la seva llista al Piro Musical de la Mercè. A diferència d'altres anys, només hi ha hagut dues cançons en castellà. S'han pogut sentir temes d'Oques, del Petit de Caleril, de Rosalia, de Joan Manuel Serrat i també de Coldplay, Bruno Mars o Stromae.
1: La segona.

0: Sound Music que me trae. Perdoneu, en directe del concert de Shakira del proper 3 d'octubre a Madrid. De moment no s'ha confirmat els artistes convidats, però sonen noms com el de Maluma o Nati Peluso després que aquest cap de setmana passat ja hagi actuat Alejandro Sanz.
1: I la tercera.

0: Taylor Swift, que ja és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards després de superar Beyoncé. Aquesta matinada ha rebut un nou guardó a millor direcció artística, uns premis que també han guardonat Madonna com l'artista de l'any.
1: Avui que és dilluns 28 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Gemma amb 3 quilos 570 grams a casa seva, a l'Estany, i la Gala amb 3 quilos 200 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A partir de les 9 obrirem l'àgora molt pendents de les protestes i els moviments polítics en relació amb l'habitatge. Entrevistarem la portaveu del sindicat de llogateres, Carmen Carazo, i l'expert i exgerent d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Javier Burón.
4: I a 9:45, entrevista el nou director general dels Mossos d'Esquadra, Ferran López.
3: A 10:45 parlarem amb el catedràtic de genètica Manel Esteller, que ha publicat Història d'una supercentenària. Són les conclusions de l'estudi que ha fet i que publica amb el periodista Eloi Santos sobre Maria Branyes, la persona més longeva del món, que va morir amb 117 anys.
4: I a les 11 parlarem de l'estrena de la Travessa VIP de Trescat amb la seva presentadora, Laura Escanes.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Sí, 22, pel que fa al temps, com dèiem, entre avui i demà es preveuen algunes pluges fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí, a mesura que vagin passant les hores, aquesta possibilitat de pluges fortes s'anirà incrementant. De moment, aquest matí no en tenim, per ara. Tenim algun ruixat sobre el mar que s'aniran acostant al litoral durant aquest migdia, primeres hores de la tarda. Es poden acostar a la zona del litoral i prelitoral de Barcelona, nord de Tarragona preferentment, i després d'una tarda poden aparèixer en altres llocs. També cap a la zona del Prepirineu podrien aparèixer alguna d'aquestes precipitacions. Avui amb temperatures altes, molt xafogoses a aquesta hora, 23 a Palamós, 23 a Barcelona, 21 a Tortosa, sí que refresca una mica més al Pirineu, amb 12 graus a Gósol i a Planoles. Avui en general les màximes no passaran dels 25 a 28 graus, però molta humitat. I aquesta nit, matinada i demà, sí que s'esperen pluges més importants que poden passar dels 50 litres per metre quadrat puntualment en alguns llocs també del litoral i prelitoral, preferentment entre el nord de Tarragona, Barcelona i les comarques de Girona, però també en algunes zones de la Catalunya central, nord del Pla, Lleida, Prepirineu, podrien tenir alguna d'aquestes acumulacions importants.
1: I pel que fa a la mobilitat i al trànsit, Maria Fernández Noguera.
6: Doncs a aquesta hora ja hi ha les primeres retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A la ronda de dalt les cues són al nus de la Trinitat i a la litoral a l'altura de Poblenou. D'altra banda, un carril tallat a la 2 a Castellolí en sentit Lleida provoca mig quilòmetre de circulació intensa. Pel que fa al transport públic, de moment sense incidències destacades, més enllà d'algun retard, com el del tren de l'IRL4 de Manresa a Lleida, que va 20 minuts tard. Per cert, que avui la pàgina el web de DIF ja funciona correctament després que divendres no estigués activa per un ciberatac.
1: Són les 6:22. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot el que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit des de Moscou, Cristina Solies. Priviet, bon dia.
7: Priviet.
1: A Brussel·les saludem a Bruno Fortea, bonjour.
8: Hola, bonjour.
1: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
9: Good morning, Ricard.
1: I des de Madrid, Dani Santiaja, bon dia.
10: Bon dia.
1: A Rússia, a Sibèria, estan suspenent tota mena d'activitats a l'aire lliure. El motiu, Cristina, és que els ossos s'acosten cada vegada més a les ciutats.
7: Sí, la població d'ossos s'ha descontrolat perquè cada vegada hi ha menys caçadors i aquests animals han perdut la por dels humans. A més, com que hi ha hagut mala collita de pinyons, s'han acostat a les zones poblades per buscar menjar i han atacat persones. Això ha obligat les autoritats a decretar l'estat d'alerta. S'han aplicat tocs de queda i s'han prohibit les excursions escolars i turístiques als boscos, fins i tot per les eleccions legislatives del passat 20 de setembre, es van habilitar autobusos especials perquè la gent pogués anar a votar de manera segura i sense trobar-se cap os pel camí.
1: I d'ossos no han trobat els 4.000 soldats que a Bèlgica han difós dades personals a través d'Strava. És l'aplicació, Bruno, que publica en un mapa les rutes que fas quan surts a córrer.
8: Exacte, Ricard, i algunes d'aquestes rutes passen per llocs sensibles. Es pot seguir el rastre dels soldats corrent per bases de l'exèrcit belga, però també, atenció, dins del mateix quartier general de l'OTAN, situat als afores de Brussel·les. D'aquests 4.000 soldats que han publicat les seves rutes, la majoria tenien el perfil públic, i això vol dir que qualsevol persona podria haver mirat el mapa dels recorreguts, veure la foto de perfil amb la cara d'aquests militars, descobrir el seu nom i cognom i fins i tot saber el lloc on viuen, cosa que compromet la seva seguretat.
1: I als Estats Units, atenció a aquesta història. Un cavall guanya una cursa de prestigi. El seu amo celebra la victòria i els 23.000 dòlars de premi, amb un missatge públic que diu «El pintor austríac ha guanyat el derbi». I tot seguit, l'organització li diu que ha de canviar el nom del cavall. I per què no agrada el nom Oriol?
9: Doncs perquè l'han considerat ofensiu, perquè pintor austríac és un eufemisme utilitzat en entorns neonazis per referir-se al dictador Adolf Hitler. Els responsables de registrar els cavalls a la cursa d'Indianàpolis van rebre una denúncia i el propietari de l'animal l'ha rebatejat amb el nom de Potes Alegres. El problema arribarà quan la seva germana, que ara té un any, competeixi amb el nom de Nou Ordre, una expressió que recorda el Neuordnung del Tercer Reich. El propietari s'ha afanyat a dir que tot ve de les devocions que tenen a casa. La seva dona pel pintor austríac Gustav Klimt i ell per la banda britànica New Order.
1: I a Madrid, primer dia als jutjats de la plaça Castella sense el jutge Peinado. El magistrat es va jubilar divendres, Dani, 4 dies després d'enviar Begoña Gómez a judici.
11: Juan Carlos Peinado, penjat de toga, amb 72 anys, acabats de fer, esgotat fins a l'últim dia que li està permès exercir com a jutge per acabar la instrucció del cas Begoña. Ha estat 2 anys i mig de polèmica que arrencava amb manos límpies, feia parada a la Moncloa.
12: No sé, aprovechate que esbozca usted una sonrisa.
13: Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio.
11: I enmig de correccions de l'audiència i crítiques del govern espanyol...
14: Peinado ha hecho mucho daño a la justicia.
11: ...però que ha acabat irremeiablement amb la dona de Sánchez pendent de judici amb jurat popular per delictes de corrupció.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
16: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
17: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: 6 i 28. Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or.
18: Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els tres grans favorits per aconseguir el premi. Els 100 periodistes internacionals acreditats són els qui decideixen el millor jugador i jugadora del món. L'ex blaugrana Joao Félix explica per què considera Lamine Yamal el millor de tots. Són declaracions al diari AS.
19: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado a la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Enrique han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
18: Entre les favorites del guardó femení destaca Alexia Putellas. La gala en què s'anunciarà el nom del guanyador serà el 26 d'octubre.
1: I Eric García recupera Barcelona dels seus problemes al genoll.
18: Va abandonar la concentració de la selecció espanyola a Wembley, s'ha descartat una lesió greu, però per evitar riscos el jugador descansarà, no jugarà els partits de la Copa de les Nacions. Avui es juguen el Bèlgica, França i el Turquia a Itàlia. Xavi Hernández aconsegueix amb els Països Baixos la seva primera victòria, 1-2 davant Sèrbia. Jugats ahir, Alemanya 0, Grècia 1, Noruega 1, Portugal 2 i Dinamarca 2, Gales 0.
1: L'Hèrnia Lleida guanya a la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València.
18: Victòria de prestigi dels lleidatans, 100-105. El Girona, que debuta amb victòria també davant l'Ucamp de Múrcia, i la Penya perd 110 a 104 a la pista del Breogán. A la Lliga Femenina de Futbol, Depor 1, Espanyol 1.
1: En punt, 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Ponts, a la Noguera, a les 7:49 minuts.
20: I es pondrà a les 7:42 minuts del vespre.
1: Les temperatures a aquesta hora?
21: A Sant Pere Pescador 19 graus, Amposta 20 i a Badalona 22.
1: I pel que fa al temps, tenim previsió de tempestes els pròxims dies. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui ja en pot arribar alguna. Avui seran molt irregulars, poden afectar a partir de mig matí en punts de la costa i del prelitoral i després a la tarda arriben també en altres comarques, per exemple, el Prepirineu. A partir d'aquesta nit, matinada i demà, arriben les pluges més fortes que podrien afectar en qualsevol punt de Catalunya.
1: I com tenim ara mateix les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera.
6: Retencions a aquesta hora a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, a la C58 d'entrada a Barcelona i a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. Circulació intensa a la 2 a Castellolí perquè hi ha un carril tallat en sentit Lleida. Pel que fa al transport públic, de moment sense incidències destacades, més enllà d'algun retard, com el del tren de l'IRL 4 de Manresa a Lleida, que va amb una demora de 20 minuts.
1: Tot això avui, que és dilluns 28 de setembre del 2026, i aquests són els 5 noms del dia. El primer, sindicat de llogateres.
0: Fa una crida a col·lapsar a Barcelona avui per reclamar que s'aprovi un nou decret d'habitatge a partir de les 8 del matí. Hi ha diverses accions convocades i a la tarda una concentració que coincideix amb la visita del president espanyol a la capital catalana, a Madrid, segona nit d'acampada a la Porta del Sol.
1: Precisament aquest és el segon nom del dia. Pedro Sánchez.
21: Assegura que farà el possible per aprovar el nou decret que ha d'evitar desnonaments com el de la Mari Carmen al Consell de Ministres de demà. Suma adverteix que si juguen la legislatura, Junts exigeix protegir els petits propietaris i Esquerra reclama un topall per als lloguers d'habitatges turístics.
1: El tercer, dependència.
0: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, des d'aquest estiu les valoracions del grau de dependència es fan per via telemàtica per agilitar els tràmits en el cas de les persones que demanen una prestació econòmica per a cuidadors no professionals. Justament aquest estiu l'actriu Assumpta Serna denunciava públicament la lentitud en la tramitació de les ajudes, en el seu cas per la seva mare centenària.
1: El quart, taula agrària.
21: El govern i els sindicats aborden avui la crisi del sector marcada per l'augment de costos de producció pels efectes del canvi climàtic i per uns preus a la baixa. Tot això amb una tractorada convocada per Unió de Pagesos per al 14 d'octubre a Barcelona sobre la taula.
1: I el cinquè, Taylor Swift.
0: S'ha coronat aquesta matinada com l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards i ha superat Beyoncé en la mateixa gala. També s'ha premiat Madonna com l'artista de l'any d'aquests guardons dedicats a la música pop.
1: I pel que fa a la matinada, Pol Forada, bon dia.
4: Bon dia.
1: Què ens deixa Brussel·les?
4: Els ministres de Defensa dels 27 es reuneixen per estudiar com desenvolupar protocols davant de les amenaces híbrides, sobretot provinents de Rússia. També tractaran el repartiment de les ajudes a Ucraïna o la possibilitat de reforçar la missió naval al Mar Roig, a tocar de la península aràbiga.
1: I hem quedat a dormir, està

0: Washington. Les dues superpotències, doncs, es donen més marge per arribar a un acord definitiu. Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
1: Bon dia.
0: Centrada sobretot en habitatge.
1: Sí, El País explica que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol, ho acompanya d'una gran foto de portada on veiem milers de persones participant d'aquesta pressió social. En el vessant més polític, però, hi trobem la resta de diaris. L'Ara parla de negociació a contrarrellotge per aprovar el decret. El periòdico relata el pols que lliuren els partits i, finalment, La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem. A la premsa de Madrid, El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein per enredar, diuen, els seus socis. També en portada tota la premsa catalana fotos espectaculars del piromusical de la Mercè i altres temes d'avui. El diari Ara explica que l'Església catalana es prepara pel relleu imminent de l'arcabisbe Omella i el periòdico que el tancament d'abocadors obligarà a incinerar més residus.
0: I a la premsa comarcal, 6:34, i llegim també que Tarragona ha tancat 75 pisos turístics que no complien amb la normativa, Lara García.
2: L'Ajuntament ha inspeccionat 566 habitatges d'ús turístic entre el 15 d'abril i el 15 de setembre. D'aquests, s'han iniciat 98 expedients en detectar-se irregularitats i incompliments de la normativa, que han acabat amb 75 cessaments. En 27 dels casos, els propietaris han presentat al·legacions que actualment estan pendents de resolució, ho explica el diari de Tarragona. Al diari de Girona llegim que Figueres vol limitar els nous locals comercials que degradin la imatge comercial de la ciutat. L'Ajuntament preveu reduir a la zona del centre a 50 metres la distància mínima entre establiments que no encaixen, segons el consistori, amb la imatge comercial. Doncs de Figueres, el nou pla especial d'usos comercials vol regular l'obertura d'aquests nous establiments, especialment d'aquells que ja tinguin una oferta excessiva, com poden ser els d'accessoris de telefonia o supermercats 24 hores, entre d'altres. I el Segre destaca que aquest cap de setmana la Fira Mos Sant Miquel de Lleida ha posat damunt la taula el receptari tradicional català. La competició d'aquest diumenge ha reunit els millors esmorzars de Forquilla amb participants de les quatre demarcacions, els quals han elaborat plats amb el porc com a element central.
0: I en esports comença el compte enrere per conèixer el nou pilota d'or, Robert
3: Prat. De fet, avui es tanca la votació per escollir aquest guanyador de la pilota d'or. Kane, Lamine, Mbappé, grans favorits, Alexia Putellas també. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll, s'ha descartat cap lesió greu. I l'Ilern a Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València. Debut amb victòria del Girona davant del Camp Múrcia i derrota de la Penya a la pista del Breogán.
0: Ara són les 6:36, de seguida t'ampliem què està passant a la redacció del matí, també als serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans mirarem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 36 dies i aquesta és l'anàlisi que ens fa avui Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
4: Good morning, Catalunya. Les eleccions de mig mandat dels Estats Units estan demostrant la distància sideral que es troba entre allò que expliquen els mitjans de comunicació i la vida real del comú. Sobre el paper, si hom consulta la premsa yanqui, veurà que dia rere dia els periodistes dediquen milers d'articles a explorar el futur i els perills de la intel·ligència artificial. Però per molt que els americans estiguin agafant tirri als nous senyors feudals de la tecnologia, no hi ha cap enquesta en què els perills de la IA apareguin com la primera preocupació de l'electorat. Pots consultar mitjans de dretes o d'esquerres, però la majoria coincideixen en les mateixes qüestions. L'augment del cost de vida, els preus impossibles de l'habitatge, del gas o l'electricitat i les conseqüències d'una immigració descontrolada. D'això és el que intenten parlar els candidats, mentre presidents i expresidents tot el sant dia parlen de Sam Altman i Elon Musk.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
7: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
8: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
9: Aquesta sí és la cultura del dia aquí a Xina.
7: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorna a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, ara i al web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
11: Els temes del moment, les coses del país
12: i les de fora.
13: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
14: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
15: I a partir de les 3,
16: l'espai de reflexió a la tertúlia.
17: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu la humanitat?
18: No vindré a dir, sí.
19: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
17: El més perillós és que escapi el nostre control.
20: I per aquí és el... jo crec que s'hauria d'anar al debat.
14: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
21: 6:45 del matí.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
21: Catalunya es desperta pendent de la...

0: La crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona coincidint amb la visita de Pedro Sánchez a la ciutat.
1: Les primeres accions estan convocades aquest mateix matí en quatre punts de la capital catalana, la Meridiana, la plaça de Sants, els carrers de Tarragona i de Sant Agustí. Carme Arcaraz, el portaveu del sindicat.
2: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens empassarem engrunes, no ens empassarem qualsevol merda, només acceptem el decret Mari Carmen.
1: A la tarda es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presentarà una entrega de premis. El sindicat exigeix que demà el govern espanyol aprovi un decret d'habitatge amb quatre punts innegociables: contractes de lloguer indefinits, congelació de preus, reforma de la llei d'arrendaments urbans i mesures antidesnonaments reals. Tot això després que milers de persones han passat la segona nit a la Porta del Sol de Madrid per exigir solucions a aquesta crisi de l'habitatge.
0: Mentrestant, Pedro Sánchez afirma que treballa a contrarrellotge textualment per aprovar demà el decret d'habitatge i demana un esforç als socis d'investidura.
1: En un acte de partit, el president espanyol s'ha dirigit directament a la dona desnonada de 87 anys.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
1: Som adverteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura. Yolanda Díaz.
4: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
1: I el secretari general de Junts, Jordi Turull, també s'ha obert al pacte.
5: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no puedan pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
1: Mentrestant, des d'Esquerra, Oriol Junqueras ha reclamat que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i aturar també desnonaments vulnerables. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'intentar arreglar amb un decret la mala gestió dels últims anys.
0: A tot això, els Mossos d'Esquadra veuen possible que a Catalunya també es convoquin acampades similars a la de la Puerta del Sol de Madrid.
1: Davant d'aquest escenari, el cos garanteix que preservaran el dret de concentració i manifestació. Ho afirma la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catano, en una entrevista al programa Vèrtex a TV3.
6: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas, el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, Ferran López, el nou director general dels Mossos d'Esquadra, que s'estrena al càrrec. I un parell de qüestions més que us destaquem aquest matí. D'una banda, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer aquest estiu per via telemàtica per agilitar els tràmits.
1: Des de mitjans de juliol, si la persona que ho demana no hi té inconvenient, el procés es fa en línia i sempre s'intenta que hi participi un familiar o cuidador habitual. Directora general d'Autonomia i Personal i Discapacitat és Sílvia Sobirana.
7: Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és que hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo vaig un expedient i dic quan tinc una mica d'acord amb aquest model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
1: Aquesta nova manera d'avaluar prevista en el Pla Cura s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per cuidador no professional.
0: I l'altra qüestió destacada de les últimes hores, encara se'n saben pocs detalls, però el Regne Unit han detingut 5 persones per anar carregades d'explosius a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes.
1: La policia antiterrorista investiga ara si els detinguts preparaven un atac. Com a mesura preventiva, les autoritats han activat un perímetre de seguretat, han evacuat habitatges d'una localitat pròxima i han desplegat artificiers de l'exèrcit. Segons en el tram, els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investiga des de feia temps. La policia ha explicat que l'ajuda ciutadana ha estat clau per localitzar 3 furgonetes i detenir 5 persones. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar l'Iran. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que seria objectiu legítim.

0: I aquesta matinada hem seguit els MTV Video Music Awards i han acabat amb un nom, Marta Viana, Taylor Swift.
1: És l'artista més premiada de la història. Aquesta matinada la cantant nord-americana ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a la millor direcció artística, que reconeix la seva feina darrere les càmeres. A més, Swift també s'ha endut el premi més important de la nit, el de millor videoclip, i durant la gala també s'ha estrenat un altre videoclip del seu nou senzill, Passion Zero, que protagonitza al costat dels actors Dakota Johnson i Colin Farrell. Amb aquesta victòria es converteix en la intèrpret amb més premis acumulats en la història dels Video Music Awards.
0: I aquí també les últimes hores.
2: Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí.
0: El tradicional piró musical ha posat fi a les festes de la Mercè de Barcelona.
1: Per primer cop s'ha fet a la platja amb una playlist triada per Josep Montero d'Oques Gràcies, on només hi ha hagut dues cançons en castellà. L'Ajuntament no dona xifres de públic, però diu que els 5 dies de concerts i actes culturals han tingut un seguiment multitudinari.
0: Com ha anat això, Ignasi Abad?
3: El bon temps i el canvi d'emplaçament de l'Avinguda Maria Cristina en la platja de la Nova Icària per les obres de la fira ha facilitat aquest any l'afluència de públic al piromusical. Es va llançar al cel una tona i mitja de pólvora amb figures pirotècniques noves i canvis de color sorprenents, sobretot amb una banda sonora molt variada que va combinar música catalana amb artistes internacionals. Per la part autòctona, Rosalia, Aitana, el Petit de Calari, Rita Vallès, Maria Arnal i sobretot Oques Gràcies, que s'acomiaden dels escenaris el mes que ve. El seu líder, Josep Montero, és qui va triar la cinquantena de temes que van sonar a la platja, mesclats per Marçal Cruz. Del repertori internacional d'Imagine Dragons a Billie Eilish, passant per Bruno Mars, Coldplay o Pitbull. Des de Barcelona, Ignasi Abad, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Pràcticament 6:45 del matí, el que també ha acabat aquest diumenge és la Setmana del Llibre en Català i ha tancat amb 130.000 visitants i un rècord de vendes.
1: Unes xifres que pels organitzadors refermen la fira com el gran aparador del llibre en català.
0: Berta Torrades.
4: Durant els 10 dies de la fira, les vendes han pujat un 12% i han assolit una facturació de rècord que s'acosta al 1 milió d'euros. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
5: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí. Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català.
4: L'organització assegura que la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes pel sector després de Sant Jordi i Nadal. En aquesta edició hi han participat gairebé 300 agents editorials. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les estrenes.
6: I believe there are monsters born in this world to human parents.
1: Actrius com Catherine Zeta-Jones, Victoria Luengo, Florence Pugh protagonitzen algunes de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de streaming.
0: Les repassem amb l'Òscar Callau.
7: Netflix estrena dijous la sèrie A l'Este de l'Eden, que adapta l'obra magna del Premi Nobel John Steinbeck, un gran drama familiar i generacional que en aquesta versió posa l'èmfasi en el personatge antiheroic de Katie, la mare que va abandonar els bessons de la família Tusk, interpretada per Florence Pugh. Sicaris, armes, drogues i glamour tacat de sang a la sèrie britànica Kill Jackie, que HBO Max estrena divendres amb Catherine Zeta-Jones de protagonista. Al repartiment també hi trobem el català Òscar Jaenada. La mallorquina Victoria Luengo torna a protagonitzar la segona temporada del thriller Reina Roja, Loba Negra, a partir de divendres a Prime Video.
0: Passa un minut de 6:45 del matí pel que fa al temps. Sembla que entre avui i demà arriben pluges i tempestes a moltes comarques. Ala i Cordomí, com anirà això? Bon dia.
8: Bon dia. Mira, sí, avui, de moment, aquest matí una mica de pausa, perquè les tempestes les tenim sobre el mar i són molt puntuals. A mesura que vagi passant el dia, mig matí i migdia, arribaran les tempestes a la costa i al prelitoral, en qualsevol punt d'aquest sector, preferentment entre el nord de Tarragona, costa central, i després de cara a la tarda vespre, moltes d'aquestes tempestes també podrien aparèixer en alguns llocs del Prepirineu, potser de forma més irregular en altres llocs de l'interior. Poden ser xàfecs forts i descarregar alguna pluja doncs, de més de 20 litres en mitja hora, segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya. El problema és que a partir d'aquesta nit matinada augmenta la inestabilitat, amb més humitat, amb més aire fred en altura i també amb més aportació doncs, de calor i d'humitat del Mediterrani, i tot plegat farà que aquestes tempestes puguin ser més fortes i més violentes i poden afectar en qualsevol punt de Catalunya. Ara mateix en els models que estem veient, les acumulacions més importants, que poden passar als 50, fins i tot 100 litres per metre quadrat, ens les situen a la costa i prelitoral de Barcelona, també les comarques de Girona i atenció en alguns llocs del Mar del Pla, Lleida i del Prepirineu, perquè demà també podem tenir algunes precipitacions fortes.
0: Ho seguirem. Gràcies, Eloi, pel que fa a la mobilitat i carreteres. Maria Fernández Noguera.
1: Retencions a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, a l'AP7 en sentit sud a l'altura de Cerdanyola del Vallès, a la C58 en tots dos sentits i a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. Circulació intensa a l'A2 a Castellolí en sentit Lleida per un carril tallat. Pel que fa al transport públic, alguns retards, com els 20 minuts de demora en el primer tren de l'R11 que ha sortit de Barcelona en direcció a Portbou i en el mitjana distància de Barcelona a Móra la Nova.
9: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
10: Avui hem rebut el missatge de la Joana de Barcelona. Es queixa d'una situació viscuda durant les festes de la Mercè. Concretament, la presència de grups organitzats de turistes a la plaça Sant Jaume durant la celebració d'actes de cultura popular.
11: Fem diades així, que a la plaça ja no s'hi cap i que volem gaudir de la festa major nostra. Només falta que ens haguem de preocupar de no obrir passadissos perquè aquesta gent vagi amunt i avall. Crec que s'hauria de regular.
10: L'Ajuntament respon que no ha rebut queixes d'aquest tipus a través dels seus canals oficials, però assegura que en pren nota i que analitzaran la qüestió de cara a properes edicions de la Festa Major.
9: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Aquest matí el preu del petroli de Brent repunta més d'un 2%, s'enfila per damunt dels 106 dòlars. A l'Àsia, amb la pujada del cru, la borsa de Seül cau un 2,30%. A Europa, divendres, els parquets van tancar en verd davant la proposta de l'Iran als Estats Units per reobrir Hormuz. L'IBEX va rebotar un 0,65% després de dues sessions de caigudes i avui obrirà des dels 19.700 punts. Als Estats Units, el Dow Jones va tancar divendres amb una crescuda de l'1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
13: 10 anys.
14: Els llums s'han apagat.
15: Espera, espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
13: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
15: I ho farem amb un programa especial.
13: El dimarts 29 de setembre.
15: Amb els col·laboradors d'avui.
13: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
15: 10 anys d'esports.
13: 10 anys de ràdio.
15: 10 anys de tot costa.
9: Tot costa una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
16: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
17: Amb un horari nou.
18: Més d'ara. De 9 del vespre a 11 de la nit.
16: Catalunya nit.
19: Un informatiu en profunditat.
18: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
16: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
18: Amb horari nou.
19: De 9 del vespre a 11 de la nit.
18: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
9: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 10 minuts i les 7 del matí, que espero us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
0: Girona, Núria Paraire, bon dia.
20: Bon dia.
0: A Tarragona hi tenim el Ricard Buigas, bon dia.
21: Hola, bon dia.
0: I des de Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
22: Hola, bon dia.
0: Comencem a Barcelona. A banda de les protestes i de la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, avui serà notícia la línia 8 de Ferrocarrils, Marc.
8: Sí, perquè a mig matí la consellera Sílvia Paneque visitarà les obres que s'estan fent al pou de la Gran Via a Barcelona. Previsiblement sabrem, doncs, si s'està complint el calendari previst. Recordem que l'horitzó actual és el 2030. Si no hi ha més retards, el tram nou tindrà dues estacions intermèdies, Hospital Clínic i Francesc Macià, i connectarà directament a Espanya i Gràcia. Això en un dia de molta cultura a la ciutat de Barcelona. El Palau de la Música s'inaugura la temporada 26-27 amb un concert en homenatge a Pau Casals. A més, el Temporada Alta presenta grans verdisses, també llibretàlegs i també el 16è torneig de dramatúrgia catalana.
0: Al sud del país, la consellera de Recerca i Universitats presentarà avui les inversions previstes per potenciar la recerca i la innovació de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud, Ricard.
21: Sí, l'IRB Catalunya Sud és com es coneix ara l'antic Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. És un organisme important en l'àmbit de la recerca perquè integra els hospitals universitaris de Tarragona i l'Ebre de la mà de la Universitat Rovira i Virgili. Ara mateix hi treballen 400 persones. La consellera Núria Montserrat presentarà aquest matí a les 9 les inversions del govern per millorar les infraestructures, o sigui, els espais de recerca i innovació del campus de l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona.
0: Més coses a les comarques gironines. Avui sabrem el balanç de la temporada que fa el sector turístic, Núria.
17: Doncs sí, perquè avui se celebra una de les cites de referència. La Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona organitza un acte on hi van representants del sector, però també de les administracions. I això permet que el president de la Federació, Antoni Escudero, aprofiti per fer-los arribar les seves reivindicacions i demandes. En altres anys, per exemple, s'ha criticat l'augment de la taxa turística o l'ampliació de la prohibició de fum en espais com les terrasses. Veurem aquest any què reclamen. Organitzen en motiu del Dia Mundial del Turisme, que va ser ahir, 27 de setembre.
0: I avui a les comarques de Lleida es parlarà de l'impacte del pla del govern sobre energies renovables, el Plàter, en el món rural, Estela.
20: Sí, ho farà la xarxa catalana per a una transició energètica justa i pel lloc de la convocatòria han triat el Carràs del Segrià, on hi ha projectats uns quants macroparcs solars que tenen l'oposició d'ecologistes i pagesos. I del Pallars Sobirà parlarem d'un projecte per recuperar un espai natural a la cua de l'embassament de Boen a les Valls d'Àreu, al Parc Natural de l'Alt Pirineu, i farà obres per restaurar-ne flora i fauna, ordenar l'accés de vehicles i fer-lo accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
0: Doncs així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
22: Avui mateix es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll. S'ha descartat cap lesió greu, mentre que el Vilerna Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València. Debut amb victòria del Girona davant el Camp de Múrcia. Derrota de la Penya a la pista del Breogà.
0: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
23: La cursa per la pilota d'or és la gran motivació ara mateix de Lamine Yamal. Es va veure dissabte a Wembley en un gran escenari i en un gran partit entre la campiona del món i l'Anglaterra de Kane. Lamine va voler demostrar al camp el que afirma en cada entrevista, que és el millor del món i que es mereix la pilota d'or. Només 19 anys i li agraden els grans reptes i no li fa por fulminar-los a cop de precocitat. Si és veritat que el sentit del vot per la pilota d'or es decideix en aquests mesos, és evident que Lamine li ha guanyat la partida com a mínim a Kylian Mbappé.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
24: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
25: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
26: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
27: Et gràcies a la cultura del dia aquí a Xina.
25: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, ara pel web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.
25: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la picabaralla entre les periodistes de La Sexta, Andrea Ropero i Carmen Porter, per la cobertura del desnonament de Mari Carmen.
28: Carmen Porter, la copresentadora de Horizonte, a Míter Jiménez, va insinuar el programa, després de que l'intermedio fora l'únic mitjà que va mostrar el desnonament de Mari Carmen des de dins de la casa, que potser li havien promès alguna cosa a la dona. La reportera que estava allà, Andrea Ropero, li va respondre: més empatia i menys bulos. Iñaki López també li va contestar. Li va dir que a La Sexta no necessitaven enfangar-se. Estic super a favor d'alçar la veu contra la desmesura i destacar la diferència entre una informació, que és el que va fer la Ropero, i el que cada dia fa Carmen Porter al seu programa.
0: I a la recomanació del dia, arran de la celebració del 4th Congrés de Justícia Feminista a Barcelona, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie El Caso de Laura Stern.
29: Una de les estrenes potents de l'any a França, de només 4 capítols, però de molta intensitat. L'actriu protagonista, espectacular, es posa en la pell d'una farmacèutica i mare de família que funda una associació d'ajuda a víctimes de violència masclista i esclata quan una de les seves companyes és assassinada a sang freda, en part per la incompetència de les institucions a l'hora de protegir-la. I és aleshores quan ella decideix prendre's la justícia pel seu compte. Responsabilitat col·lectiva i una gran denúncia. Si teniu l'estómac fort, El Caso de Laura Stern és a Filmin.
0: I què deien els altres divendres, Jovany?
22: Divendres vam sentir com l'actor Carlos Bardem derrapava fort quan intentava erigir-se com a líder veïnal per aturar el desnonament de la Mari Carmen.
30: Petita, no estàs sola,
1: Maritarmen està sola.
2: Qui no intentava aturar el desnonament, més aviat al contrari, és Carlos Herrera.
3: Es que no puede haber desahucios, ¿no? Desahucios tiene que haber. ¿Cómo que no puede haber desahucios? Claro que tiene que haber desahucios.
2: Sort que aquí ens divertíem amb l'Eduard, un concursant del programa que responia literalment el que li donava la gana. 29 de juny, opció D, 27 d'abril. Temps.
4: 23 de febrer.
2: És una opció que no t'he donat.
8: A veure, repetim-la.
2: Sí. 24 de febrer. A quarts d'11, sentirem què diuen els altres avui.

0: Bon dia,
1: aquesta segur que l'has ballat, no?
0: Ah, sí, bastant. La bola negra es diu, ai, no, la camisa negra.
1: Efectivament, avui ens despertem amb la camisa negra de Juanes, i és que tal dia com avui, un 28 de setembre, però de l'any 2004, el cantautor colombià va publicar el disc Mi Sangre, on precisament hi havia aquesta cançó que barreja reggae, pop, rock i música folklòrica colombiana. La camisa negra va ser un èxit mundial i va liderar les llistes a Europa i Amèrica. Explica el dol amorós i la ironia i els dobles sentits, i tot i el seu ritme que ens convida a la festa, amaga una història de desamor.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Les protestes per un habitatge digne i per exigir un nou decret que eviti desnonaments com el de la Mari Carmen es traslladen atenció avui a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. El primer acte del president espanyol és al migdia, però ja hi ha quatre protestes convocades des de primera hora del matí. Montse Mir.
1: La Meridiana, la plaça de Sants i els carrers Tarragona i de Sant Agustí. Carme Carazo és la portaveu del sindicat.
2: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
1: A la tarda es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà una entrega de premis. El sindicat exigeix que aquest dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb quatre punts innegociables. Contractes de lloguer indefinits, la congelació dels preus, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i mesures antidesnonaments reals. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Protestes, per tant, a Barcelona, que veurem com acabaran, perquè algunes veus apunten que pugui haver-hi també una acampada a Barcelona en les properes hores. Però, mentrestant, continua l'acampada a Madrid. Anem cap allà, Porta del Sol, Tania Tàpia, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
0: És el segon dia d'acampada i ara mateix com està l'ambient?
3: Doncs mira, molta gent encara dormint i ara mateix unes 350 tendes aquí plantades. Com deies, és la segona nit que dormen aquí. Alguns fins i tot al ras, amb màrfegues, amb mantes, amb cartrons, perquè no tothom entra a dins de les tendes. Moltes pancartes, també han instat uns toldos. A partir d'avui, uns tendells s'espera que avui, a partir d'avui, comenci a ploure aquí a la ciutat. I no marxen, eh? El que ens diuen és que almenys fins demà la pressió volen que sigui total. Demà que s'ha d'aprovar aquest decret d'habitatge en el Consell de Ministres. Algunes persones comencen a desfilar davant de nosaltres, porten sacs, porten també algunes mantes, alguns han fet guàrdia tota la nit desperts aquí en aquesta acampada. La veritat que de moment molta tranquil·litat. La Puerta del Sol, que 15 anys després del 15M es torna a convertir en símbol de la lluita contra la precarietat a l'habitatge.
0: I les protestes busquen també pressionar el govern espanyol, perquè demà es cuando el Consejo de Ministros habría de aprobar que este decreto ambicioso.
4: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional.
0: El problema es que Pedro Sánchez negocia in extremis per posar d'acord tots els partits del bloc de la investidura. I aquí és on hi ha interessos molt diversos. Pau Foradada.
5: D'entrada, el soci de coalició Sumar, que amenaça fins i tot de trencar si el text es queda curt. De fet, aquest cap de setmana hem arribat a sentir Yolanda Díaz cridant a mobilitzar-se contra el govern del qual ella n'és vicepresidenta.
6: Empecemos a movilizarnos. Si hay que movilizarse, como dice Pacheco y Pepe, contra el gobierno de España, contra el gobierno de España, movilicémonos.
5: A l'altra banda hi ha Junts, que aixeca la veu contra els fons voltor, però demana garanties per al petit propietari. Jordi Turull.
7: De parar los pies a los fondos buidos que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
5: O Esquerra, Oriol Junqueras reclama aturar els desnonaments als vulnerables, pròrroga de tots els lloguers o a pujar l'IBI als grans tenidors.
8: La prioritat no són les bralles del Partit Socialista i de Junts, la prioritat és com ajudem en els llogaters i en els petits propietaris d'aquest país.
0: Sobre aquesta mobilització ciutadana i la possibilitat també que Barcelona acabi amb una acampada com Madrid, avui en parlarem amb Pepe Lágora del matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9 i també amb el nou director general dels Mossos, Ferran López. Serà la primera entrevista audiovisual que concedirà des que va rellevar Josep Lluís Trapero.
5: La nova comissària en cap, Sílvia Catà, d'entrada posa l'accent en defensar el dret a la protesta. Són paraules d'aquesta nit al vèrtex de TV3.
9: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
0: I encara és molt aviat per saber si tot plegat pot acabar amb un nou 15M, però la crisi desencadenada per aquest desallotjament de la Mari Carmen ja ha superat fronteres.
10: Why has an 87-year-old woman been evicted from her home in Spain? I'm in central Madrid, outside the building, Mari Carmen was evicted.
5: I aquests dies a la Porta del Sol també s'hi veuen activistes d'altres països. La majoria havien arribat a Madrid d'altres punts d'Europa per contraprogramar la fira immobiliària de District, però unes 200 persones van acabar sumant-se primer a les manifestacions i després han acabat acampats. Confien que aquesta onada arribi també a altres capitals europees.
0: El que sentia era una crònica, en aquest cas, de la BBC. I aquest matí farem seguiment de les mobilitzacions, especial matí de Catalunya Ràdio per seguir-ho, i també ho analitzarem a l'Àgora del Matí amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
11: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
12: Avui és dilluns 28 de setembre, comencem el dia amb 23 graus a Riba-roja d'Ebre, 21 graus a Canet de Mar, 16 graus a Sort i 15 graus a Sant Hilari Sacalm. Tenim un ambient força xafogós arreu de Catalunya, amb molta humitat, i amb possibilitat que avui es formin alguns ruixats, alguns xàfecs o tempestes també, en punts del litoral i prelitoral. Això passaria entre mig matí i primeres hores de la tarda. Després d'acabar la tarda, també se'n podrien formar alguns en alguns sectors del Prepirineu, o altres ruixats més irregulars en altres llocs de Catalunya. Compte aquesta pròxima nit, matinada i demà, perquè les tempestes poden ser més fortes en qualsevol punt de Catalunya. Els models d'avui ens indiquen que les més fortes caurien entre el litoral i prelitoral de Barcelona, nord de Tarragona, Girona i també al Prepirineu, voltant del Montsec.
1: Això pel que fa al trànsit. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb cues per entrar a Barcelona per la C58, per la Pota Nord i el primer tram de les dues rondes des del nus de la Trinitat. També hi ha retencions a la P7 a Mollet i a Villaterra en sentit sud, i a la 2 al túnel del Bruc en sentit Lleida per un accident.
0: Ara són les 7 i 7. I repassem el que cal saber d'aquest dilluns 28 de setembre del 2026 amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Lara García. Bon dia.
13: Bon dia.
0: Agilitzades.
14: Les valoracions de grau de dependència que s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. Aquesta nova manera d'avaluar prevista el Pla Cura s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a cuidador no professional.
0: Marriera.
15: Des de mitjans de juliol, si la persona sol·licita no hi té inconvenient, el procés de valoració es fa en línia i sempre s'intenta que hi participi algun familiar o el cuidador habitual. Un tràmit que es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molt bons resultats, com ha explicat a Catalunya Ràdio Sílvia Sobirana, directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat.
16: Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta. Però si jo vaig un expedient i dic quan tinc una mica d'acord amb aquest model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
15: Properament està previst que s'actualitzin les dades de la llista d'espera de dependència. Mar Riera pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nova teràpia nascuda, atenció, a Mataró.
17: Ho explica el país. Una farmacèutica de Mataró, Minorix, ha aconseguit que la Unió Europea aprovi una teràpia única contra una malaltia infantil mortal. En concret, és l'adrenoneucodistròfia cerebral. Les investigacions van començar fa 20 anys.
18: D'altra banda, el periòdic explica que la Vall d'Hebron han diagnosticat per primer cop en un nounat aquesta malaltia a través del cribratge neonatal de Catalunya.
0: Carregats d'explosius.
14: És com anaven al Regne Unit les 5 persones que han detingut a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes. La policia antiterrorista investiga si preparaven un atac. Com a mesura preventiva, les autoritats han activat un perímetre de seguretat, han evacuat habitatges d'una localitat pròxima i han desplegat artificis de l'exèrcit.
17: La policia ha explicat que l'ajuda ciutadana ha estat clau per localitzar 3 furgonetes i de tenir 5 persones. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar l'Iran. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que seria un objectiu legítim. Donald Trump diu que els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investigava des de feia temps.
0: Lluny de ser autosuficients.
18: En defensa, la Unió Europea encara està lluny de complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. És el Tribunal de Comptes Europeus qui dubta que aquesta fita es pugui assolir, tot i l'augment de la despesa militar dels governs arran de la guerra a Ucraïna.
14: Els ministres de Defensa de la Unió Europea discutiran de tot plegat aquest matí en una reunió a Brussel·les.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
19: Els fabricants d'armes europeus continuen produint poc. Hi ha un ritme lent. Ho explica l'auditora del Tribunal de Comptes Europeu, Kinga Wisniewska.
20: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna. Un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
19: Gran part de les armes que Europa envia a Ucraïna són comprades abans als Estats Units, amb diners públics que al final reforcen la indústria nord-americana. El Tribunal de Comptes de la Unió lamenta aquesta dependència i també es queixa de la falta de coordinació coordinació entre els països europeus a l'hora de comprar armament. Diu que això crea duplicitats i mancances. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui parlem també d'aquesta alerta que hi ha als serveis d'intel·ligència europeus per possibles atacs. Diu que la guerra híbrida està escalant. Festius recuperats.
17: Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva des de principis d'any.
13: Aquest 2026 els treballadors públics tindran 14 hores més d'assumptes propis pels dos dissabtes que aquest any cauen en festiu, el 15 d'agost i Sant Esteve. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions ho celebren.
21: És una reivindicació que llevamos des de hace tiempo, que se regulase de manera general i no cada any.
22: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
13: Malgrat l'acord i altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris, la més important és la jornada de les 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en poc més de 30 hores. Núria Jara, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també estarem pendents de la crisi agrària.
18: El govern i sindicats aborden avui la taula agrària la crisi del sector marcada per l'augment de costos de producció pels efectes del canvi climàtic i per uns preus a la baixa.
17: Sobre la taula, la tracturada convocada per Unió de Pagesos per el 14 d'octubre a Barcelona.
0: Guanya terreny.
18: L'avió, els trens, en els desplaçaments entre Barcelona i Madrid, creixen els vols entre el Prat i Barajas que recorren els usuaris de l'alta velocitat.
0: I en surt.
17: En un vol de Delta Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston, va haver de fer un aterratge d'emergència a la ciutat portuguesa de Porto després que es detectés fum a la cabina per causes que no se saben. 14 passatgers han rebut assistència mèdica i dos homes estan ingressats per inhalació de fum, tot i que estan estables.
18: L'aparell transportava gairebé 300 passatgers. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una seixantena de bombers fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona curta les operacions.
0: Ja tindran residència.
17: A Bellver de Cerdanya, que estrenarà l'esperada ampliació de la residència de gent gran a partir de principis de l'any que ve.
0: I en plana cultural, només artistes catalans i internacionals. Yeah, yeah, yeah, yeah. Si et digues
18: que ets l'amor de la meva vida, la llista de Josep Montero de Casgrasses, que ha fet per al Piro Musical de la Mercè. A diferència d'altres anys, només hi ha hagut dues cançons en castellà. S'han pogut sentir cançons toques al Petit de Cal Laril, Rosalia, Joan Manuel Serrat i també Coldplay, Bruno Mars o Stromae.
0: Rècord de vendes.
17: A la setmana del llibre en català, que ha tancat aquest cap de setmana amb 130.000 visitants.
0: Berta Torrades.
23: Durant els 10 dies de la fira, les vendes han pujat un 12% i han assolit una facturació de rècord que s'acosta al milió d'euros. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
24: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí. Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català.
23: L'organització assegura que la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes pel sector després de Sant Jordi i Nadal. En aquesta edició hi han participat gairebé 300 agents editorials. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, voten.
25: Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la Pilota d'Or. Mbappé, Kane, Lamine i Alexia Putella són els grans favorits al premi. L'ex blaugrana Joao Félix creu que Lamine mereix el reconeixement. Són declaracions al diari AS.
26: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado a la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Enrique han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
25: Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll, s'ha descartat cap lesió greu i l'Ilern a Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet. El València debuta amb victòria del Girona davant el Camp de Múrcia i derrota de la Penya a la pista del Breogán.
0: Un minut serà un quart de vuit del matí. Anem al quiosc.
27: Bon dia des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix aquí tenim uns 21 graus de temperatura i podem saludar el Calet.
28: Molt bon dia, Catalunya, i bon dia a tothom.
27: Com ha anat el cap de setmana, Calet?
28: Treballant, però bé, bé. Han baixat molt les temperatures, podem respirar tranquils i podem gaudir del bon temps.
27: Gràcies, Calet. Doncs el tenim content. A les portades dels diaris avui trobem les protestes per l'habitatge. El País titula que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol a Madrid. Ho acompanya d'una gran foto on veiem milers de persones manifestant-se. El vessant més polític, però, el trobem a la resta de diaris. L'Ara parla de negociació contrarrellotge per aprovar el decret d'habitatge. El periòdico relata el pols que lliuren els partits i, finalment, La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem. A Madrid, El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein. I avui també es cola les portades de tota la premsa catalana, el piromusical de la Mercè, amb imatges espectaculars i altres temes d'avui. El diari Ara destaca que l'Església catalana es prepara per al relleu imminent de l'arcabisbe Omella i el periòdico avisa que el tancament d'abocadors obligarà a incinerar més residus.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Una escapada a la tardor pot ser només un pont, un viatge al Port Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma o descobrir aquell lloc que fa tot un any qui vols anar. Aprofita els ponts de tardor amb viatges al Port Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions a viatges al Port Inglés.
3: En 20 anys, hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys, hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona.
4: Com anem? Bon dia. Passa un minut, un quart de 8 del matí. Us informa Marc Forador per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Sant Vicenç de Castellet, 19 a Montornès del Vallès i 20 a Sant Just d'Esvern. Trànsit, Mireia Salà.
5: Retencions per entrar a Barcelona per la C58, per la Pota Nord i el primer tram de les dues rondes des del nus de la Trinitat. També hi ha cues a la P7 a Mollet i a Villaterra, en sentit sud, a la B23 a Sant Feliu, la C17 a Parets i a la 2 al túnel del Bruc, en sentit Lleida, per un accident.
4: Atenció a la dada, en els últims 5 anys els robatoris amb força durant l'estiu en domicilis a Sarrià, Sant Gervasi i a Barcelona s'han reduït.
5: Concretament a més de la meitat.
4: Maria Guixà.
5: Aquest estiu n'hi ha hagut un 53,5% menys que l'any 2022. S'han denunciat 86 robatoris i s'han detingut 34 persones. Joel Pérez, caporal de Patrimoni de Sarrià, Sant Gervasi, explica que els lladres acostumen a ser grups d'Europa de l'Est amb antecedents que es desplacen a Barcelona en època de vacances.
6: Les persones que s'hi dediquen a això, doncs, tenen una elevada reincidència i saben perfectament com treballar aquest delictiu, no?
5: Els 34 detinguts acumulen 184 antecedents policials amb una mitjana de més de 5 cadascun. Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Més notícies. I més successos. Ara al Vallès Oriental, dues persones han acabat a l'hospital després d'una baralla a la Festa Major de Vallromanes.
17: Durant la nit jove de la Festa Major d'aquest municipi, l'incident va passar de matinada. Els serveis d'emergències van atendre els ferits al mateix lloc.
7: Ara els Mossos investiguen els fets per aclarir les circumstàncies de la baralla. Ho llegim al 9-9.
4: A Osona, Unió de Pagesos reclama més preu per la llet davant l'augment dels costos.
17: Demanen que els nous contractes de compra de llet que es renovaran a partir de l'1 d'octubre incorporin l'augment dels costos que assumeixen els ramaders.
7: El sindicat alerta que la palla s'ha encarit un 70%. El pinso un 96% i l'alfals un 23%, a més de l'augment de l'energia i els combustibles. Considera insuficient l'increment d'entre 1,5 i 3 cèntims per litre que ofereix la indústria.
4: I a Barcelona la Palangana de Sants torna a tenir aigua.
17: La font ornamental de la placeta de Ramon Torres Casanova, coneguda com la Palangana, torna a funcionar després de 3 anys aturada.
7: L'Ajuntament ha reparat la instal·lació i ha retirat les tanques que l'envoltaven.
4: I cultura? Més enllà del piromusical de la Mercè, del qual ja us hem explicat els detalls, diem que aquesta nit a la sala Paral·lel 62 se celebra la gala dels Premis Teatre Barcelona, on el Barquer el lliura i Com vaig aprendre a conduir de la Beckett són els muntatges més nominats. I també avui a Esparreguera. Comença el Festival de Circ Contemporani La Palanca, que es podrà gaudir fins al 4 d'octubre, fins diumenge d'aquesta setmana. Ara passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
10: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
29: 12.435 12435 de la sèrie 7007.
10: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
1: Per això fem una crida a tots els catalans i catalanes que també n'estiguin farts d'aquesta situació, a dir-li a la cara, a deixar clar que no acceptarem una farsa.
12: L'Ajuntament de Madrid demana desallotjar la plaça.
13: Por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
14: De parar los pies a los fondos buides que no poden passar episodis com els que hemos vivido.
15: La prioritat és com ajudem en els llogaters i en els petits propietaris.
16: I la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu.
19: Ordeig entén els pagesos i avança que no podran compensar totes les pèrdues.
20: Ho entenem, tenen raó, tant estarem al seu costat.
0: Aquests són els sons del dia i ara la mirada de l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Contrarrellotge.
18: Locució adverbial, amb el sentit d'actuar molta pressa o urgència per acabar alguna cosa abans d'un termini fixat. Pedro Sánchez assegura que treballa contrarrellotge perquè demà el Consell de Ministres aprovi el decret de l'habitatge. El desnonament de la Mari Carmen ha canviat la narrativa d'aquest tram final de legislatura. Dels migrants que malviuen com poden a Ceuta, des de l'entrada massiva del juliol, els acampats a la Porta del Sol per la insostenible crisi de l'habitatge.
0: Pont aeri.
18: Línia aèria, generalment entre dues grans ciutats, amb un trànsit gairebé ininterromput. Avui us expliquem que l'avió guanya terreny al tren als desplaçaments entre Barcelona i Madrid arran de la pèrdua de confiança de molts clients justament per les interrupcions de servei dels darrers temps. Quan semblava que el pont aeri ja era història, de fet, com la mítica discoteca homònima, podríem dir que ha tornat a tota màquina.
0: Autosuficient.
18: Que té prou mitjans o capacitat per mantenir-se sense dependre de factors externs. La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units, no es podia saber, i que falta coordinació entre els governs europeus, per sorpresa de ningú.
0: Posem-hi tres xifres a la Mara García. 7.300.
12: Són els vols que hi va haver entre l'aeroport del Prat i Barajas entre el gener i el juliol. És un 6% més que el mateix període de l'any anterior. En canvi, el corredor ferroviari ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre el març i el juny respecte al segon trimestre de l'any passat.
0: 52.
12: Bellver de Cerdanya estrenarà l'ampliació de la residència de gent gran a principis de l'any que ve. Després de 4 anys d'obres, l'edifici està acabat i només falta el mobiliari perquè passi de 30 places actuals a tenir-ne 52. L'any vinent està previst que es comenci a construir la nova residència pública de la Seu d'Urgell.
0: 130.000.
12: Són els visitants que aquest cap de setmana han passat per la Setmana del Llibre en Català. L'esdeveniment ha assolit el rècord de visitants i també de vendes. Unes xifres que pels organitzadors refermen la fira com el gran aparador del llibre en català.
0: I ara veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una noia que està rentant plats. Per l'espai sembla un bar o un restaurant, perquè al fons hi ha com una taula. La noia té l'aixeta oberta i està esbandint una petita safata.
17: Efectivament, és un restaurant en concret del centre de Manacor i la particularitat és que disposa d'un sistema d'osmosi. És la imatge que ha triat l'Ara per explicar que beure de l'aixeta és un privilegi per a 145.000 illencs. Explica que nitrats, salinització i sobreexplotació degraden les reserves de les Balears. Diu que Manacor, per exemple, és la ciutat més poblada d'Espanya on quan s'obre l'aixeta no hi raja aigua potable.
0: A la segona imatge hi veig focs artificials damunt la platja i molta, també moltíssima gent mirant-ho.
17: És una imatge que parla per si sola i que veiem avui als diaris i a les xarxes, ho vam poder veure ahir també per TV3. És el piromusical que ha tancat les festes de la Mercè de Barcelona i aquest any per les obres de plaça Espanya s'ha fet a la platja, la Nova Icària.
0: I a la tercera imatge hi veig un obrer lligat amb un arnès damunt d'una escala i foradant també amb un trepant al sostre d'un edifici nou. Veig que a l'edifici hi ha pilars i plantes, però que encara no té parets.
17: Una fotografia que veiem al periòdico i que en concret és d'un immoble que serà d'habitatges Esplugues de Llobregat. El titular que l'acompanya és que Espanya té gairebé 1 milió d'obrers menys que en el boom del 2008. En un moment de la crisi de l'habitatge, el sector alerta que més del 55% dels obrers tenen més de 45 anys i defensen que cal industrialitzar el sector.
21: Els embotits Ingral de Vinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara ve del temps.
0: 7:24 i avui a La cara ve del temps analitzem la situació meteorològica que provocarà tensió, pluges fortes les properes 24 hores. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Si tornem a tenir davant una situació molt complexa, potser de les tres que hem viscut aquest setembre la més difícil de pronosticar. M'explico, normalment quan analitzem una situació de pluja forta, de seguida veiem una perturbació atmosfèrica que motiva aquestes tempestes. No sé, un front, una borrasca, una dana, alguna cosa que mirant els mapes de tota la vida ja intuïm què passarà. Avui no tenim res de tot això. Avui hem de mirar amb lupa tots els indicadors meteorològics per entendre per què alguns models ens marquen acumulacions de 50 o 100 litres per metre quadrat de cara a aquesta nit i demà. Bàsicament el que tenim és aire calent en superfície, també un vent de mar cap a terra molt persistent, que amb el relleu de Catalunya afavorirà l'aparició de tempestes, un mar calent a 26-27 graus encara a aquesta època, i sobretot també preveiem una atmosfera molt humida a tots els nivells. Fixeu-vos que tornem a tenir els elements típics d'un clima tropical i, per tant, les pluges que cauran també poden arribar a tenir una intensitat tropical. D'aquí menys de 10 minuts intentaré detallar on poden caure aquestes pluges més fortes.
3: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
22: Divendres l'Enigmàrius feia l'arbre fruiter doblement productiu. I la resposta era nesplé. El nesplé és un arbre fruiter. Ple. En verra final pot voler dir plaer, però també molt. I quan el nesplé n'és ple de nesples, doncs també resulta molt productiu, doblement productiu. Avui dilluns un Enigmàrius domèstic. El portes a l'altar? Perquè és un gran tenidor de 5 lletres. El portes a l'altar perquè és un gran tenidor. 5 lletres.
23: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. 20 països africans porten des del 2007 intentant construir una muralla gegant d'arbres per aturar l'expansió del desert del Sàhara. Marc Amorós, bon dia.
24: Bon dia. La iniciativa, segons la notícia, és construir una muralla d'arbres que vagi de punta a punta del continent africà. En total, 8.000 quilòmetres d'arbres, amb l'objectiu d'aixecar una gran muralla verda que aturi l'expansió del desert del Sàhara. Diu la notícia que la iniciativa pretén també lluitar contra el canvi climàtic i recuperar terres per potenciar l'agricultura de la zona. També assegura la notícia que la muralla d'arbres seria visible des de l'espai i que pretén convertir una acció mediambiental en una acció comunitària que implica 20 països africans diferents. La intenció d'aquesta iniciativa és tenir la muralla de gegant d'arbres acabada el 2030.
0: I això és real o fals?
8: El matí de Catalunya Ràdio.
25: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
26: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
25: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
26: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
24: Són real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que 20 països africans porten des del 2007 intentant construir una muralla gegant d'arbres per aturar l'expansió del desert del Sàhara és una notícia real. La iniciativa es va impulsar el 2007, però actualment ha quedat completament descartada i es considera un fracàs. Des d'aleshores només s'ha aconseguit fer el 4% d'aquesta muralla i pel camí han mort milions d'arbres plantats per culpa de la disminució de les pluges i l'augment de les temperatures.
0: Gràcies, Marc.
24: Adéu, bon dia.
0: Hi ha un minut per arribar al punt de 2:15. Sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Carme Ruscalleda.
27: Ahir diumenge, a la Fira de Calella, vaig tenir l'honor de posar en valor un plat sambolenc de cuina de bord. Pop amb patat i col amb all i oli. Actualment el pop és un producte preuat. Ens interessa el pop roquer, el que té a les potes dues fileres de ventoses. El més econòmic, el pop blanc, només en té una de filera de ventoses a les potes. Si el volem cuinar a casa, ben net, posem uns 4 dies al congelador. Quan jo era petita no en teníem de congelador. S'apalissava amb la pala de rentar per estovar-lo. Però ara mateix podem comprar unes potes de pop ja bullides. Què n'opinarien els pescadors que cuinaven a bord?

0: Són 8:15. I avui és dilluns 28 de setembre i atenció perquè des d'aquesta hora fins demà tenim avisos per intensitat de pluja a tot el litoral i al prelitoral. De moment ens despertem amb 15 graus a Perafita, 20 al Pantà de Siurana i 19 en aquest cas a Cabrils. El dia en què entrevistarem a 9:15 del matí el nou director general dels Mossos, Ferran López. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que aquest matí hi ha 4 protestes convocades a Barcelona per reclamar un habitatge digne aprofitant la visita de Pedro Sánchez a la capital catalana. Són al carrer Tarragona, a la Meridiana, a la plaça de Sants i al carrer Sant Agustí de Gràcia.
3: Això mentre continua l'acampada a Madrid, milers de persones hi han passat la segona nit per pressionar el govern espanyol i els partits perquè aprovin un decret sobre habitatge ambiciós.
2: Us avança Catalunya Ràdio, les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits.
3: Els ministres de defensa dels 27 es reuneixen avui per parlar de protocols a seguir en cas d'atac híbrid de Rússia.
2: Això mentre la Unió Europea admet que encara està lluny de complir l'objectiu de ser autosuficient en defensa a partir del 2030.
4: En esports, avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll, es descarta cap lesió greu i l'Illerna Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet al València. Ha votat victòria del Girona davant l'Ucan de Múrcia, derrota de la penya a la pista del Berogán.
0: I pel que fa al temps, com dèiem, una situació molt complexa. L'Oi ens deia que potser de les tres que hem viscut al mes de setembre, la que més.
5: La més difícil de pronosticar, sobretot. De fet, el que preveiem és que aquest matí puguem tenir algun primer xàfec o alguna tempesta al litoral i prelitoral. La tarda també se'n poden formar al voltant del Prepirineu. I la part més forta ens arriba la pròxima nit i demà, perquè poden aparèixer aiguats forts en més llocs de Catalunya. Amb els mapes d'aquest matí els preveiem al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona, en alguns llocs de l'interior de Girona i també al voltant del Montsec, nord del Pla Lleida, Prepirineu de Lleida. En aquests sectors en podem tenir les pluges més fortes a partir de la pròxima nit i demà.
0: Però, per tant, no podem preveure ben bé què és el que caurà.
5: És difícil. De fet, hi ha models que ens estan marcant pluges de més de 50 litres, alguns que poden fregar els 100 litres per metre quadrat, i puntualment algun primer model que està sortint aquest matí ens marca acumulacions de 150, gairebé 200. Llavors hem d'acabar de valorar amb tots els que vagin actualitzant-se les pròximes hores si li podem donar credibilitat a aquestes sortides.
0: Amb el que estàs dient, Eloi, hauríem de també donar un missatge de prudència a la ciutadania, més enllà dels avisos, que veig que avui no està previst, per part de l'administració sí que cal tenir sentit comú. És a dir, si veiem que plou molt, doncs esperem quiets on estiguem i vigilem també per la nostra pròpia seguretat.
5: Exacte, és a dir, de moment el que preveiem durant el dia d'avui és aquests ruixats molt irregulars. I llavors, a partir de la nit, és quan sí que preveiem aquestes pluges que poden ser més fortes i demà en qualsevol moment del dia, tant al matí com a la tarda. De fet, les més intenses les preveiem de cara demà a la tarda. Per tant, és possible que en pròximes hores també hi veiem com s'eleven alguns avisos aquí a Catalunya.
0: Doncs estarem pendents. Eloi, gràcies. Bon dia.
5: Fins ara.
0: I mobilitat també a aquesta hora amb la circulació tallada a la R8 i retards també a l'R2 Nord per una incidència a la infraestructura. Maria Fernández Bruguera, bon dia.
6: Bon dia. A l'R8 la circulació, com deies, està interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i Renfe informa que hi ha un servei d'autobusos que s'aturen a totes les parades. I a l'R2 Nord els trens circulen per via única entre Mollet-Sanfós i Granollers. Mollet-Sanfós i Granollers, de moment hi ha demores d'uns 20 minuts, tot plegat a causa d'una incidència

0: Crisi social i política de l'habitatge, Ricard El País explica que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol. Ho acompanya d'una gran foto de portador on veiem milers de persones participant en aquesta acció de pressió social. En el vessant més polític, però, trobem la resta de diaris. Per exemple, l'Ara parla de negociació a contrarrellotge per aprovar el decret. La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem, i el Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein per enredar els seus socis. També, per cert, en portada de tota la premsa catalana, fotos espectaculars del piró musical de la Mercè.
1: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Ara són les 7:35. Obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades del dia. Pau Forada, bon dia.
2: Bon dia.
1: Avui articles d'opinió amb reflexions sobre la pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi un nou decret d'habitatge que freni els desnonaments.
2: L'editorial de l'Ara diu que Sánchez se la juga amb el decret Mari Carmen i assenyala que el problema és conciliar Junts i el PNB amb Sumar i Podem en una mesura que complagui totes les parts. El director adjunt del periòdic, el Ferran Boiza, creu que el cas Mari Carmen ha donat vida a Sánchez, que fins dijous estava contra les cordes per Ceuta. Ivan Redondo, el consultor polític i exdirector de gabinet de la presidència de Pedro Sánchez, escriu a La Vanguardia que l'esquerra i el PSOE estan malament a Espanya, però que diu poden guanyar les eleccions generals. Al País, el filòsof Diego Garrocho considera que l'acampada a la Puerta del Sol és el mateix 15M. Diu que el temps ha passat, però que massa biografies s'han quedat encallades en una precarietat insuportable. I el Mundo, Federico Jiménez Los Santos, que minimitza el problema de l'habitatge i considera que l'esquerra, que anomena Alibaba, ha decidit fer la guerra electoral preventiva contra Ayuso, Almeida, els propietaris de pisos i els fons voltors.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
3: Quan una persona arriba a Catalunya, a quin país arriba? No és una pregunta trivial. Se la fa Josep Maria Vilajosana en un article a VilaWeb. Diu que no es tracta ni d'assimilar els que arriben, ni que diferents comunitats visquin simplement les unes al costat de les altres, sinó de construir junts una societat a la qual tots puguem sentir que pertanyem. La pregunta clau, diu, és que si disposarem de les eines perquè aquesta transformació es produeixi des de Catalunya i no simplement sobre Catalunya. Els que hi arriben trobaran un país que ja existeix, però contribuiran a decidir el país que existirà demà.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Fer cantar els arbres, la nova novel·la de Jordi Campoy. Cada arbre amaga una història i cada instrument més d'un sacrifici. Fer cantar els arbres, Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
6: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical punès i uneix-te a la festa de l'any.
7: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, sumaria més o menys així.
8: Visca! Advocat!
9: Ha guanyat! Que bé!
7: Quin temps! Aquest sol és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'11, que bé que el sol repartir. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Dos quarts i mig d'avui repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què viu el seu millor moment?
10: Doncs el tequila a Espanya ara mateix és el primer mercat europeu i el segon mundial després dels Estats Units. Ho llegim al País. Només l'any passat van arribar més de 7 milions de litres de tequila. El creixement de les grans marques s'hi suma ara una nova generació de tequiles artesanals i d'autor.
1: I què torna a tenir aigua?
11: La coneguda com a Palangana de Sants, la Font Ornamental, a tocar de places de Sants de Barcelona, que recupera l'aigua. Ho veiem a BTV. Aquest element feia 3 anys que estava apagat, es va haver de buidar per la sequera, però aquest temps d'inactivitat li ha passat factura. Part del cablejat i alguns llums LED que formen la instal·lació van desaparèixer.
1: Una comarca que va a l'alça.
10: El Bages incrementa la seva reputació turística fins a uns màxims històrics. Els turistes posen un nou sobreveu a la comarca, en bona part pels recursos que hi ha posat Montserrat. Segons un estudi de la Diputació, és la puntuació més elevada de la demarcació de Barcelona des del 2020 per municipis. El que rep més quantitat d'opinions és Monistrol de Montserrat, seguit de Cardona, Manresa i Sant Fruitós de Bages. Ho veiem al Regió 7.
1: Si s'ha de comprar llaunes de musclos o escopinyes, hi ha canvis.
11: Ara hauran d'etiquetar diferent, hauran d'incloure la denominació comercial que estigui admès a l'Estat per aquest tipus de productes. I empreses que ja ho fan, això tanca la porta que una llauna porti productes sense que el consumidor sàpiga d'on ve, i altres requisits tècnics, perquè si diu filet sigui realment un filet, o si diu escabetx...

0: I és que veig, i no quedi lliure d'interpretacions, ho recull un decret llei que llegim a l'Heraldo d'Aragón.
1: Els barcelonins ja no hauran d'anar al Montseny a buscar castanyes.
2: Perquè Castanya de Viladrau ha obert botiga de castanyes a Barcelona sota el nom de Castanya Viva. És el districte d'Horta-Guinardó, llegim el 9-9, que vol ser un punt de trobada entre territori, gastronomia, divulgació i producte de proximitat.
1: I quin és el millor esmorzar de forquilla de Catalunya?
0: Doncs la galta de porc de l'Andreuenc de Barcelona. Per segon any consecutiu s'ha proclamat campió de la Lliga del Porc i la forquilla aquest any ho ha fet amb un mar i muntanya de galta de porc brasejada amb brandada de bacallà i suc de fesolets de Santa Pau. El plat també ha guanyat el premi del públic i han participat 12 plats, 12 amb el porc com a denominador comú.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Pol Forada i Lara García.
3: La premsa francesa detalla el viatge de Lleó XIV al país. Le Monde destaca la visita del pontífex a Lourdes. Destaca que ell va reunir amb víctimes d'abusos sexuals i, segons una d'elles, va reconèixer el caràcter sistèmic d'aquestes violències. Segons el diari, les paraules del papa han estat considerades encoratjadores, però moltes entitats demanen ara fets. The Guardian posa en portada l'atenció a Irlanda del Nord per l'autorització d'una marxa protestant en un barri catòlic. Es tracta d'una vacilada de l'ordre d'Orange que no es feia des de fa gairebé 30 anys.
4: I en plan econòmic, avui l'economista entrevista Ricardo Alonso, propietari de la immobiliària Urbagestión, propietària del pis de la Mari Carmen, desnonada la setmana passada a Madrid. Assegura que la dona mai va voler negociar i diu que volen enfonsar la seva empresa. Es defineix a si mateix, atenció, com una víctima política. Sobre el decret d'habitatge que es podria aprovar demà al Congrés, Expansión avisa textualment que sempre és un error legislar en calent perquè la vehemència és enemiga de l'eficàcia i carrega contra Sumar. Els preocupa més la plusvàlia d'un fons o un constructor que el drama dels més vulnerables, sentencia el diari. I l'ON Economia assegura que ara mateix a Catalunya hi ha la meitat de pisos buits que hi havia fa 10 anys. Segons els últims registres, el 31 de desembre del 2024, data de l'última actualització, hi havia 25.443 habitatges buits, 3.000 menys que el 2023 i la meitat que fa una dècada.
1: I a la premsa esportiva, Robert Prat, avui s'acaben les votacions per decidir el guanyador de la pilota d'or.
5: El Mundo Deportivo diu que Lamin és d'or, que la seva exhibició a Wembley li dona més mèrits per aconseguir el guardó. Avui es tanca la votació per rebre el premi el 26 d'octubre. Per l'esportiu, l'impuls del partidàs de Wembley ha de ser definitiu.

0: El diari Esport parla de l'impacte a Lamine, que també és el líder de la selecció espanyola, no només del Barça. Joan Baells es pregunta si hi ha algú que juga millor que Lamine i li costa trobar un argument per no donar-li el premi. Per La Vanguardia és l'exhibició final de Lamine, que va conquerir el temple de Wembley amb la seva màgia. Sergi Pàmies diu que l'actuació de Lamine a Wembley va ser bona, que tothom l'aplaudeix, però matisa que el jugador no participa tampoc en la modèstia i la humilitat que recomana un premi com aquest. Odien o estimen, és igual, és una frase de Lamine Yamal a les xarxes que destaca el periòdic, un Lamine que expressa una indiferència total cap a les crítiques. El diario.es diu que hi ha una condemna unànime a Aragó i que es demana una resposta unificada i exemplar davant la brutal agressió que va rebre un àrbitre de 19 anys i el seu pare en un partit de primera divisió juvenil.
1: 7:42 i acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalías, bon dia.
2: Bon dia.
1: Gerard Jovany, bon dia.
3: Bon dia.
1: Sandra Bullock revela la sorprenent experiència paranormal amb un home de color verd.
4: Hem llegit a Hola que l'actriu ha confessat que al llarg de la seva vida ha rebut 3 vegades la visita del mateix home que brillava amb un color un to verd llima i que s'assemblava concretament a Alfred Hitchcock. La cridava pel seu nom i era molt amable. L'actriu també ha dit que en cap cas es va sentir amenaçada per aquest ens estrany.
1: Els nens deixen de jugar a Playmobil i juguen a la Play i al mòbil.
5: El diari de Girona ha entrevistat Eduard Ángel Sánchez, que és politòleg i sociòleg de formació i que a més porta tota la vida jugant al Playmobil. De fet, té una col·lecció de més de 3.000 peces. Quan li pregunten per si ha passat el boom, diu que Playmobil està passant per una greu crisi perquè ara els nens juguen a la Play i al mòbil. Tot i això, pensa que no desapareixeran.
1: Donald Trump insinua que substituirà la sala de premsa de la Casa Blanca per una piscina.
4: Ho ha dit aquest diumenge i tot plegat té a veure amb la seva nova ofensiva contra els mitjans de comunicació. En una fotografia publicada a la seva xarxa social, Truth, es veu la sala de premsa acompanyada pel missatge abans i una recreació d'una piscina amb el missatge després, amb un to clarament irònic. Marca de la casa. Ho hem vist a 20 minuts.
1: I qui fa anys avui, Canalías?
5: Felicitem i un petonàs des de la ràdio lector David Verdaguer, que avui fa 43 anys.
1: Molt bé.
5: També felicitem el cantant Sergio Dalma, que arriba als 62, l'actriu Naomi Watts en fa 58 i la cantant Hilary Duff, 39.
1: I el santoral.
5: Avui és Sant Venceslau, Sant Llorenç, Sant Simó i Sant Eustoqui.
1: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
8: 28 de setembre de 2016, el president Puigdemont deixa anar una d'aquelles frases que passaran a la història del procés. O referèndum, o referèndum. Puigdemont fa aquesta afirmació solemne al Parlament quan porta 9 mesos al càrrec i se sotmet a una qüestió de confiança. Què significa o referèndum? Doncs que vol que els catalans decideixin el seu futur votant i no amb una declaració unilateral d'independència, que intentarà pactar el referèndum amb l'Estat i que si això no és possible el convocarà igualment el mes de setembre del 2017. I ara fa 10 anys l'Ara titulava Hillary 1, Trump 0. Clinton era la guanyadora clara del primer debat de les eleccions americanes que s'havien de celebrar al cap d'un mes i mig. Trump la va interrompre 59 vegades, es va queixar del moderador, del micròfon, i va prometre ser més dur en els dos debats que encara quedaven.
9: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma'n 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però apanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
10: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. Fundació La Caixa, treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix només el pes de la pobresa.org.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Passa un minut de 3:45 del matí. Repassem aquesta hora els titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Matí de protestes en favor d'un habitatge digne a Barcelona. Hi ha 4 mobilitzacions convocades que a seguida repassarem. I això mentre continua l'acampada a Madrid.
12: Milers de persones hi han passat la segona nit per pressionar el govern espanyol i els partits perquè aprovin demà mateix un decret sobre habitatge ambiciós. Pedro Sánchez assegura que farà el possible per evitar desnonaments com el de la Mari Carmen.
13: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo.
1: I en això ho seguirem dient durant tot el matí. En això us avancem, atenció a Catalunya Ràdio, unes valoracions de grau de dependència que s'han començat a fer aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits.
2: És en el cas de les persones que demanen una prestació econòmica per a cuidadors no professionals.
1: Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte.
3: Segons ha pogut saber també aquesta emissora, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva des de principis d'any.
1: Taylor Swift es corona com l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards.
2: A la gala d'aquesta matinada també s'ha premiat Madonna com l'artista de l'any d'aquests guardons dedicats a la música pop.
1: I també tanquem aquest cap de setmana amb rècord de vendes a la Setmana del Llibre en català, amb 130.000 visitants. Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
14: Bon dia.
1: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
15: Què tal, bon dia.
1: Narrabana, Clara Chavarría, bon dia.
16: Hola, bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
17: Bon dia.
1: Comencem a Lleida perquè avui estem pendents de la reunió d'aquesta taula agrària entre govern i sindicats per abordar la crisi del sector. Estela.
14: Una crisi marcada per l'augment de costos de producció i dels combustibles, pels efectes del canvi climàtic i per uns preus que van a la baixa. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, n'ha parlat en les últimes hores i ha dit que el govern mobilitzarà tots els recursos que estiguin al seu abast i que a la vegada demanaran mesures extraordinàries a la Comissió Europea i al Govern de l'Estat sobre la taula. Un acte que marca tota aquesta reunió, que és la tractorada convocada per Unió de Pagesos per el 14 d'octubre a Barcelona. I un altre punt d'atenció, tenim el Carràs, al Segrià, on hi ha projectats uns quants macroparcs solars que tenen l'oposició d'ecologistes i pagesos. Aquest matí explicaran com estan els contenciosos que han presentat els jutjats per aturar-los.
1: I saltem a Barcelona, a banda de les protestes, que de seguida també ampliarem, i de la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, avui serà notícia a la línia L8 de Ferrocarrils, Marc.
15: Sí, perquè a mig matí la consellera Sílvia Paneque visitarà les obres que s'estan fent al pou de la Gran Via a Barcelona. Previsiblement sabrem, doncs, si s'està complint el calendari previst. Recordem que l'horitzó actual és el 2030. Si no hi ha més retards, el tram nou tindrà dues estacions intermèdies, Hospital Clínic i Francesc Macià, i connectarà directament a Espanya. I gràcies, això, en un dia de molta cultura, el Palau de la Música s'inaugura avui la temporada 26-27 amb un concert en homenatge a Pau Casals, i a més la temporada alta presenta grans verdisses, també llibretàlegs i el 16è torneig de dramaturgia catalana.
1: I més coses, perquè avui està previst que comenci l'Audiència Nacional al judici de la peça catalana del cas Fial. Hi ha 8 consistoris implicats, la majoria de la demarcació de Tarragona, Clara.
18: Sí, el suposat frau lligat a aquest cas és de prop de 9 milions d'euros. Es tracta de la presumpta trama corrupta d'adjudicació fraudulenta de contractes públics municipals i cobrament de comissions al voltant de la consultora del mateix nom. Aquesta peça del cas inclou 8 consistoris, entre ells l'Ametlla de Mar, Ascó, Tortosa, Torredembarra, Vandellós i Cambrils. Fiscalia demana penes de fins a 15 anys de presó. I en cultura, 12 comarques de les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló, uneixen forces per crear el projecte Reviscolar, una iniciativa que impulsa el sector cultural dels tres territoris i que permetrà que artistes abanencs puguin ser contractats al Matarranya i als ports.
1: I acabem a les comarques gironines. El sector turístic fa avui balanç de la temporada i es fixa en els reptes del futur, Fèlix.
19: Exacte, coincidint amb el Dia Mundial del Turisme, aquest matí se l'ha trobat anual al Castell de Viart, això és el poble de Masarac, a l'Alt Empordà, ambient de festa perquè els empresaris hotelers de càmpings o dels apartaments comentin doncs com ha anat l'estiu. Cada any són també representants de les administracions. Això permet que el president de la Federació d'Hostaleria de Girona, Antoni Escudero, aprofiti sempre per fer-los arribar les seves reivindicacions. En d'altres anys, per exemple, s'ha criticat l'augment de la taxa turística o l'ampliació de la prohibició de fumar en espais com terrasses. Veurem aquest any cap on van els trets i anirem i ho explicarem a Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:50. I avui estarem pendents d'aquestes protestes per un habitatge digne, per exigir un nou decret que eviti desnonaments com el de la Mari Carmen, que es traslladen també avui a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez, un primer acte del president espanyol, que és al migdia, però ja hi ha 4 protestes convocades des de primera hora del matí. Montsevir.
14: La Meridiana, la plaça de Sants i els carrers Tarragona i de Sant Agustí. Carmen Carazo és la portaveu del sindicat.
20: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
14: A la tarda es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà una entrega de premis. El sindicat exigeix que aquest dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Contractes de lloguer indefinits, la congelació dels preus, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i mesures antidesnonaments reals. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Montse. Un matí de protestes en favor d'un habitatge digne a Barcelona que seguirem a l'antena de Catalunya. Catalunya Ràdio. Una d'aquestes mobilitzacions és els Jardinets de Gràcia. Jordi Canal, bon dia.
16: Bon dia, som aquí al capdavall dels Jardinets de Gràcia, tocada a la plaça dels Cinc d'Oros, això és la plaça que hi ha a la cruïlla de Passeig de Gràcia en Diagonal. Aquí està prevista d'aquí uns 10 minuts una d'aquestes mobilitzacions, i és que aquí a la vora hi ha el bloc Sant Agustí, on estan desnonant veïns per fer-hi co-living. Serà un d'aquests punts de mobilització, els altres són en diferents punts de la ciutat. Està previst en tots ells tallar el trànsit d'algunes de les principals artèries de Barcelona, i tot plegat, com dèieu, coincidint amb aquesta visita del president Sánchez i també per demanar-li l'aprovació d'aquest decret d'habitatge.
1: Quanta gent hi ha ara mateix, Jordi, convocada?
16: Doncs ara mateix de manifestants no hi ha ningú. Ens han dit que s'estaven concentrant aquí a la vora i que vindrien cap aquí. Vale. Ara com ara, en qualsevol cas, la convocatòria de partir d'ara. Sí. Vull dir que ens hem d'esperar uns minuts per veure l'efecte que té.
1: I també una altra pregunta que hem de resoldre, Jordi, que ja parlaràs també amb manifestants per veure si tenen aquesta voluntat o no, és si tot això es traslladarà una acampada al centre de Barcelona, que és l'altra pregunta que hi ha avui sobre la taula i que també li traslladarem al director de la policia, que ens acompanyarà avui a partir de 9:45 per saber quina serà l'estratègia, la voluntat de la policia catalana davant d'una possible acampada a Catalunya. Gràcies, Jordi. Fins ara.
16: Fins ara, bon dia.
17: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: Deixeu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, tenim previsió de pluges fortes, especialment a partir de la nit. Eloi Cordomí, bon dia.
21: Bon dia. Sí, avui tindrem els primers ruixats. Poden arribar a ser forts, però molt irregulars. Primer cauran al litoral, prelitoral, i a la tarda també en alguns llocs del Prepirineu. I és a partir d'aquesta nit matinada que ja tindrem la pluja més forta, que pot afectar sobretot el litoral i prelitoral, però ràpidament s'empinçarà també a moltes comarques de l'interior. Alguns models ens insisteixen que durant el dia, demà, dimarts, aquesta precipitació pot ser persistent en algunes zones i acumular més de 50 o 100 litres per metre quadrat.
1: I pel que fa al trànsit, un accident ha tallat l'AP7 a Vilabareix, en direcció a Barcelona. Mireia Sala.
22: I per tant hi ha cua en sentit sud. Un altre accident complica el trànsit també a la C32 a l'Hospitalet de Llobregat, d'entrada a Barcelona. Retencions també a la B23 a Molins, la P7 a Mollet i de Santa Perpètua a Bellaterra, a la C58 a Sant Quirze i Montcada i a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat.
23: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
1: Minuts i mig seran les 8 del matí. Aquesta hora al matí toca repassar el preu de les coses. Avui ens fixem en el fruit sec de moda, és el pastuc. Resolem per què és tan car, Lara García.
24: Doncs hi ha dos motius principals. El primer és perquè el pistatxo té un procés de producció molt llarg i amb molts passos. Després d'acollir-lo, els agricultors han de desbrossar-lo, assecar-lo i torrar-lo. A Catalunya, el pastuc es cultiva principalment a la demarcació de Lleida i justament ara els pagesos es troben en plena collita. A Verdú, a l'Urgell, al camp collint pastucs, hi ha en Ramon Boleda, que ens explica per què ell el ven a 6 euros al quilo i els clients paguem pràcticament el doble a la botiga.
25: La mitja m'ho surt aproximadament a 6 euros. Llavors aquí ja has d'afegir pues, el torrar, el salar, l'envasar, m'entens? I llavors quan se'n va, pues, els 13-14 euros.
24: El motiu pel qual el pistatxo català té un preu elevat és també perquè molts agricultors produeixen a pèrdues. L'arbre triga una dècada a donar fruits. Ens ho explica en Josep, que té una finca de 15 hectàrees que va plantar fa 8 anys a Soterranya, al Pallars Jussà.
26: Jo ara estic venent al grup Europistatxos. Tinc una oferta de comprar el pistatxo en verd a 1,85 €. Realment, almenys els primers 8 anys s'ha treballat a pèrdues, perquè no has tingut cap més ingressos.
24: I encara hi ha un tercer motiu que influeix, que és la popularitat que ha agafat aquest fruit sec en els darrers anys. Per això mateix, doncs, hi ha molts pagesos que han apostat per aquest cultiu recentment i encara no tenen beneficis elevats, per tant, no poden abaixar-ne el preu. Ho diuen ells mateixos, és una inversió de futur. En Xavier en fa a omellons, a les Garrigues. Ell, com en Ramon, doncs, també els ven a 6 euros al quilo.
27: Hem decantat el pistatxo, doncs, perquè li ve a, doncs, un futur més esperançador. És un cultiu que necessita humitat relativa molt baixa. Llavors vam veure que la nostra zona tenia bastant potencial. Ja fa 8 anys que vaig plantar, és un cultiu no apte per impacients, vull dir, t'has d'esperar i has de tindre paciència a veure quin cultiu tu cultives i esperes 8 anys
24: Això se li suma a l'entrada massiva de festucs d'altres països que pressionen els preus dels petits productors locals, i és que ja sabem que quan un producte es posa de moda, la competició entre productors s'accelera i els clients ho paguem més car.
1: I avui dilluns sabem on van a parar els nostres impostos. Atenció, què costa el servei de neteja en una escola. Ot Serra, bon dia.
0: Bon dia. L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines vol contractar una empresa de neteja que s'ocupi d'aquest servei en tres escoles de la localitat. La d'infantil i primària Jaume Balmes i la Bressol Mestre Gené. Es tracta de gestionar i executar el servei de neteja, ocupar-se del personal i del subministrament de material higiènic, sabó, escombretes de bany i dispensadors. El pressupost base de la licitació és de 276.500 euros per dos anys. Sortiria aproximadament a 20 euros anuals per habitant.
4: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
5: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern a tothom. Catalunya Ràdio.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
6: Bon dia, Ricard. Doncs mira, Xavier García, el biòleg, ho ha tornat a fer. Home!
1: L'he vist, l'he vist.
6: Home, l'any passat ja va petar-ho amb el primer Tardeo de Badalona i enguany l'ha tornat a fer, una festa on hi ha anat una gentada de por. El vídeo que s'ha fet viral l'ha penjat el mateix García, el biòleg, i així és com sona.
1: Tot, llargament els malucs...
6: És una cosa, jo no ho havia vist en la vida, desplegant aquesta falta d'habilitats artístiques. De fet, se sent fins i tot grinyolar les frontisses. El viol és Toni Manero, Ricard, tothom si vol fer fotos, no passa desapercebut. Després, a banda de ser l'alcalde de Badalona, també és l'home més alt de la ciutat. Clar, li surt el caparró d'entre la munió i tothom es deixa endur per aquesta festassa, No sabem si com passa Resacón en Las Vegas, que és la banda sonora que ha triat per il·lustrar el vídeo, el viol va acabar la nit amb mitja cara tatuada i amb les dents dins d'una bossa del Prica. Però si fos així, sempre a favor seu. A la festa, Ricard, s'hi va amb actitud o no s'hi va, tu.
1: I per arribar al punt de les 8 del matí, dediquem cada dia una cançó. Avui és 28 de setembre, és el Dia Internacional del Dret a Saber, i per això dediquem una cançó a tots els que ens escolteu des de primera hora per estar ben informats. Bon dia, Catalunya.

0: Bon dia, són les 8. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona per reclamar que s'aprovi un nou decret llei d'habitatge. Accions de protesta que culminaran a la tarda aprofitant la presència de Pedro Sánchez a la ciutat. Sapiguem quins problemes estan provocant les mobilitzacions a aquesta hora. Ho fem amb l'equip viari endavant.
1: De moment no hi ha problemes de trànsit per aquestes mobilitzacions. Sí que n'hi ha, però a l'AP7 hi ha aturades a Vilaparareix per un accident que ha tallat l'autopista durant un quart d'hora en sentit sud. A l'AP7 també hi ha cua a Mollet i de Santa Perpètua a Bellaterra. Retencions també a la C32 a l'Hospitalet de Llobregat, a la B23 de Molins Esplugues, a la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Al Tarragonès, retencions per un accident a la B27 a la Pobla de Mafumet en direcció Valls.
0: A Madrid els acampats afirmen que s'hi mantindran fins que s'aprovi el decret d'habitatge. El PSOE vol tirar-lo demà endavant al Consell de Ministres mentre mira de com encaixa la proposta amb els interessos de Sumar i dels socis de legislatura com Junts. Les valoracions de grau de dependència ja s'han començat a fer per via telemàtica, segons ha pogut saber aquesta emissora. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està previst per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Reunió avui dels ministres de Defensa de la Unió després que el Tribunal de Comptes Europeu hagi posat en dubte que els 27 puguin complir el seu objectiu de ser autosuficients en defensa a partir de l'any 2030. Això, tot i l'augment de la despesa militar dels governs i els encàrrecs multimilionaris a les empreses armamentístiques. Donald Trump confia a reprendre a partir d'avui les converses amb l'Iran, això després de rebutjar la proposta iraniana per posar fi a la guerra només pel fet de seure a parlar. Els Estats Units qualifiquen la proposta iraniana de cínica i recorden que fa pocs mesos van violar un referèndum d'entesa tot just d'haver-lo acordat. Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. La Generalitat publicarà aquesta mateixa setmana una instrucció que els permetrà compensar aquests dies retroactivament des de principis d'any. I Oasis esgota en 3 dies totes les entrades de la gira 2027. Els tiquets del tour que farà parada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona els dies 10 i 11 de juliol s'han venut mitjançant un sistema de registre previ dissenyat per reduir els temps d'espera i frenar la revenda organitzada. La gira dels germans Gallagher arrencarà el 21 de maig a Glasgow.
2: Esports.
3: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i torna a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties al genoll que li van impedir disputar l'Anglaterra-Espanya de dissabte a Wembley. A la Lliga ACB de bàsquet, l'Ilerna Lleida guanya la pista del València. L'actual campió de la competició també s'estrena en victòria al Fiat Girona davant el Camp Múrcia i derrota de la Penya a la pista del Breogán.
0: Temps insegur amb domini dels núvols i ruixats dispersos que al llarg del dia podran afectar punts sobretot del litoral i prelitoral a les zones de muntanya del nord del país. Al vespre guanyaran més extensió i s'intensificaran a l'última hora. Les temperatures ja no arribaran als 30 graus.
4: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 8 del matí, sóc el Marc Teixidor, jo us acompanyaré fins al punt de les 9. Comencem sense problemes importants per ara, per les mobilitzacions previstes pel sindicat de llogateres per reclamar l'aprovació del decret d'habitatge. Unes protestes que culminaran aquesta tarda coincidint amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Palau de Congressos de Catalunya per participar en el lliurament d'uns guardons. La crida de la convocatòria és literalment col·lapsar la ciutat. Busquem, doncs, a aquesta hora quina és la situació en alguns punts on estaven previstes les concentracions. La primera parada la fem a l'encreuament de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia. Allà hi tenim el Jordi Canal. Jordi, bon dia.
5: Bon dia, sí, ara estem arribant en aquest punt, en aquesta cruïlla de Diagonal Passeig de Gràcia, a la plaça de les 5 Coros. Aquí els manifestants s'han concentrat uns metres més enllà. Hi ha el carrer Sant Agustí, hi ha l'anomenat bloc Sant Agustí. És un bloc on s'estan desnonant veïns, diuen per fer-hi co-livings. Tot plegat, com deies, coincidint amb la visita del president Sánchez a Barcelona, trobada amb Illa i empresaris, i d'altres actes, una promoció d'habitatge, precisament, a una entrega de premis, i per això volen aquest seguit de mobilitzacions. En aquesta hi ha una cinquantena de persones, estem arribant ja a la plaça dels 5 Coros, ara sembla que els Mossos d'Esquadra els estan impedint arribar-hi, ens han tallat el pas al final del carrer Còrsega, ja arribant a la plaça dels 5 Coros. Són una cinquantena de persones amb carrers, amb cartells, per exemple, que demanen aquest decret Mari Carmen, això és el decret d'habitatge que hauria d'aprovar demà el Consell de Ministres, batejat així el cas d'aquella veïna de 87 anys desnonada la setmana passada a Madrid. Un decret que, segons ell, hauria d'incloure contractes indefinits, la congelació del preu dels lloguers, una reforma de la llei d'arrendaments urbans per acabar amb els lloguers de temporada i també aquest punt que feia referència a la Mari Carmen, que és evitar desnonar persones vulnerables que no tinguin una alternativa digna on viure.
0: Aquesta és l'última hora que ens arriba des de l'encreuament de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia. Jordi Canal, estarem en contacte al llarg de les properes hores. Gràcies, bon dia.
5: Bon dia.
0: Hi ha d'altres punts de concentració previstos com l'Avinguda Meridiana a l'altura de l'Hipercor, allà hi ha l'Anna Escura.
2: Una vintena de persones han tallat la Meridiana en sentit entrada a Barcelona a 7:45. En Borja i en Roger ens han explicat per què.
6: El dret a l'habitatge està segrestat per les immobiliàries, pels rendistes, pels bancs, i per això avui rebem el president Pedro Sánchez per dir que ja n'hi ha prou de mirar cap a una altra banda, que aquí el que necessitem és expropiar els pisos en mans de fons voltors, de bancs, de rendistes, i des d'aquí impulsem la lluita als carrers i necessitem una vaga general.
7: Crec que ha arribat el moment, doncs, això, de sortir als carrers, de que hi hagi una consciència per part de la ciutadania i que es reclami que al final tots tenim dret a, com a ciutadans, a tenir un habitatge, i al final crec que aquest dret s'ha doncs, de fer notar als carrers, i sincerament espero que torni a haver un moviment com el 15M.
2: El sindicat de llogateres ha escollit aquest punt perquè al número 374 de la Meridiana hi ha un immoble al qual han denunciat la propietat per no voler renovar els contractes de lloguer.
0: Tot i que de moment no hi ha cap convocatòria oficial, als Mossos d'Esquadra veuen possible que a Catalunya també es convoquin acampades similars a la Puerta del Sol de Madrid per reclamar el decret Mari Carmen. Davant aquest escenari, el cos garanteix que preservarà el dret de concentració i de manifestació. Ho ha afirmat la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, en una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
8: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas, el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
0: Com dèiem, a Madrid, després d'una segona nit d'acampada, els concentrats mantenen que no marxaran fins que el govern espanyol aprovi el decret d'habitatge. A Madrid, Tania Tàpia.
9: Segona nit d'acampada a la Puerta del Sol, més de 350 tendes de campanya continuen ocupant el centre de la plaça en una proposta impulsada pel Sindicat de Llogateres de Madrid amb la intenció de pressionar el govern espanyol i tots els partits perquè s'aprovin mesures potents demà al Consell de Ministres. L'Ajuntament de Madrid ha culpat la delegació del govern de deixadesa de funcions per permetre l'acampada. El cert és que hi ha un ambient molt tranquil i no hi ha presència policial. Alguns joves des de primera hora han recollit la tenda perquè han de marxar a treballar avui, que és el primer dia d'acampada, un dia laborable. És el cas del Jesús, de 26 anys, que viu en un pis compartit amb dos amics més.
10: Ayer me molestó un poco porque vino un hombre a decirnos a trabajar, y es como pues estamos trabajando, que yo he dormido 4 horas y me estoy yendo a trabajar.
9: La protesta es quedarà aquí almenys a l'espera de què s'aprova demà el Consell de Ministres i si satisfà les seves demandes, com la congelació dels lloguers, que siguin indefinits i que es protegeixi els vulnerables, que no se'ls pugui desnonar, com ha estat el cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys de Madrid, que s'ha convertit en insígnia ja d'aquesta protesta.
0: Això pel que fa a les protestes. A nivell polític, Pedro Sánchez diu que farà el possible perquè la resposta legal als desnonaments s'aprovi en el pròxim Consell de Ministres. En un acte de partit, el president espanyol s'ha dirigit a la dona desnonada de 87 anys.
11: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda.
0: Sánchez ha demanat un esforç als socis d'investidura i Yolanda Díaz de Sumar adverteix que s'hi juga en la legislatura i anima a mobilitzar-se.
12: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, també s'ha obert al pacte.
13: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no puedan pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
0: Oriol Junqueras d'Esquerra ha reclamat que el decret inclogui un topall per als lloguers d'habitatges turístics i que s'aturin els desnonaments a persones vulnerables. El PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un decret la mala gestió dels últims anys.
4: 3CAT Info.
0: N'estarem pendent al llarg del matí a 3CAT Info. Ara són les 8 i 9 minuts. Seguim. Les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber aquesta emissora. Aquesta nova manera d'avaluar prevista en el Pla Cura s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a cuidador no professional. Marriera.
1: Des de mitjans de juliol, si la persona sol·licita no hi té inconvenient, el procés de valoració es fa en línia i sempre s'intenta que hi participi algun familiar o el cuidador habitual. Un tràmit que es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molt bons resultats, com ha explicat a Catalunya Ràdio Sílvia Sobirana, directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat.
14: Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és que hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo vaig una experiència i dic quan tribut a mica d'acord amb aquest model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
1: Properament està previst que s'actualitzin les dades de la llista d'espera de dependència. Mar Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el govern i sindicats aborden a la taula agrària la crisi del sector marcada per l'augment de costos de producció, els efectes del canvi climàtic i uns preus a la baixa. Sobre la taula, la tracturada convocada per Unió de Pagesos per al 14 d'octubre a Barcelona. Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern mobilitzarà tots els recursos que estiguin al seu abast i que, a la vegada, demanaran mesures extraordinàries a la Comissió Europea i al govern de l'Estat. Ordeig entén els pagesos i avança que no podran compensar totes les pèrdues.
16: Ho entenem, tenen raó, i per tant estarem al seu costat. Ara hem de decidir entre tots, dels recursos que tenim, com som capaços de destinar-los, d'acord? I també hem de ser responsables. No podrem absorbir totes les pèrdues derivades de la descens dels preus i del descens i de l'augment dels costos del combustible, però sí que hem d'ajudar a pal·liar aquesta situació.
0: Més temes quan són les 8 i 11 minuts.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: La Unió Europea encara és lluny de complir el seu propi objectiu de ser autosuficients en defensa a partir de l'any 2030. Ara el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui aconseguir, tot i l'augment de la despesa militar dels governs i els encàrrecs multimilionaris que els països han fet a empreses armamentistes arran de la guerra d'Ucraïna. Els ministres de Defensa de la Unió Europea discutiran de tot plegat aquest matí en una reunió a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
17: Els fabricants d'armes europeus continuen produint poc i a un ritme lent. Ho explica l'auditora del Tribunal de Comptes Europeu, Kinga Wisniewska.
18: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
17: Gran part de les armes que Europa envia a Ucraïna són comprades abans als Estats Units amb diners públics que al final reforcen la indústria nord-americana. El Tribunal de Comptes de la Unió lamenta aquesta dependència.
0: Deixem aquesta crònica del Bruno Fortea des de Brussel·les perquè a aquesta hora anem en directe al carrer on ha d'intervenir el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès. El sentim.
19: Formal, perquè queden només 24 hores perquè sapiguem si el que va al Consell de Ministres de demà és un decret farsa, un nou anunci cosmètic que només porti frustració i decepció, o són mesures de veritat? I nosaltres plantegem que hi ha quatre coses que han de ser sobre la taula. La renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits perquè deixem de patir per quan se'ns acaba el contracte, una llei que acabi amb les estafes que patim els llogaters amb els lloguers a temporada i d'habitacions i el retorn de la fiança, una congelació del preu del lloguer durant el contracte i un mecanisme de suspensió dels desnonaments de les persones vulnerables que sigui d'acord amb els criteris de les Nacions Unides. És això el que hem anomenat decret Mari Carmen. I avui, que Pedro Sánchez és a Barcelona, no volem que marxi sense escoltar-nos i sense comprometre's a prendre mesures de veritat. Ens hi juguem moltíssim i avui fem una crida a tota la gent llogatera a ser a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos de Catalunya. El que va passar la setmana passada amb la Mari Carmen, amb l'Olga, amb la Sílvia i amb tants noms i tants rostres més és només la gota que fa vessar el got del nostre cansament, de que la gent s'ha cansat de viure amb inseguretat i amb por, de no saber mai quan hauràs de tornar a fer les maletes, de no saber mai si et trobaràs una comitiva judicial o la policia fent-te fora de casa seva, de casa nostra, perquè val més el negoci d'un fons d'inversió, perquè val més que algú pugui convertir casa nostra en un lloguer de temporada, en un co-living. Venim a defensar casa nostra, casa de la Mari Carmen, casa de la Sílvia i la nostra dignitat. I avui ens la juguem a les 7 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya.
0: Enric Aragonès.
19: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general pels drets de la gent treballadora i pel dret a l'habitatge, que són els mateixos drets.
0: Pregunten els companys periodistes que són al Passeig de Gràcia amb l'Avinguda Diagonal, on es concentren a aquesta hora alguns dels manifestants.
19: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà al Consell de Ministres hi vagi un decret que sigui de veritat i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer avui a les 7 al Palau de Congressos.
0: sentim els crits mentre els companys periodistes pregunten al portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
19: La cita que tenim ara és pel decret de demà, però ha de ser un decret que després es convalidi, efectivament, i en això seguirem lluitant. Ho hem fet altres vegades i ho tornarem a fer. Cada vegada més gent està sortint al carrer perquè veu que ja tots n'estem farts i, per tant, les mobilitzacions seguiran.
0: Enric Aragonès, que reclama que demà el Consell de Ministres aprovi aquest decret Mari Carmen, tal com l'han anomenat.
19: Avui comencem el dia indicant que avui no és un dia normal i així s'ha fet amb talls de carrers que s'estan produint a diversos punts de Barcelona. Només com una alerta per començar el dia, que aquesta tarda tothom ha de ser a les 7 a Palau de Congressos de Catalunya.
0: Paraules, doncs, com sentíem, del portaveu Enric Aragonès fent aquesta crida, sobretot a mobilitzar-se aquesta tarda, a partir de les 7 de la tarda, al Palau de Congressos de Barcelona, coincidint amb la visita del president espanyol Pedro Sánchez, per reclamar-li que s'aprovi demà en el Consell de Ministres, com dèiem, aquest decret Mari Carmen, que inclogui les seves peticions per evitar desnonaments com el que va patir aquesta veïna de Madrid la setmana passada de 87 anys. Unes protestes que tallen en aquests moments alguns punts de la ciutat i, per tant, el que fem quan passa un minut i mig d'un quart de nou del matí és conèixer la situació del trànsit en la ciutat de Barcelona, evidentment afectada per aquestes concentracions, com també a la resta de la xarxa viària catalana. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Marc. Retencions a l'entrada a Barcelona per la Meridiana perquè les mobilitzacions per l'habitatge, com dèieu, tallen els carrils d'entrada. La Guàrdia Urbana desvia el trànsit pel carrer Dublín. També està tallada per aquest motiu la carretera de Sants. A banda d'això, hi ha cua a l'entrada per la C-58 i per la Pota Nord. A més, problemes a la P7 Vilablareix per un accident que talla un carril i de Mollet a Santa Perpètua en sentit sud. Aturades també a la C-32 a l'Hospitalet, a la B-23 a Molins i d'Esplugues a la Diagonal de Barcelona i a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, a causa d'una incidència en la infraestructura entre Mollet i Granollers, els trens de les línies R2 Nord i R8 circulen per via única en aquest tram, fet que provoca retards. Això tot, renovem dades als titulars de 8:45.
4: El temps.
0: Sofra Genoé.
20: Comencem aquesta primera setmana de tardor amb un temps insegur i inestable, amb un canvi de temps que ens ha de dur una setmana amb pluges intermitents, disperses i amb episodis que poden ser una mica intensos com els de demà, per exemple. De moment avui la nuvolitat es mantindrà abundant, amb algunes escletxes, algunes clarianes i amb aquestes nuvolades més actives que des del mar poden arribar a la façana litoral i generar algun petit ruixadet. Preferentment a la costa prelitoral i sobretot entre la costa central, sud de la Costa Brava, que és on al llarg de les immediates, doncs aquest matí podria haver-hi algun petit ruixadet. No en descartem també en altres indrets, com per exemple també en zones de muntanya, al nord del país, però serà sobretot de cara al vespre que el risc de ruixats comença a guanyar una mica més de terreny i la propera nit i matinada tindrem una tongada de pluja que pot ser abundant, extensa, amb avisos d'intensitat de pluja, localment podria haver-hi algun patac d'aigua o ser intens, acompanyat de tempesta. De fet, demà serà un dia de paraigua. Amb algunes intermitències, el pluja més o menys podrà repartir-se arreu del territori i insistim doncs, puntualment amb intensitat. Perdem força potser ja de cara al vespre amb una petita millora de cara a dimecres.
0: 8 i 18 minuts.
4: 3CAT Info.
0: Tornem a sortir al carrer, en aquest cas a Barcelona. Anem a Sants perquè aquesta hora concentració també en aquest punt a través de la convocatòria feta pel sindicat de llogateres. Allà hi tenim la Marta Miana. Marta, bon dia.
21: Hola, molt bon dia. Doncs sí, a aquesta hora una quarantena de persones estan tallant a plaça de Sants. Davant nostre hi veiem doncs, una pancarta blanca on podem llegir per l'Olga i per la Mari Carmen cap desnonament més. I ara a aquesta hora doncs, podem parlar amb la portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, Marta Espriu. Marta, molt bon dia.
22: Molt bon dia.
21: Què espereu del dia d'avui?
22: La veritat és que el que ens agradaria és que els carrers de Barcelona, però també els carrers d'arreu de tot l'estat espanyol, es noti aquesta manca de normalitat que estem vivint en plena crisi d'habitatge, no? I que el desnonament de la Mari Carmen malauradament no és l'únic, que el cas de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar empesa per la precarietat i per el risc de ser desnonada, no és normal tampoc, i que per tant volem que les veïnes tinguem l'oportunitat de sortir al carrer i de mostrar.
21: A les últimes 48 hores estem veient doncs, aquesta acampada que hi ha a Madrid. No sé si això hi hauria possibilitat que això es traslladés aquí a la ciutat de Barcelona.
22: Clar, l'acampada és una eina de mostrar pues, el que deia, no? Aquesta manca de normalitat, però no és l'única. I la idea és que arreu de tot el territori, totes les veïnes i organitzacions puguin decidir entre elles quin és el millor mecanisme per demostrar això. Seria una opció que Barcelona hi hagués una acampada, però no és l'única.
21: Gràcies.
22: Moltes gràcies.
21: Marc, aquesta és la situació ara mateix aquí a plaça de Sants, com dèiem, una quarantena de persones, doncs, el que estan fent ara és tallar aquí plaça de Sants, amb la idea d'estar-s'hi una estona i després ja aixecar aquest tall.
0: És una de les mobilitzacions que s'han convocat per avui, coincidint, doncs, com dèiem, a l'espera de que demà el Consell de Ministres aprovi aquest decret d'habitatge i inclogui, demanant al sindicat de llogateres, les seves reivindicacions. Marta Viana, gràcies, bon dia.
21: Adeu, fins ara.
3: Em passes les ulleres de prop amb aquesta pantalla tan petita, no hi veig de cap ull.
5: Si et traguessis el cupó de l'11 de l'11 de l'11 dels ulls...
3: No, que si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió, no vull que em reconeguin.
5: Nena, però si a casa només hi som tu i jo.
3: Però hi ha finestres.
6: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte, que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja la venda. 11. Ben jugat.
23: Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Així és que vostès m'han vingut a veure.
25: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si diguéssim que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
26: Fresca Info.
0: L'avió esgarrapa terreny als trens, als desplaçaments entre Barcelona i Madrid. Entre gener i juliol hi va haver 7.300 vols entre el Prat i Barajas, un 6% més que el mateix període de l'any anterior. Són dades d'Aena, que mentrestant el corredor ferroviari ha perdut més de mig milió d'usuaris entre els mesos de març i juny respecte al segon trimestre de l'any passat, segons la Comissió de la Competència, Joan Garcia.
27: Les limitacions de velocitat posteriors als accidents ferroviaris d'Ademuz i Gelida del gener van incrementar els temps de viatge en alta velocitat entre Barcelona i Madrid en 25 minuts. Abans, Renfe havia retirat l'oferta comercial de baix cost dels trens Ablo en aquest corredor en detectar-se un problema tècnic en un dels trens de Talgo. Aquesta retirada va comportar també un encariment del preu del bitllet que posteriorment s'ha moderat. Ara el preu mitjà se situa entre els 60 i els 85 euros per trajecte en funció de la companyia i el moment de la compra. Per tot plegat, el catedràtic en gestió de transport aeri de la Universitat Oberta de Catalunya, Pere Suau Sánchez, fa aquesta anàlisi.
28: El producte d'alta velocitat és d'una menor qualitat actualment. Hi ha hagut increments del temps de viatge, també reducció d'operadors i menys freqüències en determinats períodes del dia. I això, òbviament, dona espai a que una aerolínia com Vueling doncs, pugui tornar a operar en el mercat i donar resposta aquesta demanda no satisfeta, no?
27: La quota de mercat respecte a l'avió continua sent clarament favorable al tren i ja supera el 80%, amb l'AVE de Renfe en una posició dominant d'un 60% de l'oferta ferroviària. Irion té una quarta part i Ouigo un 15%. Però les freqüències aèries s'incrementen. Vueling, la principal aerolínia de l'aeroport del Prat, tornarà a volar entre les dues capitals a partir del 5 d'octubre, perquè veu que hi ha una necessitat de connectivitat. Sandra Ors, directora d'Afers Corporatius i Sostenibilitat de Vueling.
29: Molta gent pensa només en el Barcelona-Madrid per anar i tornar en el dia, que és el que més s'utilitza, però molta gent l'utilitza també per anar i connectar amb vols de llarg radi. També crec que l'agilitat i la velocitat que et dona l'avió versus el tren és una cosa que es valora molt per certs tipus de clients.
27: Entre gener i juliol, el nombre de passatgers entre el Prat i Barajas ha augmentat un 5%. Pel que fa al tren, tots els corredors ferroviaris van batre rècords de viatgers l'any passat, excepte precisament el Madrid-Barcelona, on van caure per primera vegada des de la liberalització un 1,7%.
26: Trescat Info.
0: Les entrades per la gira d'Oasis del 2027 s'han exhaurit en només 3 dies. Els tiquets de la gira, que farà parada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona els dies 10 i 11 de juliol, s'han venut entre el 25 i el 27 de setembre mitjançant un sistema de registre previ dissenyat per reduir els temps d'espera i frenar la revenda organitzada. Els preus oscil·laven entre els 85 i els 255 euros. La gira portarà els germans Gallagher a oferir 42 concerts a Escòcia, Anglaterra, Alemanya, Catalunya, als Països Baixos, França, Itàlia, als Estats Units i Irlanda. El tour arrencarà el 21 de maig a Glasgow i culminarà el 19 de setembre a Kenworth. Amb la música dels Oasis hem arribat al temps dels esports amb l'Aura del Serra.
26: Esports.
0: Eudald, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
7: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
2: El jugador del Barça, Eric García, abandonant la concentració de la selecció espanyola i ha tornat a Barcelona després que dissabte no pogués disputar el partit de la Lliga de les Nacions davant Anglaterra per unes molèsties al genoll esquerre que va notar durant l'escalfament. Després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons va indicar ahir en un comunicat. Dels partits de la Nations League jugats ahir, destaquem la derrota d'Alemanya per 0-1 contra Grècia, en què el blaugrana Karim Adeyemi va ser titular i va jugar 76 minuts, o també la victòria de Portugal per 1-2 al camp de Noruega, amb el també blaugrana João Cancelo, titular i disputant els 90 minuts. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos van guanyar ahir per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca, per la seva banda, es va desfer de Gales per 2-0. Per avui dilluns hi ha previstos dos partits més, són el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
26: 3CAT Info.
2: Avui també es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els tres grans favorits per aconseguir el premi. Els premis a millor jugador i jugadora del món els decideixen 100 periodistes internacionals acreditats. L'ex-blaugrana João Félix explica per què considera Lamine Yamal el millor de tots. Són declaracions al diari AS.
8: Si hay un jugador que tú pones la tele y te dejas pegado a la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
2: Entre les favorites al guardó femení destaca Alexia Putellas. La gala en què s'anunciarà els guanyadors es farà el pròxim 26 d'octubre. A la Lliga Femenina, l'Espanyol va aconseguir ahir un empat a un a Riazor contra el Depor. Lara Lacosta va fer el gol de les catalanes, que van jugar amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. L'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte, donava per bo l'empat. Són declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
9: El 52 crec que ens podrà patir. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i sense fet molt dur. Però bueno, el treball del jugador ha sigut espectacular, la veritat que molt contenta per l'esforç del jugador i pel punt, perquè donem per bo després del que s'ha vist.
2: I a la primera federació masculina, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda, amb un gol en l'últim sospir d'Àlex Cano, en el debut de Luis Blanco com a tècnic escapulat. Sentim precisament el tècnic de l'equip gracien en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
10: A poc a poc, sí, creixen. Partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara, i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
2: En bàsquet, a la Lliga ACB, gran debut de l'Hilerna Lleida, que es va endur el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra va guanyar per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
11: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat que, del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig a l'equip entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
2: I bon inici també del Fiat Girona Fontajau, superant l'UCAM Múrcia 84-77 amb una exhibició de l'escorta Yacel Pérez. El dominicà va acabar amb 20 punts i 9 rebots. Son declaraciones al Tot Gira de Cataluña Radio.
12: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
2: Mentrestant, la sisa joventut es va estrenar amb una derrota a la pista del Breogán de Lugo ahir al migdia per 110-104. Ara en vol, el Barça disputarà la final del Mundial de Clubs contra el Vespre Mongarès, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter ex-blaugrana Emil Nielsen. Els blaugrana van guanyar ahir l'equip anfitriol Zamalek Egipci 39-29 abans de la final. Ha de jugar també demà el tercer partit d'aquesta fase de grups contra el Montada del Marroc.
13: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: Senyors horaris, 8:45 del matí, sou a 3Cat Info, és dilluns 28 de setembre i aquests són els principals titulars d'aquesta hora. El sindicat de llogateres ha protagonitzat talls puntuals de trànsit a Barcelona, però emplaça tothom a concentrar-se aquesta tarda a les 7 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya. Aprofitant la visita de Pedro Sánchez, el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, manté que demà no acceptaran demà un decret d'habitatge de mínims i afirma que a l'horitzó hi ha una vaga general. Sapiguem quins són els problemes a aquesta hora que estan provocant les mobilitzacions. Equip viari, endavant.
1: Doncs retencions a l'entrada a Barcelona per la Meridiana per aquestes mobilitzacions per l'habitatge que tallen els carrils d'entrada. A banda d'això, problemes a la P7 a Vilablareix per un accident que talla un carril i de Mollet a Santa Perpètua en sentit sud. També hi ha cua a la C32 a l'Hospitalet, a la B23 a Molins i d'Esplugues a la Diagonal i a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat.
0: A Madrid, els acampats afirmen que s'hi mantindran fins a l'aprovació del decret d'habitatge. El PSOE vol tirar-lo demà endavant al Consell de Ministres mentre mira com encaixar la proposta amb els interessos de Sumar i de socis de legislatura, com Junts. La valoració del grau de dependència, d'altra banda, també és un dels temes del dia, ja s'ha començat a fer de manera telemàtica, segons ha pogut saber 3Cat Info. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està prevista per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Fins les 9, parlarem d'altres qüestions, si l'actualitat ho permet. Bellver de Cerdanya estrenarà a principis de l'any que ve l'ampliació de la residència de gent gran després de 4 anys d'obres. Parlarem de la cua de l'embassament de Borén a les Valls d'Àneu, que es transformarà per recuperar aquest espai natural i invertiran més de 500.000 d'euros. I de Taylor Swift també parlarem, que s'ha convertit en l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards.
2: Esports.
0: Arribem quan faltin 5 minuts per les 9. Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola Udal de futbol per precaució i torna a Barcelona.
3: El jugador del Barça té unes molèsties al genoll esquerre que li van impedir disputar l'Anglaterra-Espanya de dissabte a Wembley.
0: I el temps, que serà insegur amb domini dels núvols i ruixats dispersos que al llarg del dia podran afectar punts sobretot del litoral i prelitoral i zones de muntanya del nord del país. Al vespre guanyaran més extensió i s'intensificaran a última hora. Les temperatures ja no arribaran als 30 graus. Passen 2:30 de 8:45 del matí. Més qüestions. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar les principals artèries de Barcelona per reclamar que demà el govern espanyol aprovi un nou decret llei d'habitatge. A aquesta hora els manifestants han desconvocat el tall que hi havia previst a la cruïlla de l'Avinguda Diagonal amb el Passeig de Gràcia. I per això hi anem en directe amb el Jordi Canal, que té el suport tècnic del Dani Batxiller. Jordi, bon dia.
4: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra no han deixat arribar els manifestants, una cinquantena de persones a la Diagonal, i han acabat desconvocant fa uns minuts aquesta protesta. Abans han tallat el trànsit del carrer Còrsega durant una mitja hora, caminant des del carrer Sant Agustí, on hi ha un de bloc de llogaters amenaçat, diuen, pel negoci dels co-livings. Crits, proclames i pancartes en favor de decret d'habitatge, de l'anomenat decret Mari Carmen, que s'hauria d'aprovar demà al Consell de Ministres. Un decret que, segons el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, hauria d'incloure mesures contra els desnonaments, lloguers indefinits i congelació de preus.
5: Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general pels drets de la gent treballadora i pel dret a l'habitatge, que són els mateixos drets.
4: Ara el sindicat crida a manifestar-se aquest vespre davant el Palau de Congressos, on el president Pedro Sánchez té un acte. A més, amenacen amb més mobilitzacions, i com sentíem també, amb una vaga generada.

0: crec que ha arribat el moment, doncs, això, de sortir als carrers, de que hi hagi una consciència per part de la ciutadania i de que es reclami que al final tots tenim dret a, com a ciutadans, a tenir un habitatge.
1: Es demostra que el dret a l'habitatge està segrestat per les immobiliàries, pels rendistes, pels bancs, i per això avui rebem el president Pedro Sánchez per dir que ja n'hi ha prou de mirar cap a una altra banda.
2: Ara pendents de veure què passarà, perquè la intenció fins ara era acabar-se dissolent i anar-se'n cap al centre de Barcelona per afegir-se a la manifestació de la Diagonal. Però com que l'acaben de desconvocar, doncs pendents de veure què decideixen fer a partir d'ara.
3: Doncs n'estarem pendents i evidentment ho explicaràs a 3Cat Info. Ana Escura, gràcies, bon dia.
2: Bon dia.
3: I anem ara a Sants, que també hi ha mobilitzacions. Allà ho està seguint la Marta Viana.
4: Una quarantena de persones han tallat durant una estona a plaça de Sants en una de les convocatòries previstes per aquest matí a la ciutat de Barcelona. Tot amb l'objectiu de pressionar el govern espanyol sobre la possibilitat que hi hagi una acampada a Barcelona com la que hi ha a Madrid. Marta Espriu és la portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
5: Clar, l'acampada és una eina de mostrar, pues, el que deia, no? Que està mancada de normalitat, però no és l'única. I la idea és que arreu de tot el territori, totes les veïnes i organitzacions puguin decidir entre elles quina és el millor mecanisme per demostrar això. Seria una opció que Barcelona hi hagués una acampada, però no és l'única.
4: La concentració ha anat acompanyada de càntics contra la policia que desnona i crit reivindicant un dret tan bàsic com és l'habitatge.
3: Parlaven de l'acampada a Madrid, unes protestes que recorden les acampades però del 15M de fa 15 anys en diversos punts de l'Estat. En declaracions a 3Cat Info, el professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la UOC, Ismael Peña López, manté que no són comparables, tot i que sí que alerta sobre qui pot acabar-se beneficiant.
6: Passarà que la gent es quedarà a casa i només votaran els més convençuts en aquests moments són els que militen en forces de dreta i extrema dreta. La gent està fartíssima de que no li facin cas, que les institucions no funcionin i surt a votar el que ha anat passant aquests anys. Els grans partits es van atomitzant i els va guanyant l'extrema dreta. Per tant, tot i que crec que és un moviment d'esquerres, beneficiarà l'extrema dreta.
7: 3Cat Info.
3: Dos quarts i mig de nou del matí, les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber 3Cat Info. Aquesta nova manera d'avaluar prevista en el Pla Cura s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a cuidador no professional. Ho repassem amb la Mar Riera.
8: Des de mitjans de juliol, si la persona sol·licitant no hi té inconvenient el procés de valoració per veure si la persona se li pot reconèixer un dels tres graus de dependència, es fa en línia. Ho ha explicat aquesta emissora Jordi Giral, cap del Servei de Gestió de la Dependència.
9: I per fer aquestes valoracions, els professionals ja tenen accés a un que diem un visor que tens accés a les dades de salut de les persones, però també una part molt important que és el que genera una puntuació, uns parells estàndards que marca l'Estat, ja són accessibles des d'aquest visor.
8: Una trobada telemàtica que sempre s'intenta fer amb algun familiar o el cuidador habitual per analitzar si la persona necessita més o menys ajuda per fer les tasques diàries. Un tràmit a càrrec de més d'un centenar de nous professionals que es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molts bons resultats, com destaca Sílvia Sobirana, directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat també a 3Cat Info.
10: Una persona que entra al sistema de dependència el juny juliol ja està valorada, fa 8, ja està valorada i té el pia fet si vol una prestació econòmica. Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i per tant sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo vaig un expedient i dic quan tributa una mica d'acord amb aquest model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
8: Properament està previst que la Conselleria de Drets Socials actualitzi les dades de la llista d'espera i temps que es triga per tenir un grau de dependència i després aconseguir una prestació o un dels serveis.
3: Doncs bé, Bellver de Cerdanya estrenarà a principis de l'any que ve l'esperada ampliació de la residència de la gent gran. Ens ho explica el Joaquim Albalater.
11: Després de 4 anys d'obres, l'edifici està acabat des de fa un any i ara s'enllestirà a l'interior. Passarà de les 30 places actuals a 52. Laia Serra és l'alcaldessa de Bellver.
12: Hem tenim moltes ganes perquè s'ha anat demorant molt, s'ha fet tot el que s'ha pogut i ens hem anat trobant amb esculls més greus o menys greus, però bueno, els hem anat superant i sembla que ara sí, que veiem la llum al final del túnel i podrem obrir, jo entenc que a principis de l'any que ve.
11: L'any que ve també està previst que es comenci a construir la nova residència pública de la Seu d'Urgell, també molt reivindicada.
7: 3Cat Info. 3Cat Info.
3: Donald Trump espera que els negociadors nord-americans reprenguin les converses amb l'Iran a partir d'avui. Així ho ha dit el mitjà nord-americà Axios després de rebutjar una proposta iraniana de posar fi a la guerra. Trump diu que el règim dels ayatolars vol arribar a un acord, però diferent del que vol ell. Segons

0: del president nord-americà, la proposta iraniana hauria estat acceptable fa un any, però no ara. L'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Waltz, ha qualificat la proposta com un exercici de cinisme en declaracions al canal NBC.
1: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que vam violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
0: Mentrestant, el ministre iranià d'Afers Exteriors manté les condicions de Teheran per la reobertura de l'estret d'Hormuz. I el Regne Unit han detingut 5 persones per anar carregades d'explosius a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes. La policia antiterrorista investiga ara si els detinguts preparaven un atac. Com a mesura preventiva, les autoritats han activat un perímetre de seguretat, han evacuat habitatges d'una localitat pròxima i han desplegat artificiers de l'exèrcit. Segons Donald Trump, els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investigava des de feia molt de temps. La policia ha explicat que l'ajuda ciutadana ha estat clau per localitzar 3 furgonetes i detenir 5 persones. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que seria un objectiu legítim.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els funcionaris poden recuperar els festius que caiguin en dissabte, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquesta setmana, la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva des de principis d'any. Núria Hart.
3: Aquest 2026 els treballadors públics podran recuperar el dissabte 15 d'agost i també el dia de Sant Esteve, que aquest any cau en dissabte. Aquests dos dies equivalen a 14 hores en assumptes propis. Irene Adroé, secretària del sector de la Generalitat de la UGT Serveis Públics a 3CAT Info.
4: Aquest any serà retroactiu perquè ha costat molt que sortís aquesta instrucció. S'ha demorat molt en el temps. Però a partir de l'any 27 la idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores en la borseta hores d'assumptes personals dels treballadors.
3: Amb aquesta regulació, el govern dona resposta a una demanda dels sindicats. En el sector privat, alguns treballadors ja poden recuperar els festius que coincideixen amb el seu dia de descans arran de la jurisprudència recent del Tribunal Suprem i de l'Audiència Nacional. Manel Fages, secretari de Polítiques Públiques i responsable d'Àrea Pública de Comissions Obreres.
5: Es una reivindicación que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año teniendo que sacar una orden si los festivos que caían en sábado se recuperaban, no se recuperaban.
3: La mesura vol garantir 14 festius al llarg de l'any, però si ja s'han gaudit i n'hi ha més que cauen en dissabte, la compensació ja no s'aplicarà. D'altra banda, hi ha mesures que continuen encallades en la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la jornada de les 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en 32 hores anuals.
0: Figueres vol limitar la concentració de comerços que, segons l'Ajuntament, degraden la ciutat. Per això, el consistori vol que hi hagi almenys 50 metres de separació entre aquests establiments. És una de les mesures del nou Pla Especial d'Usos Comercials. Figueres, Bert, Artigas, Puntàs.
6: El pla afectarà activitats que, segons l'Ajuntament, ja tenen una oferta excessiva, com els supermercats 24 hores, els negocis de manicura, els establiments d'accessoris de telefonia o els de productes de cannabis. Tot i que s'estan ultimant detalls, una de les mesures que preveu és establir un mínim de 50 metres entre establiments d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
7: Això donarà resposta a aquesta nova realitat comercial i intentarà donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
6: El govern municipal, en mans de Junts, que té majoria absoluta, preveu aprovar-ho al ple de novembre.
0: La cua de l'embassament de Borén a les Valls d'Àneu es transformarà per recuperar aquest espai natural. El Parc Natural de l'Alt Pirineu hi farà obres per restaurar-ne la flora i la fauna, ordenar l'accés de vehicles i fer-lo accessible per a persones amb mobilitat reduïda. La intervenció costarà més de 500.000 euros, corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
8: Es vol recuperar la zona de la cua de l'embassament, on conflueixen el riu Noguera Pallaresa, els sediments i la vegetació de ribera i millorar-ne l'estat ecològic. Els terrenys són majoritàriament d'Endesa, que n'ha cedit gratuïtament l'ús a la Generalitat. L'espai quedarà així destinat a la conservació, la divulgació dels seus valors naturals i l'ús públic ordenat, ja que també es construiran un itinerari accessible, miradors inclusius i es reorganitzarà la zona d'aparcament. S'evitarà així que els vehicles no malmetin el terreny i perquè l'espai es pugui utilitzar de manera més ordenada, sobretot durant els períodes de més afluència. El director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Marc Garriga, detalla les actuacions que s'hi faran.
9: Es tracta de restaurar i millorar els hàbitats de Rosa Ribera, crear una bassa d'amfibis i sobretot ordenar l'ús públic, perquè actualment es fa un ús bastant desordenat i amb certs impactes, i l'objectiu és establir zones d'aparcament ben habilitades, miradors inclusius per facilitar la visita d'aquest espai de forma ordenada i a través d'un itinerari també inclusiu en forma de passera.
8: Les obres que s'han tret a licitació tenen un pressupost de 520.000 euros i està previst que durin 4 mesos.
0: I abans de l'àrea de serveis, música. Taylor Swift ja és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards. Aquesta matinada la cantant nord-americana ha superat Beyoncé després de rebre un nou guardó a la millor direcció artística que reconeix la seva feina darrere les càmeres. A més, Swift també s'ha endut el premi més important de la nit, el de millor videoclip, per The Fate of Ophelia. Durant la gala també ha estrenat el videoclip del seu nou senzill Patient Zero, que protagonitza al costat dels actors Dakota Johnson i Colin Farrell. Aquesta victòria es converteix en la intèrpret amb més premis acumulats en la història dels Video Music Awards. Connexió amb l'equip diari per saber la situació del trànsit i de la xarxa de transports públics. Mireia Sala, bon dia.
10: Bon dia, Marc. Encara hi ha cua a l'accés a Barcelona per la Meridiana perquè les mobilitzacions per l'habitatge han tallat durant una estona els carrils d'entrada, tot i que ara mateix ja han aixecat el tall. A banda d'això, problemes a l'AP7 a la Roca per un accident que talla un carril. També hi ha un carril de menys a Vilablareix per un altre accident, en els dos casos en sentit sud. A la mateixa AP7 hi ha retencions també de Mollet a Barberà. També hi ha aturades a la C32 a l'Hospitalet, a la B23 a Molins i d'Esplugues a Barcelona, a les dues rondes de Barcelona i a l'A27 a la Pobla de Mafumet en direcció a Valls per un accident. Pel que fa al transport públic, a causa d'una incidència en la infraestructura entre Mollet i Granollers, el trajecte de la línia R8 es fa amb servei alternatiu per carretera i la circulació de la R2 Nord pot veure's afectada amb retards perquè els trens poden quedar aturats més temps de l'habitual. Això és tot. Renovem dades als titulars de les 9.
2: El temps.
11: Jofre Genoé. Aquesta matinada les temperatures es mostren poc fresques. Han pujat clarament arreu del país amb aquesta influència de vents de sud més temperats i amb més valors tropicals que no han arribat a baixar dels 20 graus a la façana litoral i prelitoral. Fins i tot a l'interior, poc per sota dels 20, i a muntanya, cap a la zona del Pirineu, a les valls, la temperatura ha quedat clarament per sobre dels 10 dies enrere. Doncs encara se solien mínimes pròximes als 5. Avui els valors més baixos entre els 12-13 graus, aproximadament amb alguna petita excepció. Bé, avui esperem que les màximes s'enfilin menys que aquests darrers dies. Serà difícil arribar ja als 30, en tot cas valors pròxims cap a Ponent. I en general serà una jornada amb núvols, amb algunes clarianes, amb possibilitat d'alguns ruixats, alguns primers ruixats puntuals dispersos a la façana litoral i prelitoral, que en tot cas de manera aïllada poden tenir certa intensitat, sobretot a la costa central, sud de la costa de Girona, no en descartem altres indrets, i sembla que aquest tarannà de que la pluja vagi guanyant terreny serà molt més evident de cara al vespre i la propera nit, que tindrem una tongada de pluja molt més general, amb una perturbació activa. Per tant, la propera nit i matinada i gran part de dimarts fins a la tarda espera una tongada de pluges més generals i localment amb intensitat. De fet, amb avisos d'intensitat pot haver-hi algun patac d'aigua important acompanyat de tempesta. Molta precaució de cara a aquest dimarts, amb unes temperatures que al moment no variaran gaire i, en tot cas, millorant ja a últimes hores i de cara al matí de dimecres. En dies posteriors continuarà el temps insegur i l'arribada de més pertorbacions.
0: 12 minuts i seran les 9.
2: On posem el focus?
0: I a aquesta hora, com és habitual, els dilluns a 3Cat Info fem un cop d'ull a la setmana política i també en l'àmbit internacional que ens espera. Comencem, però, parlant de la política, en aquest cas que ve molt carregada, centrada principalment en l'habitatge i en el debat de política general, en aquest cas al Parlament. Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio, bon dia.
12: Bon dia, Marc.
0: Comencem per aquest, per l'habitatge. Què ha de passar, què ha de passar aquesta setmana?
12: Doncs mira, el dia marcat en vermell és demà, és aquest dimarts, el dia en què si no hi ha sorpreses, i tot indica que no n'hi ha d'haver, el Consell de Ministres ha d'aprovar el nou decret llei d'habitatge. Què és això? Doncs això ha de ser una norma que ja ha caigut dues vegades abans al Congrés, recordem-ho, els vots del PP, de Vox i també de Junts, i que mig any després de l'últim revés, ara el govern espanyol té pressa i sobretot el que té és molta pressió per aprovar aquest decret llei de manera immediata. Entre altres mesures, recordem, inclou aquesta prohibició de desnonaments a persones vulnerables. És una qüestió d'humanitat, deia ahir mateix el president espanyol, Pedro Sánchez, i de fet tot es va accelerar fa menys d'una setmana, dimecres passat, amb aquesta pressió política i social que ha generat el desnonament de la Mari Carmen, aquesta veïna de Madrid de 87 anys que portava tota la vida vivint al seu pis amb un lloguer de renda antiga.
0: I com està anant aquesta negociació?
12: Doncs és una negociació complicada. D'entrada, Pedro Sánchez té la pressió del seu soci d'executiu, de Sumar, des del primer moment, des del mateix dimecres, li exigeix aprovar el decret llei aquest dimarts i també que inclogui mesures contundents. Si no ho fa, Sumar fins i tot amenaça el PSOE de plantar-los de cara demà al Consell de Ministres. I l'altre front també que té Sánchez és amb Junts. Els de Carles Puigdemont van tombar, com dèiem, els últims decrets perquè consideraven que no protegien prou els petits propietaris, ara s'ha de negociar, de fet, està negociant i ha enviat un seguit de propostes a l'executiu que incorporen prohibir els desnonaments en pisos de fons voltor i aprovar també rebaixes fiscals per la compra i pel lloguer.
0: Feia referència a Junts, però l'altre dubte és què farà Podem.
12: Clar, i aquí ve una mica l'equació complicada. Com aconsegueix el govern de Pedro Sánchez que votin el mateix i que li votin a favor Podem, Junts, Sumar i tots els seus socis? Aquí els direm en Montero exigeixen mesures també contundents i a hores d'ara el principal interrogant és si Pedro Sánchez trobarà una fórmula prou enginyosa perquè, això, Podem i Junts acabin votant el mateix. Aquí també hi ha un altre factor, que és el d'Esquerra Republicana, que ha votat i ha tancat fila sempre amb els decrets d'habitatge que han arribat al Congrés, però que ara també exigeix anar més enllà del que marcaven fins ara tots aquests textos.
0: Tot això en una setmana, no deixem de parlar d'habitatge, però segurament perquè també tenim el debat de política general a Catalunya.
12: Sí, és el debat sobre l'estat del país, és el més destacat del curs polític. L'obrirà el president Salvador Illa demà a la tarda al Parlament amb la seva intervenció, i aquí, com deies, un altre cop l'habitatge tornarà a ser un dels punts nuclears de l'obertura d'aquest debat, un debat que s'allargarà el dimecres, matí i tarda. Aquí hi haurà les intervencions de tots els partits i dijous a la tarda acabarà votant les resolucions que són les conclusions d'aquest debat.
0: I també hi ha debat de política general al País Valencià, primer de Juan Fran Pérez Llorca, i el dubte de saber si també és l'últim.
12: Sí, perquè Pérez Llorca, que va rellevar, recordem, Carlos Mazón fa pràcticament un any, té eleccions aquest mes de maig, i el seu partit, que és el PP, encara no ha aclarit si Pérez Llorca serà el candidat de la formació per intentar conservar la Generalitat. Avui discurs del president valencià, també torns de tots els partits de l'oposició, que s'intentaran erigir com a alternativa al seu govern, que recordem té un pacte amb Vox.
0: Tot això és el que passarà políticament aquesta setmana, segurament sortiran d'altres coses que seguirem a Tres Catifo. Gràcies,
12: Raül.
0: I a nivell internacional saludem el Sergi Roca, cap d'Internacional de Catalunya Ràdio. Bon dia, Sergi.
13: Hola, bon dia, Marc.
0: Comencem pels moviments de la Unió Europea sobre l'augment d'episodis de l'anomenada guerra híbrida al continent. Avui hi ha alguna reunió al respecte a Brussel·les?
13: Doncs sí, acaba de començar una reunió dels ministres d'Afers Estrangers i a l'entrada la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, de seguida ho explicarem amb Bruno Fortea, doncs ha dit que proposarà un protocol d'emergència perquè la Unió Europea pugui respondre de forma col·lectiva quan hi hagin atacs de qualsevol mena. Entre altres coses, perquè dona per descomptat un augment d'aquestes accions de sabotatge, de degoteig de drons que van apareixent en algun país de la Unió Europea, o vols de caces de guerra, fins i tot amb el segell de Rússia sempre. Recordem que fa 15 dies, von der Leyen, en el seu discurs de l'estat de la Unió Europea, va anunciar la seva intenció de crear una mena de Consell de Seguretat Europeu complementari a l'OTAN, i tot això hi té a veure.
0: Justament a Rússia, Putin té un parell d'actes a la seva agenda setmanal. Quin, Sergi?
13: Sí, dimecres hi ha la primera sessió a la Duma i hi ha convidats el president Vladimir Putin, entre altres. La darrera vegada que va parlar, per això ho destaquem, va ser en l'obertura d'una legislatura fa 10 anys. Mm. Per tant, serà interessant escoltar-lo si participa finalment. I l'endemà dijous també hauria de participar en l'assemblea dels experts del Club Valdai que presenten el seu informe anual, per tant, dues ocasions per saber què explica Putin.
0: Això pel que fa a Rússia, ho apuntàvem també en aquest bloc informatiu sobre l'Iran. Hi ha opcions de represa de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran?
13: Doncs, mira, avui fa 7 mesos, exactament, 28 de febrer va ser, per tant, 7 mesos de l'inici d'aquella guerra, i Trump, no sé quantes vegades ho ha dit ja, que estan a punt de...
0: Vàries, almenys, aquí ho hem explicat diverses vegades ja.
13: Però ho ha tornat a dir, ho estem dient, ho ha dit a Axios, que a partir d'avui podrien tornar a començar. Però la possibilitat de comerç està ben encallada, sobretot després que el mateix Trump rebutgés aquest cap de setmana l'última oferta de l'Iran. I en què es tradueix això? Doncs en l'estret d'Hormuz bloquejat i en el barril de Brent per sobre dels $100 un dia més, també, entre altres qüestions, doncs pel bloqueig, per la situació d'inestabilitat a l'estret de Bab el-Mandab, per part, en aquest cas, dels Houthis del Iemen.
0: I sembla que la pista iraniana seria la principal hipòtesi també de les detencions d'ahir al Regne Unit.
13: Sí, serà interessant veure què expliquen avui les autoritats britàniques. Ahir Trump ja hi va dir la seva, de fet, ho relaciona directament amb els iranians. Sembla que els 5 detinguts eren sospitosos de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius a prop d'una base aèria de l'oest d'Anglaterra.
0: I un altre punt d'atenció serà el Brasil amb aquestes presidencials, la primera volta.
13: Molt interessants. I serem amb en Joan Biosca, el corresponsal de l'Amèrica Llatina. Diumenge, dia 4, sí, i primera volta, sí, com dius. La segona més que previsible serà el 25 d'octubre. Lula da Silva, 80 anys, intenta ser president per quarta vegada, a veure si continua doncs, allargant el mandat actual. Però el bolsonarisme, a l'altra banda, ho ha posat tot a Flavio, 45 anys, fill de l'expresident Jair Bolsonaro, que continua sota arrest domiciliari per la seva temptativa de cop d'estat després de les últimes eleccions, justament, enquestes en general a favor del Lula, però prou ajustades com perquè tot estigui ben obert en aquesta eventual segona volta de finals d'octubre.
0: Com deies, ho seguirem amb el nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina. Sergi Roca, cap d'Internacional, gràcies. Bon dia.
13: Bon dia.
2: Esports.
0: 4 minuts i seran les 9 del Serra, bon dia.
14: Bon dia. El jugador del Barça, Eric García, ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i ha tornat a Barcelona després que dissabte no pogués disputar el partit de la Lliga de les Nacions davant Anglaterra per unes molèsties al genoll esquerre que va notar durant l'escalfament. Després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indicava ahir en un comunicat. Dels partits de la Nations League jugats ahir, destaquem la derrota d'Alemanya per 0-1 contra Grècia, en què el blaugrana Karim Adeyemi va ser titular i va jugar 76 minuts, o la victòria de Portugal per 1-2 al camp de Noruega, amb el també blaugrana Joao Cancelo titular i disputant els 90 minuts. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit ja la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos van guanyar ahir per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca, per la seva banda, es va desfer a Gales per 2-0. Per avui hi ha dos partits previstos més d'aquesta Lliga de les Nacions. Són el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
2: 3CAT Info.
14: Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els tres grans favorits per aconseguir el premi. Els premis a millor jugador i jugadora del món es decideixen o els decideixen 100 periodistes internacionals acreditats. L'ex-blaugrana Joao Félix explica per què considera Lamine Yamal el millor de tots. Són declaracions al diari AS.
15: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado a la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
14: Entre les favorites al guardó femení destaca Alexia Putellas. La gala en què s'anunciaran els guanyadors es farà el proper 26 d'octubre. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol va aconseguir ahir un empat a un a Riazor contra el Depor. Lara Lacosta va fer el gol de les catalanes que van jugar amb una futbolista menys durant gairebé tota la segona part. L'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte, donava per bo l'empat. Són declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
16: El 52 crec que ens posarà Patrick. Jo els crec de la segona part amb una jugada menys i sense fet molt dur. Però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular, la veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt, perquè l'anem per bo després del que s'ha vist.
14: A la classificació el Barça segueix com a líder invicta amb 15 punts en 5 jornades, el Badalona Women és 6è amb 7 punts, l'Espanyol 12è amb 5 i a la primera federació masculina victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol en l'últim sospir d'Àlex Cano en el debut de Luis Blanco com a tècnic escapulat. Sentim precisament el tècnic de l'equip gracienc també en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
17: A poc a poc, seguir creixent, partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
14: I en bàsquet, a la Lliga ACB, gran debut de l'Ilern a Lleida, que es va endur el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra va guanyar per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
18: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat que... del repte que tenia endavant, no? I de l'equip que tenia endavant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
14: Bon inici també del Fiat Girona Fontejau, superant l'UCAM Múrcia 84-77 amb una exhibició de l'escorta Yacel Pérez. El dominicà va acabar amb 20 punts i 9 rebots. Mentrestant, la sisa Joventut es va estrenar ahir amb una derrota a la pista del Breogán de Lugo per 110-104.

0: Em punt les 9 del matí. Les primeres protestes pel decret Mari Carmen han tallat alguns carrers de Barcelona durant poca estona. El sindicat de llogateres ha emplaçat a participar en les mobilitzacions d'aquesta tarda, coincidint amb la visita a Catalunya de Pedro Sánchez, i no descarta una acampada per reclamar l'accés a l'habitatge. Mentrestant, a Madrid, els acampats afirmen que s'hi mantindran fins a l'aprovació del decret d'habitatge. El PSOE vol tirar endavant demà al Consell de Ministres mentre mira com encaixar la proposta amb els interessos de Sumar-ho Junts. Dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El Consell de Ministres n'aprovarà demà el relleu. La seva marxa arriba 2 mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma i enmig de la polèmica pels avisos que el CNI va enviar a la delegació del govern abans de la crisi. Les valoracions de grau de dependència ja s'han començat a fer per via telemàtica, segons ha pogut saber aquesta emissora. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està prevista pels casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. La Generalitat publicarà aquesta mateixa setmana una instrucció que els permetrà compensar aquests dies retroactivament des del gener. Rússia prepara més actes de sabotatge contra Europa, segons els informes d'intel·ligència. Ho ha advertit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, que avui plantejarà als ministres de defensa dels 27 un protocol d'emergència per respondre-hi de manera col·lectiva. L'avió guanya terreny al tren als desplaçaments entre Barcelona i Madrid. Entre gener i juliol hi va haver 7.300 vols entre el Prat i Barajas, un 6% més que el mateix període de l'any anterior. En canvi, el corredor ferroviari ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre març i juny respecte al segon trimestre de l'any passat. La segona temporada de Reina Roja amb Victoria Luengo o A l'Este de l'Eden amb Florence Pugh són dues de les estrenes destacades d'aquesta setmana a les plataformes de streaming. També s'estrena la sèrie Kill Jackie amb Catherine Zeta-Jones. Eudald Serra, bon dia.
1: Bon dia. Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i torna a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties al genoll que li van impedir disputar l'Anglaterra, Espanya, de dissabte a Wembley. A la Lliga ACB de bàsquet, l'Hilerna Lleida guanya la pista del València, l'actual campió de la competició, per 100-105. També es va estrenar amb una victòria al Fiat Girona davant l'UQ Múrcia, 84-77, mentre que la Sisa Joventut va perdre la pista del Breogán, 110-104. I a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol empata 1 a Riazor contra el Deportivo. Les blanquiblaves van jugar gairebé tota la segona part, amb una jugadora menys.
0: Dilluns 28 de setembre, dia de temps insegur amb domini dels núvols i ruixats dispersos que al llarg del dia podran afectar punts, sobretot de litoral i prelitoral i zones de muntanya del nord del país. Al vespre guanyaran més extensió i s'intensificaran a última hora. Les temperatures ja no arribaran als 30 graus de temperatura.
2: Rescat Info.
0: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. El sindicat de llogateres, com us dèiem, emplaça la ciutadania a assistir a les mobilitzacions d'aquesta tarda després de tallar durant poca estona alguns carrers de la ciutat de Barcelona aquest matí. El sindicat aprofita la visita del president Pedro Sánchez a la capital catalana per pressionar el govern espanyol perquè demà aprovi el decret de l'habitatge. Els manifestants no descarten una nova acampada a Barcelona com la que ja hem dit des de fa un parell de dies per reclamar un accés digne a l'habitatge. A primera hora també hi havia convocades mobilitzacions a l'Avinguda Meridiana on els manifestants han tallat durant una estona els carrils d'entrada a Barcelona. Anem fins a l'Avinguda Meridiana, allà hi tenim l'Anna Escura. Anna, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs mira, tal com deies tu, la concentració a la Meridiana s'ha dissolt minuts abans de 9:15, fa uns 20 minuts, i ha estat tallada durant una hora. Unes 40-50 persones han tallat la Meridiana, com deies, en sentit entrada a l'alçada de l'Hipercor. En Borja i en Roger ens han explicat els motius per haver vingut.
4: Crec que ha arribat el moment, doncs, això, de sortir als carrers, de que hi hagi una consciència per part de la ciutadania i de que es reclami que al final tots tenim dret a, com a ciutadans, a tenir un habitatge.
5: Es demostra que el dret a l'habitatge està segrestat per les immobiliàries, pels rendistes, pels bancs, i per això avui rebem el president Pedro Sánchez per dir que ja n'hi ha prou de mirar cap a una altra banda.
3: Aquí la concentració s'ha produït perquè el sindicat de llogateres ha denunciat els propietaris de l'immoble del número 374 de la Meridiana per no voler renovar els contractes. Com amb la resta de concentracions, tal com has explicat tu, Carme, avui la propera concentració és al Palau de Congressos, aprofitant la visita del president Pedro Sánchez.
0: Gràcies, Anna. Fins ara. Bon dia.
3: Bon dia.
0: I ara hem de marxar cap a Madrid perquè allà, després d'una segona nit d'acampada, els concentrats mantenen que no marxaran fins que el govern espanyol aprovi el decret d'habitatge. Tania Tàpia.
6: Segona nit d'acampada a la Porta del Sol, més de 350 tendes de campanya continuen ocupant el centre de la plaça en una proposta impulsada pel Sindicat de Llogateres de Madrid amb la intenció de pressionar el govern espanyol i tots els partits perquè s'aprovin mesures potents demà al Consell de Ministres. L'Ajuntament de Madrid ha culpat la delegació del govern de deixadesa de funcions per permetre l'acampada. El cert és que hi ha un ambient molt tranquil i no hi ha presència policial. Alguns joves des de primera hora han recollit la tenda perquè han de marxar a treballar avui, que és el primer dia d'acampada, un dia laboral. És el cas del Jesús, de 26 anys, que viu en un pis compartit amb dos amics més.
7: Ayer me molestó un poco porque vino un hombre a decirnos a trabajar. Y es como, pues estamos trabajando, que yo he dormido 4 horas y me estoy yendo a trabajar.
6: La protesta es quedarà aquí almenys a l'espera de que s'aprova demà el Consell de Ministres i si satisfà les seves demandes, com la congelació dels lloguers, que siguin indefinits i que es protegeixi els vulnerables, que no se'ls pugui desonar, com ha estat el cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys de Madrid, que s'ha convertit en insígnia ja d'aquesta protesta.
0: Gràcies, Tània. Pedro Sánchez diu que farà el possible perquè la resposta legal als desnonaments s'aprovi en el pròxim Consell de Ministres. En un acte de partit, el president espanyol s'ha dirigit a la dona desnonada de 87 anys.
8: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda.
0: Sánchez ha demanat un esforç als socis d'investidura. Yolanda Díaz, de Sumat, verteix que s'hi juguen la legislatura i anime a mobilitzar-se.
9: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, també s'ha obert al pacte.
10: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
0: Oriol Junqueras d'Esquerra ha reclamat que el decret inclogui un topall pel lloguer d'habitatges turístics i que s'aturin els desnonaments a persones vulnerables. El PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un decret la mala gestió dels últims anys.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Tornem ara a Madrid perquè el delegat del govern espanyol a Ceuta dimitirà en les properes hores. La Moncloa prepara el seu relleu que s'aprovarà demà al Consell de Ministres i arriba dos mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a Ceuta. Dani Sainz, de AJA, bon dia.
11: Bon dia. Miguel Ángel Pérez Triano ha demanat deixar el càrrec i és una decisió personal, expliquen fonts de la Moncloa, i en destaquen la feina immensa, diuen, que ha fet aquestes setmanes. El delegat del govern espanyol està a l'ull de l'huracà per la crisi a Ceuta, ha rebut crítiques per la prevenció de la tragèdia. El seu excap de gabinet va rebre els whatsapps del CNI alertant de diverses crides a les xarxes el 29 de juliol, però Triano va negar per activa i per passiva que rebés cap avís oficial d'una entrada massiva.
12: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado. Además, se dirige a las organizaciones, a los organismos competentes. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sino un simple intercambio de información.
11: Este dijous, l'excap de gabinet està citat a declarar com a testimoni davant la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada a Ceuta del 30 de juliol.
0: Gràcies, Dani. Canviem de seguida de qüestió.
2: Trescat Info.
0: Les valoracions del grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per agilitar els tràmits, segons ha pogut saber aquesta emissora. Aquesta nova manera d'avaluar, prevista en el Pla Cura, s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a cuidador no professional, Marriera.
13: Des de mitjans de juliol, si la persona sol·licitant no hi té inconvenient el procés de valoració per veure si la persona se li pot reconèixer un dels tres graus de dependència, es fa en línia. Ho ha explicat aquesta emissora Jordi Guirà, Vidal, cap del Servei de Gestió de la Dependència.
14: I per fer aquestes valoracions, els professionals ja tenen accés a el que diem un visor que tens accés a les dades de salut de les persones, però també una part molt important, que és el que genera una puntuació, un parell estàndards que marca l'Estat, ja són accessibles des d'aquest visor.
13: Una trobada telemàtica que sempre s'intenta fer amb algun familiar o el cuidador habitual per analitzar si la persona necessita més o menys ajuda per fer les tasques diàries. Un tràmit a càrrec de més d'un centenar de nous professionals que es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molts bons resultats, com destaca Sílvia Sobirana, directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat també a 3CAT Info.
15: Una persona que entra al sistema de suïcidi de la dependència el 1 de juliol ja està valorada, avui ja està valorada i té el pia pet si vol una prestació econòmica. Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és que hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i per tant sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo vaig un expedient i dic quan tinc una mica d'acord amb aquest model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
13: Properament està previst que la Conselleria de Drets Socials actualitzi les dades de la llista d'espera i temps que es triga per tenir un grau de dependència i després aconseguir una prestació o un dels serveis.
0: Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. Aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula com pensar aquests dies de forma retroactiva des de gener, Núria Jar.
16: Aquest 2026 els treballadors públics podran recuperar el dissabte 15 d'agost i també el dia de Sant Esteve, que aquest any cau en dissabte. Aquests dos dies equivalen a 14 hores en assumptes propis. Irene Adruer, secretària del sector de la Generalitat de la UGT Serveis Públics a 3CAT Info.
17: Aquest any serà retroactiu perquè ha costat molt que sortís aquesta instrucció. S'ha demorat molt en el temps, però a partir de l'any 27 la idea és que sigui de forma automàtica. Principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores en la borseta d'hores d'assumptes personals dels treballadors.
16: Amb aquesta regulació, el govern dona resposta a una demanda dels sindicats. En el sector privat, alguns treballadors ja poden recuperar els festius que coincideixen amb el seu dia de descans arran de la jurisprudència recent del Tribunal Suprem i de l'Audiència Nacional. Manel Fages, secretari de Polítiques Públiques i responsable d'Àrea Pública de Comissions Obreres.
18: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año teniendo que sacar una orden si los festivos que caían en sábado se recuperaban, no se recuperaban.
16: La mesura vol garantir 14 festius al llarg de l'any, però si ja s'han gaudit i n'hi ha més que cauen en dissabte, la compensació ja no s'aplicarà. D'altra banda, hi ha mesures que continuen encallades en la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la jornada de les 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en 32 hores anuals.
2: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rascats milionaris de l'ONCE, sonaria més o menys així.
19: Visca!
20: Pot tocar!
21: He guanyat! Que bé!
2: Quin temps! Aquests són els dels guanyadors dels rascats milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rascats milionaris de l'ONCE, que bé que els surt repartir. ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. 3CAT Info.
0: La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha vist que els informes d'intel·ligència pronostiquen que Rússia està preparant més actes de sabotatge. Per fer-hi front, vol plantejar un protocol d'emergència per respondre de manera col·lectiva a accions no armades. Aquest matí es debatrà en un consell amb els 27 ministres de defensa. Brussel·les, Bruno Forteamires.
22: Kaya Kallas demana als països europeus que extremin la vigilància.
23: Rússia està planejant més actes de sabotatge, atacs contra la nostra democràcia per dividir la nostra societat i intimidar-nos perquè no ajudem Ucraïna.
22: Per això, avui proposarà als ministres de defensa europeus un manual d'emergència per reaccionar de forma col·lectiva quan hi hagi un atac híbrid.
23: Cobrirà tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada per veure com podem operar conjuntament amb la Comissió Europea, els Estats membres i el Servei Diplomàtic Europeu i mirar quines eines podem fer servir.
22: i demana que més enllà de respondre-hi també hi hagi plans per prevenir possibles sabotatges russos en plantes energètiques, fàbriques, aeroports o xarxes de telecomunicacions. A la guerra d'Ucraïna, en canvi, Kala reclama més defenses antiaèries per a Kiev. Vol que els països que en tinguin les enviïn com més aviat millor. I pel que fa a l'Orient Mitjà, espera que avui algun govern europeu es comprometi a ampliar el nombre de vaixells de guerra que ara mateix vigilen les rutes comercials al Mar Roig davant les amenaces dels rebels hutis del Iemen.
0: Hem arribat a 9:15 de matí. Actualitzem de pes pel que fa al trànsit i al transport públic. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Carme.
0: A aquesta hora encara hi ha alguns problemes. A l'AP7 hi ha cua de Mollet a Barberà, en sentit Barcelona-Tarragona. Retencions també a la C32 a l'Hospitalet, a la B23 a Molins i Esplugues i a la C58 a Ripollet, en direcció Sabadell i d'entrada a Barcelona. També es mantenen els problemes a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt del nus de la Trinitat a Pedralbes. Pel que fa al transport públic, a causa d'una incidència en la infraestructura entre Mollet i Granollers, el trajecte de la línia R8 es fa amb servei alternatiu per carretera i la circulació de la R2 Nord pot veure's afectada amb retards importants perquè els trens poden quedar aturats més temps de l'habitual. I a la R7, a causa d'una incidència operativa, només circula un tren per hora i sentit entre Cerdanyola Universitat i Montcada Bifurcació. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: Amals, ofereix a Noé.
19: Comencem aquesta primera setmana de tardor amb un temps insegur i inestable, amb un canvi de temps que ens ha de dur una setmana amb pluges intermitents, disperses i amb episodis que poden ser una mica intensos com els de demà, per exemple. De moment avui la nuvolitat es mantindrà abundant, amb algunes escletxes, algunes clarianes, i amb aquestes nuvolades més actives que des del mar poden arribar a la façana litoral i generar algun petit ruixadet, preferentment a la costa prelitoral i sobretot entre la costa central, sud de la Costa Brava, és on al llarg de les immediates aquest matí podria haver-hi algun petit ruixadet. No en descartem també en altres indrets, com per exemple també en zones de muntanya, al nord del país, però serà sobretot de cara al vespre que el risc de ruixats comença a guanyar una mica més de terreny i la propera nit i matinada tindrem una tongada de pluja que pot ser abundant, extensa, amb avisos d'intensitat de pluja, localment podria haver-hi algun patac d'aigua o ser intens, acompanyat de tempesta. De fet, demà serà un dia de paraigua. Amb algunes intermitències, el pluja més o menys podrà repartir-se arreu del territori i insistim doncs, puntualment amb intensitat. Perdem força potser ja de cara al vespre amb una petita millora de cara a dimecres.
0: L'avió Esgarrapet arrenya el tren als desplaçaments entre Barcelona i Madrid. Entre gener i juliol hi va haver 7.300 vols entre el Prat i Barajas, és un 6% més que el mateix període de l'any anterior, són aves d'Aena. Mentrestant, el corredor ferroviari ha perdut més de mig milió d'usuaris entre els mesos de març i juny respecte al segon trimestre de l'any passat, això segons dades de la Comissió de la Competència, ens ho explica el Joan García.
20: Les limitacions de velocitat posteriors als accidents ferroviaris d'Ademuz i Gelida del gener van incrementar els temps de viatge en alta velocitat entre Barcelona i Madrid en 25 minuts. Abans, Renfe havia retirat l'oferta comercial de baix cost dels trens Ablo en aquest corredor en detectar-se un problema tècnic en un dels trens de Talgo. Aquesta retirada va comportar també un encariment del preu del bitllet que posteriorment s'ha moderat. Ara el preu mitjà se situa entre els 60 i els 85 euros per trajecte en funció de la companyia i el moment de la compra. Per tot plegat, el catedràtic en gestió de transport aeri de la Universitat Oberta de Catalunya, Pere Suau Sánchez, fa aquesta anàlisi.
21: El producte d'alta velocitat és d'una menor qualitat actualment. Hi ha hagut increments del temps de viatge, també reducció d'operadors i menys freqüències en determinats períodes del dia. I això, òbviament, dona espai a que una aerolínia com Vueling doncs, pugui tornar a operar en el mercat i donar resposta aquesta demanda no satisfeta, no.
20: La quota de mercat respecte a l'avió continua sent clarament favorable al tren i ja supera el 80%, amb l'AVE de Renfe en una posició dominant d'un 60% de l'oferta ferroviària. Irió en té una quarta part i Ouigo un 15%. Però les freqüències aèries s'incrementen. Vueling, la principal aerolínia de l'aeroport del Prat, tornarà a volar entre les dues capitals a partir del 5 d'octubre, perquè veu que hi ha una necessitat de connectivitat. Sandra Ors, directora d'Afers Corporatius i Sostenibilitat de Vueling.
24: Molta gent pensa només en el Barcelona-Madrid per anar i tornar en el dia, que és el que més s'utilitza, però molta gent l'utilitza també per anar i connectar amb vols de llarg radi. també crec que l'agilitat i la velocitat que et dona l'avió versus el tren és algo que es valora molt per molts, per certs tipus de clients.
20: Entre gener i juliol, el nombre de passatgers entre el Prat i Barajas ha augmentat un 5%. Pel que fa al tren, tots els corredors ferroviaris van batre rècords de viatgers l'any passat, excepte precisament el Madrid-Barcelona, on van caure per primera vegada des de la liberalització un 1,7%.
0: Dues persones han estat detingudes per estafar 200.000 euros a un home en la compra d'un habitatge a Cambrils, al Baix Camp. Es tracta de dos estafadors professionals que ja tenien nombrosos antecedents per fets similars. Tarragona, Manel Sastre.
1: La víctima va contactar amb els detinguts després de veure un anunci en una plataforma de venda a internet. Els dos detinguts, pare i filla de 74 i 50 anys, es van presentar com especialistes intermediaris en subhastes immobiliàries. L'home va fer diversos pagaments i transferències bancàries amb l'objectiu de participar en el procediment i optar a la suposada adjudicació de l'habitatge a Cambrils. Durant mesos van mantenir el contacte amb el perjudicat, els dos detinguts, a qui aportava documentació relacionada amb la subhasta i li reclamaven aportacions econòmiques sota diferents conceptes, entre els quals hi havia pagaments parcials pel preu de l'habitatge i honoraris professionals. Els Mossos d'Esquadra, però, van poder determinar que part dels imports per formalitzar l'adjudicació no s'havien abonat dins dels terminis previstos, motiu pel qual l'habitatge no va arribar a ser adjudicat a la víctima. Finalment, es van detenir els dos responsables de l'estafa a Tàrrega, que ja tenien nombrosos antecedents per fets similars.
3: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
0: La pel·lícula La bola negra dels Javis ha tingut més de 610.000 espectadors en el seu primer cap de setmana als cinemes, amb una recaptació que frega els 4,7 milions d'euros. Segons dades de l'empresa d'audiència Box Office, la cinta va recaptar divendres 1,3 milions d'euros i va reunir 175.000 espectadors. Dissabte i diumenge aquestes dades van créixer 1,64 milions d'euros a taquilla dissabte i 1,72 milions diumenge. El primer dia de projeccions, La bola negra va superar l'Odissea de Christopher Nolan i dissabte va ser el segon millor dia d'una estrena espanyola, només al darrere de Torrente, Presidente.
4: I believe there are monsters born in this world to human parents.
0: Actrius tan destacades com Catherine Zeta-Jones, Victoria Luengo o Florence Pugh protagonitzen algunes de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de streaming i que repassem ara amb l'Òscar Callau.
5: Netflix estrena dijous la sèrie A l'Este de l'Eden, que adapta l'obra magna del Premi Nobel John Steinbeck. Un gran drama familiar i generacional que en aquesta versió posa l'èmfasi en el personatge antiheroic de Kathy, la mare que va abandonar els bessons de la família Tusk, interpretada per Florence Pugh. Sicaris, armes, drogues i glamour tacat de sang a la sèrie britànica Kill Jackie, que HBO Max estrena divendres amb Catherine Zeta-Jones de protagonista. Al repartiment també hi trobem el català Òscar Jaenada. La mallorquina Victoria Luengo torna a protagonitzar la segona temporada del thriller Reina Roja, Loba Negra, a partir de divendres a Prime Video.
0: Taylor Swift ja és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards. Matinada, la cantant nord-americana ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a la millor direcció artística, que reconeix que la seva feina darrere de les càmeres la reconeix. A més, Swift també s'ha endut el premi més important de la nit, el de millor videoclip, per The Face of Ophelia. Durant la gala també ha estrenat el videoclip del nou senzill Patient Zero, que protagonitza al costat dels actors Dakota Johnson i Colin Farrell. Amb aquesta victòria es converteix en l'intèrpret amb més premis acumulats en la història dels Video Music Awards.

0: Doncs amb Taylor Swift arribem a la informació esportiva. Eudald Serra, bon dia.
1: Bon dia. El jugador del Barça, Eric García, abandonant la concentració de la selecció espanyola i ha tornat a Barcelona després que dissabte no pogués disputar el partit de la Lliga de les Nacions davant Anglaterra per unes molèsties del genoll esquerre que va notar durant l'escalfament. Després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola va decidir desconvocar-lo per precaució i evitar riscos d'aquesta manera, segons va indicar en un comunicat. Dels partits de la Nations League jugats ahir, destaquem la derrota d'Alemanya per 0-1 contra Grècia, en què el blaugrana Karim Adeyemi va ser titular i va jugar 76 minuts. O la victòria també de Portugal per 1-2 del camp de Noruega, amb el també blaugrana João Cancelo, de titular, i disputant els 90 minuts. D'altra banda, Xavi Hernández va aconseguir la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos van guanyar ahir per 1-2 a Sèrbia. Per avui dilluns hi ha previstos dos partits més, són el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
2: Trescat Info.
1: Avui també es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els tres grans favorits per aconseguir el premi. Els premis a millor jugador i jugadora del món els decideixen 100 periodistes internacionals acreditats. L'ex blaugrana João Félix explica per què considera Lamine Yamal el millor de tots. Són declaracions al diari AS.
3: Si hi ha un jugador que tú pones la tele y te dejas pegado a la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
1: Mentrestant, entre les favorites del guardó femení destaca Alexia Putellas. La gala en què s'anunciaran els guanyadors es farà el proper 26 d'octubre.
2: Trescat Info.
1: A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol va aconseguir ahir un empat a Riazor contra el Deportivo. Lara Lacosta va fer el gol de les catalanes, que van jugar amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. L'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte, donava per bo l'empat en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: Amb uns 52 crec que ens perdrà Patrick. Jo crec que la segona part amb una jugada menys i sense fer molt dos. Però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular, la veritat que m'ho contenta per l'esforç dels jugadors aquell punt, perquè donem per bo després del que s'ha vist.
1: A la classificació el Barça segueix com a líder invicte amb 15 punts en 5 jornades, el Badona Women és 6è amb 7 punts i l'Espanyol és 12è amb 5. I a la primera federació victòria ahir de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda, amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano en el debut de Luis Blanco com a tècnic escapulat. Sentim precisament el tècnic de l'equip gracienc en declaracions també al Tot Gira.
5: A poc, seguir creixent, partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
1: Parlem ara de bàsquet.
2: Trescat Info.
1: Perquè a la Lliga ACB, gran debut ahir de l'Ilerna Lleida, que es va endur el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra va guanyar 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim Gerard Encuentra en declaracions del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
6: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip va entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
1: Bon inici també del Fiat Girona Fontejau superant el camp de Múrcia 84-77. Amb una exhibició de l'escorta, Yacel Pérez, el dominicà, va acabar el partit amb 20 punts i 9 rebots. Són declaracions seves també al Tot Gira.
7: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí, esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
1: Mentrestant, la sisa joventut es va estrenar ahir al migdia amb una derrota a la pista del Breogán de Lugo, 110-104. El tècnic del joventut, Dani Miret, critica l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
8: No podem esperar ser competitius, jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
1: En handbol, el Barça disputarà la final del Mundial de Clubs entre el Vespre Hongarès, entrenat per Xavi Pascual, i amb el porter ex-blaugrana també, Emil Nielsen. Els blaugranes van guanyar ahir l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, 39-29 en la segona jornada de la fase. Abans de la final, el Barça ha de jugar, però, demà el tercer partit d'aquesta fase de grups contra el Montada del Marroc.

0: Dos quarts de 10 del matí, repassem els principals titulars d'aquesta hora. El sindicat de llogateres fa una crida a les mobilitzacions d'aquesta tarda, després de tallar durant una estona alguns carrers de la ciutat de Barcelona a primera hora. El sindicat aprofita la visita del president Pedro Sánchez a Catalunya avui per pressionar el Consell de Ministres i que aprovi demà el conegut com a decret Mari Carmen. Mentrestant, a Madrid, els acampats afirmen que s'hi mantindran fins a l'aprovació del decret d'habitatge. El PSOE vol tirar-lo demà endavant en aquest Consell de Ministres mentre mire com encaixa la proposta amb els interessos de Sumar o de Junts. Dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El Consell de Ministres n'aprovarà demà el relleu. La seva marxa arriba dos mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma. I les valoracions del grau de dependència ja s'han començat a fer per via telemàtica, segons ha pogut saber aquesta emissora, tot plegat per agilitzar-ne la tramitació. A partir d'aquesta hora també us explicarem que Donald Trump confia a reprendre a partir d'avui les converses amb l'Iran, això després de rebutjar la proposta iraniana per posar fi a la guerra només pel fet de saber parlar. Els Estats Units qualifiquen la proposta iraniana de cínica i recorden que fa pocs mesos van violar un referèndum d'entesa tot just haver-lo acordat. I 12 comarques de les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló uneixen forces per crear el projecte Reviscola, una iniciativa que difumina les fronteres administratives i impulsa el sector cultural als tres territoris. En esports d'Eudal, Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i torna a Barcelona.
1: El jugador del Barça té unes molèsties al genoll que li van impedir disputar l'Anglaterra-Espanya de dissabte passat a Wembley.
0: Es presenta una setmana inestable amb força dies de núvols, boires a les serralades i molta humitat. La temperatura baixarà de dia i pujarà una mica a les hores nocturnes. Avui arribaran pluges a la costa i al prelitoral ja al matí migdia. Poden ser fortes i donar alguns aiguats. Dos quarts de 10 i dos minuts, ens centrem en l'habitatge, el tema central del dia d'avui, valgui la redundància. El sindicat de llogateres fan una crida a les mobilitzacions d'aquesta tarda, després de tallar durant una estona aquest matí alguns carrers de la ciutat de Barcelona. El sindicat aprofita la visita del president espanyol a Catalunya per pressionar l'executiu espanyol perquè demà aprovi l'anomenat decret Mari Carmen. Els manifestants no descarten una nova acampada a Barcelona com la que hi ha a Madrid des de fa un parell de dies per reclamar l'accés a l'habitatge. Aquest matí desenes de persones s'han concentrat a l'avinguda Diagonal en Passeig de Gràcia. Allà tenim el Jordi Canal amb el suport tècnic de Dani Batxiller.
2: Una protesta que ha durat una mitja hora entre les 8 i 2 quarts de 9 del matí que han donat llavors per finalitzada. Tot i que la intenció era tallar la Diagonal, els manifestants no hi han pogut arribar. Eren una cinquantena i els Mossos els han tallat el pas al carrer Còrsega per on venien des del carrer Sant Agustí, on hi ha un bloc de llogaters amenaçat, diuen, pel negoci dels co-livings. Crits, proclames i pancartes en favor del decret d'habitatge, de l'anomenat decret Mari Carmen, que s'hauria d'aprovar demà al Consell de Ministres. Un decret que, segons el portador del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, hauria d'incloure mesures contra els desnonaments, contra els lloguers de temporada i a favor de lloguers indefinits i la congelació de preus.
3: Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general pels drets de la gent treballadora i pel dret a l'habitatge, que són els mateixos drets.
2: A més, com sentíem, amenacen amb aquesta vaga general, amb més mobilitzacions, i s'ha apuntat també la possibilitat d'una acampada. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
4: Clar, l'acampada és una eina a mostrar, pues, el que deia, no? Aquesta manca de normalitat, però no és l'única, i la idea és que arreu de tot el territori totes les veïnes i organitzacions puguin decidir entre elles quin és el millor mecanisme per demostrar això. Seria una opció que Barcelona hi hagués una acampada, però no és l'única.
2: A Espriu era la plaça de Sants, en un altre punt de protesta, on hi havia una quarantena de persones. En qualsevol cas, diuen que l'important és la convocatòria d'aquest vespre a les 7 davant el Palau de Congressos, on el president Sánchez té un acte.
0: A primera hora també hi havia convocades mobilitzacions a l'Avinguda Meridiana, on els manifestants han tallat durant una estona

0: Avui rebem el president Pedro Sánchez per dir que ja n'hi ha prou de mirar cap a una altra banda.
1: Aquí la concentració s'ha produït perquè el sindicat de llogateres ha denunciat els propietaris del número 374 de l'Avinguda Meridiana per no voler renovar els contractes. A partir d'ara, com la resta de concentracions que s'han dissolt, la propera convocatòria és aquesta tarda al Palau de Congressos, coincidint amb la visita del president Pedro Sánchez.
2: Les protestes que recorden les acampades del 15M de fa 15 anys a diversos punts de l'Estat. En declaracions a 3CatInfo, el professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la UOC, Ismael Peña López, manté que no són comparables, tot i que sí que alerta sobre a qui pot acabar beneficiant.
3: Passarà que la gent es quedarà a casa i només votaran els més convençuts en aquests moments són els que militen en forces de dreta i extrema dreta. La gent està certíssima de que no li facin cas, que les institucions no funcionin i surt a votar el que ha anat passant aquests anys. Els grans partits es van atomitzant i els va guanyant l'extrema dreta. Per tant, tot i que crec que és un moviment d'esquerres, beneficiarà l'extrema dreta.
2: El delegat del govern espanyol a Ceuta dimitirà en les properes hores. La Moncloa ja prepara el seu relleu, que s'aprovarà demà al Consell de Ministres i que arriba dos mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a Ceuta, Madrid. Daniel Sáenz Loja.
4: Miguel Ángel Pérez Triano ha demanat deixar el càrrec i és una decisió personal, expliquen fonts de la Moncloa, i en destaquen la feina immensa, diuen, que ha fet aquestes setmanes. El delegat del govern espanyol està a l'ull de l'huracà per la crisi a Ceuta, ha rebut crítiques per la prevenció de la tragèdia. El seu cap de gabinet va rebre els whatsapps del CNI alertant de diverses crides a les xarxes el 29 de juliol, però Triano va negar per activa i per passiva que rebés cap avís oficial d'una entrada massiva.
5: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado. Además, se dirige a las organizaciones, a los organismos competentes. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sino un simple intercambio de información.
4: Este dijous, l'excap de gabinet està citat a declarar com a testimoni davant la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada a Ceuta del 30 de juliol.
6: Fresca Info. El Cabatàs és l'Escomostra, on l'Escomós es troba, del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Fresca Info.
2: Dos quarts i mig de deu, les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. Aquesta nova manera d'avaluar, prevista en el Pla Cura, s'utilitza pels casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per un cuidador no professional, Marriera.
7: Des de mitjans de juliol, si la persona sol·licitant no té inconvenient al procés de valoració per veure si la persona se li pot reconèixer un dels tres graus de dependència, es fa en línia. Ho ha explicat aquesta emissora Jordi Guiral, cap del Servei de Gestió de la Dependència.
8: Sí, perquè aquestes valoracions, els professionals ja tenen accés al que hi ha en el monitor, no solen accés a les dades de salut de les persones, però també una part molt important, que és el que genera una puntuació, uns parells estàndards que marca l'Estat, ja són accessibles des d'aquest visor.
7: Una trobada telemàtica que sempre s'intenta fer amb algun familiar o el cuidador habitual per analitzar si la persona necessita més o menys ajuda per fer les tasques diàries. Un tràmit a càrrec de més d'un centenar de nous professionals que es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molts bons resultats, com destaca Sílvia Sobirana, directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat també a 3CatInfo.
9: Una persona que entra al sistema de dependència el 1 juliol ja està valorada, fa 8, ja està valorada i té el pia fet si vol una prestació econòmica. Tenim treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és que hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que pot esperar un any i per tant sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo vaig un expedient i dic quan tinc una mica d'acord amb aquest model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
7: Properament està previst que la Conselleria de Drets Socials actualitzi les dades de la llista d'espera i temps que es triga per tenir un grau de dependència i després aconseguir una prestació o un dels serveis.
2: Fem una cosa a punt de la crònica internacional. Donald Trump espera que els negociadors nord-americans reprenguin les converses amb l'Iran a partir d'avui. Ho ha dit el mitjà nord-americà Axios després de rebutjar una proposta iraniana per posar fi a la guerra. Trump diu que el règim dels ayatolars vol arribar a un acord, però diferent del que vol ell. Segons el president nord-americà, la proposta iraniana hauria estat acceptable fa un any, però no ara. L'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Walls, ha qualificat la proposta com un exercici de cinisme.

0: declaración al canal NBC.
1: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que vam violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
0: Mentrestant, el ministre iraní d'Afers Exteriors manté les condicions de Teheran per la reobertura de l'estret d'Hormuz. I al Regne Unit han detingut 5 persones per anar carregades d'explosius a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes. La policia antiterrorista investiga ara si els detinguts preparaven un atac. Com a mesura preventiva, les autoritats han activat un perímetre de seguretat, han evacuat habitatges d'una localitat pròxima i han desplegat artificis de l'exèrcit. Segons un altre, els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investigava des de feia molt de temps. La policia ha explicat que l'ajuda ciutadana ha estat clau per localitzar 3 furgonetes i detenir 5 persones. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que seria un objectiu legítim. 3CAT Info. Govern i sindicats aborden avui a la taula agrària la crisi del sector marcada per l'augment de costos de producció, els efectes del canvi climàtic i uns preus que van a la baixa. Sobre la taula, la tractorada convocada per Unió de Pagesos pel dia 14 d'octubre a Barcelona. Ens explica des de Lleida el Pere Joan Álvarez.
2: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern mobilitzarà tots els recursos que estiguin al seu abast i que, a la vegada, demanaran mesures extraordinàries a la Comissió Europea i al govern de l'Estat. Ordeig entén els pagesos i avança que no podran compensar totes les pèrdues.
3: Ho entenem, tenen raó, i per tant estarem al seu costat. Ara hem de decidir entre tots, dels recursos que tenim, com som capaços de destinar-los, d'acord? I també hem de ser responsables. No podrem absorbir totes les pèrdues derivades de la descens dels preus i del descens i de l'augment dels costos del combustible, però sí que hem d'ajudar a pal·liar aquesta situació.
0: La brema a la comarca del Priorat s'enllesteix amb menys producció per culpa de la calor, però això sí, amb més qualitat gràcies a la pluja. Les condicions climàtiques han avançat la collita que cada any comença abans a causa de les altes temperatures. Demà per set, Ariadna Escoda.
4: Les altes temperatures d'aquest estiu han fet que la campanya sigui de menys producció que un any normal, però amb una major qualitat del raïm a causa de les pluges. Ho destaca Jaume Balaguer, president de la DEUC Priorat.
5: La perspectiva és bona, tot i haver tingut un any complicat pel tema de les calors que han sigut extremes. Sembla ser que la collita serà bona, hi ha hagut pluges d'última hora que encara també han ajudat amb alguns punts a acabar de madurar i augmentar una miqueta la qualitat del raïm.
4: Tot plegat es tradueix en una previsió que en el cas del Priorat s'enfila als 5 milions de quilos de fruita, mentre que la DEUC Montsant esperen superar els 6 milions.
0: Gràcies, Ariadna. Figueres vol limitar la concentració de comerços que segons l'Ajuntament degraden la ciutat. Per això el consistori vol que hi hagi almenys 50 metres de separació entre aquests establiments. És una de les mesures del nou pla especial d'usos comercials. Figueres, Berta Artigas Fontes.
6: El pla afectarà activitats que, segons l'Ajuntament, ja tenen una oferta excessiva, com els supermercats 24 hores, els negocis de manicura, els establiments d'accessoris de telefonia o els de productes de cannabis. Tot i que s'estan ultimant detalls, una de les mesures que preveu és establir un mínim de 50 metres entre establiments d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
7: Això donarà resposta a aquesta nova realitat comercial i intentarà donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
6: El govern municipal, en mans de Junts, que té majoria absoluta, preveu aprovar-ho al ple de novembre.
0: I Bellver de Cerdanya estrenarà a principis de l'any que ve l'esperada ampliació de la residència de gent gran. Bellver de Cerdanya, Joaquim Albalate.
8: Després de 4 anys d'obres, l'edifici està acabat des de fa un any i ara s'enllestirà a l'interior. Passarà de les 30 places actuals a 52. Laia Serra és l'alcaldessa de Bellver.
9: En tenim moltes ganes perquè s'ha anat demorant molt, s'ha fet tot el que s'ha pogut i ens hem anat trobant amb esculls més greus o menys greus, però bueno, els hem anat superant i sembla que ara sí, que veiem la llum al final del túnel i podrem obrir, jo entenc que a principis de l'any que ve.
8: L'any que ve també està previst que es comenci a construir la nova residència pública de la Seu d'Urgell, també molt reivindicada.
0: Tres quarts de deu del matí, fem atenció al trànsit i al temps. Coneixem el nostre equip viari, Mireia Sala, bon dia.
10: Bon dia, Carme.
0: Ha millorat força la situació del trànsit, però encara hi ha cua a l'entrada a Barcelona per la C58, al tram inicial de la Ronda de Dalt entre el nus de la Trinitat i Pedralbes, a la del litoral, a Bac de Roda en sentit Llobregat, i trànsit dens a l'AP7, de Mollet a Barberà. Pel que fa al transport públic, a causa d'un robatori de cable de coure a Granollers Centre, els trens de la línia R8 circulen només entre Martorell i Cerdanyola Universitat. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Martorell i Granollers. La línia R2 Nord circula amb retards d'almenys 20 minuts de mitjana. I a la R7, a causa d'una incidència operativa, només circula un tren per hora i sentit entre Cerdanyola Universitat i Montcada Bifurcació. Això és tot. Tornem amb més informació diària d'aquí a mitja hora.
10: El temps.
11: Aquesta matinada les temperatures es mostren poc fresques, han pujat clarament arreu del país, amb aquesta influència de vents de sud més temperats i amb més valors tropicals, que no han arribat a baixar dels 20 graus a la façana litoral i prelitoral, fins i tot a l'interior, poc per sota dels 20, i a muntanya, cap a la zona del Pirineu, a les valls, la temperatura ha quedat clarament per sobre dels 10 dies enrere, doncs encara se solien mínimes pròximes als 5. Avui els vols més baixos entre els 12 i 13 graus, aproximadament amb alguna petita excepció. Bé, avui esperem que les màximes s'enfilin menys que aquests darrers dies. Serà difícil arribar ja als 30, en tot cas valors pròxims cap a ponent. I en general serà una jornada amb núvols, amb algunes clarianes, possibilitat d'alguns ruixats, alguns primers ruixats puntuals dispersos a la façana litoral i prelitoral, que en tot cas de manera aïllada poden tenir certa intensitat, sobretot a la costa central, a sud de la costa de Girona, no en descartem altres indrets, i sembla que aquest tarannà de que la pluja vagi guanyant terreny serà molt més evident de cara al vespre i la propera nit, que tindrem una tongada de pluja molt més general, amb una perturbació activa. Per tant, la propera nit i matinada i gran part de dimarts fins a la tarda espera una tongada de pluges més generals i localment amb intensitat. De fet, amb avisos d'intensitat pot haver-hi algun patac d'aigua important acompanyat de tempesta, molta precaució de cara a aquest dimarts, amb unes temperatures que al moment no varien gaire i, en tot cas, millorant ja a últimes hores i de cara al matí de dimecres. En dies posteriors continuarà el temps insegur i l'arribada de més pertorbacions.
12: Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
13: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
12: 6 dies per viure les lletres.
13: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
12: Programa complet a horitzons2050.org.
14: Fins on arribaries per guanyar el gran pot de la Loto? Un matemàtic?
15: L'Estefan.
14: Tenia un pla arriscat per vèncer la loteria.
15: Va dir, jugarem totes les combinacions de la loteria.
14: Però la Loteria Nacional va contraatacar.
15: S'anaven apagant.
16: Era literalment una batalla existencial.
14: Guanyar la loteria. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: La cua de l'embassament de Borén a les Valls d'Àneu es transformarà per recuperar aquest espai natural al Parc Natural de l'Alt Pirineu i farà obres per restaurar-ne la flora i la fauna, ordenar també l'accés de vehicles i fer-lo accessible per a persones amb mobilitat reduïda. La inversió costarà més de 500.000 euros. Corresponsal al Pallars, Subirà per Rovira.
17: Es vol recuperar la zona de la cua de l'embassament, on conflueixen el riu Noguera Pallaresa, els sediments i la vegetació de ribera, i millorar-ne l'estat ecològic. Els terrenys són majoritàriament d'Endesa, que n'ha cedit gratuïtament l'ús a la Generalitat. L'espai quedarà així destinat a la conservació, la divulgació dels seus valors naturals i l'ús públic ordenat, ja que també es construiran un itinerari accessible, miradors inclusius i es reorganitzarà la zona d'aparcament. S'evitarà així que els vehicles no malmetin el terreny i perquè l'espai es pugui utilitzar de manera més ordenada, sobretot durant els períodes de més afluència. El director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Marc Garriga, detalla les actuacions que s'hi faran.
18: Es tracta de restaurar i millorar els hàbitats de bosc de ribera, crear una bassa d'amfibis i sobretot ordenar l'ús públic, perquè actualment es fa un ús bastant desordenat i amb certs impactes, i l'objectiu és establir zones d'aparcament ben habilitades, miradors inclusius per facilitar la visita d'aquest espai de forma ordenada i a través d'un itinerari també inclusiu en forma de passera.
17: Les obres que s'han tret a licitació tenen un pressupost de 520.000 euros i està previst que durin 4 mesos.
0: 12 comarques de les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló uneixen forces i creen el projecte Reviscola. És una iniciativa que vol potenciar la cultura difuminant les fronteres administratives existents entre els territoris. La primera acció que fan és crear un directori cultural conjunt. Tortosa, Jordi Barrancà.
10: La iniciativa sorgeix de 6 grups d'acció local dels 3 territoris. És un projecte pioner al conjunt de l'estat espanyol i que, per exemple, permetrà que artistes abrencs puguin ser contractats tant al Matarranya com als ports. José Antonio Cruz és el gerent del grup d'acció local de la Maestra i els ports.
19: Serà ficar en valor la cultura, o sigui, la cultura com a motor de dinamització rural. Després, per un altre costat, tenim que podran conèixer i establir sinergis, agents culturals i demés, inclús agermanant-se festivals, que moltes voltes són comuns, en la unió està la força i crec que tot el que sorgirà serà positiu.
10: Un cop identificats tots els agents culturals, volen crear un directori cultural conjunt. Com a referència, han agafat el col·lectiu Cultura, que fa 5 anys que existeix aquí a les Terres de l'Ebre. Xenia Gaia, que és la responsable, en posa un exemple.
20: Es vol dotar en els artistes, això és a Ujama, al Baix Aragó, doncs es vol donar suport als artistes d'aquell territori i se'ls sobre una convocatòria on se'ls donarà diners per a desenvolupar projectes artístics. El condicionant que tindrà és que han de presentar un projecte en col·laboració amb un artista o agent dels altres territoris, treballar en els 3 territoris alhora.
10: Una iniciativa que en definitiva reivindica que el riu Sénia i el Massís dels Ports també són espais amb un territori cultural compartit.
0: Les festes de la Mercè de Barcelona s'han tancat un any més amb el tradicional piro musical.

per primera vegada s'ha fet a la platja de la Nova Icària i amb la selecció musical de Josep Montero, Toques Gràcies, que aquest mes d'octubre s'ha acomiadat del seu públic amb 4 concerts a l'estadi Olímpic Lluís Companys. Després de la polèmica per la poca presència de música en català els últims anys, aquesta vegada del Piro Musical ha comptat amb temes de Rosalia, Adrià Puntí, Rita Payés, el Petit de Caleril o Joan Manuel Serrat, a més dels mateixos o que és gràcies. I també ha tingut presència en la música internacional amb temes de Pitbull, Dua Lipa o Coldplay, entre molts altres. L'espectacle de llum, pólvora i música ha reunit desenes de milers de persones davant del mar en comptes del lloc habitual, l'avinguda de Maria Cristina, per les obres que s'estan fent a la Fira de Montjuïc. L'Ajuntament no dona xifres de públic, però diu que els milers de concerts i actes culturals de la Mercè han tingut un seguiment molt autoritzat.

0: per la Manera de Castells. Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre Tessat va ser la construcció més valuosa que es va descarregar ahir a la plaça del castell de Torredembarra. Josep Amirall.
1: La colla de Baix Llobregat ha descarregat el 5 de 7, el 3 de 7 per sota i el 7 de 7, però a la cinquena ronda veien possibilitats d'endur-se la victòria. Ha descartat el 7 de 7 i ha provat i descarregat el 5 de 7 amb l'agulla. Joel Seguren és el cap de colla.
2: Sempre ens fixem molt amb les colles grans, ens fixem molt amb les games extres, però crec que aquests petits castells, aquests petits que per nosaltres són grandiosos, crec que fan la veritat que el món casteller segueixi viu com sempre.
1: En segona posició s'ha classificat la colla castellera de Figueres i han completat el podi els castellers de Cerdanyola, totes dues colles amb el 2 de 7 descarregat.
0: Les entrades per la gira d'Oasis del 2027 s'han exhaurit en només 3 dies. Els tiquets de la gira, que farà parada a l'estadi olímpic Lluís Companys a Barcelona els dies 10 i 11 de juliol, s'han venut entre el 25 i el 27 de setembre mitjançant un sistema de registre previ dissenyat per reduir el temps d'espera i frenar la revenda organitzada. Els preus oscil·laven entre els 85 i els 255 euros. La gira portarà els germans Gallagher a oferir 42 concerts a Escòcia, Anglaterra, Alemanya, Catalunya, als Països Baixos, França, Itàlia, els Estats Units i Irlanda. El tour arrencarà el 21 de maig a Glasgow i culminarà el 19 de setembre a Cambridge. Amb Oasis arribem a la informació esportiva. Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia.
0: Tens entrades d'Oasis?
3: No, no, no.
0: D'acord. Doncs una altra vegada serà.
3: Sí, i els preus tampoc és que fossin molt lluminers.
0: Exactament.
3: El jugador del Barça, Eric García, abandona la concentració de la selecció espanyola i ha tornat a Barcelona després que dissabte no pogués disputar el partit de Lliga de les Nacions davant Anglaterra per unes molèsties del genoll que va notar durant l'escalfament. Després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola va decidir, per tant, desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons va indicar en un comunicat. Dels partits de la Nations League jugats ahir, destaquem la derrota d'Alemanya per 0-1 contra Grècia, en què el blaugrana Karim Adeyemi va ser titular i va jugar 76 minuts, o la victòria a Portugal per 1-2 al camp de Noruega, amb el també blaugrana Joao Cancelo titular i disputant tot el partit. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos van guanyar ahir a Sèrbia per 1-2. Dinamarca, per la seva banda, es va desfer de Gales per 2-0. Per avui hi ha dos partits previstos més. Són el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
4: Trescatinfo.
3: Avui també es tanca la votació per elegir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els tres grans favorits per aconseguir el premi. Els premis a millor jugador i jugador del món els decideixen 100 periodistes internacionals acreditats. L'exblaugrana Joao Félix explica per què considera Lamine Yamal el millor de tots. Són declaracions en una entrevista al diari AS.
5: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado a la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
3: Entre les favorites al guardó femení destaca Alexia Putellas. La gala en què s'anunciaran els guanyadors es farà el proper 26 d'octubre.
4: Trescat Info.
3: A la Lliga Femenina, l'Espanyol va aconseguir ahir un empat a una Riazor contra el Deportivo. Lara Lacosta va fer el gol de les catalanes, que van jugar amb una futbolista menys durant gairebé tota la segona part. L'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte, donava per bo l'empat en declaracions del Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: El 52 crec que ens podrà patir, jo els crec de la segona part amb una jugada menys i sense fet molt dos. Però bueno, el treball del jugador ha sigut espectacular, la veritat que molt contenta per l'esforç del jugador d'aquell punt, perquè l'anem per bo després del que s'ha vist.
3: A la classificació, el Barça segueix com a líder invicte amb 15 punts en 5 jornades, el Badalona és 6è amb 7 punts i l'Espanyol és 12è amb 5. I a la primera federació masculina de futbol, victòria ahir de l'Europa per 1-0 contra el Maja de Onda, amb un gol en l'últim sospir d'Àlex Cano en el debut de Luis Blanco com a tècnic de l'equip gracienc. Sentim precisament Blanco en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: A poc a poc, sí, creixen, partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara, i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
3: I del futbol al bàsquet. Perquè a la Lliga CB hi va haver-hi gran debut de l'Ilerna Lleida, que es va endur el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip que entrena Gerard Encuentra va guanyar 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim precisament Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
8: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat que del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip va entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
3: I bon inici també del Fiat Girona Fontejau, superant el Camp Murcia 84-77, amb un gran partit de l'escorta Yacel Pérez, del dominicà Bacam, amb 20 punts i 9 rebots. Ell també va atendre els micròfons del Tot Gira de Catalunya Ràdio.
9: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí, esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
3: Mentrestant, la sisa joventut es va estrenar ahir al migdia amb una derrota a la pista del Breogán de Lugo, 110-104. I en handbol, el Barça disputarà la final del Mundial de Clubs contra el Vespre Hongarès, entrenat per Xavi Pascual. I amb el porter també exblaugrana Emil Nielsen. Els blaugranes van guanyar ahir l'equip anfitrió del Zamalek Egipci 39-29 en la segona jornada de la fase. Abans de la final, el Barça ha de jugar amb el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc. I el Mundial de Ciclisme de Montreal al Canadà, victòria ahir del nord-americà Brandon McNulty a la prova en ruta masculina, al davant de l'australià Michael Matthews i del neerlandès Mathieu van der Poel, que va ser tercer.

0: Les 10, bon dia. El govern espanyol negocia contrarrellots amb les formacions polítiques el decret d'habitatge antidesnonaments que vol aprovar demà en el Consell de Ministres amb mesures per prohibir la compra especulativa als fons voltors i bonificacions fiscals a inquilins i propietaris. Per Sumar i Podem es queden curtes. El sindicat de llogateres fa una crida a la ciutadania a assistir a les mobilitzacions d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge davant del Palau de Congressos, on hi serà Pedro Sánchez. El sindicat, que aquest matí ha tallat puntualment el trànsit en alguns carrers de Barcelona, reclama un text amb mesures contundents. Dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El Consell de Ministres n'aprovarà demà el relleu. La seva marxa arriba 2 mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma i enmig de la polèmica dels avisos que el CNI va enviar a la delegació del govern abans de la crisi. Les valoracions de grau de dependència ja s'han començat a fer per via telemàtica, segons ha pogut saber aquesta emissora. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està prevista per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Rússia prepara més actes de sabotatge contra Europa, segons els informes d'intel·ligència. Ho ha advertit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, que avui plantejarà als ministres de defensa dels 27 un protocol d'emergència per respondre i de manera col·lectiva. Donald Trump confia a reprendre a partir d'avui les converses amb l'Iran, això després de rebutjar la proposta iraniana per posar fi a la guerra només pel fet de seure a parlar. Els Estats Units qualifiquen la proposta iraniana de cínica i recorden que fa mesos que van violar un referèndum d'entesa tot just després d'haver-lo acordat. La cua de l'embassament de Borén a les Valls d'Àneu es transformarà per recuperar aquest espai natural. El Parc Natural de l'Alt Pirineu hi invertirà més de 500.000 euros per restaurar els hàbitats, ordenar l'accés de vehicles i fer la zona més accessible. Les obres duraran 4 mesos. La segona temporada de Reina Roja amb Victoria Luengo o a l'Este del Edén amb Florence Pugh són algunes de les estrenes destacades d'aquesta setmana a les plataformes de streaming. També s'estrena la sèrie Kill Jackie amb Catherine Zeta-Jones. Esports.
1: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i torna a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties al genoll que li van impedir disputar l'Anglaterra-Espanya de dissabte a Wembley. A la Lliga ACB de bàsquet, l'Ilerna Lleida guanya la pista del València, l'actual campió de la competició, per 100-105. També es va estrenar amb una victòria al Fiat Girona davant l'UCAM Múrcia, 84-77, mentre que la Sisa Joventut va perdre la pista del Breogán, 110-104. I a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol empata 1 a Riazor contra el Deportivo. Les blanquiblaves van jugar gairebé tota la segona part amb una jugadora menys.
0: Temps sense gom, nuvolades i algunes clarianes. Els núvols més actius se situaran al litoral i al prelitoral amb risc d'alguns ruixats localment intensos i puntuals. Seran més probables al nord de la costa central. A la nit el risc de ruixats també se situarà al Prepirineu. La pluja guanyarà més terreny a la nit.
2: 3CAT Info. Viu la ràdio.
3: Ràdio Argentona t'acompanya.

0: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
1: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Transina Suari.

Bon dia, Argentona. Són les 10 i 4 minuts. Avui, 28 de setembre, se celebra el Dia Internacional de l'Accés Universal a la Informació. Una data que potser no surt als calendaris de la nevera, però que parla d'una cosa molt nostra, del dret a saber. Saber com es gasten els diners públics, saber qui pren les decisions que ens afecten i per què les pren, saber, en definitiva, què passa al món i què passa a casa nostra. Aquest dret no és nou. Ja el 1948, la Declaració Universal dels Drets Humans deia que tota persona té dret a buscar, rebre i difondre informacions. Però la data d'avui té una història més recent. Va néixer l'any 2002, quan diverses organitzacions van començar a reivindicar el dret a saber un 28 de setembre. L'any 2015, la UNESCO la va reconèixer oficialment i el 2019, les Nacions Unides la van fer seva. I per què importa tant? Perquè sense informació no hi ha participació possible. Difícilment pots opinar, votar amb criteri o demanar comptes si no saps què s'ha decidit i com. Avui, més de 130 països tenen lleis d'accés a la informació pública. També aquí, a Catalunya, tenim la Llei de Transparència del 2014 i un organisme, la GAIP, que ens ajuda quan una administració no respon. Però el repte ja no és només tenir accés a la informació, és que sigui fiable. Vivim envoltats de dades, titulars i missatges que corren més que la veritat. Accedir a la informació també vol dir poder distingir-la de la desinformació. I això demana escoles, biblioteques, mitjans i ciutadans que hi vulguin dedicar temps. Perquè el dret a saber no es pot exercir només un dia a l'any, es practica cada vegada que preguntem, que contrastem, que exigim explicacions. Bon dia i benvinguts un matí més al Tic-Tac de Ràdio Argentona. I aquest dilluns 28 de setembre ens espera un programa ben farcit. A 11:15 entrevistarem a les impulsores de les Veus del Record, el projecte que aquest divendres inaugurarà el Festival Sense Portes. Després, a peu de carrer, la policia ens explica l'interès que hi ha a tirar endavant, a recuperar el protecció civil de voluntaris d'aquí a Argentona. El policia local avui té un convidat aquí a Ràdio Argentona. Els sentirem a parlar, doncs, d'aquest projecte de protecció civil. A temps de futbol repassarem com han anat els partits del Futbol Club Argentona del darrer cap de setmana de la mà de l'Antoni Rabassa. I a portes endins coneixerem Viure, un negoci dedicat a la creació i el disseny de moda, que també és un taller. Com cada dilluns, el Museu del Canti ens presentarà un nou canti. Llavors acabarem el programa repassant les efemèrides del dia. Tot això i molt més a partir d'ara. Comencem el Tic-Tac d'avui.

0: comencem el repàs dels serveis parlant del temps. Avui, doncs bé, hem de mirar el cel i si sortiu de casa aquest matí us convé tenir a mà el paraigua. Començarem el dia amb el cel entre mig i molt ennuvolat i a mesura que avanci el matí els núvols s'aniran carregant. Cap a les 11 ja serà molt ennuvolat i els núvols, doncs, a partir del migdia arribarà el moment més delicat. Entre les 12 i les 4 de la tarda hi haurà previsió de tempesta a Argentona. La bona notícia és que no s'espera una pluja gaire abundant. Parlem d'acumulats molt petits, d'uns quants dècims de litre per metre quadrat i al màxim un litre més o menys cap a la una. Ara bé, si hi ha tempesta pot haver-hi trons i xàfecs de curta durada, així que compte si teniu previst estar a l'aire lliure. I a partir de quarts de cinc la situació s'anirà calmant i els núvols aniran cedint, tot i que el cel continuarà força tapat fins a la nit. Pel que fa a les temperatures, un dia suau i una mica xafogós. Hem començat doncs, amb 21 graus aquest matí, però arribarem als 26 a primera hora de la tarda i cap al vespre baixarem als 22. El vent gairebé inapreciable, només una brisa suau de menys de 12 km per hora. Resumint, un dia temperat, però amb paraigua a la bossa, sobretot entre migdia i mitja tarda. I ara connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per a conèixer la previsió del temps a tot el territori.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest dilluns esperem una jornada amb bastants núvols d'alts i mitjans arreu i a més amb arribada de nuvolades des del mar que afectaran durant aquest matí el litoral. Aquestes nuvolades deixaran ruixats o xàfecs d'intensitat entre feble i moderada, però localment poden ser d'intensitat forta. El que passa és que són ruixats o xàfecs de distribució irregular i realment també molt petit de tamany. Per tant, poden afectar un tros d'una ciutat i l'altre quedar-se ben bé al marge. Així doncs, un matí amb aquests ruixats que a la tarda desapareixerien del litoral o serien molt més aïllats i arribarien també en aquest moment doncs, a altres punts de l'interior. També al final del dia tornarien a reactivar-se aquests ruixats o xàfecs a la línia de la costa. La temperatura avui quedarà més baixa fruit de tota aquesta nuvolositat i el vent ha d'anar imposant-se al component sud-est entre fluix moderat una mica més reforçat a la tarda a les Terres de l'Ebre, Ponent, també al nord de l'Alt Empordà. Situació marítima en conjunt tranquil·la, però ha d'anar arribant una mica de maró a partir de la tarda. Demà el temps s'ha de complicar amb ruixats xàfecs, litoral i prelitoral, després també l'interior, que poden ser d'intensitat forta, per això ja ha vist tant avui com també per demà, que haurem d'anar actualitzant perquè sembla que poden ser forts. Això és tot doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.

pel que fa al trànsit, compta amb les obres que afecten diverses carreteres del Maresme. A la C60 Argentona hi ha treballs de manteniment que afecten la circulació en tots dos sentits de la marxa, tant en horari diurn com nocturn. També hi ha afectacions a l'EVP 5002 entre Alella i Granollers, on es fan treballs de manteniment i neteja, i a la zona de l'accés a la C32 a Alella per les obres de construcció d'una rotonda. A la C32 entre Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar també hi ha calçada restringida per treballs de sondeig, i a la B502 entre Cabrera de Mar i Argentona hi ha obres que restringeixen la calçada en sentit nord. També es mantenen afectacions en diversos trams de la Nacional 2 i la C31, especialment a la zona de Montgat i el Masnou. Per tant, si heu de circular pel Maresme, sobretot per aquests trams, extremeu la precaució i compte amb les possibles restriccions.

I ara repassem els titulars, les principals notícies que han succeït la setmana passada aquí a Argentona. Hem de recordar que aquesta setmana passada us vam explicar que Mar Rodríguez Mena serà la candidata del PSC d'Argentona a les eleccions municipals de 2027. L'habitatge serà un dels principals eixos del projecte socialista. Rodríguez ha avançat que si el PSC governa, planteja activar el pla parcial del Collell, que preveu 506 habitatges, més de la meitat de protecció oficial. La candidata considera que aquesta actuació podria donar resposta a les dificultats d'accés a l'habitatge que, segons afirma, afecten especialment joves i famílies del municipi. No deixem la política perquè aquesta setmana l'Ajuntament també ha fet públic l'ordre del dia del pròxim ple municipal, que tindrà lloc avui dilluns i estarà marcat per qüestions d'àmbit social, la gestió econòmica i temes d'ordenació municipal. En la part resolutiva, el consistori portarà a aprovació definitiva el reglament dels serveis d'atenció a l'entorn domiciliari destinat a millorar l'atenció social al municipi. En matèria d'habitatge, es debatrà la creació de les bases reguladores per atorgar subvencions a les despeses d'habitatge habitual per a famílies monoparentals. L'economia municipal també tindrà el seu espai amb la proposta d'una nova modificació de crèdits del pressupost de 2026 i el debat sobre el calendari d'obertura dels establiments comercials de cara a l'any 2027. En l'àmbit territorial i mediambiental, el ple votarà la modificació de la denominació dels polígons industrials del municipi i l'adhesió d'Argentona a l'Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central. A més, en el capítol de mocions es portarà a votació un text conjunt entre diversos grups municipals per adherir-se al manifest del mil·lenari de les assemblees de Pai i Treva. En concret, presenten aquesta moció conjuntament Tots per Argentona, Avancem Junts, Esquerra Republicana, Unitat i Ara Argentona. La sessió plenària d'aquest setembre la podreu seguir en directe per Ràdio Argentona i el canal YouTube de l'Ajuntament. Dimarts es van obrir les inscripcions per a aquelles persones que vulguin optar a un dels habitatges cooperatius que construirà la cooperativa Sostre Cívic a Can Serra de Lladó. S'oferiran una vintena d'habitatges protegits en cessió d'ús i a preu de cost de titularitat col·lectiva i autogestió. El termini d'inscripcions estarà obert fins al 5 d'octubre a la web del Sostre Cívic. Per formar-ne part, cal ser soci de la cooperativa i estar inscrit al registre de demandants d'habitatge de protecció oficial. Tindran prioritat els joves menors de 40 anys empadronats a Argentona des de fa un mínim de 3 anys, tot i que també reservaran habitatges per a col·lectius en situació de vulnerabilitat. Demà dimarts, dia 29, se celebrarà una xerrada informativa virtual a l'Ajuntament. D'altra banda, l'Ajuntament ha talat una de les palmeres de la rotonda d'entrada a Argentona a causa de l'avançat estat d'afectació per la plaga del morrut. Després de les darreres revisions periòdiques, els serveis tècnics van determinar un alt risc de caiguda, fet que ha obligat a actuar d'urgència per motius de seguretat. La palmera, que encara es manté, també es troba afectada pel mateix escarbat i es preveu que s'hagi de retirar pròximament. Tot i això, encara no hi ha data definitiva i, per tant, d'altra banda, el consistori ja estudia què col·locar a la rotonda d'entrada. Descarta tornar-hi a plantar palmeres i aposta per un altre tipus d'arbre o arbust, o fins i tot una alternativa escultòrica que es converteixi en un símbol de l'entrada principal d'Argentona. El Museu del Canti ha arrencat el curs amb obres, s'està donant a terme una reforma per adequar l'edifici a les primeres necessitats de seguretat, eficiència energètica i accessibilitat. Fins al moment s'han modernitzat les pantalles i s'ha actualitzat tot el sistema de detecció d'incendis. La setmana vinent s'instal·larà una nova porta d'accés principal que serà automàtica i corredera per tal de millorar l'accessibilitat. A més, al llarg dels pròxims mesos també es renovarà completament la instal·lació elèctrica i la il·luminació per tecnologia LED a les vitrines del soterrani. Abans de final d'any es presentarà un pla d'accessibilitat integral.
A nivell expositiu, demà a les 7 de la tarda el museu inaugura una... va inaugurar el divendres passat una mostra temporal i aquesta ocasió és l'autor artista mataroní Albert Alisca va presentar l'exposició Transicions i que es podrà visitar de franc fins al 8 de novembre.

I acabem amb aquest espai de serveis parlant d'agenda. I hem de recordar que demà dimarts a les 7 de la tarda es farà a la biblioteca la presentació del llibre Cançons i tonades del Maresme Central, recollides a Dosrius, Mataró i Llavaneres entre els anys 1930 i 34 per Esteve Albert i Joan Tomàs. La presentació anirà a càrrec dels curadors Rafael Mitjans i Teresa Soler, mentre que la Coral Llars d'Amistat i la Cobla Els Garrofers seran els encarregats de fer les interpretacions musicals. En motiu del 9è aniversari de l'1 d'octubre, l'ANC Argentona ha organitzat un debat sobre la independència que anirà a càrrec de Laura Borràs, 16a presidenta del Parlament de Catalunya, i Julià de Judà, escriptor i exdiputat del Parlament de Catalunya. L'acte es farà demà, dimarts, a les 7 de la tarda, al Saló de Pedra de l'Ajuntament. I seguim amb el tic-tac d'avui, 28 de setembre, i ho fem amb música, amb Bob Dylan, Blowing in the Wind.

0: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
1: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Transina Suari.

0: Aquest divendres comença una nova edició del Festival Sense Portes i ho fa amb un projecte que posa al centre la memòria i les vivències de les persones d'Argentona. Es tracta de Les Veus del Record, una proposta que recupera les experiències de 13 persones d'Argentona a través de les seves veus i els seus testimonis. Avui en volem conèixer tots els detalls i saber com s'ha construït aquesta proposta i per això ens acompanyen avui aquí als estudis de Ràdio Argentona la directora del projecte, la Cristina Navarro. Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: I també la Emília Illamola i la Maria Josep Castillo, que són del Centre d'Estudis Argentonins, que heu estat darrere d'aquest projecte també.
2: Sí, bon dia.
3: Bon dia.
0: Bon dia, gràcies per ser aquí. Comencem pel principi. Com neix aquest projecte a recuperar la memòria de les veus del record? On surt aquesta idea d'aglutinar aquestes persones i conèixer la seva vida?
2: Veus del Record sorgeix la primavera del 2025 i és fruit del projecte artístic comunitari intergeneracional que té en ment la Cristina Navarro. Bueno, té en aquell moment, però suposo que ja era una mica d'abans, no? El Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell el va acollir i aleshores a la tardor, ja a finals d'any del 2025, es comença amb la tria d'aquests 13 testimonis orals en els que es basa el projecte, no? Que van del 1948 al 78, o sigui, en aquest parèntesi que hi ha des de la postguerra fins a la transició, que ens ajuda a comprendre on som avui i cap a on anem. Aquesta és la intenció inicial.
0: Sí, els testimonis, dius de l'any 1948 a 78, que expliquen les experiències que aquests testimonis van tenir.
2: Un fragment d'una experiència significativa a la que d'alguna manera li hem donat coherència. Uh-huh. Sí.
0: Quins eren els criteris per seleccionar aquests testimonis?
3: A veure, tothom té coses a explicar.
0: Justament, eh?
3: Persones per això de certa edat. Pensa que aquí tenim persones que van dels 77 als 91 anys, per tant, tenen una llarga trajectòria vital. Tots tenen coses per explicar. Però no volíem que ens expliquéssim la seva vida sencera, sinó un fragment. Un fragment significatiu, diferent, una experiència diferent de les que hagués pogut tenir qualsevol altra persona, malgrat que qualsevol argentoní d'aquestes edats, doncs, segur que tenen coses per explicar. La tria va ser assentar-nos

0: Uns tot estrès davant d'un cafè i començar a fer una llista. I d'aquesta llista doncs, em van quedar 13. I quan vam anar a veure aquestes 13 persones, totes ens van dir que sí, perquè corríem el risc de que alguna digués, doncs mira, a mi no m'emboliqueu amb un projecte perquè jo prou feina tinc, la meva salut no està en el seu millor moment, però tot al contrari, van acollir el projecte amb moltes ganes, amb molt de carinyo, i ens han acompanyat fins a la darrera etapa, que és la representació de l'espectacle de divendres, perquè també algú s'hagués pogut quedar pel camí, perquè la primera fase, que era la presentació d'aquests testimonis en dues sessions al Saló de Pedra, algú hagués pogut dir fins aquí arribo i a partir d'aquí aneu fent. Doncs no, quan se'ls va plantejar voleu arribar fins a l'octubre amb nosaltres, tots van dir que sí. Per tant, estem molt agraïts perquè és que és el punt de partida, aquests testimonis són el punt de partida, d'acord que el punt de partida inicial és la idea de la Cristina, però sense aquests testimonis tot això no hauria quallat.
1: Cristina Navarro, que ets la també autora, no només vas tenir la idea, sinó també aquest projecte artístic d'aquest divendres també és una idea teva, que deu ser molt atractiva perquè si tots aquests testimonis hi volen formar part, deu ser molt interessant, no?
2: Ha estat un viatge des del minut zero, des de que vam començar a engrescar la gent. Ha sigut molt emotiu i molt de molt d'aprenentatge, perquè aquestes persones grans que de vegades estan com silenciades, donar-los veu, però no només vine a m'explicar i jo amb això faig l'obra o faig el projecte, sinó que tu formaràs part de tot el procés creatiu des de l'inici fins ara, i això ha estat un aprenentatge brutal per ells, per nosaltres, pels nens i nenes que hi participen i pels joves, i s'ha creat una inèrcia preciosa que crec que el públic ho plasmarà, ho veurà, la cura que tenen els petits amb els grans, el despertar dels joves treballant amb nens i treballant amb els grans, l'emoció dels grans treballant amb els petits. Jo crec que això es plasmarà en l'espectacle.
1: Parles de grans, petits, que treballaran junts, sona molt interessant, però en què consistirà exactament aquest espectacle? És una obra de teatre o és més una narració?
2: Sí, és un espectacle de teatre.
1: Sí?
2: Més aviat potser es decantaria més cap a la performance, que no, perquè és un espectacle que té moltes escenes molt visuals i emotives. Hem treballat des de l'emoció. Això també el mètode que he fet servir ha sigut molt xulo, perquè hem treballat els personatges des de l'emoció. Però sobretot és agafar un pàrraf petit de la història dels testimonis i testimònies que ells han aprovat i hem consensuat, i d'aquí ha sortit una escena. Llavors, el format és aquest. Ells llegeixen el seu petit tresor, perquè és de tot el que van explicar hem agafat l'essència, i hi ha una escena al darrere. Això acompanyat amb cant en directe, amb música en directe, hi ha sobretot molt de treball de gestual, bàsicament és treball gestual, treball simbòlic i treball d'objectes, també. Els nens fan molt de treball d'objectes.
1: És a dir, que els 13 testimonis hi tenen cabuda en aquest projecte artístic d'aquest divendres, que, a veure, una durada de què serà?
2: Perquè, clar, 13 demà ho testimonis... fem tot per primer cop, tot de dalt a baix. Jo calculo una hora i un quart d'hora. Una hora i quart, una hora i vint. Però demà ho sabrem segur.
1: On es portarà a terme exactament? On es farà?
0: A la plaça Nova.
1: A la plaça Nova, al centre, un espai obert en què hi té cabuda molta gent també com a espectadors.
2: Sí, creiem que sí, que entre les grades, les cadires i la moqueta que hi haurà al davant, jo crec que hi cabrà bastanta gent. No m'atreveixo a dir el nombre de persones que podran entrar-hi perquè no sabem quantes cadires posaran, però per altres experiències d'altres anys del festival, jo crec que 600 persones hi caben segur.
1: Déu-n'hi-do, sí. Perquè va tenir molta bona acollida quan vau fer les presentacions, sí, al llarg de l'any passat, no?, de cada testimoni.
3: Sí, perquè tota aquesta experiència que explicava la Cristina, tot aquest aprenentatge, d'alguna manera ens hi vam trobar involucrades sense... És a dir, nosaltres vam fer un plantejament, la Cristina ho tenia al cap, però la Maria Josep i jo doncs hi vam anar entrant, i aleshores ens en vam adonar de tot el que allò significava, i per això vam voler doncs que hi haguessin aquests passos, no? Primer presentar-los en el Saló de Pedra, que ells es poguessin explicar al natural, en brut, o sigui, així, doncs, que la gent els pogués tocar, gent que coneixia, que els coneix de tota la vida, però que en alguns casos no sabia allò que havia fet o allò que havia d'alguna manera defensat en un moment determinat, no? I després també hem volgut que quedessin escrits aquests testimonis a la revista Fonts del Centre d'Estudis Argentonins, perquè no es perdi, no? És a dir, són un moment que volem fixar. O sigui que portem treballant amb aquests 13 testimonis, diguem que des de fa un any llarg.
1: Els heu ben exprimit, eh?
0: Sí, d'aquesta primera fase de presentació dels testimonis se'n deien píndoles, perquè no era tota la seva vida, sinó un bocinet, un trosset, una píndola. I les dues sessions al Saló de Pedra, que es van fer la darrera setmana de maig i la primera de juny, vaja, el Saló de Pedra de l'Ajuntament estava ple a vessar, és a dir, ja d'entrada una gran quantitat de vilatans van poder conèixer aquests testimonis, però d'aquestes píndoles se'n deriva l'espectacle, que és una miqueta la cirereta del pastís, com si diguéssim, no?, de tot el projecte.
1: Aquest projecte és realment molt interessant perquè té una repercussió directa amb els argentonins i argentonines, és la memòria col·lectiva.
3: Sí.
1: Ens podeu, pels que no en vam poder assistir en aquestes píndoles que es van portar a terme l'any passat, ens podeu dir alguna curiositat, alguna història, alguna vivència que us hagin explicat aquests testimonis que sigui interessant o destacable?
3: La veritat,
2: totes ho són, eh?
1: Sí, segur que sí, però una curiositat.
3: Sí, sí.
0: A veure, les persones més grans d'aquesta colla tenen 91 anys. Una és la Isabel Vergés, dona del doctor Calvo, i l'altra és la Cristobalina Hinojosa, que potser no és una persona tan coneguda per la resta d'argentonins. Nosaltres aquests dies l'hem conegut molt més a fons, no? I com una persona de 91 anys es presti d'entrada a obrir-nos la porta de casa seva per entrar a les 3 a fer-li una entrevista gravada, la tenim gravada, una hora i quart, una hora i mitja la vam gravar. Després aquest testimoni el passem per escrit, li portem, li llegim, ella dona el vistiplau. Llavors, el seu testimoni és l'arribada a Argentona. Ella va arribar a Argentona l'any 1948, quan tenia 13 anys, des d'un poblet de Còrdoba, va treballar a Can Gassol de Mataró durant tota la seva vida laboral, i t'ho explicava tot amb una emoció que de vegades ens caien les llàgrimes a nosaltres, no? Perquè quan t'explicava que es va quedar vídua, no?, a poc més de 20 anys. Vull dir, unes vivències que et posen, vaja, els pèls de punta i la pell de gallina, no? I aquesta n'és una, però és que totes tenen el seu punt d'interès, no? He dit a la Cristobalina perquè és això, és la que començarà l'espectacle, perquè així ens ho ha decidit la Cristina, l'ordre de les escenes l'ha decidit ella, i serà la primera. Però vaja, totes tenen
2: que Maria Josep,
0: un punt de motiu.
2: Dic que és la primera dona que va arribar a Argentona d'Andalusia.
0: Exacte.
3: Sí,
0: sí, sí. Bueno, era onada, no?
3: Era una nena, no? 13 anys, una nena, ara és una nena. No, jo el que vull només afegir, que tot el que ha dit la Maria Josep, que és que en aquestes tres persones, durant tot aquest temps, amb nosaltres també s'han anat despertant coses, no?, a dintre. Els records han remogut moltes de les seves vivències, no? I aleshores això es nota amb la il·lusió i el nerviosisme alhora, no?, que tenen, perquè clar, ara en aquests moments estem d'alguna manera nosaltres aguantant, sobretot la Cristina, tot el pes, però elles també, saps, aquest nerviosisme il·lusionat de dir, oh, puc participar, no? I també el que significa de cara al seu entorn, no?, les seves famílies, que potser en alguns no ho sabien, aquest fragment que han explicat de la seva vida.
1: Petits detalls que no li donaven importància, però que ara han sortit perquè realment són més importants del que elles creien, eh? Memòria col·lectiva, que dèiem.
3: Exacte. I oral, eh? Oral, o sigui, tenir-los amb ells mateixos directament,
1: sí.
3: No? Més enllà de que ho fagin bé o malament, és igual, són ells, no? Bueno, dir també que no ha sigut fàcil la cohesió d'aquest grup de més de 50 persones, no?
2: 67.
3: Més els tècnics, no? Que ho digui la Cristina, no? Perquè és un equip humà, primer de tot, però és que és molt heterogeni, no? Que, bueno, que gràcies a ella això s'ha pogut d'alguna manera conjuminar, no, Cristina?
2: Sí,
3: parla'n una miqueta.
2: Des del minut zero, tant quan ho hem proposat als nens, com els joves, com els avis, com els músics, com els cantants, tothom s'hi ha afegit des del minut zero, amb molta il·lusió i amb molta empenta, i fent propostes també, que això és molt interessant.
1: El que és interessant és que és un projecte que engloba diferents franges d'edat, que és intergeneracional, que ens afecta a tots, com deies, els testimonis, que són gent gran que ha tingut unes vides que per elles no creuen que sigui tan important, però sí que ho són, perquè són testimonis vitals d'una època, d'una època que el jovent d'avui en dia no coneix, no?
2: I les dinàmiques que han nascut també, no? De que s'han fet amics entre ells, queden per anar a fer cafè els joves amb els avis, de seguida estan disposats a donar un cop de mà, i els petits com tenen cura dels grans.
0: Sí, un dels assajos de la setmana passada, bueno, totes les escenes que fan són molt emotives, no? Però a l'acabar una de les escenes i que els testimonis amb els nens més petits havien de tornar a seure a puesto, veure el gest d'un dels petits com abraçava a una de les persones grans que fins fa dues setmanes no coneixia de res, desperta emocions, i ho feien amb sinceritat, és a dir, aquest gest d'acaronar-se, d'agafar-se de la mà, en aquell moment no estaven actuant, ja no estaven assajant, i el gest continuava. Per tant, veure això, de veritat que és molt emotiu.
3: Jo a mi m'agradaria dir, que pels oients que ens estan escoltant, que aquest espectacle és per tot tipus de gent, petits i grans, no? Per tota la família, no? I que, bueno, que tothom hi està convidat, no?
1: Està convidat aquest divendres.
2: Sí, una anècdota, sí. Bueno, acaba, Maria Josep, perdona.
0: No, era la
1: Francina. Era jo que parlava, que deia que aquest divendres a quina hora es pot veure?
2: A les 9.
1: A les 9 del vespre, que serà, a més, en directe per Ràdio Argentona i pel canal de YouTube que tenim, sí. Per tant, aquells que diguin, no, sona interessant, però aquell dia no puc a aquesta hora, qualsevol lloc ho poden veure. Cristina.
2: No, anava a explicar una anècdota, que
1: sí,
2: has dit,
1: sisplau,
2: que expliquéssim anècdotes. Mira, hi ha una escena molt bonica que surt, no vull dir res més, només que surt un jove dalt d'una bicicleta antiga de 100 anys. I el que teníem ha de ser algú que sàpiga portar bicicleta, perquè ha de fer uns giravolts. I vam trobar un noi que és net d'una família d'Argentona, que és un noi que ja ha guanyat campionats de bicicleta, de ciclisme, i aquest noi va caure, té 16 anys, va caure i es va trencar la clavícula.
1: Ostres.
2: I fa dos dies que ens vam quedar sense el ciclista. I jo pensava, mare de Déu, perquè ha de ser algú jove, que sàpiga que domini la bicicleta i que li faci il·lusió fer-ho.
0: Teníem pues bicicleta teníem com, i no teníem ciclista.
2: Sí, teníem com 30 persones o 40 del poble buscant un jove que sàpigués anar en bicicleta i que li fes il·lusió. I al cap de 3 hores el vam trobar. I ha sigut fantàstic,
1: clar,
2: perquè ha vingut, sí. ha vingut que ja tot funcionava, s'hi ha posat, surt amb una escena que no el tocava perquè li ha fet il·lusió, i clar, aquestes coses es converteixen al final en un projecte de poble, saps?
1: Sí.
2: Perquè tothom et pregunta com va, que vindrem, jo ja els he dit als de l'Ajuntament, prepareu-vos perquè vindrà molta gent. Però això al mateix temps fa molt de respecte, eh? Estic molt espantada, eh?
1: No, sí, no preocupis, perquè si tots els testimonis ja van anar bé, no? La història que expliquen, clar que ara l'escenografia té molt de valor i importància, no?, en aquest espectacle del divendres, però vaja, ja coneixent-te, no? Cristina ja és un referent artístic de Argentona. Mm.
3: És un espectacle, sí que es pot dir que és molt visual, oi, Cristina?
2: Sí, molt visual.
3: Que és molt visual i
2: metafòric.
3: Exacte.
2: Hi ha molta metàfora.
3: Clar, exacte. I molta també com, no ho sé, un projecte de futur, doncs, diguem, il·lusionant, no? No sé, vull dir que jo, els trossets que he pogut veure en els assajos, dic que t'omple de, no sé, d'alegria, no? Veus que vens d'un passat, que hi han hagut coses, i aleshores doncs veus com tens ganes que arribi aquest futur millor, no?
0: Sí, una miqueta, el missatge és esperançador, és a dir, que volem que els espectadors es quedin una miqueta amb aquesta idea, no?, de que aquest jovent que veuran en aquest espai escènic doncs són el nostre futur. I a més, també una idea que tenia la Cristina és que alguna vegada li ha comentat algú, com és que no has parlat amb actors de més edat? I no, És a dir, si aquests joves i aquests nens havien de simbolitzar el passat d'aquests testimonis, que són una miqueta grans, havien de ser joves, no podien ser ja gent d'una edat adulta, per entendre'ns. No? Per tant, també sí, hi ha aquesta simbologia al darrere de la tria dels sectors que intervenen.
2: Sí, és que m'ho ha demanat molta gent, eh? Per què no m'ho has dit a mi? Pues perquè tens 60 anys. I a mi per què no m'ho has dit? Pues en tens 55.
1: Jo, un xic que volia participar.
2: Sí, sí. Moltíssima, però de 45, 50 a 65, 70 no hi ha ningú. Ah. Perquè aquesta franja no surt a l'obra. Que és els records de l'infància i els records de joventut.
1: Clar, que dèiem que era dels anys, de l'any 48
3: al 78.
1: El 78, sí. I per tant els testimonis tenien poca edat, i eren més joves. No?
2: Sí.
1: Exacte.
2: Hi ha gent treballant al darrere, eh? La que ha fet l'escenografia i el disseny és la
1: Montse
2: Pons. Aquests
1: ja tenen l'edat de 50 anys.
2: Els nostres ajudants són d'aquesta edat. Vull dir que hi ha gent d'aquesta edat, però interpretant... No.
1: El que és interessant és que s'engloba aquest espectacle dins el Festival Sense Portes i és un espectacle de proximitat zero.
2: Quilòmetre zero, sí.
1: Això, quilòmetre zero, de proximitat, quilòmetre zero.
0: Això la Cristina va tenir clar des del primer moment. És a dir, ja des de quan va començar a explicar-nos el projecte, l'objectiu era presentar-lo en el marc del Festival Sense Portes, per aquesta proximitat amb el públic. És a dir, dalt d'un escenari potser seria diferent. Fer-ho al carrer, fer-ho a la plaça Nova, doncs té aquest sentit d'aproximar-se al públic. Públic que, a més, coneix els testimonis, coneix els que surtin allà a l'espectacle, per tant, la proximitat és en tots els matisos.
2: I hi ha una cosa... teatre seria més fàcil, eh?
1: Sí. Ah, clara, tu l'experta.
2: En un teatre seria més fàcil, però... Si es fa el Sense Portes ha de ser en espai urbà.
3: Sí. Hi ha una cosa que voldria afegir només, que tenim molt clar també, i és de que això del quilòmetre zero a mi em connecta amb tot el que nosaltres tenim a nivell de poble, tant d'actors com de col·laboradors, com de potencial per explicar i per dir, i que no ho sabem, o que no ho valorem, o que no hi parem atenció, no? I aquest, jo crec que aquest espectacle, aquest muntatge, el que li vulguem dir, aquesta obra de teatre, ens demostra que tenim molt de potencial, que només cal parar-hi atenció i, o sigui, d'alguna manera, fer-lo sortir a la llum.
1: Sí, digues,
2: Cristina. Una altra cosa interessant també és aquesta barreja d'amateurs, gent que no ha fet mai res, i professionals, cadascú en el seu lloc. Que clar, també hi ha tot un ventall molt ampli de professionals que viuen d'això. I cadascú l'has de situar al seu lloc, eh? Però barrejar-los és un aprenentatge tant per uns com pels altres. Molt interessant.
3: Bueno, dic això sense la Cristina, impossible.
1: Impossible, és l'autora creadora. Cristina i Maria Josep i Emília, amb aquest èxit que heu tingut fins ara i que tindreu el divendres segur, teniu pensat fer una nova edició, més testimonis, perquè n'hi ha...
2: De moment no.
1: De moment no.
2: De moment deixeu-nos estrenar, que estic molt espantada, ho he de confessar.
0: Pendents del temps, també. Sí, cada estoneta miro la previsió meteorològica.
2: I també hi ha una cosa curiosa, que és que quan ho fas al teu poble, fas amb la teva gent, que la gent que estimes, que coneixes, que t'has criat aquí, que els teus carrers són és a casa teva, no? Això fa molt més respecte encara. Sí. Si te'n vas actuar a Andalusia o te'n vas actuar a Bellver de la Cerdanya, mira, amb el mateix respecte, sempre, El respecte no pot faltar mai pel públic i per la feina que fas.
1: Però
2: et relaxes més. Sí. Quan actues a casa...
0: No, és més responsabilitat.
1: Ho hem de deixar aquí, Cristina Navarro, Emília Llamola i Maria Josep Castillo. Moltes gràcies per haver vingut aquí al Tic Tac de Ràdio Argentona i presentar-nos el projecte. Bona sort aquest divendres.
0: Moltes
1: Recordem,
0: gràcies.
1: Ràdio Argentona ho emet en directe.
2: Moltes gràcies.
1: I serem presents.
3: Gràcies,
1: Francesc.
3: Bon dia. Bon dia.
0: Bon dia.

0: En punt les 11 del matí. El govern espanyol negocia contra el rellotge amb les formacions polítiques el decret d'habitatge antidesnonaments que vol aprovar demà en Consell de Ministres amb mesures per prohibir la compra especulativa als fons voltor i bonificacions fiscals a inquilins i propietaris. Per Sumar i Podem es queden curtes. El sindicat de llogateres fa una crida a la ciutadania a assistir a la mobilització d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge davant del Palau de Congressos, on hi serà Pedro Sánchez. El sindicat que aquest matí ha tallat puntualment el trànsit en alguns carrers de Barcelona reclama un text amb mesures contundents. El director general de la policia, Ferran López, assegura que el cos no repetirà els errors que es van cometre en l'acampada del 15M a la plaça de Catalunya de Barcelona amb el desallotjament per la força. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que mantenen obert el diàleg amb el sindicat de llogateres. Dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El Consell de Ministres n'aprovarà demà el relleu. La seva marxa arriba dos mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma i a mitja la polèmica pels avisos que el CNI va enviar a la delegació del govern abans de la crisi. Rússia prepara més actes de sabotatge contra Europa, segons els informes d'intel·ligència. Ho ha advertit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, que avui plantejarà als ministres de defensa dels 27 un protocol d'emergència per respondre-hi de manera col·lectiva. Dotze comarques de les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló uneixen forces per crear el projecte Reviscolar. És una iniciativa que difumina les fronteres administratives i impulsa el sector cultural als tres territoris. Es tracta d'una idea pionera a l'estat espanyol que vol posar en valor la cultura com a dinamitzador rural. La segona temporada de Reina Roja amb Victoria Luengo o A l'Este de l'Edén amb Florence Pugh són dues de les estrenes destacades d'aquesta setmana a les plataformes de streaming. També s'estrena la sèrie Kill Jackie amb Catherine Zeta-Jones. Eudald Serra, bon dia.
1: Bon dia. Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i torna a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties al genoll que li van impedir jugar l'Anglaterra-Espanya dissabte a Wembley. A la Lliga CB de bàsquet, l'Ilerna Lleida guanya la pista del València, l'actual campió de la competició, per 100-105. També es va estrenar en victòria el Fiat Girona davant l'UCAM Múrcia, 84-77, mentre que la Sisa Joventut va perdre la pista del Breogán, 110-104. I a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol empata 1 a Riazor contra el Deportivo. Les blanquiblaves van jugar gairebé tota la segona meitat amb una jugadora menys.
0: Temps insegur amb nuvolades i algunes clarianes. Els núvols més actius se situaran a litoral i prelitoral amb risc d'alguns ruixats localment intensos i puntuals. Seran més probables al nord de la costa central. A la nit, el risc de ruixats també se situarà al Prepirineu. La pluja guanyarà més terreny a la nit. Trescat Info.
2: A peu de carrer. La policia ens ho explica.
3: Doncs tornem a sortir al carrer amb la secció A peu de carrer. La policia ens ho explica i avui tenim aquí als estudis de Ràdio Argentona l'inspector en cap de la policia local d'Argentona, l'Abraham Albaladejo, que avui ens porta un convidat, que és en Joan Molina, que ara el coneixerem i sabem per què és aquí, però bàsicament el que volem avui, Abraham, és parlar d'aquest impuls que la policia vol donar a la figura de protecció civil aquí a Argentona. Argentona. Tots hem sentit a dir la paraula de protecció civil quan hi ha una nevada, quan hi ha un incendi o una tempesta, però sovint no sabem ben bé què fan i com ens afecta el nostre dia a dia a l'actuació de la protecció civil. En primer lloc, bon dia a tots dos.
4: Hola, bon dia.
5: Bon dia, Francina.
3: Bon dia. Doncs comencem pel principi. Què és això exactament de protecció civil i què voldria dir introduir-la o recuperar-la aquí a Argentona?
5: Doncs en aquest cas, per definir què és protecció civil, crec que li dono la paraula a Joan Molina, que president de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil.
4: Hola, bon dia, gràcies, Abraham. Més aviat és dir que voluntaris de protecció civil significa un grup de logística per fer un cop de mà a cossos, bombers, tota policia local, dins de la vila. Hi ha separacions d'activitat, ADFs i voluntaris de protecció civil que fan feines molt diferents i molt ben definides. I cal afegir, a més, que quan parlem de protecció civil no parlem de protecció civil de la Generalitat, sinó el nostre cas és únic i exclusivament parlar de voluntaris de protecció civil d'Argentona, que és el que es pertoca.
3: O sigui que hem de distingir dos tipus, diguéssim, d'associacions o d'agrupacions de protecció civil, el de la Generalitat de Catalunya, que sí que seria allò que rebem les trucades, els missatges en els mòbils, no? Quan hi ha un estat d'alarma, atenció, això ve de Protecció Civil de la Generalitat. No?
4: Òbviament.
3: Sí. I aquí a Argentona tenim voluntaris.
4: Exacte.
3: Nosaltres tenim voluntaris de Protecció Civil en actiu avui en dia?
4: Ara mateix el cos de voluntaris de Protecció Civil de l'Argentona està en stand-by per raons, moltes raons, però bueno, que no venen al cas, però la intenció és reactivar-la i la policia local, la Brama en aquest cas, té una intenció molt definida per poder fer-ho, no? Però avui per avui tenim voluntaris però estan en stand-by. No vol dir que quan calgui no s'activin, en un moment donat coses molt puntuals, però avui per avui no fan activitats.
3: Des de quan no hi ha protecció civil de voluntariat actiu aquí a Argentona?
4: Estem en stand-by fa un parell d'anys. Per raons d'estada, de demandes, de moltes coses que són el dia a dia d'un ajuntament, que per raons que no venen al cas d'això, però sí que és important dir-ho, que van quedar una mica estancats i per això aquesta... Però que, bueno, que això no vol dir que la il·lusió i les ganes d'engegar-ho no falti. Estei, per això amb l'Abraham estem en aquesta tasca.
3: Per què és rellevant, Abraham, que hi hagi un voluntariat de protecció civil aquí a Argentona?
6: Sota el meu parer és molt, molt important tenir aquesta part, no? Dintre de la seguretat i de les emergències coberta. O sigui, estem parlant d'una associació de voluntaris de protecció civil que s'encarrega de fer tasques, com ha dit el Joan, doncs de suport logístic en alguns casos, d'informació ciutadana en altres casos, depenent de l'emergència o la tasca que es faci en aquell moment. Què vull dir? Què fas, no?, quan ets voluntari de protecció civil? Pots donar un cop de mà, com ha dit el Joan, a bombers, a policia o a qualsevol cos de seguretat que ho necessiti davant d'una emergència. També pots fer tasques, com hem dit, i bueno, vam fer durant el Covid de suport logístic, portant menjar a cases que es troben aïllades, per exemple, i després també es troben fent tasques auxiliars en grans esdeveniments, per exemple, una cavalcada de Reis, no? El dia 5 de gener per la tarda, que es fa cavalcada, molta gent, doncs també fan tasques auxiliars en aquest tipus d'esdeveniment. Aquestes serien les tres grans branques que fan. Doncs, sota el meu parer, com a tècnic de seguretat, no, del municipi d'Argentona, crec que és un buit temporal que s'ha de tornar a omplir. I per aquesta raó volia portar-te aquesta setmana a Joan i que vingués aquí i informar a la ciutadania que estem treballant junts fa un parell o tres de mesos, que ho tenim planificat, que li vaig presentar un projecte i que l'any vinent estarà, espero, tot a ple rendiment. I per això està Joan aquí.
3: Què és el que falta perquè estigui a ple rendiment?
6: Doncs, per una banda, mitjans, no? Mitjans que ja estem treballant per tenir-los, i la veritat és que estic molt il·lusionat i Ivan ho sap, perquè estem aconseguint fites i tinc ganes ja de que arribi l'any vinent per treballar en protecció civil a ple rendiment. Per una altra banda, també tenim objectius clars en el sentit de quines tasques han de fer, no? Ostres, aquí tenim molt medi ambient, tenim grans esdeveniments, tenim una directament d'alcaldia un encàrrec en el tema de protecció civil i emergències amb el Duprocim, o sigui, ostres, per mi és totalment necessari que l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil estigui a ple rendiment un altre cop i donar els mitjans que necessitin per fer aquestes tasques també.
3: Recordem que el document, el Duprocim, es va aprovar el 2022, si no ho tinc mal anotat, que és un pla de riscos, no?, de prevenció o de protocols per afrontar situacions de risc com inundacions o incendis forestals o el vent o el transport de mercaderies perilloses o altres situacions de risc. En totes aquestes situacions de risc, Protecció Civil i tindria un paper important a jugar.
4: És una de les causes.
3: Una de les causes, no? De les causes que has dit, però aquest pla, no? Bé, pla, de protecció sí. civil que és més general, vosaltres hi treballaríeu en actiu juntament. Tu, Abraham, se't veu molt entusiasmat. Trobeu a faltar aquest suport des de la policia?
5: La veritat és que més que trobar falta, ostres, crec que és totalment necessari treballar amb ells dintre dels àmbits que he comentat. O sigui, ho trobo totalment necessari.
4: Sí, jo penso que l'Abraham té raó, jo estic completament d'acord amb ell, però és que el cos nostre, com a ADF, però sobretot el nostre com a Vilatà, és que és una sortida molt, molt, molt humana del temps lliure que pots donar. Hi ha gent que se n'encuida de fer alguna cosa, de fer el futbol, el bàsquet, esport, que està molt bé, però és que a més hi ha una part important a nivell d'emergències que és important que la gent deixi i conegui el que és, i penso que el cos de voluntari de protecció és important per això, és bàsic, diríem, per mi.
3: Però justament aquesta voluntarietat potser fa que avui en dia encara no tinguem actiu aquest departament de protecció civil, no? Perquè costa ser voluntari, treballar per no res, tot i que em diràs que treballes per alguna cosa, no?
4: I tant, o sigui, el voluntari no, això de que mira, que una cosa és donar unes hores per un ajut, per hi ha gent que se n'encuida de Creu Roja o de Càritas, que està molt bé, no? El cas de protecció civil és el mateix, però amb una orientació diferent. Però sí, és cert que són unes hores que vols donar. Òbviament, fer això significa una formació, perquè, clar, per ser voluntari has d'anar a l'escola de bombers a preparar-te. No és, mira, m'apunto i ja està. No, s'ha de fer un curs, s'ha de fer una formació, s'ha de conèixer a l'interior de la Generalitat, perquè depenem de la policia local, però hem de conèixer el que és la Generalitat a nivell d'interior. O sigui, hi ha molta cosa que és una feina, però és tan interessant i tan fantàstica que val la pena fer-ho, eh?
3: Parlem d'aquesta formació, és la següent pregunta que tenia pensat de fer-te, no? Perquè després de conèixer les diferents actuacions que Protecció Civil porta a terme a nivell local, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, perquè situacions d'emergència, a veure, no hi pot anar a qualsevol, no? Quin és el procés de formació per poder ser voluntari de Protecció Civil?
4: De principi has de pertanyer a una agrupació, una associació voluntària de Protecció Civil, i que només n'hi ha una a cada poble, no pot haver-hi més, només una, Doncs t'has d'apuntar aquesta, i aquesta associació, a través de l'Ajuntament, d'Alcaldia i Policia Local, fa que t'apuntis a fer el curs. I és anar a Mollet, i hi ha una formació de... Bueno, ara cada dia som més fortes, no és suau, i que, bueno, que hi ha que no passa, Però, bueno, és una formació que, bueno, que has de saber estar, has de conèixer l'estructura policial, de bombers, d'agents rurals, i ho has de conèixer, i a partir d'aquí està a les seves ordres, perquè és la paraula exacta, per fer activitat. Perquè ha de quedar ben clar que nosaltres no som d'acció, som de logística.
3: Sí. Ah, això sí que hauríem de recalcar-ho, no? No sou d'acció, sinó de logística.
4: O sigui, una cosa, el que surten a la foto, quan hi ha un incendi forestal, a la foto surten bombers que estan apagant foc, que sí, que és fantàstic,
3: Que molt xulo, molt
4: bonic, i molt bucòlic. Sí. Sí. Ara bé, a darrere hi ha uns Mossos d'Esquadra que estan fent perímetre de foc, policia local que estan intentant fer el mateix, i a més a través de voluntaris possibles portar menjar a la gent que apaga foc, perquè aquesta gent menja i dorm i descansa quan són incendis importants, no? I per això la foto bonica és aquesta, que jo trobo perfecta, però clar, s'ha de conèixer que a darrere no són les de la foto, hi ha més gent que està a darrere perquè aquest foc s'aturi, i això estem tots, No, aquí no saben ni Déu, I per això dic que és bonic, però que és la feina nostra és logístic, és com per exemple, un exemple d'ADF, quan arriba bombers de de Calella o de Pineda per fer un foc aquí a Argentona, pues, no saben anar-hi, només per la columna veure la columna, però no saben anar-hi, doncs estan els ADF per acompanyar aquest camió de bombers a foc, perquè l'ADF coneix el territori.
3: Clar, perquè el GPS no, moltes vegades et perds, vull dir que no te'n pots enrefiar per camins de muntanya.
4: Sí, t'hi pots refiar, però depèn, quan hi ha una emergència, com l'Abraham sap més que jo, s'ha d'arribar ja.
3: Sí, ja. Clar, no perdre temps.
4: I si tens el GPS, de conya, molt bé, però si hi ha gent del territori que t'acompanya, millor encara. Això va passar a Sant Jaume de Trellà quan va cremar quan va cremar van venir bombers de tot arreu i nosaltres que fèiem era donar foc, donar sortida i per anar a pagar perquè coneixíem el territori, no? Però clar, és això, és que són moltes coses, però que sobretot hi ha gent que diu, home, és que jo vull apagar foc, no entra per CDF també, no entra qualsevol, i la logística és tan important com apagar un foc.
3: Està molt bé, Joan, que ho recalquis, ho remarquis, perquè és clar, podríem pensar a Protecció Civil, estem ficats en tots els merders que es porten a terme aquí. Sí que hi sou implicats, sí, sí, però sí. D'una manera doncs, de logística, de preparació, de suport.
5: Preventiu també.
4: Preventiu, exacte. Quan tu imagines que tant de bo no passi, que passa a Ginestres Crema. Doncs la gent que ha de, a part a través de policia local, però que ha de col·locar les persones al poliesportiu som nosaltres, a través de Creu Roja, que té el material, o sigui, tot un muntatge.
3: Llavors treballeu de manera col·laborativa amb la policia, o la policia és el que us indica també les actuacions?
4: Tant, o sigui, quan hi ha una emergència, cap de policia, què fem? A partir d'aquí, no, mira, ves a bombers que cal per alguna cosa, però el vincle que tenim amb l'autoritat no és amb bombers, sinó és amb policia local.
3: És amb la policia, no amb bombers.
5: Digue, Francina, voldria puntualitzar, quan sí. El Joan ha dit a la formació a Mollet, sí. Ens referim a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, però... perquè potser algun oient...
3: Gràcies per aclarir-ho.
5: Ho he pensat, anem a aclarir això perquè...
3: Vaja, a Mollet,
5: quan
3: sabem que hi ha
5: Mollet,
3: tot el de la
5: Institut
3: policia.
5: L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, sí. I amb això ja pots veure la importància de la formació que es dona avui dia als voluntaris. Això és la formació inicial, després hi ha una formació contínua que cada associació és responsable d'aquesta formació i també es va a Mollet o es dona formació interna.
4: Exacte.
5: Això en quant a la formació, o sigui, aquesta ja seria només això, una raó ja de pes per a alguna persona amb interès i motivació dintre del món de la seguretat pública que ja et fa, ostres, vull conèixer aquest món, ostres. Sí. Ja, aquesta formació no és qualsevol formació.
3: No és qualsevol.
5: Ja comencem per a... No.
3: Quant de temps trigueu? Quants mesos?
4: El curs fa 25 anys el van fer amb en Manel Catà, que era cap de part de Mataró. Aquí a l'Ajuntament va venir gent de tota Catalunya per fer-ho aquí. 25 anys o més, però van ser 4 dissabtes.
3: Ara són 4 dissabtes, sí.
4: Al matí.
3: Ara ja no crec, si heu d'anar a Mollet ja...
4: No, són 3 mesos tirant curt i a més en formació, a més en més amb una... No, no és qualsevol cosa, no. No podem dir, escolta que m'apunto el que tingui interès.
5: És una formació de qualitat.
3: Realment hi has de tenir ganes i motivació per fer-ho.
4: I conèixer, i voler conèixer. És que el que vius, el que sents, el que pateixes, tot s'ha de dir, en un moment d'una puntual, pues, a nivell humà és, no té nom. I per això penso que jo hem estat fa 40 anys amb activitats en policia local, quan hi havia en Pere, quan hi havia en el lloc de l'Abraham i això, hem fet molta cosa i crea un lligam que per molt que el temps que passi, això no es perd.
3: A partir de 18 anys, suposo.
5: Sí,
3: sí, perquè...
4: Vam intentar, quan va fer això nostre, el 16, perquè jo vinc també de bombers, de bombers juvenils. I vam intentar, perquè era a partir de 12 anys, vam intentar vesicular per la gent, però es van tirar enrere. Mm. I vam posar 18 anys perquè volia els nanos a dins de nosaltres, però bueno.
3: Però ara tornem aquí a Argentona, que hem dit que no és tan actiu, però havia estat molt actiu. El voluntariat de protecció civil, inclús, a veure, explica'ns-ho, perquè tu fa 25 anys que diu que hi treballes, no?
4: Sí,
3: o estaves implicat.
4: Sí, va haver-hi molta gent, molt d'inici, perquè, bueno, va... El que passa és que hi ha vegades la llei de protecció civil de voluntaris a Catalunya és molt diferent de la resta de l'estat espanyol. I ni millor ni pitjor, diferent, eh? Mm-hmm. I que, bueno, per raons d'edat i temps, la gent es van deixant perquè la gent es fa gran. Però es va aturar un temps per falta de gent i van engegar un altre cop i que eren 8 persones i eren actius i forts. Dins d'aquest grup hi ha dos bombers Barcelona, que són els sergents actualment, hi ha un policia local també que era del nostre grup, que també està actiu, o sigui que la gent bona, però que el temps fa que la feina, la vida i això...
3: Clar, perquè això ho feu fora d'hores, perquè tothom té una feina, no?
4: Exacte.
3: I al vespre, cada setmana, o quan, sí, quan hi ha temps o possibilitats.
4: Exacte.
3: Però és la feina dos, no?
4: Exacte, sí, tens que tenir a títol personal i de voluntari, has de tenir l'agenda ben coordinada, a nivell familiar sobretot, i la feina i això, i a partir d'aquí dona les hores que vols, però això ha d'haver-hi un escandall de feina, de societat.
3: Abraham, dius sí. Que ho teniu ja bastant embastat, Protecció Civil aquí a Argentona. Teniu també voluntaris?
5: Doncs mira, justament, ostres, casualitats de la vida, Francina, sí. Quan vam parlar d'aquest programa d'aquesta setmana i et vaig dir que parlàvem de Protecció Civil i portaríem el Joan, va arribar el dia següent una instància d'una persona que volia parlar amb el responsable de Protecció Civil perquè volia reavivar, que eren un grup de persones que volien...
3: Ah, és un grup, era una instància d'una persona però que parlava...
5: Però que parlava en nom d'un grup.
3: D'un grup,
5: doncs,
3: ostres.
5: Aquesta setmana el trucaré. O sigui, casualitat de la vida que dic, ostres, dic, sembla que ni
3: sí,
5: fet amb
3: no
5: intenció,
3: passat.
5: No? Dic, i parlaré amb ella aquesta setmana. O sigui, al final... I ara et faré un paral·lelisme, suposo que, bueno, no sé si heu vist els cicles formatius que n'hi ha ara de seguretat i emergències, de seguretat, o sigui, ara mateix tenen molt de moda, o sigui, s'han quedat, per exemple, hi ha un cicle formatiu de seguretat de grau mitjà, s'han quedat 400 persones fora i només el donen 3 instituts, o sigui, el de seguretat i emergències, que també el donen 2 o 3 instituts, un d'ells que es troba a Mollet també, que és l'Institut d'Educació Secundària de Mollet, no? L'IES Mollet, cada any, o sigui, mira la nota de tall del cicle, o sigui, es queden fora un munt de persones, té una de les notes de tall més altes de qualsevol cicle, o sigui, l'interès existeix per a aquest món de la seguretat, pública o privada, doncs això és una manera d'introduir-te semiprofessionalment dintre d'aquest món de la seguretat pública, però això dic, interès n'hi ha. Ostres, estic segur que a Argentona hi ha suficient gent que amb la coordinació del Joan i dirigits pel cos de policia local en quant a subministrament, recursos i les tasques que han de fer, es pot fer una feina molt maca de coneixement del territori, d'introducció en la seguretat pública, de tema preventiu, d'auxiliar ciutadans, o sigui, es poden fer un munt de tasques. I al final, per exemple... Jo, bueno, ja porto més de 20 anys, no?, dintre del món de la seguretat, però podria dir que recordo un servei del meu primer any, quan no tenia ni pistola perquè era interí, i va ser d'auxiliar ciutadà. O sigui, i ho recordo amb detalls com si fos ahir, i va ser fa 20 anys. O sigui, per això dic que aquestes coses no s'obliden.
4: No.
5: Quan tu fas un servei d'aquest tipus, i ostres, no són coses que s'oblidin fàcilment. O sigui, mira el que t'estic dient. O sigui, m'he oblidat de tots els furs... jo treballava a Barcelona, com sabeu. M'he oblidat de tot el que he fet a Barcelona, no de tot, però el que vull dir, d'aquelles actuacions que potser són més, no? Ostres.
3: Espectaculars,
5: sí.
3: Eh?
5: No me recordo de la meitat, però me recordo d'altres actuacions en aquest sentit que són més del que estem parlant avui dia. Al final tens una part de motivació que és aquest servei públic. Si estàs de voluntari en una associació de protecció civil... tens aquesta motivació, una miqueta com a mínim de servei públic. I ho enllaço amb tots aquests estudis que estan sortint oficials, que ja es queda fora la gent, o sigui, tenen unes notes de detall espectaculars, o sigui, això significa que la gent està interessada, o sigui, hem d'aconseguir arribar a aquesta gent interessada i oferir aquesta sortida com a mínim inicialment d'endinsar-se dins de la seguretat
3: pública. Sí, començar a agafar experiència, tenir els primers contactes,
5: formació, contactes, experiència, ostres, al final jo crec que és una molt bona sortida.
3: Ho planteges d'una manera que jo també m'hi apuntaria ara mateix, em venen moltes ganes.
4: Home, està bé això.
3: Està bé això. Anem acabant l'entrevista perquè crec que ja ho heu explicat molt clarament quines són les funcions, no?, de protecció civil, voluntariat i tot el recorregut per arribar a ser-ho. Ens centrem-nos aquí a Argentona, que hem parlat que hi ha aquest programa de protecció civil municipal. Vosaltres, des de la vostra experiència, quina creieu que és la principal amenaça que tenim aquí a Argentona?
4: Jo.
3: Quina pregunta, eh?
5: Aquí a Argentona, a veure, vulguem o no, qualsevol municipi que es troba al costat d'una riera té una amenaça molt clara en quant a inundacions.
3: Sí, però aquesta riera, vols dir que hi baixa aigua alguna vegada?
4: Bueno. Jo l'he vista fins a dalt, i una torre de transició va caure.
3: Una torre va caure, imagina't. L'has vist en plan riu.
4: Sí, sí, sí, tant, bueno, ha passat per sobre el pont.
5: O, per exemple, Francina, riu Besòs, jo recordo veure la llacuna de riu Besòs fins a dalt, fins al pont del passeig Santa Coloma, i això ho he vist jo. Sí. I avui dia aniries al riu Besòs i dius, això és impossible.
3: Sí, sí,
5: ha passat i no fa tant.
4: Sí, sí.
5: O sigui, fa 15 anys o 20 com a molt i ha passat. Sí. Doncs podria passar. Al final, la xarxa hidrogràfica, no? quan et fiques dintre dels de riscos, no? Et diu un cop cada 100 anys, un cop cada 500 anys, un cop cada 50 anys. És la probabilitat, doncs. Encara que sigui un cop cada 500 anys, pot passar.
3: Quan va ser la vegada que vas veure?
4: Jo fa molts anys, espera, jo era...
3: Ho dic perquè així anem...
5: Per la propera, no?
4: Jo, clar, jo tenia 20 anys, tindria jo, sí que...
3: Ara no et preguntarem l'edat que tens,
4: no? No t'ho penso dir, però...
3: Ah, per això dic, no ens serveix gaire.
4: Amb la moto, amb una d'aigua que plovia, i la riera va caure, i jo per entrar, gent, no em puc entrar, va caure la torre, i bueno, allà es va muntar.
3: L'avantatge és que la riera la tenim fora del nucli urbà.
5: Sí, però al final l'aigua és molt perillosa. L'aigua és molt perillosa i l'altra cosa que anava a dir, que al final també tenim disseminats i urbanitzacions argentona, i això és una dificultat afegida a la nostra operativitat. I has de tenir controlades totes aquestes masies, tots aquests disseminats, has de tenir les dades de contacte, perquè si passa una apagada, com va passar, com ja ha passat, i mai podríem haver dit que passaria un Covid, tot això ho has de tenir actualitzat i has de tenir voluntaris per comprovar. O sigui, al final, no. Som gairebé 13.000 persones, argentona, aproximadament, no? És impossible.
3: Estem disseminades una mica per tot el territori.
5: Doncs això són perills que dificulten. Si hi ha una apagada, si hi ha un Covid, si hi ha una inundació, tot això s'ha de tenir en compte. Sí. Doncs, per això tenim a Protecció Civil, els plans de Protecció Civil, i com actuarien si passa. O sigui, per això crec que és superimportant tenir el cos a ple rendiment.
3: El 2025 l'Ajuntament va incorporar l'eina, no sé com pronunciar-ho, però
5: PECOM.
3: Protecció Civil Operativa Municipal. En què consisteix això?
5: Això és una eina, diguem, que bueno, és com una mica endreçar tot. Tenim l'organigrama, tenim les persones responsables, tenim el telèfon de les persones responsables, tenim un sistema d'avisos, facilita quan actives el pla de protecció municipal i comunica a la Diputació, diguem, a l'interior. És una miqueta, no? Doncs una eina que facilita tot el que posa el paper.
3: L'operatiu, no? L'operatiu per en cas d'emergència. O sigui, que estem preparats aquí a Argentona en cas que hi hagi una emergència, o estarem més ben preparats l'any que ve, el 2027, en Protecció Civil, eh?
5: Justament, s'ha de dir. Sí, sí, estem treballant per estar al 100% de preparats. O sigui, vol dir que no estem preparats ara? No. O sigui, vam tenir les ventades al febrer, no? Sí, el 12, em sembla que va ser, que jo recordo que ja estava jo aquí. Per posar un exemple, hem tingut a les onades de calor, o sigui, estem preparats? Sí, però no busquem només estar preparats. O sigui, el meu objectiu és estar suradament preparats per qualsevol cosa, al final. O sigui, una emergència és el que tens, al final, només per la seva raó de ser, una emergència sempre provocarà el caos en un primer terme.
4: Vaja.
5: Sempre. O sigui, no és que siguem molt dolents, no, és que és una emergència, i d'aquest nivell hi haurà caos. Doncs es tracta que dintre d'aquest caos, o sigui, ho fem el millor que podem, i tenir un mínim d'ordre, doncs jo crec que tenir aquest cos de voluntaris és primordial.
3: Existeix des de l'Ajuntament d'Argentona, amb aquesta eina que dius el PECOM, la possibilitat que ens aviseu als ciutadans en cas d'emergència?
5: Nosaltres, amb el PECOM, avisem a qualsevol responsable dintre del PECOM que estigui afectat per aquella emergència. I després tenim el sistema d'avisos a través d'Interior, que és el que coneix el nom de Protecció Civil.
3: Sí, però això ja ve de la Generalitat, però de nivell d'Ajuntament, ens podeu avisar els ciutadans o no?
5: Ho hem de tramitar
3: a través d'Interior. Joan Molina, alguna cosa més que ens vulguis afegir per animar els nostres oients a casa que s'apuntin?
4: Sí, només una cosa.
3: Sí.
4: Hem dit tota la feina que fa policia local, que ho trobo perfecte, els voluntaris de Protecció Civil, però jo, hi ha una cosa que no hem parlat, però no hem incidit, que és el que val dins d'un cos de voluntaris de Protecció Civil són els voluntaris. i penso que s'ha de tenir molta cura i molta, molt respecte als futurs voluntaris que vulguin ser-ho, perquè el que, si no hi ha voluntaris no tenen res a fer.
3: Sí, és el que he preguntat, que estàvem preparat i animat, però tens voluntaris.
4: Però l'Abraham m'ho ha dit molt bé, sí. I jo acabo de dir el que mana l'assumpte voluntari són els voluntaris, i per això penso que hem dit moltes coses, però el que a raó de ser d'un cos de voluntaris és el voluntari, i jo per això com a voluntari dic animant-nos i endavant, i nanes, que és important que us apunteu, i és que no té, perquè és important,
3: és important, i per això els mimarem aquí a Argentona.
4: Ara
3: els mimarem amb moltes ganes, perquè realment, perquè dius, Abraham, ens calen encara que siguin la part invisible d'una acció d'emergència, no? Els policies, com que van uniformats, poseu-los, sisplau, Abraham, no. Un uniforme ben bonic.
4: No, si anem uniformats.
3: Per això dic, els poseu un ben bonic i vistós, que surtin també a la foto. Joan Molina, moltes gràcies per haver vingut aquí als estudis, per explicar-nos-ho.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Abraham, l'últim apunt.
6: Sí, i perquè quedi molt clar, qualsevol persona interessada que faci una estància a l'Ajuntament d'Argentona, que vagi adreçada a la policia local, conforme vol ser voluntari de protecció civil. Ja fa d'allò les gestions adients amb Joan i amb l'associació per facilitar.
3: Ja està, ja ho tindrem fet. Doncs molt d'èxit amb aquest projecte, que bé, és un projecte que endins Argentona en un camí que vol fer que la vila estigui més ben preparada i més segura per possibles casos d'emergència. Que quedeu de passar molt bon dia. Fins la propera.
4: Moltes gràcies, molt ben.
6: Fins ara.
3: Adéu.

0: fet avui mateix a l'Albert Illa del club sènior, de l'equip sènior del CBA.
1: Albert Illa, entrenador del sènior femení del CBA, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Heu començat la temporada forts, amb una victòria fora de casa.
2: Sí, bueno, vam començar molt fortes, la veritat. Després ens vam encallar. Jo crec que vam estar al minut 7, minut 6, fins al 17-18, pràcticament sense notar, però res, va costar molt. De fet, se'ns van posar davant i se'ns van escapar de 7-8 punts. Només estava una mica a mitja part i després de la segona part vam estar superbé. O sigui que sí que és cert que vam començar fortes, però vam tenir com una mena de baixada de piles a mitjans del primer quart i tot el segon quart.
1: Va guanyar per bastant, 48-66 a la pista de l'Horta. Aquestes coses que passen a principi de temporada, no suposo, d'aquesta desconnexió o aquesta falta fins i tot potser de físic o no?
2: No, precisament físicament estem molt bé. El que passa és que vam entrar com una mena de... Sempre ho diem, la paraula és bucle, parlem entre nosaltres, i hi ha petits bucles personals perquè, jo què sé, faig una errada o un despisto en defensa o un robot me l'agafa ni el cap bàsquet. I quan se sumen uns quants d'aquests, entra l'equip amb una mena de baixada, sobretot mental, i ho sabem, i ho assumim, però quasi sempre som capaços d'alegrar-ho. El problema és que els últims anys hem fet molt bones temporades, hem acabat de quedar el quartes, cinquenes, bueno, bàsicament quartes, no, cinquenes i quartes, ho hem fet molt bé, però no ens ha donat per intentar l'ascens. Llavors aquest any, amb tota la humilitat del món, perquè veig que hi ha equips que van molt forts, va dir victòries molt, molt, molt clares d'equips fora de casa, que vol dir que, bueno, que hi ha rivals molt, molt potents, intentarem a veure si no tenim aquesta mena de baixades que a vegades han fet que encara anéssim a les temporades anteriors 2-3 derrotes que després ens han fet molt de mal, perquè quan juguem bé i quan som capaços d'estar centrades, pues som un molt bon equip, o hem estat un molt bon equip. Llavors l'objectiu és això, intentar agafar el ritme creuer, per entendre'ns, i esperar que aquest ritme nostre sigui lo suficientment bo com per estar a la zona alta. Després ja ho veurem. Perquè d'entrada, i no és tirar pilotes fora, d'entrada tots els entrenadors que han bastant... cautelosos, perquè no sabem què ens trobarem. De fet, Horta no sabíem com eren, perquè hi havia 6 fitxatges. Ell també, doncs, bueno, s'hi ha vingut a veure, però estava molt... De fet, ens va venir a veure un dia que faltaven 4 jugadores, amb la qual tampoc li va servir de molt, i va ser una mica anar a cegues, però ens va sortir molt bé, la veritat. Perquè al tercer quart fem un 3-23. Doncs clar, la victòria és la voltada, però és que realment en 10 minuts guanyem de 20, i aquí és on està la clau. De fet, va estar molt bé perquè van sortir de l'estidor totalment regenerades respecte al que havien fet a la primera part.
1: Són equips, em deies que ja els havia anat a veure alguns, ja els coneixeu, per tant, tot i que em deies que hi havia fitxatges nous, però són equips coneguts?
2: És que precisament el que passa aquest any és que hi ha hagut canvi de grups i els equips que més coneixíem, sí que hi ha equips que tornen, per exemple, la Vall d'en Bas és un equip que sempre ha estat a la Lliga i aquest any passat estaven a Copa Catalunya, però han baixat, amb el qual ens tornem a veure. Tona és un altre equip que ens veiem, Blanes també, Lloret també, però per contra hi ha molts equips nous. Per exemple, Horta és un dels equips que nosaltres mai havíem coincidit i que ells havien estat a segona, primera, nosaltres hem estat a primera tots els anys, però quan estaven a primera estaven en un altre grup. A haver-hi dos grups, doncs, hi ha hagut com una mena de... El Roser tampoc el coneixem, Caldes tampoc, vull dir, hi ha una sèrie d'equips que no sabem, Olot tampoc, que no sabem quin tipus d'equip seran. Aleshores, bueno, les primeres 4 o 5 jornades és perquè tothom es vagi ubicant i va fer referències de com són els rivals. I si podem anar a veure partits, doncs també ens escapem i mirem.
1: I com arriba en aquesta nova temporada el sènior femení del CBA? Amb fitxatges nous, amb les mateixes jugadores de l'any passat?
2: Bueno, respecte a l'any passat només hi ha la baixada de l'Ena Casadella, que ha sigut una jugadora molt important. No hi ha les últimes temporades des que ella va fer l'equip, que és el quart any aquest, sinó prèviament, una jugadora referent, igual que ben sigut l'Elena, la Mariona, la Marta, són jugadors que han anat plegant per motius diversos, embarassos, és que ja toca perquè pensen que han de fer una altra cosa, perquè porten molts anys en el club i segueixen que és el moment de deixar-ho, i què sé, per projectes personals, el que sigui. I ens hem regenerat, però sense fer canvis radicals. Sí que incorporem aquest any, però, per exemple, la Laura Villamat és una persona que és argentona i

0: que ha estat jugant inclús als Estats Units les seves temporades, la Supercopa i torna. La Duna de Juan ja la teníem l'any passat, durant mitja temporada també és d'Argentona. Bueno, hem recuperat gent que havia estat el nostre senyor bé, però sí, és gent molt de l'entorn, que s'han anat reincorporant i hem fet una plantilla llarga perquè tenim una jugadora com la Xesca, Xesca Mur, que està fent Erasmus a Corea i torna per Nadal. Però tot i així som 12, llavors quan tenim la Xesca serem 13, un equip llarg, també està la Júlia Aragón, que ens ajuda, que és la 14a jugadora. Això és un equip una mica especial perquè s'ha format com molt de bon rotllo entre elles, molta gent que té moltes afinitats i que serem més del compte, amb la qual haurem de fer petites rotacions. També ha vingut la Vinyeta a última hora, que és una jugadora molt, molt referent a Copa i a Supercopa d'aquí de Mataró i que ja havia jugat a Argentina, i que esperem que ens ajudin molt. O sigui, que és un equip com regenerat, però sense anar a buscar molts fitxatges, però que ha sortit com un puzzle molt maco per entrar en l'any. A veure com funcionem.
1: Per tant, em deies que fins i tot teniu accés de jugadores. Entenc que és el somni de qualsevol entrenador poder triar, no?
0: Bueno, no. Sí, no. Perquè, clar, quan tries, estàs dient algú que aquell dia no juga. Sí. En aquest cas, si no hi ha lesions, doncs algú descansa. I de moment, doncs no s'ha donat el cas perquè una la tenim a Corea i l'altra doncs no pot jugar en el partit. Però quan passi, o si passa més endavant, doncs serà una mica un rotllo. La part bona és que sé que ha sigut una mica com voluntari per part seva aquesta situació i que era una paraula típica d'entrenador, no? Que la química entre elles és molt bona, saps? I són paraules que no t'agrada, els topis aquests de química o aquestes sensacions i tal, no m'agrada molt fer-les servir, però potser és la paraula idònia, no? Que hi ha molt bon rotllo.
1: Com afronteu ja la pròxima jornada? Heu començat la Lliga amb molt bon peu, la segona jornada és a casa, serà el primer partit a casa. Com l'afronteu contra el Jack Sants, el coneixeu?
0: Sí, el coneixem de fa dues temporades. Llavors elles van estar fa dues temporades contra nosaltres i ens van guanyar fàcil al seu camp. Bé, bueno, fàcil de notació no, però sí que ens van passar per sobre a nivell d'intensitat. A casa vam guanyar nosaltres i l'any passat estàvem en diferents grups. Aleshores, doncs, bueno, sabem que és un equip molt, molt físic a nivell de ritme, no tan físic a nivell d'alçada i cos, almenys no ho eren, i que vam perdre la primera jornada a casa, amb la qual cosa, doncs, bueno, intentaran refer-se i sumar victòria. Nosaltres, clar, si som capaços de guanyar Argentina, de fet, una de les coses que m'agradaria que passessin, però mai es pot garantir, és que a casa fossin molt fortes. Llavors, si anem sumant fora i els de casa assegurem, que és el que ens agradaria fer dissabte, doncs tot s'anirà endavant. Si l'objectiu és que el traiem, que sumem la segona i que viatgem o que anem a jugar fora la setmana vinent, doncs amb dues victòries.
1: I a casa, per ser fortes, l'afició és important.
0: Sí, és variable. A vegades ve molta gent, a vegades ve menys, però jo penso que en general, no parlo de femení, el masculí sí que té més, acostuma a tenir més públic, però en general que hi ha com una de no sé com dir-ho, de bàsquet, l'ambient de bàsquet argentona, que és molt xulo, i la gent està, per exemple, jo porto altres dos equips, porto un cadet, i quan juguem a casa acostumen a venir pares, famílies, jugadors, d'altres categories, i està com fent-se com un caldo així molt xulo de bàsquet, que espero que en el femení també siguin capaços d'arrossegar la gent que vinguin a ajudar-nos.
1: Doncs esperem que es mantingui també aquesta temporada, aquest caliu. Gràcies, Albert. Molt bon dia.
0: Molt bon dia.

0: Avui, dilluns 21 de setembre, seguim aquí al Tic Tac de Ràdio Argentona amb l'espai d'esport i ara us passarem una entrevista que la nostra companya d'informatius, la Elisenda Fernández, ha fet amb en Charlie Giral del bàsquet d'Argentona.
1: Charlie Giral, entrenador del sènior masculí del CBA, molt bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Agafes les regnes del CBA, del sènior masculí, aquest any. Amb quin objectiu?
2: Bueno, l'objectiu és seguir amb el món del bàsquet, seguir amb un club que crec que tenen moltes ganes i l'objectiu de cada dia fer una miqueta millor. O sigui, a nivell de classificació com aquestes, després ja veureu si fem molt bé, a veure on estem, però en principi la idea és que cada dia siguem una miqueta millors com a equip i com a jugadors també.
1: Posa'ns una mica en situació. D'on ve en Charlie?
2: Bueno, Charlie ve del món del bàsquet de tota la vida. O sigui, Charlie ve des de fa molts anys a Barcelona portant el CC de Mataró, com Mataró ha estat allà que ha sigut la meva vida, el club del Mataró, que van portant el sènior i estan 8 anys amb el sènior del primer equip i, bueno, o sigui, la veritat que amb molta il·lusió, amb molt bons records, perquè, bueno, vam aconseguir ascendre a l'Et Plata i mantenir la categoria, o sigui que va ser tot un èxit per tot el club.
1: Uh-huh. I com arribes fins a Argentona?
2: Doncs arriba perquè tinc molts amics a Argentona i he rebut una trucada del Pepo, pues bueno, estava Quique portant i Quique és amic meu, és més, havia estat també en l'estaf del Mataró i sabia que portava el sènior, però em comenten que Quique, pues, que en principi no continuava amb el sènior, que vol estar més tranquil i possiblement agafar el sènior B, i abans, bueno, quedem, parlem pues, amb el Pepo i amb el Joan Ragil, la veritat que m'agrada molt pues, el que em comenten, com tenen la idea del club, i jo tenia ganes de tornar a sèniors, i bueno, ja abans va sortir, va ser fàcil.
1: Com afrontes aquesta temporada? És a dir, has fet alguns canvis del que t'has trobat? Què és el que fas? Què és el primer que has fet quan has arribat?
2: Bueno, el primer que he fet és que el bloc es mantingués. O sigui, realment és un equip que ja porta 2 anys ja jugant a Copa Catalunya i hi ha un bloc, doncs, dos nanos que es coneixen de fa molts anys, que realment doncs, tenien ganes que continuessin. Vam aconseguir que tots diguessin que sí, i a partir d'aquí doncs, van pujar 2 nanos del sub-25, que van fer molt bona temporada l'any passat, i penso que s'ho mereixien, i 2 fitxatges de fora, 2 nanos jovenets, que realment doncs, també venen amb ganes, amb empenta, i llavors doncs, ha quedat un equip molt jove, però amb moltes ganes i il·lusió. O sigui, que realment estic molt content amb ells.
1: Per tant, podem dir que tot i ser un equip jove, tens equilibri també amb experiència?
2: Sí, per el motiu dels que encara que siguin de 24-25 anys ja porten jugant sèniors, coneixem més o menys aquestes categories i són una mica els que faran de veteranos. Bueno, sí que és veritat que possiblement algun partit doncs patirem una mica d'aquesta falta d'experiència o de veterania, però realment per ara ho estem fent molt bé i estic molt content.
1: De fet, heu començat la Lliga aquest cap de setmana i ho hem fet de la millor manera possible, amb una victòria.
2: Sí, molt contents, perquè a més penso que Martinenc serà dels equips que estaran per dalt i és un equip que també és veritat que va canviar molts nanos i molts jugadors i és un equip per fer, però és que estaran a dalt perquè va perdre la categoria l'any passat, quan era entrenador fa molts anys, i em penso que serà un equip dels potents, per tant és una victòria que és molt, molt, molt agraïda per moltes parts, per ser la primera, per ser contra Martinenc, per ser a casa, o sigui que realment fantàstic, o sigui, començar així és ideal.
1: Exacte, 92-81 a casa contra el Martinenc. Explica'ns una mica com va anar el partit. Sempre va anar pel davant al marcador? Va ser fàcil? Tot i que això de fàcil no us agrada gaire als entrenadors, eh?
2: No, gens. Mai és fàcil. No, a més, sabem qui és el Martinenc i sabem com juguen. Realment, fins al final del partit jo no vaig tenir gens clar. Sí que és veritat que vam aconseguir aquest marge entre 10-15 punts tot el rato, però no aconseguíem marxar del marcador. I quan semblava jo que estàvem a 16 o 15, que dius, bueno, millor tornar un altre cop, es tornava a ficar 8, i va ser així fins al final del partit, o sigui que vam patir fins al final, o almenys jo vaig patir fins al final.
1: És important començar, entenc, aquesta temporada amb una victòria a casa, a més amb el recolzament de l'afició. Com comences una temporada així, no? Amb l'autoestima ja pels núvols, no?
2: Sí, no, clar, tot és fantàstic, començar així, era el plan, la idea d'aquesta ja ha sortit bé. També és veritat que és això, no? que ja m'ho havien comentat, que hi ha molta afició, realment és un club que hi ha molta estima per l'Argentona, els nanos venen a veure els partits i teníem el pavelló mig ple, i la idea és continuar fent-lo tan bé que al final no sigui mig ple, que sigui ple, i aquesta és la idea, i vaja, si anem amb aquest camí segur que ho farem.
1: El pròxim partit, com l'afronteu?
2: Bueno, el pròxim partit segurament l'ajornarem perquè Palamós es veu que té problemes de pista i al final tenim algun problema. Per tant, a mi ho fem aquesta setmana de descans, cosa que no volíem, però ja estarem obligats. I llavors ja la setmana següent també tornem a jugar fora contra el Claret. I el Claret ve de guanyar, o sigui que pel que he vist és una lliga, igual que va passar l'any passat, on tots els resultats són bastant igualats, els equips tenen molt bons jugadors i bueno, serà difícil, cada partit serà complicat.
1: Em comentaves doncs, que possiblement haureu de descansar just a la segona jornada de Lliga, això destrota una mica, no?
2: Molt, sí, sí, perquè a més han estat molt contents amb la pretemporada, que penso que havíem fet els amistosos que volíem, o sigui, va tot rodat, però bueno, forma part dels calendaris d'aquestes lligues i ens hem d'adaptar, per tant, o sigui, bueno, s'ho prenem d'altra manera i bueno, la idea és no perdre aquesta línia de treball que tenim, per tant, no crec que ens afecti massa, espero.
1: Doncs, Charlie, a gaudir d'aquesta primera victòria.
2: Moltes gràcies.
1: Molt bé, gràcies, bon dia.
2: Bon dia.

0: Les 12, bon dia. El govern espanyol negocia contrarrellotge amb les formacions polítiques al decret d'habitatge antidesnonaments que vol aprovar demà en el Consell de Ministres amb mesures per prohibir la compra especulativa als fons voltor i bonificacions fiscals a inquilins i propietaris per Sumar i Podem es queden curtes. El sindicat de llogateres fa una crida a la ciutadania a assistir a la mobilització d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge davant del Palau de Congressos on serà Pedro Sánchez de Barcelona. El sindicat, que aquest matí ha tallat puntualment el trànsit en alguns carrers de la capital catalana, reclama un text amb mesures contundents. El director general dels Mossos, Ferran López, assegura que el cos no repetirà els errors que van cometre en l'acampada del 15M a la plaça Catalunya de Barcelona amb el desallotjament per la força. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que mantenen obert el diàleg amb el sindicat de llogateres. Dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El Consell de Ministres n'aprovarà demà el relleu. La seva marxa arriba 2 mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma i enmig de la polèmica pels avisos que el CNI va enviar a la delegació del govern abans de la crisi. Les valoracions de grau de dependència ja s'han començat a fer per via telemàtica, segons ha pogut saber 3CAT Info. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està prevista per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Rússia prepara més atacs de sabotatge contra Europa, segons els informes d'intel·ligència. Ho ha advertit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, que avui plantejarà als ministres de defensa dels 27 un protocol d'emergència per respondre-hi de manera col·lectiva. La investigada per la mort de l'arquitecte barceloní Jacques Juan Pérez Pera evita la presó preventiva un cop ha ingressat la fiança de 80.000 euros imposada pel jutge. En llibertat amb càrrecs haurà de compareixer periòdicament davant l'autoritat judicial i té prohibit sortir del país. La pel·lícula La bola negra dels Javis es converteix en la millor estrena espanyola de la dècada. El primer cap de setmana als cinemes l'han vista 610.000 espectadors i ha superat títols com L'Odissea en pantalla des del juliol.
1: Esports.
2: Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els tres grans favorits per aconseguir el premi. A la categoria femenina, Alexia Putellas és una de les principals candidates. El defensa blaugrana, Eric García, ja ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i ha tornat a Barcelona per evitar riscos després que dissabte no pogués disputar el partit de la Lliga de les Nacions davant Anglaterra per unes molèsties al genoll. I en bàsquet, el Kitchener Manresa confirma que el base Hugo Benítez té un pneumotòrax provocat per un fort cop al pit durant el partit de dissabte a Bilbao. Benítez està hospitalitzat recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica.
0: Temps sense nuvolades i algunes clarianes, els núvols més actius se situaran al litoral i al prelitoral amb risc d'alguns ruixats localment intensos i puntuals. Seran més probables al nord de la costa central. A la nit el risc de ruixats també se situarà al prepirineu. La pluja guanyarà més terreny a la nit.
1: 3CAT Info. Viu la ràdio.
3: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Argentona, hi ha un espai on les agulles, els fils i les teles conviuen amb paciència i l'ofici de fer roba a mida. Es diu Viure i és molt més que un taller de modista. És un lloc on la gent aprèn a confeccionar-se la seva pròpia roba, punt a punt, peça a peça. Avui parlem amb la persona que hi ha al darrere d'aquest projecte per conèixer com va néixer, com és el dia a dia i què significa per a ella viure de i per la costura. Hola, bon dia, Almudena García.
1: Hola, bon dia.
0: Estem encantats que hagis vingut aquí als estudis de Ràdio Argentona, en el programa Tic Tac, per fer-nos conèixer el teu negoci, que és un negoci recent.
1: Sí, és molt recent. Vaig obrir a final d'abril. El dia de Sant Jordi vaig obrir la porta.
0: Molt bé, el 23 d'abril vas dir, mira, comencem amb una data ben assenyalada perquè...
1: Bueno, vaig dir, obro la porta, tot i que després al maig ja va ser una mica més... seriós, el començament.
0: Sempre els començaments són una mica difícils? O com va anar aquí? Per què va ser més seriós? Què va passar?
1: Bueno, sí que és veritat que jo ja feia les classes, jo ja feia classes de disseny i confecció a casa, però vaig dir, vinga, ara tinc temps, començo aquest projecte fora de casa perquè la gent... pugui veure'l i que creixi una mica més.
0: Per començar, ens pots explicar què és exactament Viure i quins serveis ofereixes?
1: Sí, Viure, com la mateixa paraula diu, és un projecte viu que té principalment tres tipus de servei. El primer són els tallers, és un lloc on es pot venir a aprendre acompanyat de mi i acompanyat de... d'altres persones que volen també aprendre a dissenyar les teves pròpies peces de roba i es treballa per projectes. És a dir, no totes les persones fan la mateixa peça, sinó que tu tries el que vols fer i vas desenvolupant-ho amb la meva ajuda. Un altre servei que es fa és encàrrecs. És a dir, si tu tens un casament o tu tens o et vols fer un pantaló, per exemple, pots venir i dir-me, Almudena, jo vull un pantaló que tingui la cintura alta, que sigui més recta, que sigui més ampla, i jo te'l faig. Triem entre les dues la roba i jo te'l faig.
0: És una modista que hi havia abans, de tota la vida, no?
1: Sí. I ja l'últim servei és una petita botigueta. A mi m'agrada la paraula concept store perquè només n'hi ha peces de roba, n'hi ha objectes. Tinc peces de ceràmica que les faig jo mateixa. També tinc petits productes que els faig amb un company i tinc peces de roba ja fetes que tu pots venir i les compres i te les portes cap a la teva casa el mateix moment.
0: Són creacions teves?
1: Sí.
0: És a dir, que ets una artista de la moda i també de la ceràmica.
1: Bueno, per això quan em diuen ets modista, jo no sóc modista, sóc dissenyadora i sóc artista, sí.
0: Això ja ho he anat pensant, coneguint els serveis que ofereixes, que no és una simple modista, no?
1: Sí.
0: Que va molt més enllà, no?
1: Sóc artista multidisciplinar i fa anys em vaig introduir al món tèxtil i ara mateix estic fent això, però sí, faig diferents projectes.
0: Per deixar-ho clar, si tenim alguna peça que s'ha d'arreglar, la vora d'un vestit, aquells petits retocs de les peces de roba al nostre armari, a tu no hi podem acudir.
1: No, jo no faig arranjaments. Les primeres setmanes tothom va venir i em va dir «Ai, que bé! Es necessitava al poble una persona que faci arreglos». I jo vaig dir arreglos, arranjaments, i jo no ho faig, perquè són coses que necessiten en realitat molt de temps, però perquè quedin bé necessiten temps, no pots cobrar-ho a un preu molt alt, perquè no es pot, o sigui, per fer un baix d'un pantaló, però... necessita el seu temps. Per tant, jo sempre dic, si vols, pots venir a aprendre a fer-ho i te'l fas tu.
0: Ah, també és una bona solució.
1: Sí.
0: Perquè, és clar, saber cosir ja no... Ja les dones o els homes no aprenen tampoc a cosir, no? No és una cosa que fas diàriament a casa.
1: No.
0: Allò d'arranjament a casa, a la vora del pantaló, el que sigui. Ara, avui en dia, ja costa trobar algú que s'ho pugui fer ja sol a
1: sí,
0: casa, no?
1: Sí, ni s'aprèn al col·le. Jo me'n recordo que a l'escola, a la primària, a l'assignatura de plàstica vam tenir un trimestre costura per aprendre a fer quatre cosetes. I per tant, quan... Bueno, dic noies perquè sempre tinc alumnes, encara no he tingut cap... Bueno, un noi, una vegada. Però fan els seus projectes i quan ja saben una mica, comencen a saber fer cosetes, porten els seus arranjaments i els fan al taller.
0: Clar, és que és això. Segurament molta gent ho voldria fer a casa, però no sap com es fa. Per tant, tens una oportunitat dins el teu comerç, no? El teu negoci, d'aprendre com es fa. Es necessita una màquina de cosir per arreglar, fer aquests arranjaments?
1: Moltes vegades no cal.
0: No
1: ho
0: cal,
1: pots
0: no?
1: fer a mà.
0: Ho dic perquè molta gent tampoc no té màquina de cosir, i allò que dius, agafes una agulla i un fil i ja ho tens fet.
1: Mira, jo la màquina de cosir la vaig tenir als 26 anys. Era una cosa que des de petita volia tenir, però a casa no agradava molt, perquè deien, com aquesta nena tingui la màquina, només farà això. Llavors, fins als 26 anys jo no vaig tenir màquina. I feia moltes coses.
0: Sense màquina.
1: Sense màquina.
0: Per tant, aquesta vocació del disseny, de la moda, no? De la roba, ja et ve de petita.
1: Sí. A vegades ho penso i sí, em ve de petita. Després va a desaparèixer. Com es diu? Desaparecer?
0: Sí, va desaparèixer.
1: Aquesta... Va desaparèixer i va tornar. Jo sóc dissenyadora industrial, i bueno, fa anys vaig començar a treballar en un estudi de disseny de calçat i aquí va tornar.
0: La paraula disseny de calçat, i vas recordar la teva vocació de modista? No, perquè ets com era dissenyadora,
1: sí.
0: Artista, difícil de definir al Modena. Però molt bé. Com vas arribar a parar aquí a Argentona?
1: Sí, aquesta és una història curiosa. Jo sóc de Madrid, vaig viure molt temps de la meva vida a Valladolid i bueno, vaig fer un Erasmus a Itàlia i després vaig dir vull viure fora encara una miqueta més i vaig venir a Barcelona i allà vaig començar a treballar. I 6 anys després de viure a Barcelona volia venir aquí al Maresme a viure i jo volia un poble amb platja i tren.
0: Ah, molt bé, has triat molt bé.
1: I bueno, vaig acabar a Argentona, que no té ni platja ni tren,
0: no,
1: però és molt maco. La veritat és que m'agrada molt el poble i bueno, ja porto aquí des de 2021, llavors 5 anys.
0: 5 anys aquí a Argentona, des de l'abril que has obert el teu negoci en Viure, que per cert, en Viure, d'on l'has tret?
1: Paraula?
0: Sí, la paraula, per què li has posat aquest nom al teu negoci?
1: Bueno, aquesta és una pregunta una mica complexa, però jo parlaré així una mica per sobre. L'any passat va ser un any complicat, el 2025 i els començaments del 2026. I necessitava una mica d'inspiració i com ganes. I viure, o sigui, el negoci i el mateix nom que ho diu, o sigui, viure va ser com les ganes, la il·lusió, la motivació per començar un nou projecte. Té una flor de logo, de sí, com de logotipo té una flor, jo tinc una gosseta que sempre vaig amb ella a tot arreu, que es diu Flor, i és una mica com la meva companya.
0: La teva inspiració, la teva companya de vida,
1: sí.
0: No? Per aquest nou projecte, Viure aquí a Argentona. Has tingut una bona rebuda?
1: Sí, la veritat és que sí. O sigui, jo ja tenia grups formats, a part d'aquests grups he format nous I la veritat és que tinc feina. O sigui, tinc més feina del que jo m'esperava. A part de, del local, del projecte de Viure, jo sóc professora de cicles formatius. Mm. I jo faig les meves classes reglades a cicles. Per tant, és un projecte que compagino amb la docència reglada. I tinc feina. Per tant, a vegades pues, els encàrrecs necessiten el seu temps.
0: A on imparteixes classes?
1: Sí.
0: A on?
1: A on? Aquest any a Salt, a Girona,
0: sí.
1: N'hi ha una escola que es diu Costura. No sé si coneixeu a la Sílvia Castelló, és la seva directora. Podeu, jo ara no diré molt, però si coneixeu la sèrie La Messias, pues podeu buscar informació d'aquesta dona, és molt curiós. Quan ella em va trucar per fer classes, jo em vaig quedar flipant i res. Vaig 2 dies a la setmana ja a Salt, a Girona, faig classes i torno aquí a Viure.
0: I tornes aquí al Viure.
1: Sí.
0: On tens més clientela? Pels tallers o doncs gent que et demana de fer la peça de roba que...
1: A Viure, al lloc físic, el que més faig són tallers. Uh-huh. O sigui, és graciós perquè Viure, lloc físic, són tallers, però jo tinc la meva marca de roba que ja vaig començar al 2020, que es diu Laika Salmon, que és com el meu nom creatiu de marca de roba, que jo ja faig encàrrecs online. O sigui, tinc la meva web, allà tinc el meu producte i allí jo ja tinc els meus encàrrecs. Per tant, faig encàrrecs que moltes vegades envio, perquè són de persones que no són d'aquí, i a Viure el que més tinc són tallers.
0: O sigui, que a més del Viure, trobes al carrer Escandi?
1: Sí, número
0: 5. Just enfront del Bonària, per
1: sí.
0: Localitzar-te una mica a la geografia d'Argentona. Però, a banda d'això, tens el teu negoci online de creació de peces de roba?
1: Sí, són peces de roba, són peces que normalment faig per mi, però... Després les mostro i normalment a la gent li agraden i faig repeticions.
0: O sigui, fas a mida de la comanda que t'han fet.
1: Bueno, a mida no és, són talles.
0: Ah, són talles,
1: sí.
0: Talla 40, tot el que
1: sí,
0: sigui.
1: Sí, normalment són talles úniques.
0: Perquè, és clar, la confecció a mida i els tallers de costura doncs tenen molt a veure amb la sostenibilitat, no?
1: Sí.
0: El slow fashion que en diu una mica, no? I això encaixaria una mica la teva feina.
1: Clar. Això és totalment la meva feina, o sigui, jo estic molt ficada amb la sostenibilitat, amb aquesta rel de la moda, aquesta vertient. Per mi, quan faig els patrons, normalment faig patrons que puguin ser... A veure, com... Això ho explicaré en castellano, perquè quan hablo com de coses tècniques necessito com unes paraules... que me sé más en castellano que en catalán. Entonces los patrones lo que hago es que trabajo con tallas únicas y son modificables, las pinzas y las transformaciones son modificables para que encajen en un abanico de todas las tallas. Entonces la pieza que se obtiene cuando me hacen un encargo, veo un poco la fisonomía de la persona y encajo este patrón para la persona. De esta manera no hay que hacer un tallaje.
0: Això és una tècnica novedosa?
1: Bueno, es la técnica que yo utilizo. Incluso también en cuanto al ancho del tejido, los patrones tienen unos fuelles para poderlos encajar al ancho del tejido.
0: Això t'estalvia també molta feina, perquè si hi ha una demanda d'una certa talla, tu ja tens aquella peça que pots adaptar però no l'has de fer de nou,
1: sí,
0: no?
1: Sí, m'estalvia feina i també estalvia teixit i mermes. O sigui, estalvia desechos, que se pierda mucha tela.
0: Uh-huh. Quina és la peça de roba que tu has fet i que n'estàs més orgullosa? Segur que n'hi ha una, que les artistes...
1: Vale. Farem aquesta pregunta en dues parts. Perquè tinc una peça de roba que no és de la que estic més orgullosa, però és la que més ha venut.
0: Ah, mira.
1: Que és l'hivern passat vaig fer un polar, un jersei polar de borreguito. Així era de borreguito blanc, amb un brodat negre de flors, i vaig vendre 40 exemplars. I va ser un projecte molt xulo perquè va agradar molt i tothom pedia rèpliques i jo vaig flipar. I això també va ser una mica el que em va llançar a pedir, Almudena, pots començar a obrir un lloc on mostris tot el
0: et
1: que
0: va,
1: fas.
0: Et va animar a, sí, a obrir viure físicament, no?
1: Sí.
0: Aquesta és la que has venut més.
1: Sí.
0: Però no és la que estàs més orgullosa.
1: No. I aquí comença una altra pregunta. Jo faig vestits de festa. M'encanten els vestits de festa. Tinc una marca de vestits de festa que encara està en construcció, que va a poc, que no té pressa, no té cap pressa. Es diu Essere, amb dues S's, perquè és una paraula en italià, que vol dir ser. I això és del que estic més orgullosa, dels meus vestits de festa.
0: Els vestits de festa són molt macos, eh? No sé com els fas tu, però ja me'ls imagino i me'ls veig. I ara, últimament, hi ha molta moda perquè el jovent, quan acaba quart d'ESO o quan acaba el batxillerat, fan aquestes festes de final de curs i totes les noies van amb vestits llargs.
1: Sí, això ho estic veient i em quedo una mica flipada.
0: Sí, perquè és igual si és a les 12 del migdia o a les 9 del matí, elles van amb el vestit llarg.
1: Sí.
0: Això vol dir que hi ha unes ganes de les noves generacions d'arreglar-se i vestir-se bé, no?
1: Sí.
0: I potser tu has notat això en la teva feina de creació artística, doncs que hi ha gent jove que et ve a demanar peces?
1: Bueno, no, sí que és veritat que contacte amb joves no he tingut. És més, sobretot, gent més de 30, 40, 50 anys.
0: Clar, també el pressupost, no?
1: El pressupost és important.
0: Perquè, és clar, quan et fas un vestit a mida o d'una col·lecció d'una dissenyadora,
1: sí,
0: el pressupost va pujar una mica més.
1: S'ha d'invertir, sí. S'ha d'invertir uns diners.
0: Quin és el teixit estrella quan fas un vestit de festa?
1: Vale. Els meus vestits de festa es caracteritzen justament per això, pels teixits. Són teixits molt diferents, que tenen molt ornament, que no són llisos. Clar, ara ens podríem posar aquí a dir noms tècnics, no sé si té molt sentit.
0: No, perquè no ho entendré jo. Potser que els oients sí, també podria ser.
1: Però si els veiem, normalment a l'aparador de viure tinc dos aparadors. Un aparador està a la Concept Store, allà amb les figuretes de ceràmica, tinc sabates, tinc alguna peça de roba pels dies normals, i l'altra part de l'aparador sempre tinc una peça, un vestit de festa. I són teixits, això, amb volum, amb ornament, com floretes, però floretes amb volum, no són llisos, mai són llisos. Sempre tenen ornament, són ornamentats.
0: No sé, els vestits de festa estan ornamentats.
1: Sí.
0: I quin és el color de tendència de la nova temporada?
1: Buah, jo és que estic super fora de les tendències. O sigui, quan dissenyo, No miro les tendències.
0: No mires les revistes de moda ni res. Ni...
1: Per inspirar-me sí que és veritat que miro molt els dissenys dels dissenyadors antics.
0: Per exemple? Què vol dir antics? A quina època ens hem de retrocedir?
1: M'encanta anar a museus, m'encanta anar a veure col·leccions antigues, sobretot per veure els patrons, com juntaven diferents peces i les costures que utilitzaven. I... un exemple. Vaig anar a Guetària, no sé si coneixeu que allà està el Museu de Balenciaga, fa uns anys, pues vaig fer un munt de fotos i a vegades vaig allà al meu ordinador, a la biblioteca, a les carpetetes, i quan vaig a algun museu vaig fent fotos, després ho arxivo, faig carpetes, i això és la meva inspiració.
0: A Barcelona hi tenim algun museu?
1: Sí.
0: De costura?
1: Bueno, tenim el FAT, i allà està la col·lecció permanent de història de la moda, on es poden veure peces molt maques de diferents anys.
0: O sigui que la teva inspiració, te n'has d'anar enrere. Aquells vestits de la Sissi Emperatriz, aquells. No em feu, no?
1: No, aquests tan voluminosos no, però t'he de dir que tenen teixits molt macos.
0: Ah, és que realment... O la sèrie que ha tingut tant d'èxit a Netflix, la Bridgerton...
1: Sí.
0: Ostres, jo m'he fixat molt amb el vestuari.
1: Als Bridgerton surt un teixit que jo he utilitzat als meus vestits de festa.
0: Ah, veus? Que és la teva època, no? Una
1: mica. Surto i allà apareixen teixits del mateix proveïdor on jo compro els meus teixits de festa.
0: I tenen molts brodats, no?
1: Sí.
0: Tenen molts brodats també de floretes. Realment fa molt de goig de veure aquells vestits. Segur que trobarem alguna inspiració a les teves creacions, aquells teus dissenys de roba i de vestits. Almudena, recorda'ns com et podem contactar, si ens interessa doncs, alguna creació teva, perquè m'has dit tens diverses marques.
1: I sí.
0: Online i presencial. A veure, presencial és el Viure,
1: sí.
0: Que trobem al carrer d'Escans, número 5.
1: On em trobareu, sí. Està al carrer Carreras i Candi, número 5, i sempre estic el dimarts, el dimecres i el dijous per la tarda fent tallers. Pels matins, a vegades també que estic treballant. Quan hi ha un banc amb floretes, quan el banc està fora, jo estic dins.
0: Ah, molt bé.
1: Esa és com
0: les
1: la
0: floretes
1: regla.
0: És la, sí. El senyal.
1: Però després posa el meu telèfon i això està superbé perquè posa el meu telèfon a la porta, em podeu trucar, em podeu escriure al WhatsApp i també posa l'Instagram de Viure.
0: I l'altra marca que podem comprar per internet?
1: Sí, i després està Laica Salmon, que és www.laicasalmon.com.
0: Laica Salmon,
1: del
0: salmó.
1: Sí.
0: M'agrada el salmó.
1: És com un salmonete, o sigui, Laica Salmon.
0: Laica Salmon, molt bé.
1: I allà podeu veure les peces que faig.
0: Molt bé, doncs amb això ens que tanquem l'entrevista amb tu, Almudena García, la propietària de Viure, un projecte que ens recorda que la roba també pot ser una manera d'anar més a poc, no? De crear amb les mans i també de fer poble de carrer aquí a Argentona.
1: Sí.
0: No? Moltes gràcies per compartir la teva història i la teva feina amb nosaltres i molta sort amb tots els teus projectes que tens i que encara han de venir.
1: Gràcies.
0: Que passis un bon dia, Almudena.

Núria Canti. Una peça, una història. Cada setmana, al TIC

manera d'un joguet. Tothom a Argentona tenim molt interioritzat els jocs que es fan durant Sant Domingo, el 4 d'agost, amb els cantis, tant els adreçats a públics familiars o mainada com l'aixecada de cantis. Aquests jocs, tal com explica Jaume Clavell i Nogueres a l'excel·lent llibre La Xarbotada de 1976, que es va publicar un any després de la creació del Museu del Canti, al capítol El Festival del Canti del llibre, els jocs es van iniciar 2 anys després de la Festa del Canti, això és l'any 1953. En aquesta festa, a partir de 1953, tal com ella esmenta, es feien els següents jocs, que incloïen inclús una gincama. Llegeixo textualment. El primer, veure amb el canti d'engany. Aquest concurs és representat per un canti amb multiplicitat de brocs, talment una morratxa. D'ells, tan sols un és de veritat. El concursant haurà de triar i veure repetidament sense vacil·lacions del broc que més li plagui, d'equivocar-se on pot quedar mullat. Jaume Clavell va explicant en aquest capítol tots els jocs que es feien. El segon joc, bufar pel broc gros, que com el seu nom indica, les persones bufaven pel broc gros dels cantis i mullaven els altres. El tercer, veure el sant al canti amb una sola mà. El quart, veure el sant al canti amb les dues mans, que són l'antecedent de l'aixecada de cantis. En els anys successius, després del 1953, es van ampliant amb el cinquè joc, trencar el canti, bufar, que va fort, hi havia 6 cantis i 6 gots col·locats a certa distància un dels altres i els concursants, tot bufant pel broc del canti, havien d'intentar omplir totalment el got. Setè joc, l'embocada. Vuitè joc, la rotllada de cantis, i el novè joc, la prova de punteria. I de fet, ell explica que en els anys successius, fins al 1976, inclús es va fer una gincana. Tots aquests jocs, que tots coneixem també a Argentona, són jocs moderns, és a dir, es fan des de fa només 73 anys. Però hi ha moltes localitats a Catalunya que tenien jocs tradicionals en canti, tal com recull Joan Amades a la seva gran obra Costumari Català. I recull jocs tradicionals amb cantis, per exemple, a localitats com Alcarràs, Vilafranca, Tarragona, Carme, Palafolls, Blanes o Prat del Comte. Recordem que Joan Amades i Gelats va ser un destacat etnòleg i folclorista català i que va treballar com a conservador al Museu d'Arts i Indústries Populars de Barcelona, actualment Museu Etnològic de Barcelona, i a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, i va col·laborar activament en la premsa d'aquell moment. Tot el seu treball es va materialitzar en una copiosa producció de llibres, més de 60, com ara el Costumari Català. A part de tots aquests llibres dels països catalans, ell va col·laborar estretament amb Ramon Violant i Simorra a l'esmentat museu i és un dels grans folcloristes junt amb Aureli Capmany o Palmira Jaqueti. I recordar que la seva gran i important obra no la va fer ell sol, sinó que va comptar amb la inestimable col·laboració de la seva cunyada Consol Mallofré i Coca. Amades, a banda de tradicions i llegendes, balls i cançons populars, recolliu també els jocs tradicionals, molts dels quals associats a les celebracions litúrgiques o a les celebracions festives de tradicions del cicle anual. En el segon volum del Costumari Català, que recull les Carnestoltes, la Quaresma i la Setmana Santa, és a dir, el cicle pasqual, explica tradicions que hi havia a diferents localitats dels països catalans durant el Carnestoltes, la festivitat que marca el pas entre l'hivern i la primavera. A moltes d'aquestes localitats es celebraven jocs per tal d'escollir la persona que seria el rei Carnestoltes, qui presidiria les festes i celebracions durant tota la setmana de Carnaval. Precisament a Vilafranca del Penedès era costum, tal com escriu Joan Amades. A Vilafranca del Penedès havien escollit l'heroi de Carnestoltes per un sistema molt diferent, però que tenia certa paritat amb el de Senterada. La fadrinalla formaven una rodona i es feien passar un canti d'un a l'altre amb gran pressa i tirar-se'l des de certa distància. Aquell al qui li queia a terra i se li trencava restava fora de concurs. Havia de deixar el joc i havia de pagar el canti i el beure de tota la colla. Donaven el joc per acabat quan no restava més que un ballaire, o sigui, s'havien trencat tots els cantis,
que era

El qui no havia trencat cap canti, o olla, puig que també es tiraven olles a vegades. Procuraven que els cantis fossin de mides o formes diferents, per tal que hom no pogués agafar de seguida i copsar-los quan se li tiraven precipitadament. De fet, Amades esmenta que les localitats amb manufactura de terrissa tenien importància i en els quals es celebraven jocs de cantis, s'empraven cantis defectuosos que els terrissaires guardaven i els venien a preu més baix per tal de ser emprats en aquests jocs.

Quan falten 11 minuts per la una del migdia, és moment aquí al Tic-Tac de recordar les efemèrides de tal dia com avui, del 28 de setembre. Comencem al segle XIII, un 28 de setembre de l'any 1238, el rei Jaume I, el conqueridor, entrava victoriós a la ciutat de València després d'un llarg setge que posava fi a més de 500 anys de domini musulmà sobre la ciutat. Poc després, Jaume I es proclamaria rei de València, creant un nou regne dins la corona d'Aragó amb lleis i furs propis. Va ser un dels episodis centrals de l'expansió catalano-aragonesa medieval que pocs anys abans ja havia incorporat Mallorca. Avancem 6 segles i arribem a Figueres, on al 1819 naixia Narcís Monturiol, inventor polític i pensador d'idees avançades per a la seva època. Serà recordat sobretot per l'Ictíneo, el primer submarí amb propulsió pròpia de la història. Anys més tard, el seu segon model, Ictíneo 2, incorporaria el primer motor anaeròbic del món, capaç de funcionar sense necessitat d'oxigen de l'exterior. Monturiol també va ser una figura activa en el moviment obrerista i cooperativista català. Un 28 de setembre, però de l'any 1881, naixia a Barcelona Eugeni d'Ors, escriptor, filòsof i periodista, considerat una de les figures centrals del noucentisme català. Sota el pseudònim Xenius, va escriure el cèlebre Glossari, una columna diària al periòdic La Veu de Catalunya, que va marcar tota una generació d'intel·lectuals. Amb els anys, la seva trajectòria el portaria cap a Madrid i cap a posicions properes al franquisme, fet que converteix la seva figura en una de les més debatudes de la cultura catalana del segle XX. Saltem ara al terreny de la ciència. Un 28 de setembre de 1928, al seu laboratori de Londres, el bacteriòleg escocès Alexander Fleming tornava de vacances i es trobava que una de les seves plaques de cultiu, oblidada i contaminada per una floridura, havia mort els bacteris del voltant. Aquella observació, aparentment accidental, el va portar a identificar la substància responsable, la penicilina, el primer antibiòtic de la història que revolucionaria la medicina moderna i salvaria milions de vides. I tanquem el repàs amb una pèrdua important per al món de la música. El 28 de setembre de 1991 moria Miles Davis, trompetista, compositor i una de les figures més influents i innovadores de la història del jazz, responsable d'àlbums mítics com Kind of Blue.

I nosaltres ho deixem aquí per avui. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí, per escoltar-nos i per fer-nos costat durant aquestes 3 hores de programa. Si us heu perdut alguna entrevista o alguna de les seccions d'avui, no patiu, les podeu recuperar en format podcast al web de Ràdio Argentona, a radioargentona.cat. Demà tornem a ser aquí amb més ràdio, més actualitat i més ganes de passar una bona estona amb vosaltres. Ara arriba l'informatiu de la una. Gràcies per ser-hi, que passeu un molt bon dia i fins demà.

Aquesta tarda l'Ajuntament d'Argentona celebra una nova sessió plenària ordinària. Entre els punts més destacats hi ha la creació de les bases per atorgar subvencions en matèria d'habitatge per a famílies monoparentals. Argentona obre aquesta setmana una nova edició del Festival Sense Portes. A partir de divendres i durant tot el cap de setmana, una vintena de propostes d'arts de carrer omplirà el municipi, enguany amb dues ubicacions noves. Comença la instal·lació de la nova porta d'accés al Museu del Canti. Aquest matí els operaris ja treballaven per col·locar una porta automàtica i corredissa per millorar l'accessibilitat. Ja podeu visitar l'exposició Transicions del mataroní Albert Alís. Serà al Museu del Canti fins al 8 de novembre. I en esports farem un repàs dels partits que han disputat els equips argentonins aquest cap de setmana. Balanç positiu a l'inici de Lliga dels Sèniors del CBA i el Laietà. I el temps. Aquesta tarda seguirem amb cel molt ennuvolat a tota la comarca, però amb poques pluges. Tot i això, per demà Protecció Civil activa una alerta per fortes pluges a tot el Maresme des de la matinada i fins ben entrada la nit. Comencem.

0: Aquesta tarda l'Ajuntament d'Argentona celebra una nova sessió plenària ordinària amb un ordre del dia marcat per qüestions d'àmbit social, la gestió econòmica i temes d'ordenació municipal. A la part resolutiva, el consistori portarà aprovació definitiva al reglament dels serveis d'atenció a l'entorn domiciliari, el SAET, destinat a millorar l'atenció social al municipi. En matèria d'habitatge, es debatrà la creació de les bases reguladores per atorgar subvencions a les despeses d'habitatge habitual per persones i famílies monoparentals. L'economia municipal també tindrà el seu espai amb la proposta d'una nova modificació de crèdit del pressupost 2026 i el debat sobre el calendari d'obertura dels establiments comercials de cara a l'any 2027. En l'àmbit territorial i mediambiental, el ple votarà la modificació de la denominació dels polígons industrials del municipi i l'adhesió d'Argentona a l'Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central. A més, en el capítol de mocions es preveu l'aprovació d'un text conjunt de tots els grups municipals del govern i oposició per adherir-se al manifest del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva. En concret, presenten aquesta moció conjuntament Tots per Argentona, Avancem Junts, Esquerra Republicana, Unitat i Ara Argentona. Durant la sessió, com és habitual, es donarà compte de l'activitat de control, incloent-hi els informes de tresoreria sobre el període mitjà de pagament a proveïdors i el compliment de la morositat de l'Ajuntament i la companyia d'aigües. El ple tancarà, com sempre, amb el torn de precs i preguntes dels diferents grups polítics. La sessió plenària d'aquesta tarda començarà a 6:45 i la podreu seguir en directe per Ràdio Argentona i el canal YouTube de l'Ajuntament. Comencem la setmana del Sense Portes. Argentona ja ho té tot a punt per una nova edició del festival, la gran cita amb les arts de carrer que omplirà el municipi d'espectacles i activitats el pròxim cap de setmana. Es tracta de la 14a edició d'un festival plenament consolidat que aposta per la democratització de la cultura i l'accés lliure a l'espai públic. Enguany la programació inclou una vintena de propostes que van des del teatre de carrer, la dansa i els titelles fins a projectes comunitaris de memòria històrica com l'espectacle Veus del Record. També hi haurà iniciatives d'arts visuals com la recuperació del mural de Josep Maria Brull i l'acció Aparadors amb Història. El tècnic de cultura de l'Ajuntament d'Argentona, Joan Chaves, ha destacat la gran acollida de la convocatòria artística i l'esperit obert d'aquesta cita cultural. A més, com a novetat, el festival incorporarà nous espais escènics com Can Baladia i la plaça Pau Casals.
1: Les arts de carrer també et permeten poder descobrir racons o posar en valor patrimoni que tenim aquí a Argentona i adequar aquests espais per poder-hi acollir algun espectacle. Ja dic, l'únic que aquest any incorporem Can Baladia i també incorporem a la plaça Pau Casals, que és una plaça que fins ara que queda és un raconet en una plaça que fa temps que li teníem moltes ganes. Aquest any, arrel de la selecció artística que hem fet, doncs hi ha un espectacle que ens encaixa perfectament.
0: La majoria d'espectacles seran de franc i d'accés lliure a les places del centre de la vila, mentre que per algunes propostes d'aforament reduït es manté un preu simbòlic de 4 euros o la reserva prèvia d'invitació. Tota la programació i la venda d'entrades es poden consultar al web oficial festivalsenseportes.cat. I ja ha començat la instal·lació de la nova porta d'accés al Museu del Canti. Aquest matí els operaris ja treballaven per col·locar una porta automàtica i corredissa per millorar l'accessibilitat. Aquesta actuació s'emmarca en un seguit de reformes que el museu ha començat aquest inici de curs per adequar l'equipament a les primeres necessitats de seguretat, eficiència energètica i accessibilitat. Fins al moment s'han modernitzat les pantalles i s'ha actualitzat tot el sistema de detecció d'incendis. A banda de la porta, al llarg dels pròxims mesos també es renovarà completament la instal·lació elèctrica i la il·luminació per tecnologia LED a les vitrines del soterrani. A més, abans de final d'any es presentarà un pla d'accessibilitat integral. La directora del centre, Eva Pasqual, remarca que l'objectiu d'aquesta posada al dia és garantir que qualsevol persona pugui visitar l'espai de manera autònoma.
2: Ens hem centrat sobretot en l'accessibilitat perquè, el que tu deies, la societat cada vegada demanda més en els museus i, òbviament, tothom té dret a exercir els seus drets culturals i qualsevol persona, independentment de les seves capacitats, té el dret de venir al museu i ser completament autònoma en el museu.
0: A nivell expositiu, divendres el museu va inaugurar una nova mostra temporal. En aquesta ocasió, l'autor és l'artista mataroní Albert Alís, que ha presentat ja l'exposició Transicions, que es pot visitar de franc fins al 8 de novembre. Alís detalla què podem esperar a la ciutadania quan visitem la seva mostra.
3: Els espera unes atmosferes, un clima, perquè quan jo he mirat les escales per pintar-les, el que m'ha interessat més és sobretot aquestes atmosferes tan diferents que hi pot haver en una escala o en una altra. Doncs cadascuna té la seva peculiaritat, la seva atmosfera, el seu clima, llums diferents, i per mi dona molt per explorar.
0: L'exposició Transicions obre una programació especialment activa que s'estén fins al 2028 al Museu del Canti i que inclou projectes destacats com Tot Cor, una iniciativa solidària en benefici dels malalts d'ELA, o mostres d'art adaptat amb la Fundació Maresme.
4: Els esports.
0: Fem avui un repàs als partits del cap de setmana. El primer equip del Futbol Club Argentona va perdre per la mínima dissabte en el seu debut de la Lliga Elite a casa. El partit va acabar 2-3 davant la Unió Esportiva Viladecans. El segon equip del Futbol Club Argentona va aconseguir un meritori empat a 1 al camp del Calella. Els argentonins sumen un punt en la seva segona jornada de Lliga. Els tres equips sènior del CBA han començat la Lliga amb victòria. El sènior femení va guanyar la pista de l'Horta per 48-66. El sènior masculí del CBA comença la Lliga amb victòria també a casa. Va guanyar 92-81 al Martinenc. I àmplia victòria també del sènior B del CBA a casa. Va guanyar a la Vallalta per 80-41. El club d'handbol Laietà també ha començat la Lliga aquest cap de setmana. El sènior femení també ho ha fet amb una victòria a casa. Va guanyar 32-21 al Ballac. I el sènior masculí va perdre a la pista del Sant Esteve de Palau-Tordera B per 44-32.

0: Obrim plana de serveis. Segueixen obertes les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serrallador. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Per optar-hi cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. L'oficina del Cens Electoral ha obert els tràmits perquè els residents estrangers a Catalunya puguin votar a les eleccions municipals del 23 de maig de 2027. Hi podran participar els ciutadans comunitaris i els nacionals de 13 països amb conveni bilateral. Els ciutadans de la Unió Europea que vulguin votar per primer cop han de manifestar la seva voluntat abans del 30 de desembre d'aquest any, un tràmit que es pot fer per internet, correu o a l'Ajuntament. A més, l'oficina enviarà una carta a finals d'aquest mes de setembre, d'aquests últims dies, a aquells que no l'hagin fet mai. Per als residents de països amb conveni, com el Regne Unit, Colòmbia o l'Equador, entre altres, la sol·licitud s'ha de fer de l'1 de desembre al 15 de gener. Les sol·licituds fora de termini, recordem, quedaran excloses. I el centre parroquial comença a preparar el Nadal i fa una crida a totes les persones que vulguin participar als pastorets d'aquest any. Tots els interessats podeu assistir dilluns 5 d'octubre a la reunió que tindrà lloc al mateix centre parroquial a partir de les 8 del vespre. Obrim l'agenda. Avui a 6:45 de la tarda, ple ordinari a l'Ajuntament d'Argentona. El podreu seguir en directe a través d'aquesta emissora i també pel canal YouTube de l'Ajuntament. Demà dimarts a 7:00 de la tarda, presentació del llibre Cançons i tonades del Maresme Central, recull d'Esteve Albert i Joan Tomàs. La presentació serà a la biblioteca i comptarà amb la participació de la cobla Els Garrofers i la coral Llaç d'Amistat, que interpretaran algunes obres. Demà a la mateixa hora, però al Saló de Pedra, debat sobre la independència en el 9è aniversari de l'1 d'octubre. Hi assistiran l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i l'exdiputat de la CUP i escriptor, Julià de Jòdar. Divendres comença el Sense Portes, el Festival d'Arts de Carrer d'Argentona. Si el temps ho permet, fins diumenge podreu gaudir de la cultura pels carrers d'Argentona. Dissabte a 10:00 del matí, ruta Puig i Cadafalch, que organitzen conjuntament l'Ajuntament d'Argentona i de Mataró. El preu és d'€11 i el punt de sortida és l'Oficina de Turisme de Mataró. Dissabte a la mateixa hora, a 10:00 del matí, ruta Casa Puig, obert per obres. El punt de trobada és la plaça de Vendre i el preu és de €5. I en cinema, aquest cap de setmana, el Centre Parroquial ens proposa Mis Queridísimos Padres.
1: Bueno, decidnos, ¿qué pasa?
2: Nos ha tocado la lotería.
3: ¡Nos ha tocado la lotería!
4: A nosotros nos ha tocado.
5: ¿Qué cantidad necesitáis para ser felices?
6: Me han dado lo que les he pedido.
7: ¡100.000 euros!
8: En el fondo da gusto tener este lado Rockefeller, esta sensación de poder.
9: 150 millones.
8: Os hemos dado 100.000 euros a cada uno.
10: No sabíamos que habíais ganado el PIB de Burkina Faso.
11: Me pregunto si no tenen...
0: Mis Queridísimos Padres la podreu veure divendres a 8:45 del vespre en versió original. Doblada serà dissabte a 5:00 de la tarda i a 7:45 del vespre i diumenge a 5:00 i a 7:00. Anem a la informació meteorològica al Maresme. De moment aquesta tarda seguirem amb cel molt ennuvolat, però amb poques pluges. Ja hem notat que les temperatures han baixat, avui no superem els 27 graus. De cara a demà, difereixen algunes previsions meteorològiques. Des del Consell Comarcal del Maresme afirmen que demà seguirem amb alguns núvols poc importants, mentre que des de Protecció Civil activen l'alerta per pluges especialment intenses a tota la comarca. Poden afectar des de la matinada de demà fins a ben entrada la nit. Segons Protecció Civil, aquesta pluja podria anar acompanyada de tempesta i fortes ratxes de vent. Ja dimecres només tindríem nuvolositat molt abundant, però sense pluges. Pel que fa a les temperatures, avui han baixat lleugerament i demà les tornarem a recuperar, amb mínimes que aniran dels 14 als 21 graus i màximes que es podrien enfilar fins als 29 graus. Dimecres les temperatures es mantindran amb pocs canvis. I abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dilluns 28 de setembre.

0: Aquesta tarda l'Ajuntament d'Argentona celebra una nova sessió plenària ordinària. Entre els punts més destacats hi ha la creació de les bases per atorgar subvencions en matèria d'habitatge per a famílies monoparentals. Avui us hem explicat que Argentona obre aquesta setmana una nova edició del Festival Sense Portes. A partir de divendres i durant tot el cap de setmana, una vintena de propostes d'arts de carrer ompliran el municipi, enguany amb dues ubicacions noves. Comença la instal·lació de la nova porta d'accés al Museu del Canti. Aquest matí els operaris ja treballaven per col·locar una porta automàtica i corredissa per millorar l'accessibilitat. També us hem explicat que ja podeu visitar l'exposició Transicions del mataroní Albert Alís. Serà al Museu del Canti fins al 8 de novembre. I en esports hem fet un repàs dels partits que han disputat els equips argentonins aquest cap de setmana. Balanç positiu a l'inici de Lliga dels Sèniors del CBA i el Laietà. Fins aquí l'informatiu. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Tornem demà. Bona tarda.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits. Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da... La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: interessos de Sumar, Podem i Junts per tirar endavant el decret d'habitatge. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Quadrar el cercle d'interessos. Amb Podem i Junts, però també amb Sumar i el PNB, tibant en direccions oposades. Aquest és el repte del PSOE i de Pedro Sánchez a 24 hores al Consell de Ministres de demà amb la voluntat d'aprovar-hi el decret d'habitatge, Joan Bota.
2: Amb una acampada per l'habitatge consolidant-se a Madrid i els partits d'esquerra reclamant els contractes indefinits, Junts insisteix a legislar sobre els fons voltor però deixant els petits propietaris fora de la prohibició de desnonar. El PSOE sent també la pressió del PNB i de Sumar el seu soci al govern.
0: Connectem amb Madrid i amb Barcelona. Paula Brujats i Jordi Corbalán.
3: Sí, perquè Sumar, però també tots els socis de l'esquerra pressionen Pedro Sánchez per aprovar demà un decret ambiciós de màxims i que reculli sobretot la pròrroga automàtica dels lloguers que caduquen els propers dos anys. Aquest és ara mateix el principal escull de la negociació, segons fons dels partits. Sumar i Esquerra Republicana reclamen al PSOE valentia.
4: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches.
5: Nosaltres el que no farem és deixar tirada la gent. Per tant, si el decret avança, nosaltres hi serem.
6: Junts manté obertes les negociacions, demana Sumar i Podem que surtin de la trinxera i s'avinguin a negociar un mínim comú denominador perquè demà el Consell de Ministres pugui aprovar el reial decret que impedeixi els desnonaments de fons voltor i a la vegada protegeixi els petits propietaris.
7: Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
0: I enmig de tot això, aquest migdia, Pedro Sánchez ha evitat entrar al fons de la qüestió en un acte a Barcelona, on avui està de visita.
2: Aquesta tarda el sindicat de llogateres crida precisament a protestar al Palau de Congressos en un acte on també hi haurà el president del govern espanyol. En aquest context i amb l'acampada a la Porta del Sol de Madrid de fons, el director general dels Mossos, Ferran López, ha assegurat al Matí de Catalunya Ràdio que en cas d'acampada a la plaça Catalunya de Barcelona s'actuaria molt diferent de com es va fer el 15M.
8: Jo hi era aquella trampada, si el que va passar, si el que es va fer és malament, i intentarem, si passa això, no repetir errors, però insisteixo, a partir d'aquí volem d'anar dia a dia.
0: En la crònica internacional, Europa vol establir un protocol d'emergència per reaccionar en bloc al que s'ha anomenat atacs híbrids de Rússia. Accions de sabotatge no reivindicades que els serveis d'intel·ligència pronostiquen que aniran a més. Brussel·les, Bruna Fortea.
9: I per això la Unió Europea demana als països que extremin la vigilància, però evita concretar si una majoria d'estats dona suport per ara als seus plans de crear un protocol de resposta col·lectiva. Brussel·les remarca que serà un manual complementari a l'OTAN, en cap cas substitutiu, i que només s'activaria quan hi hagi sabotatges contra infraestructures de menys gravetat que una agressió militar convencional.
0: I el Ministeri de Sanitat vol que els CAPs puguin donar directament el tractament per un avortament farmacològic sense que calgui una derivació a un centre de salut sexual i reproductiva.
2: Fins la setmana 9 d'embràs, l'avortament farmacològic es pot fer a casa, sentiu la ministra Mònica García.
10: Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
0: Avui es tanquen les votacions per la pilota d'or.
11: 100 periodistes de tot el món ja han decidit el seu vot. A priori, Lamine Yamal, Kane i Mbappé són els tres grans favorits de la categoria masculina i Alexia Putellas és entre les principals candidates de la millor jugadora. Eric García, que ahir va deixar la concentració espanyola, no té cap lesió greu, només molèsties al genoll. I el bàsquet Manresa, el base Hugo Benítez, té un pneumotòrax provocat per un cop fort al pit durant el partit de dissabte a Bilbao, el jugador està hospitalitzat i recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però hi ha complicacions a la C14, a Ribera d'Urgellet, on es fa pas alternatiu a causa d'un accident. A Barcelona, a la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i a Rodalies, encara afectacions a les línies R2 Nord i R8 per una incidència per robatori de cable ja resolta.
0: I ens salta el temps.
13: Estarem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán ens ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
14: Bon dia.
0: Esteu molt pendents de les pluges.
14: Sí, de moment ruixats dispersos aquesta tarda, allà on caiguin del litoral i prelitoral poden tenir una certa intensitat o localment forts, aquest matí a Tossa de Mar més de 30 litres, però això dispersos, és a dir, sol en un sector i al costat doncs aquest aiguat. Serà de matinada i demà, quan els ruixats i tempestes sempre al litoral prelitoral Catalunya central podrien tenir intensitat forta o molt forta, fins i tot torrencial. Això vol dir superar els 40 litres en 30 minuts. Això d'intensitat, pel que fa a acumulació, es podria arribar als 90 litres en tan sols 3 hores. Diversos avisos emesos pel Servei Meteorològic de Catalunya, alguns d'ells de color taronja, per tant, sentit comú, molta precaució perquè algunes de les pluges, com dèiem, poden ser importants.
0: I està atents a la previsió, com la que ens ha fet el Francesc Mauri. Gràcies, Francesc, bon dia.
14: Gràcies, bon dia.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. El govern espanyol continua negociant amb els seus socis a contrarrellotge per intentar aprovar demà mateix el nou decret llei d'habitatge. Una norma que inclourà la prohibició de desnonaments a persones vulnerables i també mesures per congelar el preu del lloguer. El PSOE, pressionat pels socis i també pel carrer, ha de fer equilibris per poder mantenir el suport dels partits que són a la seva esquerra, però també, alhora, que no es despengin ni Junts per Catalunya ni tampoc el PNB. Comencem per la pressió dels seus socis d'esquerres. Madrid, Pol Abrujats, bon dia.
15: Què tal, bon dia.
0: Uns socis que acaben de comparèixer, tots junts, a les portes de l'hospital on encara hi ha la Mari Carmen, la veïna de Madrid, desnonada dimecres passat. Què han dit aquests socis a l'esquerra del PSOE?
15: Sí, des d'aquí Sumar i la resta de partits d'esquerres han enviat un ultimàtum a Pedro Sánchez o s'aprova un decret de màxims o no l'avalaran i fins i tot Sumar, el soci del govern espanyol, amenaça en plantar-se demà i no anar al Consell de Ministres. Sumar posa com a condició la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer que caduquen els propers 2 anys. Volen que es congelin per evitar així pujades abusives de preu i aquí és on ara mateix hi ha, segons fons de la negociació, el principal punt de friccions. La ministra de Sumar, Mònica García, i també el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, han reclamat valentia al Partit Socialista.
4: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches, como se ha llevado poniendo durante tanto tiempo.
16: Ya es hora de que el Partido Socialista entienda que esto no se resuelve con fotos, esto no se resuelve haciendo vídeos con Mandani. El momento de actuar es ahora.
15: L'altre escull de la negociació és sobre l'abast de la prohibició de desnonar. Les esquerres reclamen que es prohibeixi a tots els propietaris, petits i grans, fer fora els seus inquilins si són vulnerables i també volen que es desencalli finalment la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions. Sentim Edna Estrems, diputada d'Esquerra Republicana.
5: Nosaltres el que no farem és deixar tirada la gent. Per tant, si el decret avança, nosaltres hi serem. Si el decret es construeix des de la negociació amb les forces que l'han estat aturant fins ara, després haurem de veure exactament quines són les mesures que fan.
15: La crisi de l'habitatge ha provocat avui aquesta foto inèdita a les portes de l'hospital on hi ha ingressada la Mari Carmen. Tots els partits de l'esquerra units per un mateix objectiu. S'hi ha sumat també Podem. Irene Montero avisa Pedro Sánchez que no acceptaran un decret descafeinat per acontentar Junts i el PNB.
17: Las cosas no están para mínimos, para poner un parche. El gobierno está negociando primero con Junts y con el PNV para generar el relato de que no dan los números y a lo mejor esta vez el trágala lo tienen que tener aquellos partidos que están representando los intereses de los rentistas y especuladores.
15: Ara mateix les negociacions continuen entre els socis de la investidura i el Ministeri d'Habitatge. Ahir les negociacions es van allargar fins la matinada. El Partit Socialista no dona gaires més detalls de les mesures, però ja avança que hi ha acord per prohibir els fons voltors, la compra especulativa, també per aprovar rebaixes fiscals per a propietaris i llogaters i per donar ajudes per comprar un primer pis.
0: Doncs mentrestant, Junts per Catalunya, que també és necessari per tirar endavant aquestes mesures, demana a Sumar i a Podem que surtin de la trinxera i que s'avinguin a negociar un mínim comú denominador per tal que demà el Consell de Ministres pugui aprovar el reial decret que impedeixi els desnonaments de fons voltor i a la vegada que protegeixi els petits propietaris. Barcelona, Jordi Corbalan.
18: Junts no es mou de les seves propostes, bateria d'incentius fiscals per a llogaters i propietaris, suspendre els desnonaments de pisos de propietat de fons voltor i protegir els petits propietaris. No entren a valorar propostes com com la renovació automàtica dels lloguers o les expropiacions d'habitatges. El portaveu del partit, Josep Rius, fa aquesta crida a la resta de formacions.
7: Per fer possible aquest acord, cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador. Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
18: En qualsevol cas, els de Puigdemont asseguren que les converses amb la part socialista del govern espanyol continuen obertes i que, arribat el cas, miraran la lletra petita del Reial Decret que aprovi el Consell de Ministres per decidir si el convaliden quan arribi al Congrés.
0: Bé, doncs aquestes negociacions a contrarrellotge han enganxat Pedro Sánchez a Barcelona i en el primer dels actes públics, fa només una hora, ha esquivat el tema i no ha volgut anar més enllà d'això.
19: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
0: El president espanyol ha mantingut l'agenda oficial a Barcelona. S'hi estarà fins ben entrada la nit d'avui. I, entre altres coses, aquesta tarda visitarà una promoció d'habitatge protegit. Albert Prat, bon dia.
20: Bon dia, sí, una visita al barri de Poblenou de Barcelona que Sánchez havia de fer amb la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, però que ella sí que ha acabat suspenent per quedar-se a Madrid. El president espanyol ha parlat per primer cop aquí en un acte al Disseny Hub a la plaça de les Glòries, però ha anat amb peus de plom per no complicar encara més les negociacions. Durant 10 minuts no ha fet cap referència concreta al cas de la Mari Carmen i molt menys ha apuntat les reformes que ha plantejat la Moncloa. Sánchez s'ha limitat a dir que l'accés a l'habitatge és una prioritat i ha disparat contra el bloc de la dreta.
19: Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
20: A aquesta hora el president espanyol dina amb Salvador Illa i amb un grup d'organitzacions i lobbies empresarials de Catalunya i al vespre assistirà al lliurament dels Premis de la Vanguardia al Palau de Congressos, on allà sí tornarà a parlar públicament.
0: Aprofitant aquesta visita de Pedro Sánchez a Barcelona, el sindicat de llogateres ha convocat una concentració aquesta tarda a les 7 davant del Palau de Congressos de Catalunya. Aquest matí, de fet, hi ha hagut les primeres protestes pel dret a l'habitatge amb talls al carrer Còrsega, a Sants i a la Meridiana, que això sí, han durat poca estona, a la Riera.
21: Després d'anys d'inacció, denunciar el sindicat, ara és l'hora de remengar-se i portar mesures contundents a la taula del Consell de Ministres. Carme Arcarazo, portaveu del sindicat, al matí de Catalunya Ràdio.
22: La mesura que proposem és una mesura estructural. El que digui és que no pot desnonar a cap persona vulnerable sense una alternativa digna i adequada. Que, per exemple, no s'ha de poder desnonar algú per enviar a tota una família sencera en una pensió. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, es gasta milions d'euros cada any en pensions lamentables on allotjar famílies senceres que viuen en molt pocs metres quadrats.
21: Això és bàsic, però el sindicat també reclama que el decret llei empari la renovació automàtica dels contractes de lloguer perquè no et facin fora quan caduquin i la congelació del preu del lloguer. Sense tot això, consideraran un decret buit, han dit, i continuaran endavant amb més mobilitzacions. Ara per ara, però, no es plantegen una acampada com la que s'està fent a Madrid. En l'horitzó, el que tenen és la convocatòria d'una vaga general per un habitatge digne a tot Catalunya, probablement per abans de les eleccions municipals.
0: Aquestes són les protestes que es contemplen aquí a Catalunya. Mentrestant, com dèiem, a Madrid, centenars de persones continuen acampades a la Puerta del Sol des del dissabte a la nit. Asseguren que no marxaran si no s'aproven mesures profundes que acabin amb l'especulació immobiliària. Avui, primer dia laborable de l'acampada, molts compaginen anar a treballar i continuar amb la protesta. L'alcalde de Madrid reclama a la Moncloa que desallotgi la plaça. Madrid, Tània Tàpia.
23: Bon dia. Mateix escenari, la Puerta del Sol i mateix objectiu, acabar amb la precarietat en l'habitatge. 15 anys més tard, la Puerta del Sol s'ha tornat a omplir en una protesta que recorda el 15M. Més de 300 tendes ocupen el centre de la plaça. Ningú es mou, tot i que comença a ploure tímidament al centre de la capital espanyola. Centenars de joves, i no tan joves, reclamen mesures reals per acabar amb l'especulació. A tots els mou un problema comú.
24: He aconseguit encontrar una habitació con ventana per menys de 500 euros i me llamaron loco, però lo conseguí.
25: Llevo de alquiler en un piso que han reformado para ser tres pisos.
26: Esperamos que haga algún tipo de cambio, porque los jóvenes no podemos seguir así.
23: Des del Sindicat de Llogateres de Madrid, impulsors de la protesta s'assumen a la pressió dels partits a l'esquerra del PSOE i avisen que no els serveix qualsevol decret per aixecar la protesta. Alicia del Río.
27: No vamos a consentir que se nos den migajas y medidas vacías. Hemos dicho muy claro que lo que tiene que salir el martes del Consejo de Ministros es el Real Decreto Mari Carmen íntegramente. Esto quiere decir que la medida que no se puede quitar son los contratos indefinidos.
23: Una acampada que es desenvolupa sense incidents i que ocupa el centre de la Puerta del Sol davant de la seu del govern madrileny Isabel Díaz Ayuso, que parlava així d'una de les reivindicacions, com són, ara sentíem, els milers indefinits.
1: Yo lo pido solamente para que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido pues ya quedarme y subrogarme el derecho que no tengo a cambiarle las reglas del juego a las personas que me han abierto su casa.
23: L'alcalde de la ciutat, el popular José Luis Martínez Almeida, reclama el desallotjament i acusa la Moncloa de manigar. La però des de la delegació del govern espanyol no es plantegen fer fora ningú perquè defensen és una reivindicació pacífica.
0: I de tornada a Catalunya, els Mossos d'Esquadra estan pendents de si s'estenen o no aquestes mobilitzacions i acampades que estem explicant de Madrid. En aquest sentit, el director general dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, assegura que el cos no repetirà els errors que es van cometre a l'acampada del 15M a la plaça Catalunya de Barcelona amb el desallotjament per la força. Ho ha explicat en una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio, Toni Fortesa.
2: López ha recordat que el cos no decideix el grau de tolerància de l'ocupació de l'espai públic ni quan s'ha de desallotjar.
3: No em puc avançar a situacions que encara no s'han produït. Hi ha gent que ja està pensant en simetries en altres acampades a Barcelona. Jo diré que aquestes acampades, si el que va passar, si el que es va fer i es va fer malament, intentarem, si passa això, no repetir-los, però insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar a dia a dia.
2: Pel que fa a l'onada de 4 segrestos express d'aquest mes de setembre, considera que ara per ara aquesta violència es manté dins els grups criminals.
3: Ens preocupa, està passant, i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes, pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni estar a prop de que això no salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
2: L'última detenció il·legal es va produir ahir a la nit a Calella, al Maresme. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de dins el cotxe i se l'haurien endut contra la seva voluntat en un altre vehicle. Tot això va passar a la zona dels apartaments Codina, al sud de la ciutat.
0: Recuperem el tema de l'habitatge. Hem explicat totes les protestes demanant que hi hagi mesures concretes per ajudar a controlar la crisi de l'habitatge. Bé, doncs demà en tindrem una de concreta al Parlament de Catalunya, perquè Esquerra Republicana portarà el debat de política general que arrenca demà al Parlament una proposta per tal de reduir del 10 al 5% l'impost de transmissió patrimonials per la compra del primer habitatge per viure-hi. En paral·lel, Esquerra defensa augmentar la fiscalitat als qui acumulen diversos immobles. El portaveu d'Esquerra Republicana, Isaac Albert, ha defensat la proposta.
6: És una proposta que ajuda i que té una afectació clara en l'accés de la compra del primer habitatge. Llavors és una mesura que ajuda a millorar l'accés i ajuda a regular l'acumulació. La qual cosa és evident que és una eina que ajuda a evitar la compra especulativa.
0: Deixem la crisi de l'habitatge i tornarem a la segona hora del Catalunya Migdia. Ara passen 2 minuts d'un 2:45 de la tarda. Anem a la informació internacional perquè la Unió Europea vol una resposta coordinada dels 27 davant de futurs sabotatges russos en l'anomenada guerra híbrida. Avui s'ha començat a debatre un protocol amb els ministres de defensa dels 27 i tot i que alguns socis encara no s'hi han pronunciat, la diplomàcia europea remarca que no es vol substituir l'OTAN, sinó complementar-la. Brussel·les, Bruno Fortea Mires, bon dia.
8: Hola, bon dia. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, avisa que els atacs híbrids de Rússia es troben en una zona gris. Són sabotatges contra infraestructures vitals, plantes d'energia, xarxes de transport o de telecomunicacions, però lamenta que no hi hagi cap protocol per fer-hi front de forma conjunta, ni dins de l'OTAN ni dins de la Unió Europea.
9: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
8: Kallas evita aclarir si la majoria dels països comunitaris per ara veuen amb bons o mals ulls aquesta iniciativa. De moment, hi ha governs que encara no hi han dit res. Avui, els ministres europeus de defensa han començat a debatre-ho sense massa concrecions. La idea de Brussel·les és que aquest protocol d'emergència agilitzi la coordinació entre els països per reaccionar en bloc en cas que hi hagi un atac híbrid, però sense la necessitat d'activar de forma immediata accions militars.
0: Més coses, el líder suprem iranià, Mojtaba Khamenei, afirma que ja han allunyat els Estats Units del Golf Pèrsic i que aviat els allunyaran de tot el mar d'Aràbia, la porta d'entrada tant al Golf com al Mar Roig. El missatge torna a ser per escrit, tenint en compte que no se l'ha vist ni sentit des de l'assassinat del seu pare, Ali Khamenei, avui fa tot just 7 mesos. El desafiament arriba enmig del bloqueig de qualsevol intent de negociació entre totes dues parts. A les últimes 48 hores, Donald Trump ha passat de rebutjar una última proposta iraniana per engegar converses a dir avui que podrien començar de forma imminent. Davant la incertesa, avui el preu del barril Brent ha arribat als $108. I encara una cosa més sobre la informació internacional, perquè els 5 detinguts ahir a prop d'una base aèria que els Estats Units tenen a l'oest d'Anglaterra són britànics d'entre 23 i 25 anys. S'ha sabut aquest migdia arran de l'interrogatori al qual els ha sotmès la policia britànica. Se'ls considera sospitosos de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius fins a aquesta instal·lació militar. Londres, Quim Olivares, bon dia.
4: Hola, bon dia. Els 5 homes detinguts ahir a prop d'aquesta base aèria anglesa que els Estats Units han fet servir per bombardejar l'Iran són de Londres i tenen nacionalitat britànica. Se'ls considera sospitosos de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius en 3 furgonetes fins a aquesta base. La policia antiterrorista, però, no ha explicat què van trobar a l'interior dels vehicles, ni tampoc la motivació ni les intencions que tenien els detinguts. Sí que asseguren que la seva detenció els ha obert diverses línies d'investigació i que hi han desplegat efectius a l'exèrcit per ajudar-los en les investigacions. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran aquesta primavera. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que la base seria un objectiu legítim. Malgrat que la investigació es manté en secret, algunes fonts apunten que la pista de l'Iran és la prioritària. Wes Streeting, ministre de Defensa, ha estat així de prudent a l'emissora BBC4.
5: El règim iranià és un règim que perjudicaria els nostres interessos i els dels nostres aliats si en tingués l'oportunitat. Estic orgullós de la feina de detecció i dissuasió que fem durant tot l'any, any rere any, per impedir que l'Iran dugui a terme accions perjudicials.
4: 85 famílies del poble proper de la base continuen desallotjades per seguretat.
0: Passen 21 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida més coses aquí al Catalunya Migdia.
10: Catalunya Migdia.
11: Al Bramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construïm junts. El Bramat.
12: Grans batutes. Grans emocions.
13: Ludovic Morlón, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
12: Adam Fischer, Klaus Mackela, Teodor Porrencis i molts més.
13: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
12: Entradesauditori.cat.
11: Quan va ser l'última vegada que et vas parar a mirar casa teva?
14: A Portelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses. Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Portelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Portelanosa. Dissenyant espais per viure.
16: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
28: Així és que vostès m'han vingut a veure.
29: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
30: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
31: Ciutadans de Catalunya.
32: No us ho creureu. És més fàcil del que penses.
33: Sorpresa. Així que som-hi. A practicar.
30: M'acompanyeu? Pregunta. Inspira. Aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
11: Catalunya Migdia.
0: D'aquí a 6 minuts seran 2 quarts. El El Ministeri de Sanitat vol modificar el Reial Decret de l'avortament per tal que les dones puguin avortar farmacològicament als centres d'atenció primària, Mònica Mas.
1: Sí, actualment a Catalunya, quan una dona embarassada de fins un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al seu CIR de referència, és a dir, al Centre d'Assessorament en Salut Sexual i Reproductiva. Ara la ministra de Sanitat, Mònica García, vol fer-ho més accessible.
7: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
1: I ha afegit que també es faran canvis legals per permetre l'ús a l'atenció primària d'un dels fàrmacs més utilitzats per avortar.
7: También iniciaremos los trámites para modificar la ficha técnica de la mefepristona, uno de los medicamentos utilizados en el ámbito farmacológico, y permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario. Y también actualizaremos la Carta Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente esta prestación en la atención primaria. Y lo haremos trabajando con las comunidades autónomas.
1: L'avortament farmacològic es fa a casa amb dos medicaments que proporciona la CIR. Si és entre les 10 i les 14 setmanes de gestació, s'ha de fer en un centre hospitalari.
0: I una notícia que us hem explicat des de primera hora d'avui aquí a Catalunya Ràdio. Les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest mateix estiu per via telemàtica per tal d'agilitzar els tràmits. Aquesta nova manera d'avaluar, prevista en el Pla Cura, s'utilitza pels casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per un cuidador no professional.
1: Un tràmit a càrrec de més d'un centenar de nous professionals que asseguren es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molt bons resultats. Sílvia Sobirana és directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat en declaracions a Catalunya Ràdio.
15: Una persona que entra al sistema d'atenció de la dependència d'un juliol ja està valorada fa avui, ja està valorada i té el PIA fet si vol una prestació econòmica. Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tindrem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que pot esperar un any i per tant sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo vaig un expedient i dic quan tinc una mica d'acord amb aquest model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
1: Properament està previst que la Conselleria de Drets Socials actualitzi les dades de llistes d'espera i el temps que es triga a obtenir la valoració i aconseguir la prestació o el servei.
0: Més coses. Aquesta setmana els funcionaris sumaran 14 hores més d'assumptes propis a compte dels dos festius que aquest any cauen en dissabte, el passat 15 d'agost i Sant Esteve. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la Generalitat publicarà dijous la instrucció que regula compensar aquests dies festius que cauen en dissabte, Núria Jarr.
17: Sí, la previsió és que la instrucció surti l'1 d'octubre i que s'apliqui de forma retroactiva ja des de principis d'any per incloure aquest 15 d'agost i Sant Esteve, que també caurà en dissabte. A partir de l'any que ve, els treballadors públics de la Generalitat ja podran recuperar els festius que caiguin en dissabte sense dependre de cap ordre. Els veuran reflectits a la seva bossa d'hores. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions ho celebren.
18: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
19: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
17: Malgrat aquest acord, hi ha altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la reducció de la jornada a 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en unes 30 hores anuals.
0: 2 minuts i seran 2:45 de la tarda. L'avió esgarrapa terreny al tren en els desplaçaments entre Barcelona i Madrid. Entre el gener i el juliol hi va haver 7.300 vols entre el Prat i Barajas. És un 6% més dels que hi va haver en el mateix període de l'any anterior. Són dades d'Aena. Mentrestant, el corredor ferroviari entre Barcelona i Madrid ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre el mes de març i el mes de juny respecte als mateixos mesos de l'any passat, segons la Comissió de la Competència. Com és que hi ha hagut aquest canvi de tendència, Joan Garcia?
20: Per temps i preu. El tren ara triga més i és més car. Com a mínim necessita mitja hora més des de les limitacions de velocitat pels accidents d'Ademut i Gelida i la retirada de l'oferta de baix cost de l'Ablo van encarir el preu del bitllet. Per tot plegat, el catedràtic en gestió del transport aeri de la UOC, Pere Suau Sánchez, fa aquesta anàlisi.
21: El producte d'alta velocitat és d'una menor qualitat actualment. Hi ha hagut increments del temps de viatge també, reducció d'operadors i menys freqüències en determinats períodes del dia i això, òbviament, dona espai a que una aerolínia com Vueling doncs, pugui tornar a operar en el mercat i donar resposta a aquesta demanda no satisfeta. No?
20: Serà a partir del 5 d'octubre quan Vueling tornarà a volar entre les dues capitals perquè hi veu una necessitat de connectivitat. Sandra Ors, directora d'Afers Corporatius i Sostenibilitat de l'aerolínia.
2: Molta gent pensa només en el Barcelona-Madrid per anar i tornar en el dia, que és el que més s'utilitza, però molta gent l'utilitza també per anar i connectar amb vols de llarg radi. També crec que l'agilitat i la velocitat que et dona l'avió versus el tren és algo que es valora molt per molts, per certs tipus de clients.
20: Tot i amb això, la quota de mercat continua sent clarament favorable al tren i supera el 80% respecte a l'avió. L'AVE de Renfe té una posició dominant amb un 60% de l'oferta ferroviària, Irio en té una quarta part i Ouigo un 15%.
0: D'aquí a 10 segons seran 2:45, avui a Lleida.
3: No volem més bloques! No volem més bloques!
0: Són consignes en contra de grans expansions de plaques solars que s'han sentit avui al Carràs, al Segrià, on hi ha la macrocentral solar més gran del país amb més de 500 hectàrees. És l'escenari que han triat els pagesos, els ecologistes i entitats socials per advertir que arribaran fins on calgui per aturar el pla del govern per implantar energies renovables a Catalunya, l'anomenat Pla Ter. Diuen que ho faran amb mobilitzacions o els jutjats. Lleida, Estela Bussó, ens asseguren que el pla destrueix terrenys agrícoles i que afavoreix l'especulació de grans corporacions.
4: Hola, Òscar. Sí, els arguments no són nous, però avui han pogut fer una demostració de força perquè la foto ha reunit totes les organitzacions agràries, ecologistes i entitats sota el paraigua de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa. Col·lectius que tenen discrepàncies en altres qüestions en aquesta lluita van a l'una. Volen que el pla es retiri i es refaci des de zero en consens amb el territori. I si no, la portaveu de la Xarxa, Pilar Corderó, i Eduard Escolat de Revolta Pagesa adverteixen que no es quedaran quiets.
5: Per diversos mitjans judicials, mobilitzacions, el que faci falta fins que el plàter quedi anul·lat i es comenci a fer una transició ben feta.
6: I això volem llançar una advertència de que fins ara potser es coneixia la revolta pagesa, però si no se'ns escolta a nivell territorial, potser hi haurà una revolta territorial.
4: Reclamen alternatives perquè plaques solars, molins i torres elèctriques no ocupin terrenys naturals i agraris, sinó teulades, marges de carreteres i vies del tren, canals de rec o espais ja degradats.
0: Per cert, que estàvem a Lleida. El Pla de Lleida agafa el relleu de les comarques de Girona i passa a liderar el creixement de l'economia catalana segons l'últim anuari comarcal del BBVA, Laia Ortega.
8: Doncs sí, les comarques de Lleida van ser les que van generar l'any passat més valor afegit gràcies a que l'agricultura i la ramaderia hi van créixer un 13,6%. Al darrere es va situar per aquest ordre l'eix metropolità de Barcelona, les comarques de Girona, la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i, finalment, les comarques de muntanya, segons aquest anuari. Per sectors, els serveis continuen liderant l'activitat a Catalunya, representen 3/4 de l'activitat econòmica del país, però els responsables de l'estudi apunten a un canvi de model en què guanya pes els serveis vinculats més directament a l'activitat productiva per sobre dels serveis destinats a les persones com els turístics. Josep Oliver és catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de la UAB.
9: Serveis de telecomunicacions, de transports, diguem-ne, de les empreses, de serveis professionals, de finances i assegurances, d'activitats d'investigació i recerca, que està creixent més des de fa uns anys que el conjunt de l'economia. I això crec que ho hem de saludar particularment en un moment en què tenim una certa angúnia de, bueno, que no acabem de guanyar productivitat, no acabem de millorar el nivell de vida enmig de la població.
8: La construcció també va créixer l'any passat més que el 2024, en canvi el creixement de la indústria es va moderar i va quedar per sota de la millora general del conjunt de l'economia catalana.
0: Passen 3 minuts de 2:45 de la tarda, una pausa i de seguida la cultura.
10: Catalunya migdia.
22: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de la xapa. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
23: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria, premium i celler.
24: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
25: Podríem tenir son.
26: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls,
27: literalment.
34: Poques ganes de treballar.
27: És que tinc molta feina.
35: Oh, i jo te penses que estic aquí creuant de braços?
36: Dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalins.
37: Som pura cafeïna.
0: Catalunya migdia. Passant 4 minuts a 2 quarts, comencem la cultura parlant d'una pel·lícula que ha marcat l'agenda informativa els últims dies.
1: El corazón de un maricón es una escena llena de secretos.
0: I que podríem dir que en els primers dies ha confirmat les expectatives, perquè la bola negra dels Javis ha tingut més de 610.000 espectadors en el seu primer cap de setmana als cinemes. Una recaptació de gairebé 4,7 milions d'euros. Només en 3 dies, la pel·lícula ja s'ha convertit en la quarta que ha aconseguit més taquilles aquest any, Òscar Callau.
7: Segons dades de les empreses d'audiència Box Office i Rentrack, la cinta va recaptar divendres 1,3 milions d'euros i va reunir 175.000 espectadors. Dissabte i diumenge aquestes dades van créixer amb 1,64 milions d'euros a taquilla dissabte i 1,72 milions diumenge, amb aquest total de 4,7 milions. Si ho comparem amb altres grans estrenes, La Bola Negra va superar el primer dia de projeccions L'Odissea de Christopher Nolan. L'estrena de la pel·lícula ha estat la segona millor d'aquest any d'una producció espanyola després de Torrente Presidente i la novena millor de la història.
0: I del cinema a la televisió?
11: I believe there are monsters born in this world to human parents.
0: Actrius tan destacades com Catherine Zeta-Jones, Victoria Luengo o Florence Pugh protagonitzen algunes de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de streaming.
7: Netflix estrena dijous la sèrie A l'Este de l'Eden, el gran drama familiar de John Steinbeck, ambientat a la Califòrnia rural de fa més d'un segle. Una obra magna que el director Elia Kazan va portar al cinema als anys 50 amb James Dean de protagonista. Aquesta versió posa l'èmfasi en el personatge antiheroic de la Kathy, la mare que va abandonar els bessons de la família Tusk, interpretada per Florence Pugh. I Filmin emet a partir de divendres Lady, un fals documental en to de comèdia sobre una esbojarrada aristòcrata britànica a qui dona vida Sian Clifford. I ara dues de sicaris, drogues, trets i glamour tacat de sang a la sèrie britànica King Jackie, que HBO Max estrena divendres amb Catherine Zeta-Jones en el paper d'una traficant de cocaïna que viu a tot gas fins que uns assassins d'èlit reben l'encàrrec de matar-la. I Victoria Luengo torna a protagonitzar la segona temporada de Reina Roja, Loba Negra, a partir de divendres a Prime Video. Antonia Scott ha de resoldre ara un crim de la màfia russa mentre és perseguida per l'assassina sou Loba Negra. El repartiment i actors catalans, per cert, com Vicente Andongo o Àlex Brandemul.
0: Hem començat amb cinema, hem seguit amb televisió, ara teatre. Aquest dissabte arrenca la 35a edició del Temporada Alta, que situarà un cop més la dramatúrgia catalana al centre de la seva programació. Un dels autors més fidels al certamen és Llàtzer Garcia, que l'11 d'octubre estrenarà al Teatre de Salt Grans Bardisses, el seu últim text, Montse Mas.
12: Amb Grans Bardisses, Premi Quim Masó de l'any passat, Garcia explora l'impacte d'una tragèdia en la vida de tres germanes i torna a abordar la mort i el dol, dos temes recurrents en la seva trajectòria.
13: Passa una mort durant l'obra, un dels personatges és mort, però és com una obra que parla molt de la vida i del tirar endavant i diferents formes de fer-ho. Jo veig que l'obra va cap a mena, no diria acceptació, perquè crec que és una obra que està molt enfadada, tot ella, i no és una obra que digui, no, hem d'acceptar la mort, no, què collons, la mort és una merda. Vull dir que no hi podem fer res, però potser també està bé lluitar contra ella fins on puc anar.
12: El director del festival, Narcís Puig, obres com aquesta fan que el Temporada Alta continuï confiant en la creació catalana per al gruix de la seva programació. Aquest any són 66 propostes en total d'autors com Jordi Oriol, Jordi Casanovas, Lluïsa Cuniller o Victòria Sponsberg.
14: És veritat que a vegades parlem molt del teatre internacional que es fa a Temporada Alta,

0: 14 comarques de les Terres de l'Ebre, però també de Terol i de Castelló, uneixen forces i creen el projecte Reviscolar. Parlem d'una iniciativa que vol unir forces per potenciar la cultura als tres territoris. Per fer-ho, primer comencen amb la creació d'un directori cultural conjunt. Tortosa, Jordi Barranca.
1: La iniciativa sorgeix de 6 grups d'acció local i vol unir la cultura compartida dels tres territoris amb iniciatives com la del directori cultural conjunt, inspirat en el col·lectiu Cultura, que fa 5 anys que funciona a les Terres de l'Ebre. Xenia Gaian és la responsable.
2: Es vol dotar en els artistes, això és a Ujama, al Baix Aragó, doncs es vol donar suport als artistes d'aquell territori i se'ls i sobre una convocatòria se'ls donarà diners per a desenvolupar projectes artístics. El condicionant que tindrà és que han de presentar un projecte en col·laboració amb un artista o agent dels altres territoris.
1: En el rerefons hi ha també la idea que els pobles no només són emissors de cultura. José Antonio Cruz, gerent del grup d'acció local de la Maestrat i els Ports.
3: Serà ficar en valor la cultura, o sigui, la cultura com a motor de dinamització rural. Després, per un altre costat, tenim que podran conèixer i estar i sinergis, agents culturals i de més, inclús germanant festivals, que moltes voltes són comuns, en la unió està la força.
1: Aquest és un projecte pioner a tot l'estat espanyol.
0: I abans dels esports, Blau Mut s'acomiadarà dels escenaris el 17 d'octubre a la Sala Apolo de Barcelona. Tancarà la seva gira El millor que hem fet amb un concert que formarà part del Sweet Festival i que serà també la seva última actuació abans d'una pausa als escenaris. En un comunicat, el quintet de pop d'autor i folk assegura que l'aturada serà durant una temporada llarga i que posa en punt final a una etapa especialment significativa per la banda, marcada pels concerts en directe i per la connexió amb el públic. El 8 d'octubre, 10 dies abans del seu comiat a l'Apolo, Blau Mut tocaran a Escaldes Engordany, a Andorra. Fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Tranquil·litat absoluta amb Eric García.
4: Ell va tornar de la selecció espanyola cap a Barcelona. Ara ens ho explicarà el Roger Bosà, però el central del Barça no té cap lesió greu.

0: Iniciem la segona setmana de l'aturada de seleccions i de moment només un jugador del Barça ha hagut de tornar a Barcelona. Estem parlant d'Eric García, que va deixar la selecció espanyola aquest cap de setmana per unes molèsties físiques. Aquest matí ha passat per la Ciutat Esportiva, però vaja, el que dèiem, Roger Arbosà, tranquil·litat perquè el jugador està bé.
1: Sí, molta tranquil·litat, això ens diuen també des del Barça, ja és a Barcelona Eric des d'ahir, després que ahir va quedar desconvocat, per precaució, insistim, només són molèsties en aquest genoll esquerre, però per evitar riscos, Eric no passarà més proves, sí que com deies avui ha anat a la Ciutat Esportiva, ha saludat, els metges se l'han mirat, li han fet un cop d'ull, han parlat amb ell i entre això i les proves que li van fer ahir a la Federació Espanyola, a la selecció espanyola, doncs tenen tots molt clar, el jugador i també el Barça, que no és res seriós i que només són petites molèsties.
0: La resta de blaugranes i jugadors catalans segueixen amb la selecció espanyola, que aquesta tarda ja viatjarà cap a Sevilla per jugar un partit demà.
1: Sí, avui a les 6 cap a Sevilla, després sentirem més tard a les 8 al seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, des del Pizjuán. Demà el partit és el Pizjuán contra Croàcia, ara amb 6 del Barça, la selecció espanyola, sense Eric, que demà han de jugar aquest segon partit dels 4 partits que Espanya jugarà en aquesta aturada. Demà, com dèiem, contra Croàcia, amb Cubarsí, Pedri, Olmo, Rodri, Fermín i Lamine Yamal. Veurem demà com de la Fuente gestiona els minuts de tots ells. Això és important, tenint en compte que són 4 partits en total i que dissabte passat, doncs, per exemple, van jugar els 90 minuts Cubarsí, Rodri i Lamine i Olmo pràcticament. També estarem pendents de Roberto, el davanter de l'Espanyol, que podria debutar aquests dies. Dissabte va quedar descartat, però pot tenir la seva oportunitat o demà, o si no, en els dos últims partits que falten. Per tant, important el que digui de la Fuente avui i veure com gestiona aquests minuts a partir de demà.
0: I de la resta d'internacionals blaugranes destaquem alguns noms propis. D'entrada hi ha un jugador que també torna, Ramon Salmurri, però no per lesió.
2: Karim Adeyem i acaba la concentració amb la selecció alemanya. Jürgen Klopp ha fet dos blocs de 22 futbolistes en aquesta llarga aturada. Adeyem hi formava part del primer bloc i deixa la disciplina de la Mannschaft i torna, per tant, a la dinàmica del Barça. El Barça té festa aquesta setmana, l'equip torna als entrenaments el dia 5 també amb Karim Adeyemi.

0: Sergi Joao Cancelo va jugar ahir els 90 minuts com a lateral dret en la victòria de Portugal 1-2 contra Noruega, i avui Rafinha des del Brasil apunta que tant ell com Vinícius seran titulars demà en el segon partit contra Austràlia. A més, pel que s'explica des del Brasil, Rafinha està entrenant com a davanter centre.
1: I avui, 28 de setembre, acaben les votacions per la pilota d'or. Periodistes de tot el món ja han decidit qui són per a ells els millors jugadors de la temporada 2025-2026. Ja no caldran més entrevistes de Lamine o Mbappé per demanar el vot, perquè tot el que passi a partir d'ara amb ells no influirà en aquesta pilota d'or que s'entrega el 26 d'octubre. Però sí que potser hi va influir el partit que es va jugar dissabte a Wembley de la selecció espanyola, on Lamine va tornar a tenir una gran actuació, Salmo, i va tornar a demostrar per què creu que l'han de donar la pilota d'or.
0: Sí, Lamine va tornar a ratificar la seva candidatura amb un gran partit. És evident que la pilota d'or fa referència al millor futbolista de la temporada passada, però aquest tram d'any, aquest tram de temporada, condiciona també la mirada d'alguns dels votants, i en aquest sentit Lamine està aprofitant aquest context. Sense anar més lluny, en aquesta temporada destaca per sobre d'alguns dels seus rivals, com Mbappé o Harry Kane. I com a conseqüència d'això o no, els elogis li van plovent, en aquest cas, d'un excompany, Joao Félix, des de la selecció portuguesa, en revista al diari AS.
2: Sea un jugador que tú pones la tele y te deja pegado a la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
1: Doncs el debat mediàtic ha estat molt centrat en Lamine, també en Mbappé, en aquest cara a cara, però hi ha un nom que continua acumulant obres d'art. Nou gol de Leo Messi de falta aquesta matinada.
3: Le va a pegar Leo al arco, nomás.
0: És un gol de falta que sembla pràcticament un córner en curt, quan tothom espera la centrada, Messi enrosca la pilota, pal llarg, el segon pal, superant el porter i fent un gran gol en una falta directa en el partit entre Columbus Crew i l'Inter Miami. Tot i el gran gol de Messi, va ser una derrota del conjunt de l'Inter Miami, 2-1, que ocupa ara mateix la tercera posició a la conferència des de l'MLS.
1: Pilota d'or, fins ara hem parlat d'aquesta categoria masculina, la categoria femenina entre les favorites d'aquesta pilota d'or destaca Alexia Putellas novament, l'ex blaugrana, ara al London City, ha tingut un reconeixement avui pel Barça, Montserrat.
4: La migcampista de Mollet del Vallès ha estrenat temporada amb una nova samarreta als 32 anys i amb dues pilotes d'or ja guanyades als anys 2021 i 2022. Alexia sap que ningú al Barça ha agafat el dorsal 11 de la seva samarreta després de la seva marxa i té clar que una gran part de la seva vida professional serà sempre al Barça.
5: Que el Barça ha sido mi vida. M'ha hecho... Me ha acogido siendo una niña, he crecido, he adoptado los valores, he entendido lo que es ser jugadora de fútbol profesional, lo que es ser jugadora del Barça, lo que representan los colores, lo que es la ciudad de Barcelona.
4: Declaracions d'Alexia Putellas a Radio Marca, que l'ha visitat a Londres per donar-li un premi per ser una icona, referent i exemple per a milions de persones.
1: Doncs algunes d'aquestes joves que es fixaven en Alexia, que la tenien com a icona i com a referent, Montse, s'han proclamat campiones del món sub-20 amb la selecció espanyola.
4: Amb una gran presència de jugadores catalanes i del Barça amb l'equip que s'ha imposat en la final als penals contra Corea del Nord. El partit va acabar amb empat a 0 a l'equip espanyol i eren Carla Julià i Aisha Càmara del primer equip del Barça, Noa Jiménez del filial blaugrana i Ainhoa Gómez i Cèlia Segura blaugrana cedides a Deportivo i Atlètic de Madrid respectivament. A més, la blaugrana Rosalía Domínguez va guanyar la pilota d'or del torneig. I de la Lliga F destaquem l'empat a 1 de l'Espanyola i a Riazor contra el Deportivo. Lara Lacosta va fer el gol de les catalanes, que van jugar amb una futbolista menys gairebé tota la segona part.
1: A la banda de l'Anglaterra-Espanya, que es va jugar dissabte a Wembley, que ja n'hem parlat amb el Roger Arbusà, s'han jugat altres partits i hem tingut, per exemple, la primera victòria de Xavi amb els Països Baixos i sorprenent derrota de Jürgen Klopp amb Alemanya. Amb
6: exacte, sí, la victòria de Xavi és en el Sèrbia 1, Països Baixos 2, i Xavi, evidentment, satisfet amb la versió dels seus.
7: In terms of values...
8: Pel que fa als valors, ha estat força semblant i estic content. Pel que fa al futbol, hem d'atacar els espais en el moment oportú. Hem de fer bé la pressió alta, el bloc mig, la línia defensiva, però està bé. És qüestió de temps.
7: Line, but, okay, it's a matter of time.
6: Els periodistes de Països Baixos ja han tingut oportunitat de demanar a Xavi la comparativa entre el primer partit, empat contra l'Alemanya de Jürgen Klopp, i aquest segon, victòria contra Sèrbia. Diu Xavi que veu un pas endavant en els seus.
7: More or less the same.
8: Si fa o no fa, ha estat semblant. Hem dominat la possessió, hem acabat en bloc baix i contra l'Alemanya va ser diferent. La segona part contra Alemanya sí que va ser semblant al partit d'avui. Estic força satisfet.
6: El canvi desfet a Alemanya, 0-1 contra Grècia. A més, a casa, la Gorana Adeyemi va jugar ahir 75 minuts amb els alemanys, el va substituir Gnabry a la segona part. També ahir, Noruega 1, Portugal 2, i com dèiem, aquest Sèrbia 1, Països Baixos 2. Avui es disputen dos partits, els dos del grup A, el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
1: Més de futbol, perquè a València han presentat Javier Aguirre com a nou entrenador, el mexicà, que té el repte de treure del descens l'equip de Mestalla, Joan Fitó.
9: El València és el segon per la cua, 4 punts de 21 possibles, i la distància entre l'afició i la propietat és enorme. El Vasco Aguirre n'és conscient i només té una recepta per redreçar-ho.
10: Por supuesto que sé dónde vengo, por supuesto que sé esto, la propiedad, por supuesto que sé lo que sucede, ¿no? Ya estando dentro, empiezas a dar cuenta de ciertas cosas que desde fuera, obviamente, no te enteras. Plan, ganar. Ese es el plan inmediato, ¿no?
9: Javier Aguirre ha explicat que després del Mundial va deixar passar 4 o 5 propostes, però assegura que no podia dir que no al València.
10: Estaba muy a gusto disfrutando a mi mujer, Silvia, a mis nietos. Estaba perfectamente a gusto, pero le dije, Silvia, lo siento, pero hay que ir para allá. Y ella feliz porque le encanta el fútbol más que a mí. Entonces venimos felices, mi mujer y yo, una plaza, insisto, complicada para el rival, pero muy buena para el local, y eso es lo que quiero.
9: El primer partit de Javier Aguirre com a tècnic del València serà diumenge 11 d'octubre al camp del Racing de Santander.
1: 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
11: Victòria, victòria, victòria, victòria! Amb sang, suor i llàgrimes, sense pràcticament pivots, amb un lesional d'última hora, el Barça ha derrotat l'Efes de Mike James. Primer...
1: Doncs després de guanyar l'Efes, el Barça de bàsquet prepara el segon partit de l'Eurolliga contra el Dubai de Xavi Pasqual.
12: Catalunya migdia.
13: Grans batutes, grans emocions.
14: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
13: Adam Fischer, Klaus Mackella, Teodor Porrencis i molts més.
14: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
13: Entrades a auditori.cat.
14: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
13: La millor fira de ceràmica i terrissa.
14: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
13: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
15: Va ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992 a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
16: Som Fiscat. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
16: Som Rescat.
1: Doncs el Barça Bàsquet, que ja és a Dubai, on demà jugarà la segona jornada de l'Eurolliga, Ernest Macià.
18: Doncs sí, és una setmana amb molts viatges pel Barça, 10.000 quilòmetres. Ahir, de fet, va marxar ahir, no avui, van marxar el dia abans, dos dies abans, perquè és un viatge de 5 hores, i el Barça es trobarà al Dubai de Xavi Pasqual, un equip que la primera jornada va guanyar el Madrid, per tant, estem parlant ja d'un equip que ha jugat Supercopa Europea i, per tant, en teoria, dels que aspira a entrar a la Final Four. A part de Pasqual, també hi haurà Xengelia. És, per tant, un duel molt difícil. I avui sentíem des de Dubai que Xavi Pasqual adoptar un rol discret davant la visita del seu ex-equip.
17: És la segona jornada, podem preparar fins on podem preparar. Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que podran passar durant el partit, i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
18: Un petit hàndicap pel Barça, i és que ha viatjat a Dubai sense tres dels seus pivots, és a dir, només amb un pivot, Balcerovski, que l'altre dia va fer 21 punts perquè no hi havia més recanvis, i amb un que estem pendent de fitxar, doncs, i que encara no arribarà ni a curt ni a mitjà termini. Amb tots aquests hàndicaps i les lesions, el Barça afronta una setmana duríssima. Agustí Noval.
19: Yo creo que intenso, intenso, más que nada por todos los viajes, por toda la carga física que conlleva. Pero aparte estamos con baja y eso quiere decir que somos menos jugadores para jugar. Entonces, bueno, nada, prepararse físicamente, mentalmente y estar preparado, que es lo importante.
1: I aquest cap de setmana està l'estrena de la Lliga ACB, amb victòria del Barça dissabte, derrota del Manresa també dissabte, i en canvi hi ha victòries de Lleida i el Girona, però Ernest, derrota de la penya.
18: Sí, exactament. Va sorprendre una mica com va perdre la penya, encaixant 110 punts, i a més va ser una constant tot el partit. La penya sempre va anar per sota, finalment 110 a 104, tot i tenia la Previtora i Riqui, que ja ho van fer bé ja, però la penya va trobar a faltar la baixa dels jugadors, d'aquells que s'arremanguen i defensen fort, i això doncs es va traduir en aquests 110 punts. Com deies, molt bona la victòria al Girona, 84-77, amb un bon partit en general i un últim quart també excel·lent, però del que va passar ahir sobresurt, i a la nit van parlar amb el seu entrenador, l'Ilern a Lleida. L'equip de Jart Encuentra va guanyar la pista del campió de Lliga en un partit on el València va exhibir doncs tot el potencial, va fer 100 punts, però el Lleida va aguantar i a l'últim quart va aconseguir doncs sostenir el torce braç per acabar-se imposant contra tot pronòstic 100-105. Aquest és Jart Encuentra, el club de la mitjanit, amb Xavi Campos.
20: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat del repte que tenia endavant, no? I de l'equip que tenia endavant, però veig que l'equip va entrenar i veig que hi creien, no? I llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
18: Bé, recordem també que hi ha una notícia que d'aquest cap de setmana ens deixa una lesió, la de Hugo Benítez, al Baxi Manresa. Un cop fort al tòrax ha fet que aquest matí hagués de passar pel quiròfan, una breu intervenció que això sí farà que sigui baixa ja no només pel partit europeu d'aquesta setmana, sinó probablement pel proper mes.
1: I en handbol, el Barça ja és a la final del Mundial de Clubs d'Egipte, que jugarà dijous contra el Gazprom de Xavi Pasqual Montse.
4: Els de Carlos Ortega s'han imposat al Zamalek egipci 39-29 en el segon partit de la fase de grups del Mundial. Destaquen els 7 gols d'Ian Barrufet i també amb 7 Ludovic Fàbregas, millor jugador del partit. També actuació destacada del porter Sergei Hernández, amb 6 aturades a la primera part, de les quals 2 penals. Els blaugranes ja són matemàticament primers classificats del grup A i jugaran la final de Mundial contra el Gazprom aquest dijous. L'equip hongarès, dirigit per Pasqual, també ha guanyat els 2 partits que ha disputat contra l'Al-Ahli i el Fuxe alemany. Abans, demà, el Barça d'handbol juga un intranscendent últim partit de la fase de grups davant el Montada marroquí en directe per Esport 3.
1: I el Granollers, que escalfa motors per el debut de la Lliga Europea de dimecres a la pista del potent Flensburg.
4: Els alemanys són un dels grans favorits al títol d'aquesta segona competició europea d'handbol. El tècnic Antonio Roma afronta així el debut europeu del Granollers.
21: Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal. Tant de bo podem classificar-nos per el següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
4: Dimecres a 3:45 de la tarda, Flensburg-Granollers, partit de la primera jornada de la fase de grups de la Lliga Europea, també en directe Esport 3.
1: Ahir es va tancar el Mundial de Ciclisme a Montreal amb la prova en línia elit masculina. Amb l'absència de Pogacar, la cursa va ser molt oberta, farcida d'alternatives i amb un vencedor inesperat, Isaac Vigalta.
9: Doncs sí, guanyador inesperat en una cursa espectacular, molt dura, plena d'alternances i en què els grans favorits es van deixar veure una vegada i una altra. Van der Poel i Van Aert ho van provar de lluny. Sexas i Del Toro van donar la cara fins al final. I Evenepoel, Roglic, Pedersen també van estar entre els millors. El moviment bo, però, va ser el del nord-americà Brandon McNulty a 30 quilòmetres del final. En diferents moments va estar a punt de ser neutralitzat, però va resistir i va guanyar l'or i el mallot irisat.
2: És
8: realment increïble, ni tan sols sé si ja ho he assimilat. És el somni de qualsevol ciclista quan comença a competir i suposo que avui els somnis s'han fet realitat. Tinc moltes ganes de veure'm amb el mallot i la bicicleta de campió del món. Serà una bogeria. He rebut molts missatges. Encara n'he de llegir molts.
3: I have a lot of messages, but I need to get through a lot.
9: A la cursa femenina dissabte, Demi Follering va ser la més forta després de superar Nevia Doma en l'esprint final. Longo, Borghini i Reuser van entrar just darrere seu. Paula Blasi, malalta i amb dues caigudes, va abandonar la part inicial de la cursa.
1: I tornant al futbol, la jornada del cap de setmana, la primera federació ens ha deixat un duel català i la primera victòria de l'Europa, Carles Vila.
22: Ahir l'equip escapulat es va imposar per 1-0 al Rayo Majadahonda en el debut de Luis Blanco a la banqueta. En Josep va marcar el gol de la victòria a l'últim minut de partit. Escoltem el nou tècnic de l'Europa.
23: A poc a poc, seguir creixent, partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
22: Dissabte el Sant Andreu es van portar la victòria al nou estadi contra el Nàstic, els grans són ara novens, amb els mateixos punts que el Sant Andreu, que és desè. L'Europa continua en zona de descens a la 18a posició.
1: I amb què acabem, Marcos?
6: Doncs dues coses molt ràpides. En Teo Daniel Aguilar, que 22 catalans competeixen aquesta setmana al Rally del Marroc, que és penúltima prova del Mundial de Raids, i que la República Txeca és la nova campiona de l'antiga Copa Federació, la Copa Billie Jean King.
1: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
9: Són les 3.
24: Viu la ràdio.
25: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

Aquesta tarda l'Ajuntament d'Argentona celebra una nova sessió plenària ordinària. Entre els punts més destacats hi ha la creació de les bases per atorgar subvencions en matèria d'habitatge per a famílies monoparentals. Argentona obre aquesta setmana una nova edició del Festival Sense Portes. A partir de divendres i durant tot el cap de setmana, una vintena de propostes d'arts de carrer omplirà el municipi, enguany amb dues ubicacions noves. Comença la instal·lació de la nova porta d'accés al Museu del Canti. Aquest matí els operaris ja treballaven per col·locar una porta automàtica i corredissa per millorar l'accessibilitat. Ja podeu visitar l'exposició Transicions del mataroní Albert Alís. Serà al Museu del Canti fins al 8 de novembre. I en esports farem un repàs dels partits que han disputat els equips argentonins aquest cap de setmana. Balanç positiu a l'inici de Lliga dels Sèniors del CBA i el Laietà. I el temps. Aquesta tarda seguirem amb cel molt ennuvolat a tota la comarca, però amb poques pluges. Tot i això, per demà Protecció Civil activa una alerta per fortes pluges a tot el Maresme des de la matinada i fins ben entrada la nit. Comencem.

0: Aquesta tarda l'Ajuntament d'Argentona celebra una nova sessió plenària ordinària amb un ordre del dia marcat per qüestions d'àmbit social, la gestió econòmica i temes d'ordenació municipal. A la part resolutiva, el consistori portarà aprovació definitiva al reglament dels serveis d'atenció a l'entorn domiciliari, el SAET, destinat a millorar l'atenció social al municipi. En matèria d'habitatge, es debatrà la creació de les bases reguladores per atorgar subvencions a les despeses d'habitatge habitual per persones i famílies monoparentals. L'economia municipal també tindrà el seu espai amb la proposta d'una nova modificació de crèdit del pressupost 2026 i el debat sobre el calendari d'obertura dels establiments comercials de cara a l'any 2027. En l'àmbit territorial i mediambiental, el ple votarà la modificació de la denominació dels polígons industrials del municipi i l'adhesió d'Argentona a l'Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central. A més, en el capítol de mocions es preveu l'aprovació d'un text conjunt de tots els grups municipals del govern i oposició per adherir-se al manifest del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva. En concret, presenten aquesta moció conjuntament Tots per Argentona, Avancem Junts, Esquerra Republicana, Unitat i Ara Argentona. Durant la sessió, com és habitual, es donarà compte de l'activitat de control, incloent-hi els informes de tresoreria sobre el període mitjà de pagament a proveïdors i el compliment de la morositat de l'Ajuntament i la companyia d'aigües. El ple tancarà, com sempre, amb el torn de precs i preguntes dels diferents grups polítics. La sessió plenària d'aquesta tarda començarà a 6:45 i la podreu seguir en directe per Ràdio Argentona i el canal YouTube de l'Ajuntament. Comencem la setmana del Sense Portes. Argentona ja ho té tot a punt per una nova edició del festival, la gran cita amb les arts de carrer que omplirà el municipi d'espectacles i activitats el pròxim cap de setmana. Es tracta de la 14a edició d'un festival plenament consolidat que aposta per la democratització de la cultura i l'accés lliure a l'espai públic. Enguany la programació inclou una vintena de propostes que van des del teatre de carrer, la dansa i els titelles fins a projectes comunitaris de memòria històrica com l'espectacle Veus del Record. També hi haurà iniciatives d'arts visuals com la recuperació del mural de Josep Maria Brull i l'acció Aparadors amb Història. El tècnic de cultura de l'Ajuntament d'Argentona, Joan Chaves, ha destacat la gran acollida de la convocatòria artística i l'esperit obert d'aquesta cita cultural. A més, com a novetat, el festival incorporarà nous espais escènics com Can Baladia i la plaça Pau Casals.
1: Les arts de carrer també et permeten poder descobrir racons o posar en valor patrimoni que tenim aquí a Argentona i adequar aquests espais per poder-hi acollir algun espectacle. Ja et dic, l'únic que aquest any incorporem Can Baladia i també incorporem a la plaça Pau Casals, que és una plaça que fins ara que queda és un raconet en una plaça que fa temps que li teníem moltes ganes. Aquest any, arrel de la selecció artística que hem fet, doncs hi ha un espectacle que ens encaixa perfectament.
0: La majoria d'espectacles seran de franc i d'accés lliure a les places del centre de la vila, mentre que per algunes propostes d'aforament reduït es manté un preu simbòlic de 4 euros o la reserva prèvia d'invitació. Tota la programació i la venda d'entrades es poden consultar al web oficial festivalsenseportes.cat. I ja ha començat la instal·lació de la nova porta d'accés al Museu del Canti. Aquest matí els operaris ja treballaven per col·locar una porta automàtica i corredissa per millorar l'accessibilitat. Aquesta actuació s'emmarca en un seguit de reformes que el museu ha començat aquest inici de curs per adequar l'equipament a les primeres necessitats de seguretat, eficiència energètica i accessibilitat. Fins al moment s'han modernitzat les pantalles i s'ha actualitzat tot el sistema de detecció d'incendis. A banda de la porta, al llarg dels pròxims mesos també es renovarà completament la instal·lació elèctrica i la il·luminació per tecnologia LED a les vitrines del soterrani. A més, abans de final d'any es presentarà un pla d'accessibilitat integral. La directora del centre, Eva Pascual, remarca que l'objectiu d'aquesta posada al dia és garantir que qualsevol persona pugui visitar l'espai de manera autònoma.
2: Ens hem centrat sobretot en l'accessibilitat perquè el que tu deies, la societat cada vegada demanda més en els museus i, òbviament, tothom té dret a exercir els seus drets culturals i qualsevol persona, independentment de les seves capacitats, té el dret de venir al museu i ser completament autònoma en el museu.
0: A nivell expositiu, divendres el museu va inaugurar una nova mostra temporal. En aquesta ocasió, l'autor és l'artista mataroní Albert Alís, que ha presentat ja l'exposició Transicions, que es pot visitar de franc fins al 8 de novembre. Alís detalla què podem esperar a la ciutadania quan visitem la seva mostra.
3: Els espera unes atmosferes, un clima, perquè quan jo he mirat les escales per pintar-les, el que m'ha interessat més és sobretot aquestes atmosferes tan diferents que hi pot haver en una escala o en una altra. Llavors, cadascuna té la seva peculiaritat, la seva atmosfera, el seu clima, llums diferents, i per mi dona molt per explorar.
0: L'exposició Transicions obre una programació especialment activa que s'estén fins al 2028 al Museu del Canti i que inclou projectes destacats com Tot Cor, una iniciativa solidària en benefici dels malalts d'ELA, o mostres d'art adaptat amb la Fundació Maresme.
4: Els esports.
0: Fem avui un repàs als partits del cap de setmana. El primer equip del Futbol Club Argentona va perdre per la mínima dissabte en el seu debut de la Lliga Elite a casa. El partit va acabar 2-3 davant la Unió Esportiva Viladecans. El segon equip del Futbol Club Argentona va aconseguir un meritori empat a 1 al camp del Calella. Els argentonins sumen un punt en la seva segona jornada de Lliga. Els tres equips sènior del CBA han començat la Lliga amb victòria. El sènior femení va guanyar la pista de l'Horta per 48-66. El sènior masculí del CBA comença la Lliga amb victòria també a casa. Va guanyar 92-81 al Martinenc. I àmplia victòria també del sènior B del CBA a casa. Va guanyar a la Vallalta per 80-41. El club d'handbol Laietà també ha començat la Lliga aquest cap de setmana. El sènior femení també ho ha fet amb una victòria a casa. Va guanyar 32-21 al Ballac. I el sènior masculí va perdre a la pista del Sant Esteve de Palau-Tordera B per 44-32.

0: Obrim plana de serveis. Segueixen obertes les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serra Lladó. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Per optar-hi cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. L'oficina del Cens Electoral ha obert els tràmits perquè els residents estrangers a Catalunya puguin votar a les eleccions municipals del 23 de maig de 2027. Hi podran participar els ciutadans comunitaris i els nacionals de 13 països amb conveni bilateral. Els ciutadans de la Unió Europea que vulguin votar per primer cop han de manifestar la seva voluntat abans del 30 de desembre d'aquest any, un tràmit que es pot fer per internet, correu o a l'Ajuntament. A més, l'oficina enviarà una carta a finals d'aquest mes de setembre, d'aquests últims dies, a aquells que no l'hagin fet mai. Per als residents de països amb conveni, com el Regne Unit, Colòmbia o l'Equador, entre altres, la sol·licitud s'ha de fer de l'1 de desembre al 15 de gener. Les sol·licituds fora de termini, recordem, quedaran excloses. I el centre parroquial comença a preparar el Nadal i fa una crida a totes les persones que vulguin participar als pastorets d'aquest any. Tots els interessats podeu assistir dilluns 5 d'octubre a la reunió que tindrà lloc al mateix centre parroquial a partir de les 8 del vespre. Obrim l'agenda. Avui a 6:45 de la tarda, ple ordinari a l'Ajuntament d'Argentona. El podreu seguir en directe a través d'aquesta emissora i també pel canal YouTube de l'Ajuntament. Demà dimarts a les 7 de la tarda, presentació del llibre Cançons i tonades del Maresme Central, recull d'Esteve Albert i Joan Tomàs. La presentació serà a la biblioteca i comptarà amb la participació de la cobla Els Garrofers i la coral Llaç d'Amistat, que interpretaran algunes obres. Demà a la mateixa hora, però al Saló de Pedra, debat sobre la independència en el 9è aniversari de l'1 d'octubre. Hi assistiran l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i l'exdiputat de la CUP i escriptor, Julià de Jòdar. Divendres comença el Sense Portes, el Festival d'Arts de Carrer d'Argentona. Si el temps ho permet, fins diumenge podreu gaudir de la cultura pels carrers d'Argentona. Dissabte a les 10 del matí, ruta Puig i Cadafalch, que organitzen conjuntament l'Ajuntament d'Argentona i de Mataró. El preu és d'11 euros i el punt de sortida és l'Oficina de Turisme de Mataró. Dissabte a la mateixa hora, a les 10 del matí, ruta Casa Puig, obert per obres. El punt de trobada és la plaça de Vendre i el preu és de 5 euros. I en cinema, aquest cap de setmana, el Centre Parroquial ens proposa Mis Queridísimos Padres.
1: Bueno, decidnos, ¿qué pasa?
2: Nos ha tocado la lotería.
3: ¡Nos ha tocado la lotería!
4: A nosotros nos ha tocado. ¿Qué cantidad necesitáis para ser felices?
5: Me han dado lo que les he pedido.
6: ¡100.000 euros!
7: En el fondo da gusto tener este lado Rockefeller, esta sensación de poder.
8: 150 millones.
7: Os hemos dado 100.000 euros a cada uno.
9: No sabíamos que habíais ganado el PIB de Burkina Faso.
10: Me pregunto si no tenemos...
0: Mis queridísimos padres, la podreu veure divendres a 8:45 del vespre en versió original. Doblada serà dissabte a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre i diumenge a les 5 i a les 7. Anem a la informació meteorològica al Maresme. De moment aquesta tarda seguirem amb cel molt ennuvolat, però amb poques pluges. Ja hem notat que les temperatures han baixat. Avui no superem els 27 graus. De cara a demà, difereixen algunes previsions meteorològiques. Des del Consell Comarcal del Maresme afirmen que demà seguirem amb alguns núvols poc importants, mentre que des de Protecció Civil activen l'alerta per pluges especialment intenses a tota la comarca. Poden afectar des de la matinada de demà fins a ben entrada la nit. Segons Protecció Civil, aquesta pluja podria anar acompanyada de tempesta i fortes ratxes de vent. Ja dimecres només tindríem nuvolositat molt abundant, però sense pluges. Pel que fa a les temperatures, avui han baixat lleugerament i demà les tornarem a recuperar, amb mínimes que aniran dels 14 als 21 graus i màximes que es podrien enfilar fins als 29 graus. Dimecres les temperatures es mantindran amb pocs canvis. I abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dilluns 28 de setembre.

0: Aquesta tarda l'Ajuntament d'Argentona celebra una nova sessió plenària ordinària. Entre els punts més destacats hi ha la creació de les bases per atorgar subvencions en matèria d'habitatge per a famílies monoparentals. Avui us hem explicat que Argentona obre aquesta setmana una nova edició del Festival Sense Portes. A partir de divendres i durant tot el cap de setmana, una vintena de propostes d'arts de carrer ompliran el municipi enguany amb dues ubicacions noves. Comença la instal·lació de la nova porta d'accés al Museu del Canti. Aquest matí els operaris ja treballaven per col·locar una porta automàtica i corredissa per millorar l'accessibilitat. També us hem explicat que ja podeu visitar l'exposició Transicions del mataroní Albert Alís. Serà al Museu del Canti fins al 8 de novembre. I en esports hem fet un repàs dels partits que han disputat els equips argentonins aquest cap de setmana. Balanç positiu a l'inici de Lliga dels Sèniors del CBA i el Laietà. Fins aquí l'informatiu. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Tornem demà. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, 104.6 FM. Ràdio Argentona, la nostra ràdio, 104.6 FM.

to homeless by the 2022. Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamo solo essere felici, comer ridere di niente, masticare il sogno da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: facebook.com/sempreajuntamentargentona.
1: A la pàgina web del Museu del Canti.
0: museucanti.org.
1: El Museu del Canti al Facebook.
0: facebook.com/museu.d'Argentona.
1: I segueix el museu al Twitter.
0: twitter.com/museudelcanti.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Mentidera, tu.
3: Mentidera.
4: Sí, què? Que no t'agrada?
5: El Cercle dels Mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
3: Mentides i més mentides.
6: Benvingudes i benvinguts al Cercle dels Mentiders, el vermut de contes de la ràdio. Jo sóc l'Albert Estengre i sort en tinc de la col·laboració d'en Joan Carles Martín.

0: enguany hem canviat la fórmula. La fórmula ara serà, sí, seran contes. Però abans dels contes que us explicaré, volem prendre la temperatura, o no sé com se diria, de com estem amb els contes a la societat. I estem convidant una sèrie de gent perquè ens expliquin els contes, de quina manera els han marcat, si n'han sentit, si no n'han sentit, si els hi han explicat, si n'expliquen, si els hi agraden, perquè, és clar, també pot ser que no els hi agradin. Avui, per prendre la temperatura dels contes, de si n'expliquen o no la gent, i si els hi agraden o no, hem convidat a una col·laboradora de la ràdio. Ha estat a Ràdio Arenys, però ara és col·laboradora directa i treballadora d'una altra emissora municipal, com és Ràdio Argentona. Ella és una periodista que en té 40 i pico, concretament. Elisenda Fernández, què tal, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
2: Ràdio Argentona.
3: Ràdio Arenys.
4: El cercle dels mentiders.
0: Formes part d'aquest cercle dels mentiders? Vull dir, el cercle dels mentiders és... Els mentiders són els que expliquem contes. I el cercle és el que fa tota la gent que se'ls escolta. Tu t'hi aturaries en un d'aquests cercles? Escoltaries contes?
1: Sí, si me'ls trobo pel carrer, sí. Expressament no hi he anat mai, sempre i quan parlem de contes de persones adultes, eh? Si són persones infants, hi he anat amb els meus fills, això sí.
0: Molt bé. Bueno, això de moment ja anem bé. Quanta canalla tens?
1: Dos. Tinc una nena i un nen. La nena ja és una mica grandeta i el nen encara...
0: Bé, però ara parlarem de tu i dels contes. T'agraden els contes?
1: M'agraden els contes i trobo que tenen molta utilitat els contes, sobretot amb els infants, molta.
0: Sobretot són una eina, una bona eina. Una bona eina que ha de ser maca, distreta, que no ha de semblar una eina, que és per això que la gent ens els escoltem. La primera pregunta que fem sempre a tu, te n'explicaven quan eres canalla?
1: Jo no ho recordo. La veritat és que no ho recordo. Sí que recordo que conec els contes, i de petita sí que sabia el conte de la caputxeta, sabia els contes clàssics, no? Però jo no tinc aquesta imatge d'estar asseguda, per exemple, o estirada al meu llit i els meus pares explicant-me contes, no el tinc. Clar, potser era petita i per això no me'n recordo.
0: O a l'escola?
1: A l'escola sí que ens havien explicat contes la mestra, sí.
0: És que els teus pares devien ser de la meva quinta, o deuen ser de la meva quinta.
1: Sí, més o menys, sí.
0: Aleshores som una quinta en què els contes ja es va quedar demostrat la setmana passada, perquè vàrem entrevistar en Joan Carles, que és exactament de la meva quinta, no ens n'explicaven gaires de contes, no estaven de moda. No sé, això deu ser una moda que va i ve.
1: Pot ser. Ara sí que estan de moda.
0: Sí. Ara totes les biblioteques n'hi ha i les escoles també de tant en tant en fan.
1: Bé. De fet, és important, ara que parles de les biblioteques, l'hora del conte. Per mi és molt important, ho ha estat molt important pels meus fills, perquè tot i que a casa sí que hem llegit i se'ls hi ha explicat contes, era important el fet d'anar a la biblioteca, a la sala de la biblioteca, a seure's amb els altres nens i que algú expliqués un conte. Jo crec que fan molt bona feina les biblioteques amb aquesta hora del conte per introduir aquells nens que a vegades no els expliquen contes a casa.
0: Sí, perquè un conte, recordem-ho, és una eina que va molt bé perquè, a més de clarificar els sentiments, perquè allà hi passen sempre coses, en els contes fan que paris atenció i t'aturis una miqueta i te n'adones quan expliques un conte de la canalla del públic que està acostumat a escoltar i el que no. Bé, i a tu quins contes t'agraden més o quins t'agraden més? No cal que em diguis el títol, sinó el tema.
1: Mira, de petita qualsevol conte m'anava bé, la veritat. Però ara sí que els trio molt. I m'agraden molt la col·lecció de contes descontats.
0: Ah.
1: Que són aquests contes que els hi donen una mica la volta i no són els contes clàssics. Sí que és veritat que abans d'això estaria bé que els nens coneguessin els clàssics per saber que després hi ha els descontats,
0: sí,
1: que són al revés. Però crec que és important, però ara et deia que la importància dels contes, perquè per mi ho ha estat, perquè quan jo els he explicat contes als meus fills, els he triat molt bé. Perquè em vaig adonar una vegada, quan allò que ens passa a tots, no?, que volem ensenyar als nostres fills allò que ens han ensenyat a nosaltres, doncs vaig voler posar una pel·lícula de Disney.
0: Ai!
1: Sí, i va ser un drama. 5 minuts, només.
0: Sí,
1: vam haver de pagar-la. Perquè tots els rols de gènere, sí, totes aquestes coses que dius, mare de Déu senyor... Doncs una mica amb els contes també ens ha passat. I llavors he intentat escollir molt bé els contes, no per evitar aquests rols de gènere, sinó per ensenyar altres coses. I a casa tenim bastants contes com els de Sant Jordi, que n'hi ha moltes variants, que és la princesa qui salva el cavaller, per exemple. Doncs jo he intentat triar aquests i abans de venir mirava contes, no, a casa, i en tinc, d'aquests en tinc diversos. Tinc la nena que demanava carbó als reis, la princesa Kevin, diversos d'aquests per ensenyar o transmetre uns valors als nens que potser abans no es mirava, no, aquestes
0: sí,
1: coses.
0: Que el món no és quadrat.
1: I
0: quan parlo del món quadrat, parlo del món que ens ha arribat fins avui en dia, que tot estava molt marcat i tothom era molt al seu lloc.
1: Sí.
0: I en Disney encara ho va marcar més.
1: Molt més.
0: I això és mentida. Evidentment que per això a tu t'agraden els contes desmuntats? O com
1: descomptats. Has... Descomptats.
0: Descomptats, sí. Esclar. Sí. Està molt bé parlar dels contes i treure'ls i punxa. Però tu saps, i si no t'ho dic jo, però segur que ho saps, perquè ets més llegida, que els d'allò, els contes no neixen per canalla, sinó que neixen per adults, i hi ha molta literatura de contes per adults, i ja no parlo dels autors que coneixem avui en dia que escriuen contes, sinó de tota la vida, hi ha molts més contes per adults. Ho sabies tu, això?
1: Ho sabia, perquè, de fet, t'explicaré una anècdota. Jo, quan era petita, a casa no érem de llegir. A mesura que anaven a l'escola, anava fent gran, ens anaven dient, t'has de llegir aquest llibre, t'has de llegir aquest altre. A mi em costava, perquè no tenia aquest hàbit de llegir. A poc a poc, quan al final t'envien per llegir un llibre que t'agrada, dius, oh, que bé, i llavors et sents molt bé i dius, ara vull llegir més, no? Quan has trobat aquest llibre. Doncs em va passar amb els contes, si no recordo malament, de la Mercè Rodoreda.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, i vaig pensar, oh, que bé, quin gust llegir un llibre de contes, perquè tots sabem que una novel·la pot ser més o menys llarga, però trigues dies a llegir-les. En canvi, els contes te'ls pots llegir un dia, te'n pots llegir un en un dia.
0: I tant.
1: Sí, i és com... he començat i he acabat, i me'n vaig a dormir o me vaig a fer una altra cosa, tranquil·la, perquè ja he acabat.
0: Sí, has acabat i amb ganes de mirar el següent que hi ha en el llibre.
1: Sí.
0: I a més vas començar amb una bona autora de contes.
1: Sí.
0: A tu quins contes t'agradaria que t'expliquessin? O d'aquí, del Mercè Rodoreda, ja veig que sí.
1: Sí, la Mercè Rodoreda em va agradar molt, em va marcar bastant. I no recordo si n'he llegit més de contes per adults, és possible que sí, però ara no em ve el cap, em va quedar molt marcat el llibre de contes de la Mercè Rodoreda, però d'adults no. Ara, és el que et deia, jo ara, com que estic més enfocada en les criatures, en els meus fills,
0: sí,
1: busco molts contes amb, que hi hagi un aprenentatge. I bé, tots aquests contes que canvien el rol de gènere m'encanten. Ja de petita era una mica rebel·lió, I això de canviar els rols crec que és important, i a vegades també pels adults, que també els més adults també costa, i a nosaltres a vegades també, perquè tenim coses interioritzades,
0: sí,
1: que pensem, oi, per què penso això? No hauria de pensar això.
0: Sí, de vegades ens descobrim massa adults nosaltres,
1: sí.
0: Sí. Una mica massa rancis,
1: sí.
0: I amb els contes és això, perquè n'agafes, en llegeixes o els escoltes i aleshores no saps d'on t'ho treuen, però treuen sentiments i coses,
1: sí,
0: i sensacions que no sabies. Digue'm un conte, per un títol de conte. Ara ja veig a venir que em diràs de conte per canalla, perquè
1: sí,
0: és el que més has tocat, però ja m'està bé.
1: Mira, el que aquests dies he estat mirant, revisant contes, te'l deia abans, la nena que demanava carbó als reis, alguna cosa així es deia. És una nena així entremaliada, guerrera, està bé.
0: Sempre no, perquè és el segon programa i sempre és una paraula molt llarga, però a mi m'agradaria poder dir més endavant que sempre hem demanat en els convidats i convidades que ens expliquin o que ens llegeixin un conte, que després l'editarem. Tu com ho portes, això?
1: Bé, m'ho han xivat.
0: Ah, així no t'hem agafat així.
1: Sí. I ja n'he buscat algun així.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Quin ens explicaràs?
1: Mira,
0: o quin narraràs?
1: És un conte que l'haureu escoltat molt i que a més se n'ha fet pel·lícula, que és La balada de Mulan. A la Xina de fa molts anys, l'imperi va entrar en guerra. L'enemic atacava les fronteres del nord i l'emperador va signar un decret implacable. Cada família havia de portar un home per lluitar. A la plaça del poble, l'algutzir cridava davant de la llista de reclutament. Atenció a tothom! Per ordre de l'emperador, cada casa ha de lliurar un soldat. Uahú, te'n vas al front! Mulan, que era a prop,
2: va sentir el crit i va córrer cap a casa demanant explicacions al seu pare. «Pare, és veritat el que diuen a la plaça? T'han cridat a la guerra?» El vell pare, amb les mans tremoloses, va agafar la seva vella espasa i va respondre: «Sí, filla meva, el decret del Khan és sagrat. He de defensar el nostre honor.» «Però pare!», va exclamar Mulan, «estàs vell i malalt, no aguantaràs ni 3 dies de marxa. I el meu germà encara és un infant que no pot ni aixecar una espasa, no pots anar-hi. Si no ho faig jo, filla meva, qui ocuparà el meu lloc? No tenim cap altre home a la família. L'honor de la casa Hua depèn d'això.» Aquella nit, Mulan va prendre una decisió radical. Es va tallar els cabells, es va treure el vestit tradicional i, mirant-se al mirall, es va dir a si mateixa: «Jo seré l'home d'aquesta casa. Jo salvaré el meu pare.» L'endemà, abans de la sortida del sol, Mulan va anar al mercat a equipar-se. Va anar de parada en parada demanant el que necessitava. «Botiguer de l'est, doneu-me el cavall més ràpid que tingueu. Botiguer de l'oest, necessito una sella de cuir resistent.» Quan va tornar a casa, vestida amb l'armadura de ferro, es va plantar davant dels seus pares. «Pare, mare, ja estic a punt. Em faig passar pel vostre fill i marxo al front.» El pare, sorprès i espantat, la va voler aturar. «Mulan, estàs boja! Si l'exèrcit descobreix que ets una dona, t'executaran immediatament.» «No em descobriran, pare. Cuideu-vos i espereu-me. Tornaré.» El viatge fins al front del nord va ser llarg i dur. Durant 12 anys, Mulan va viure enmig de batalles, fred extrem i perills constants. Un dia, en ple camp de batalla, el seu capità li va dir: «Guerrer Hua, l'enemic ens té encerclats per la dreta. Quina és la teva estratègia?» Mulan, amb una veu ferma que imitava la d'un home, va respondre immediatament: «Capità, dividiu les tropes en 2 flancs. Jo agafaré l'avantguarda i els atacaré per sorpresa des de la muntanya. Seguiu-me.» Gràcies a la seva valentia, la guerra finalment va acabar. L'exèrcit va tornar victoriós i l'emperador va rebre Mulan al seu palau de la Ciutat Prohibida. El monarca, assegut al seu tron d'or, li va dir: «Heu lluitat millor que tots els meus generals junts, guerrer Hua. Heu salvat l'imperi. Us ofereixo un lloc com a conseller d'estat a la meva cort, un palau propi i milers de monedes d'or. Demaneu el que vulgueu.» Mulan va fer una referència respectuosa i va respondre: «Gran emperador, us agraeixo els honors, però el vostre servent no vol riqueses, ni vol poder, ni vol viure a la cort.» L'emperador, estranyat, li va preguntar: «Llavors, què demaneu a canvi de la vostra gran gesta?» «Només us demano un favor, senyor. Presteu-me un cavall ràpid que em porti de tornada a la meva terra. Només vull tornar a casa i abraçar els meus pares.» «Que així sigui», va dictaminar l'emperador. «Que se li lliuri el millor animal del regne.» El retorn a casa va ser una gran festa. Quan va arribar al pati de casa seva, els seus pares van sortir plorant d'alegria. «Filla meva, has tornat viva! Pensàvem que no et tornaríem a veure.» «Us vaig prometre que tornaria, pare», va dir Mulan abraçant-los emocionada. Mulan va entrar a la seva antiga habitació, es va treure l'armadura de ferro, es va posar els seus vestits de seda, es va pentinar els cabells llargs i es va col·locar una petita flor al front. Quan va sortir al pati, els soldats de l'exèrcits que l'havien acompanyat van quedar completament muts. El seu capità de batalla, amb els ulls oberts com taronges, va exclamar: «Però què és això? On és el guerrer Hua? Qui ets tu?» Mulan el va mirar, va somriure amb orgull i li va dir: «Sóc jo, capità. Sóc Mulan.» «No pot ser», van cridar els soldats confosos. «Hem lluitat junts durant 12 anys. Hem compartit el menjar, les tendes i el fang de les trinxeres. Com pot ser que mai ens adonéssim que el nostre guerrer més valent era una dona?» Mulan els va mirar als ulls amb dolçor i els va respondre: «Digueu-me, soldats, si agafeu una llebre per les orelles, veureu de seguida si és mascle o femella. Però quan dues llebres corren lliures pel camp, una al costat de l'altra, corrent a tota velocitat, qui de vosaltres pot saber quin és el mascle i quina és la femella? Els soldats es van mirar i van haver de somriure, reconeixent que en el valor i la intel·ligència no hi ha gèneres. I així va ser com Mulan va tornar a la seva vida lliure, recordada per sempre com la nena que es va salvar a ella mateixa, a la seva família i a tot un imperi.
4: El cercle dels mentiders.
0: Moltes gràcies per aquest conte fantàstic. Si et trobessis alguna vegada que haver de triar què faig aquest vespre, vaig a un espectacle de teatre, de cinema, de contes, potser sí que hi aniries a un munt de contes, però en realitat què t'agrada més? Teatre, cinema, vull dir que la història que t'arribi per la pantalla, que t'arribi només per l'oïda, com t'agrada més a tu això?
2: Jo sóc molt de teatre.
0: Bé.
2: M'agrada, i a més sóc bastant aficionada als monòlegs. Això de que em facin riure m'agrada bastant.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: Molt bé,
2: sí,
0: molt
2: sí.
0: Bé.
2: Tot i que al cinema, ara amb els nens no hi vaig tant, perquè a més els preus han pujat una barbaritat,
0: sí.
2: Però de tant en tant també hi anem. Els contes infantils també hi anem. Ara abans d'entrar et comentava que sempre veig per Instagram les sortides de la Marinada amb els contes per adults i sempre penso, hi haig d'anar. Però amb els nens no trobes mai el moment. Espero poder-hi anar.
0: Esperem que sí. Doncs moltes gràcies, Elisenda, per haver vingut i aquí al Cercle dels Mentiders i explicar-nos en quin punt tens els contes tu, interioritzats.
2: Gràcies per convidar-me.
0: Adéu-siau.
2: Adéu.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
5: Ràdio Argentona. 104.6 FM.
4: I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
6: Que el rei més savi que hi ha hagut i que hi haurà mai en tot el món ha estat el rei Salomó. I que el rei Salomó tenia una amiga, que era la reina de Saba, que déu-n'hi-do també l'ullesta que arribava a ser. I que cada vegada que es veien, cada vegada, a més d'estimar-se, es veu que es parlaven. I cadascú el que deia eren coses llestes, eren enginys, eren pensaments. La qüestió era ser cadascú d'ells més intel·ligent que l'altre. Un dia expliquen que el rei Salomó se va anar a veure la reina de Saba i que la reina de Saba ja ho tenia tot a punt. Ui, ara... No m'atraparà pas, no m'enxamparà pas aquest rei, no? Perquè jo li he preparat una cosa, sí, sí. La reina tenia pensat de fer-li una pregunta al rei. La reina havia preparat en una habitació gran, en una sala molt gran que tenia en el seu palau, tota tancada aquella sala, i havia preparat un jardí. A tots els seus artesans havia dit que li fessin flors de tota mena i que les fessin de tal manera que totes aquelles obres... havien de semblar flors i plantes de veritat. Expliquen que la reina de Saba, quan va tenir tota aquella gran sala plena, amb aquell jardí tot artificial, que no n'hi havia ni una sola de natural d'aquelles plantes, vet aquí que aleshores la reina de Saba va anar en el seu jardí tot ple de plantes normals, vaja, naturals. En va agafar una i la va posar entremig de totes les artificials. Expliquen que quan va venir el rei Salomó, la reina de Saba, després de saludar-lo, li va dir, vine, que t'he de fer una pregunta. A veure si ets tan llest com diu tothom que ets i com jo sé que ets. A veure si és veritat. Mira, veus tota aquesta sala? Doncs tot aquest jardí que t'he posat aquí, tot és de flors artificials. Bé, tot no. N'hi ha una d'aquestes flors que és natural i que tu has de descobrir sense tocar-la, sense ni tan sols ensumar-la. Va, vés, passeja-t'hi, ni t'hi acostis. Bé, només amb la mirada. Busca quina és la flor natural. I el rei Salomó es va mirar la reina de Saba. Va dir que sí i se n'hi va anar. I va començar a passejar i a passejar i a passejar. mirava aquí, mirava allà, mirava més enllà, i totes les plantes, totes les flors li semblaven fantàstiques. No n'hi havia cap que semblés artificial, totes eren molt maques i molt ben fetes. El rei Salomó començava a suar, però no era pas de calor, no. Vet aquí que suava perquè veia que en allà la reina de Saba l'havia enxampat, que era més llarga, més intel·ligent, més llesta en aquell moment que no pas el que ell era. I aquella suor, vet aquí que la reina de Saba la va veure. I la reina de Saba li va dir, que sueu, majestat. I el rei, no ho va voler pas admetre. Va dir, no suo pas, però si voleu obrir alguna finestra, mira, us ho agrairé. La reina va dir que sí. Vam anar a cobrir-se'n una finestra i justament d'aquella finestra, quan va ser oberta, d'aquella finestra em va entrar una abella que sense dubtar-ho ni gota se'n va anar de dret a l'única flor que hi havia en aquell jardí que era natural. El rei va estar prou encertat com per veure que era aquella abella. S'hi va acostar, va avisar la reina i li va dir, mireu, majestat, aquesta és l'única flor natural que hi ha. Sí que en sou d'intel·ligent. Diu, no, som més intel·ligents les abelles, però vaja, jo, Déu-n'hi-do. I això és el que a mi m'han dit que va passar fa tant i tant de temps entre la reina de Saba i el rei Salomó. Jo no sé ben bé de qui és la terra. No ho he sabut mai. No sabria pas dir-ho. Sort que no m'ho pregunten. Però hi va haver temps en què els cristians i els sarraïns se la disputaven. Els uns avançaven, els altres tiraven enrere. I quan els altres tiraven endavant, els uns tiraven enrere. I en un temps en què els cristians van ser els que tiraven endavant, els sarraïns varen haver de tirar enrere. I expliquen que en la retirada varen deixar a Sant Llorenç del Munt, allà a la Serra de l'Obac, i varen deixar una víbria. Ui, una víbria, un drac, en deien, una víbria, petitona, petitona, petitona, lligada amb unes cadenes a dintre, al fons de tot d'una cova. Aquella bèstia cridava, bramulava per tot arreu, i els cristians, tranquils i creguts, que allà no hi havia res, no varen pas pujar a revisar-ho, vull dir. No, de cap de les maneres. Els cristians varen deixar anar a tots els seus pastors, quan dic els cristians, vull dir els soldats, és clar, varen deixar anar a tots els pastors que tranquil·lament per aquelles muntanyes. I quan aquella víbria va créixer, vet aquí que estava enfurismadíssima, lligada allà, que només podia fer quatre passes, cridava, i tanta força tenia que tot d'una va trencar aquella cadena que la tenia en allà, empresonada, i volava per tot arreu, i es menjava tot aquell bestiar, els xais, els pastors també se'ls menjava, i algun bou d'alguna casa de pagès, ple de pallers, havia cremat amb aquell foc que li sortia de la gola. Aquella víbria era terrible, i la notícia d'aquella mala bèstia va arribar fins a Barcelona, i a Barcelona, al cap i casal de Catalunya, vet aquí que a Barcelona hi havia en aquell temps el nostre comte, en Guifré el Pilós, el primer comte de Barcelona, expliquen, i vet aquí que aquell comte va dir que ell seria el que aniria en aquella serra a fer fora aquella víbria. I va arribar, i amb l'espasa així enlairada va tirar amunt, i amb l'espasa enlairada va entrar en aquella cova. I en aquella cova hi va entrar, sortosament per ell, quan el vent bufava al seu favor. Vaja, que la víbria no l'ensumava. De cop i volta es va plantar al davant de la porta. Va mirar així enlaire, va fer un crit, i la bèstia, aleshores, el va veure i ensumar. Aquella bèstia, expliquen, que va sortir enfurismada volant, va tirar cap a fora i va llançar en el comte, en en Guifré el Pilós, muntanya avall. El comte no es va deixar batre, es va enxampar amb el que va poder, va perdre l'espasa en allà, i amb el que va poder, que s'havia enxampat, us dic que era un arbrot que li va servir per tallar el primer... primer cop del foc que li llançava la víbria des de la seva boca. No el va cremar perquè primer va cremar l'arbre, i amb l'arbre tot cremat, aquell comte estava ben agafat en allà. La víbria se li van acostant i amb la boca oberta se'l va voler menjar. I de tal manera ho va fer que el comte va poder dirigir aquell arbre, que tampoc no és que fos massa gros, però era recte i ferm, el va poder dirigir cap a la boca. I amb la mateixa força que la bèstia, xoc, el volia cruspir, se li va clavar en la gola aquell arbre. I la bèstia en allà va quedar morta. Morta, amb una ferida interna, no pas a la pell. El comte va decidir anar a buscar a tots els seus soldats, que l'esperaven més avall. I aquells soldats, a tall d'ordre, varen anar buidant aquella víbria. Se'n varen quedar només se'n varen quedar, diuen i expliquen, que la pell. I en aquella pell hi varen anar omplint, li varen anar ficant a dintre tot ple de palla. De manera que varen fer d'aquella pell, de la víbria, d'aquell drac, en varen fer un altre drac, ple, farcit de palla, que se'l varen endur a Barcelona. I diu la llegenda que aquesta bèstia, aquest drac, va ser el primer, i em sembla que l'únic, que va entrar a la ciutat de Barcelona, perquè tothom veiés com era el perill, la víbria, els dracs que havien deixat els sarraïns.
0: Un petit conte d'un llibre, del que ara no me'n recordo el nom, però que deia que les històries que fa tant de temps que s'expliquen és perquè contenen, algun, segurament vol dir sabidoria. Aquí hi ha llum, es titula aquest conte. Mira, és una història que diu que hi ha un fanal. Hi havia una vegada un fanal que il·luminava tots els 2 metres a la rodona d'allà on ell estava. La resta era fosc, perquè era negra nit, i només hi havia aquell fanal, i al voltant d'aquell fanal hi havia un home que anava buscant una cosa per terra. I un altre home que venia de la foscor el va veure de lluny allà al fanal, s'hi va acostar i li va preguntar: «Noi, què busques?» I aquell, que buscava i que no aixecava els ulls de terra, li va dir: «És que ho he perdut». Eh? I l'altre, veient que allà no hi havia res, per més que busqués, li va dir: «Doncs mira, per més que busquis en aquí no trobaràs res, perquè en aquí no hi ha res, que no ho veus». Diu: «No, no, sí, sí, per aquí ho he de trobar». «Home, potser ho has perdut per allà, per la foscor». Diu: «No, que allà no ho trobaré». «Doncs en aquí tampoc sí. Si he de trobar alguna cosa, ho he de trobar en aquí, perquè en aquí hi ha llum».
7: Mentider.
8: Mentidera, tu.
9: Mentidera.
8: Mentidera.
7: Sí, què? Que no t'agrada?
10: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
0: En aquesta nova temporada volem explicar contes, però també volem explicar els contes que més us agraden. De manera que admetem demandes. Si voleu que expliquem un conte concret, digueu-nos-ho. Truqueu, ens envieu un correu electrònic i aleshores mirarem de gravar aquell conte que més us agrada, o, encara millor, si el voleu venir a gravar vosaltres, l'editarem amb la vostra veu i posarem una música, si és que si escau, i aleshores l'emetrem. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres amb aquestes històries. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
4: La ràdio que ens fa viure la literatura.
5: Ràdio Argentona.
3: Yeah. 104.6 FM. Mm.

0: El cotxe, primer clac i després rum.
1: Generalitat de Catalunya, per la seguretat, som-hi.
2: Ràdio Argentona.
3: Els millors èxits.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona t'acompanya.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

0: Tribula Ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona. D'aquí a breus instants us oferirem en directe el ple municipal.

0: Bona tarda, benvinguts tots en el ple del mes de setembre. Hi ha alguns problemes amb el tema de la connexió en directe, que està donant alguns errors, per tant, pot ser que es gravi, que s'està gravant i es pugui emetre després doncs, el ple, no sigui algú puntual. També a la ràdio sí, que se sent. I això, també donar la benvinguda que avui doncs, iniciem aquest ple de setembre també amb tècnic nou de comunicació i esperem doncs, que això només sigui el primer dia. Començarem, com sempre, amb el primer punt, que és poder aprovar l'acte de la sessió anterior, que és del ple de juliol, i també la que es va fer del ple extraordinari del dia 10 de setembre. Vots a favor? Tots els presents. El següent punt doncs, és l'activitat de control. En aquí hi ha doncs, donar compte de les actes de Junta de Govern. No sé si hi ha alguna qüestió. Donar compte dels decrets d'alcaldia de l'11 de juliol al 9 de setembre. Si hi ha alguna cosa. En aquí sí que el següent punt és donar compte, com sempre, doncs, dels decrets que així ho requereixen. Aquí tenim la delegació en el regidor Fragoso d'un matrimoni, el nomenament doncs, d'una funcionària interina d'una tècnica auxiliar de gestió documental, en aquest cas a la UAC, amb una durada màxima de 3 anys, el tècnic de comunicació i transparència, la contractació, locutora de la ràdio, també en aquest cas doncs, és amb efectes d'agost, i fins que acabi un període de gaudi d'un permís del que té aquesta plaça. Hi ha també la contractació d'un operari de brigada. Hi ha el nomenament del primer tinent d'alcalde, en Xavier Collet, des del 29 d'agost fins al 9 de setembre com a alcalde accidental. Hi ha l'adscripció en una comissió de serveis per ocupar un lloc d'arquitecte amb un màxim de 2 anys, d'arquitecte tècnic, perdó. Hi ha també el nomenament d'una administrativa per serveis territorials, també amb un màxim de 3 anys. Hi ha la col·laboració en pràctiques d'un alumne, en aquest cas doncs, per formació de matèria informàtica. Hi ha la rectificació del nomenament de l'administrativa d'abans de territorials, que hi havia hagut un error i es va corregir. El nomenament de la interventora, en aquest cas tenim interventora nova des del dia 7 de setembre. La modificació dels membres del Consell de Mitjans de Comunicació, que també va haver-hi una modificació. Contracte d'auxiliars de serveis d'escoles per cobrir, en aquest cas, doncs, una vacant que hi havia per incapacitat temporal. En aquest cas és fins al 31 de desembre. També hi ha la contractació d'un altre auxiliar per instal·lacions esportives per una excedència i fins que es reincorpori, amb un màxim també fins al 31 de desembre. La delegació de matrimoni a la regidora Montse Cervantes, la pròrroga amb el nomenament d'un administratiu, en aquest cas doncs, és fins a la reincorporació de la treballadora i també amb un màxim fins al 31 de desembre, la delegació de matrimoni a la regidora Isabel Sunyer i la modificació de la composició, en aquest cas, de la unitat antifrau, que està prevista amb mesures dins de l'Ajuntament. No sé si hi ha alguna qüestió. Doncs passaríem al següent punt, que és donar compte aquest ple de l'informe de tresoreria sobre els càlculs de morositat. Aquí el termini màxim de pagament, en aquest cas, perquè no sigui doncs, que entrem dins d'incompliment, és amb un màxim de 60 dies. L'Ajuntament està amb un promig de pago de 33 dies i la companyia d'aigües amb uns 19. No sé si hi ha alguna qüestió d'aquest punt. I l'altre punt doncs, és donar compte de l'informe de tresoreria del període mig de pagament dins del segon trimestre i aquí doncs, el màxim, en aquest cas, són 30 dies i s'està doncs, amb un promig de 14 dies a l'hora de fer els pagaments als proveïdors. Si hi ha alguna qüestió? Doncs ara passaríem als punts que sí doncs, que estan a l'ordre del dia i que s'han de portar doncs, a debat i votació. El primer punt és la ratificació d'una resolució d'alcaldia del 17 de setembre. Aquí el que fem és ratificar un decret d'alcaldia al qual s'acorda incoar un expedient d'investigació per determinar la titularitat dels 30 cantis de l'aixecada identificats dins d'aquest expedient. Això ara, doncs, amb aquest expedient es posarà a exposició pública i a partir d'aquí, doncs, es podrà, doncs, fer l'estudi pertinent per veure, doncs, de qui pertanyen aquests cantis. No sé si hi ha alguna qüestió al respecte. Sí, senyora Sunyer.
1: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Des d'Unitat votarem a favor, ja que és molt important i que val resoldre els dubtes existents davant el qüestionament de part del patrimoni municipal. I no hauríem de deixar cap dubte sobre la seva vinculació. Per tant, és important que es faci aquesta incoació de l'expedient del patrimoni. Gràcies.
0: Gràcies. No sé si hi ha alguna qüestió més. Doncs passaríem a votar la ratificació d'aquest decret perquè es pugui, doncs, obrir aquest expedient. Vots a favor? Som 17, tots els presents. El següent punt del dia és l'aprovació d'una modificació de crèdit, la número 9 del pressupost municipal. Aquí el que fem és de camp romanent de tresoreria. S'afegeixen 32.784 euros per al tema del contracte i gestió i explotació de la deixalleria municipal, per un tema de que faltaven diners dins del contracte. S'afegeixen també 4.500 euros quasi bé per al tema del contracte amb Correus, amb el tema del servei postal. Hi ha 11.400 euros que és per pagar uns interessos de demora reconeguts amb unes factures de l'any 2020 fins al 24 de l'ARCA. I després també, doncs, hi ha la modificació d'un diner d'unes partides d'alcaldia que passen a activitats de comerç, que són activitats per l'encesa de llum, de llums de finals de novembre de Nadal. No sé si al final tot l'import puja 50.108 euros amb 69. No sé si hi ha alguna qüestió al respecte. Senyor Bova.
2: Sí, en aquestes partides que vostè ens ha anomenat, senyora alcaldessa, hi ha una partida que va dedicada a la deixalleria. Ens agradaria, perquè el públic és una preocupació que està en el carrer, que expliquessin una

0: viatges amb el que és el que recullen a la deixalleria i s'ha d'ampliar doncs, aquest contracte. Això ja està previst dins els contractes, s'ha fet i llavors s'ha de posar el diner perquè es pugui, en aquest cas, doncs, acabar de gestionar. Això no treu que l'empresa doncs, que ha agafat la gestió i que té aquest contracte doncs, està fent una sèrie d'incompliments que en aquest cas doncs, tant el tècnic com serveis de secretaria i contractació i jo mateixa doncs, ja hem fet els seus informes i estem fent doncs, per mirar doncs, de que l'empresa doncs, pugui rectificar. S'han fet reunions també amb els que dirigeixen l'empresa i estem a veure com podem mirar de resoldre aquest problema. L'administració, un cop has adjudicat un contracte, hi ha també uns procediments legals que no ens podem saltar, que són uns informes tècnics, uns informes de penalitats que han d'estar justificats, perquè tu, si vols rescindir aquell contracte, ha d'estar justificat, perquè si no ens pot costar molts diners. No, perquè tu tens adjudicat allò. Ara falta veure com podem anar solventant perquè realment doncs, ho puguem solucionar i si no hi hem de rescindir contracte, tinguem totes les garanties contractuals perquè ho podem fer sense que això ens penalitzi a nosaltres com a administració. I així s'hi està treballant des del minut zero. Vull dir, jo crec que aquí pot donar fe també la secretària i la regidora que estem en aquest procediment. I el diner doncs, està per això.
1: Sí, demanaríem des de unitat doncs, que se'n faci un seguiment acurat perquè clar, és molt, molt frustrant que un veí se'n vagi a la deixalleria i trobi una cartellera que on posa avui tancat. Clar. Si un veí baixa els seus trastos per llançar d'un pis, el carrega el cotxe, el porta a la deixalleria i després torna a descarregar el cotxe i torna a pujar a casa. Li demanaríem, sisplau, que es fes un seguiment acurat i si s'ha d'actuar, doncs que s'actua.
0: Nosaltres el fem acurat, jo sí. Crec que els tècnics l'estan fent i s'estan... Tot s'està documentant per poder obrir doncs, aquests expedients que al final doncs, són els que ens ajudaran si hem de rescindir el contracte, però també la ciutadania, si es troba en algunes situacions, és important doncs, que pugui fer la instància, pugui fer les fotos pertinents i entrar-ho, perquè també dona més força a l'hora de nosaltres doncs, poder tenir les proves pertinents. I també a molta gent n'hi ha que ho ha fet, eh? N'hi ha doncs, que han entrat les instàncies pertinents per poder nosaltres poder-ho adjuntar a l'expedient que està obert. Sí, la regidora Mariona Pasqual.
2: Bona tarda, doncs subscrip totalment totes les paraules de l'alcaldessa. Des de la regidoria s'està fent un seguiment diari i setmanal es fan visites a la deixalleria. Per part de l'equip tècnic i jo mateixa també estic mirant la pròpia deixalleria i el que comentava l'alcaldessa, fem una crida, si us plau, que no és un veí en general, un veí m'ha dit o a xarxes socials, la gent, etc., de dir, doncs m'he trobat això, ho hem de tenir documentat tot això, no podem dir a l'empresa, doncs la gent es queixa, no, queixes fonamentades, vaig anar tal dia, tal hora, se'm va dir això, així que tota aquesta gent que es troba en circumstàncies però que ja són prous impediments per tots i molestes, doncs els convidem a que ens facin constar per la via administrativa aquestes incidències perquè així tindrem més força i ho podrem resoldre doncs, més efectivament. Gràcies.
0: Sí, senyor Fragoso.
3: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Que sona. Referente a lo que acaba de decir, le pasaremos un vídeo, que hicimos un vídeo de denuncia, y ahí verá actualmente cómo estaba todo. Y ahí tiene unas pruebas, ¿vale? No, pero así tendrá, como dice que están pidiendo, si hay fotos de esto, pues le pasaremos el vídeo que hicimos, tanto Héctor como yo, y así, oye, todo lo que sea ayudar.
0: Sí, el que és millor és que vostè, que també representa un grup, ho pugui entrar en instància, perquè llavors és com va directe pel canal, més que passar els vídeos.
3: Ah, no, pues sí, como lo tenemos, lo pasaremos por instancia también.
0: Sí, doncs si no hi ha cap altra qüestió, doncs passarem a aprovar la modificació de crèdit número 9 amb una modificació de 50.108,69 €. Vots a favor? Tenim unitat, en Bernat Calvo, el govern i la Susana López. Sí? Abstencions? El Partit Popular, el PSC i la Maria Mercè Juan. Vinga. El següent punt és reconèixer

0: una compatibilitat amb una treballadora. Això és un dels mètodes que ja portem aquí a ple amb alguns treballadors que en aquest cas doncs, poden exercir alguna altra tasca o feina fora del seu horari laboral. Llavors, aquí es declara la compatibilitat per una activitat o una tècnica de serveis municipals per fer de professora adjunta a 2 hores a la setmana, sembla que és, oi? I és 2 hores a la setmana. No sé si hi ha alguna qüestió. Doncs, vots a favor. Som 17, tots els presents. El següent és una proposta per aprovar definitivament el reglament del SAT, que és el Servei d'Atenció Domiciliària. Aquí doncs, van haver-hi unes al·legacions, en aquest cas en el període d'exposició pública, bueno, unes aportacions més que al·legacions, les quals doncs, els tècnics van fer la seva incorporació en part i llavors en aquest cas doncs, és estimar parcialment aquestes al·legacions que es van presentar pel Col·legi de Terapeutes Ocupacionals, poder-les incorporar i llavors aprovar definitivament doncs, aquest reglament. No sé si hi ha alguna cosa que vol afegir la regidora o algú, té alguna qüestió? Doncs passem a votar aquesta aprovació definitiva d'aquest reglament. Vots a favor? 17, tots els presents. El següent punt és poder, en aquest cas, doncs, aprovar les bases que regulen doncs, l'atorgament de subvencions destinades doncs, a despeses d'habitatge en persones de títol de família monoparental i bueno, doncs posar-les a informació pública durant 20 dies i després, si no hi ha cap cosa doncs, que estigui dita, doncs, que es puguin aprovar definitivament. No sé si hi ha alguna qüestió al respecte. Senyora Sunyer.
1: Sí. Gràcies des d'Unitat. Volem felicitar el govern per aquestes bases reguladores i que hagin tingut en compte famílies monoparentals que normalment bueno, són situacions molt difícils les que estem patint últimament amb l'habitatge i amb molts altres temes i considerem que aquelles famílies monoparentals que només tenen un sou i una família a càrrec doncs era molt important fer una regulació a mida. Gràcies.
0: Sí. Bueno, jo crec que també és d'agrair que hi ha molts tècnics a la casa, molts treballadors doncs, que al final doncs, perceben aquestes dificultats dia a dia quan han d'ajudar aquestes persones o venen aquí i d'ells mateixos doncs, surten les iniciatives per poder doncs, posar aquestes bases aquí. Si no hi ha res més, passarem a aprovar doncs, aquestes bases, que tal com ha dit estarem en informació pública durant 20 dies i si no hi ha cap al·legació o cap tema de proposta que es pugui afegir, doncs quedaran aprovades definitivament. Vots a favor? Som 17. El següent punt és l'adhesió a l'Associació de Propietaris Forestals del Parc Serralada Litoral. Això és un formalisme que ens tocava fer. I el que fem aquí doncs és aprovar aquesta adhesió, que el que permet també doncs és poder tenir, bueno, en aquest cas doncs són ajuts, i designar doncs també a la regidora perquè pugui estar a l'assemblea i puguem doncs disposar doncs de subvencions si és el cas. No sé si hi ha alguna qüestió al respecte. Doncs passaríem a aprovar l'adhesió en aquesta associació de propietaris forestals del Parc Serralada, designar la regidora Mariona Pasqual i si ella no pot doncs, delegar amb un suplent doncs, la presència en aquestes assemblees generals que fa l'associació de propietaris i així doncs, tenir en aquest cas doncs, més opcions de subvenció. Vots a favor? 17.

0: El pròxim punt que es porta doncs, és la modificació de la denominació dels noms dels polígons industrials d'Argentona. Aquí, des de la Regidoria de Promoció Econòmica i amb el projecte doncs, de Quatre Ribes, s'ha estat treballant i encara se segueix doncs, amb un cens de les empreses que estan dins del nostre territori, dins dels nostres polígons. Aquí doncs, hi ha diferents necessitats o també dificultats no? que en aquest cas doncs, han anat manifestant amb aquest treball que s'està fent amb els empresaris i un d'ella era la, de, la necessitat de poder comptar doncs, oficialment amb noms doncs, dins d'aquests polígons industrials que molts d'ells doncs, tenien noms diversos no? o diferents dient el mateix. Llavors aquí si un cas com que també això després va passar per el que és el nomenclàtor, doncs passo la paraula al regidor Bernat Calvo perquè acabi d'explicar.
1: Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bé, amb aquesta proposta de correple el que volem fer d'alguna manera és intentar unificar el nomenclàtor dels polígons industrials que tenim a Argentona. Com ha dit l'alcaldessa, és una iniciativa de la Regidoria de Promoció Econòmica a través del projecte Quatre Ribes que estan fent un cens a les empreses que treballen a Argentona. Un dels problemes que ens trobàvem és que hi havia denominacions molt variades, inclús en àmbit oficial, de diversos polígons industrials d'Argentona. Per exemple, en el cas del Cross fins i tot hi havia fins a set denominacions diferents. Cross UA, Cross UB, UB1, UB2... Això més aviat generava confusió a les empreses, als ciutadans, a la mateixa administració. Llavors, què és el que es proposa? Doncs unificar els noms. Per exemple, en el cas del el Cross serà polígon, el Cross industrial. En el cas del polígon, després hi ha el polígon industrial de Can Negoci, polígon industrial de Sant Sebastià, polígon industrial nord, polígon industrial de Ses Comes i sector industrial del Veïnat de Pins. Aquests són els que queden unificats. En el cas del Cross, que també algú m'ha preguntat, no es diu polígon industrial del Cross, més que res per no generar la confusió de que el Cross és un polígon industrial. Naturalment té un polígon industrial, però és molt més que això, és tot un veïnat, i per tant es volia ressaltar el fet de que això era només el polígon que hi ha allà, no, que no generés també aquesta confusió. Per això té un sistema de nomenclatura lleugerament diferent o alterat. Són noms que ja utilitzaven també les empreses i veïns, i el que es fa ara és simplement ordenar-ho i unificar-ho. El que no es fan aquí és canviar els noms dels carrers, no es canvien, perquè els noms ja es van decidir fa bastants anys, i simplement són el tema dels polígons. Tampoc es modifica res del planejament urbanístic amb aquest acord, i tot això s'ha fet doncs, havent-ho passat per la Comissió Nomenclàtor de l'11 de maig, a més té un informe tècnic favorable de l'enginyera tècnica urbanisme del 5 de maig, i a més l'informe jurídic corresponent del mes de juliol. Això s'ha portat al ple perquè també la interpretació jurídica es va fer d'acord amb l'ordenança de convivència ciutadana és que el tema de la nomenclatura de carrers o de vies públiques ha de passar pel ple. En aquest cas s'ha fet una interpretació una mica més extensiva, si es vol dir així, perquè l'únic que es modifica o clarifica és el nom dels polígons. I tot això doncs, el que es farem ara és una aprovació inicial del ple amb informació pública d'un mes, que és superior inclús als 20 dies hàbils exigibles per llei. Es publica en el BOP, al taulí d'anuncis i a la seu electrònica. Si hi haguessin al·legacions s'haurien de resoldre, però si no n'hi ha, doncs s'entendrà definitivament aprovat aquest acord que fem ara aquí. Això, un cop aprovat definitivament, doncs, farem la modificació d'ofici de la senyalització pertinent i ho comunicarem a l'INE, Cadastre, Registre de Propietat i a Correus. I les empreses i propietaris, en principi, doncs, no han de fer cap mena de gestió per aquest canvi de nom. Bé, doncs, com que tampoc té cap despesa rellevant per l'Ajuntament, doncs us demano, sisplau, que hi voteu a favor. Moltes gràcies.
0: Sí, no sé si hi ha alguna qüestió al respecte. Doncs passaríem a aquesta aprovació inicial, tal com l'ha explicat el regidor Bernat Calvo, amb aquests 6 polígons que tenim i la informació pública pertinent durant aquests 30 dies, bueno, aquest mes. Vots a favor? 17. El següent doncs, és l'aprovació del calendari de festius que es poden obrir dins de l'any 2027. Això perquè corria pressa, primer es va fer per decret perquè eren dates doncs, que no hi havia d'haver-hi cap ple després i ara el que es fa doncs, és portar per al circuit que toca, que és el d'aquí, i ja es va notificar en aquest cas a on tocava. Aquí el que es proposa de diumenges i festius dins del 2027 que es poden obrir és el 3 i 10 de gener, el 1 i el 28 de novembre, el 6, 8, 12 i 19 de desembre, el 17 de maig i el 4 de juliol. No sé si hi ha algú que té alguna pregunta. Doncs passaríem a aprovar aquests dies. Vots a favor? 17. L'últim punt de l'ordre del dia, doncs, és una moció que es presenta conjuntament amb Tots per Argentona, Avancem Junts, Esquerra, Grup Ara, Unitat, i també s'hi afegia la regidora Susana López. En aquí és que aquest any, doncs, es commemora el mil·lenari de la primera assemblea de Pau i Treva, que en aquest cas, doncs, va ser l'any 1027, que es considera, doncs, que aquest antecedent remot de la institució parlamentària a Catalunya i una de les primeres expressions del parlamentarisme a Europa. És una efemèride de gran transcendència històrica i que ens convida, doncs, a recordar i reivindicar aquesta voluntat de Catalunya per construir la pau mitjançant les institucions representatives, la deliberació i el pacte. És una oportunitat també per projectar aquest llegat cap al futur i reivindicar que Catalunya continua compromesa amb la dignitat humana i els valors de la llibertat social i nacional. A través d'aquí, doncs, el Parlament va impulsar un manifest per aquest mil·lenari d'aquestes assemblees de Pau i Treva i que ens hi poguéssim afegir. En aquest, el que portem, doncs, és aquesta adhesió, que la votarem, però primer, doncs, passarem a la lectura, doncs, d'aquest manifest del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva.
2: Doncs comencem aquesta lectura. Manifest del mil·lenari de les assemblees Pau i Treva 1027-2027. La institució parlamentària a Catalunya té els fonaments en l'alta edat mitjana, concretament en les assemblees de Pau i Treva de Déu del segle XI. La primera d'aquestes assemblees va tenir lloc a Toluges, al comtat del Rosselló, l'any 1027, amb la presència del bisbe Oliba de Vic. En un context marcat per la violència, la fragmentació del poder i els conflictes constants, aquestes assemblees es van erigir com un espai pioner de deliberació col·lectiva i de limitació efectiva del poder. Davant d'aquella realitat, es va articular una resposta institucional que establia normes bàsiques de convivència i un sistema de garanties per a la població. La pau de Déu protegia les persones i els béns, així com espais de refugi com la Sagrera, mentre que la Treva fixava períodes concrets de suspensió de les hostilitats. Més enllà del seu abast normatiu, les assemblees de Pau i Treva són considerades una de les primeres expressions del parlamentarisme a Europa i la llavor de l'Acord General, símbol de la tradició institucional catalana basada en el pacte, el dret i la representació. Aquest model va anar configurant, al llarg dels segles, una cultura política pròpia, fonamentada en la voluntat d'autogovern, en una concepció de la legitimitat basada en el pacte i la participació. Aquesta tradició ha contribuït a definir Catalunya com una comunitat política amb una identitat institucional singular, arrelada en el temps i projectada cap al futur. Aquest llegat no és només un patrimoni històric, és també un mandat vigent, perquè la pau no és només un ideal, sinó una exigència democràtica. En un món encara marcat per les guerres, les desigualtats i les tensions creixents, la defensa de la pau, dels drets humans i de la dignitat de les persones requereix compromís, acció i institucions fortes.
1: En aquest sentit, els valors de la pau i la treva, la limitació del poder, el pacte i la resolució pacífica dels conflictes esdevenen plenament actuals i necessaris, no només com a record d'un origen medieval, sinó com a fonament d'una cultura democràtica que avui continua sent imprescindible. Aquesta tradició ha estat projectada des de Catalunya al món per figures com Pau Casals, que en rebre la Medalla de Pau de les Nacions Unides del 1971 va reivindicar davant de la comunitat internacional aquesta concepció catalana de la pau, com a expressió d'un poble compromès amb la llibertat, la dignitat humana i el diàleg entre nacions. La commemoració del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva és, doncs, molt més que un exercici de memòria, és una afirmació de continuïtat històrica i alhora una responsabilitat compartida. Es tracta d'una oportunitat per reivindicar Catalunya com una nació, amb una tradició mil·lenària de dret, de pacte i d'institucions representatives, construïda des d'un patriotisme cívic obert i integrador. Aquesta commemoració ens convida a reafirmar els valors de la deliberació, la pau i el pacte com a eina de convivència i de resolució de conflictes, així com el compromís amb la dignitat humana i amb la construcció d'una societat més cohesionada, justa i respectuosa amb la diversitat. El mil·lenari és, en definitiva, una oportunitat per enfortir aquest compromís col·lectiu i per reconvalidar el conjunt de la societat catalana, institucions, entitats i ciutadania, a sumar-se a una iniciativa compartida que rememori, actualitzi i projecti cap al futur l'esperit fundacional de les assemblees de Pau i Treva.
3: Així doncs, reafirmem la importància de les assemblees de Pau i Treva com a origen de la tradició parlamentària catalana, la continuïtat històrica d'un model institucional basat en la deliberació, el pacte i la limitació del poder, l'existència d'unes institucions polítiques i jurídiques pròpies que fonamenten el dret històric de Catalunya a l'autogovern, la voluntat de Catalunya de contribuir a la construcció d'un ordre internacional més just, basat en la pau, la cooperació i el respecte mutu. El compromís amb la pau com a valor fonamental de la convivència humana. El diàleg, la mediació i la cultura del pacte com a eines essencials per a la resolució dels conflictes. El respecte als drets humans i a la dignitat de totes les persones. La convivència basada en la justícia social, la cohesió, la inclusió i el reconeixement de la diversitat. La responsabilitat col·lectiva en la prevenció de tota forma de violència.
4: És per això que ens comprometem a preservar i difondre el coneixement de les assemblees de Pau i Treva com a origen de la tradició parlamentària catalana, a incorporar aquest llegat en iniciatives educatives, culturals i institucionals, a promoure espais de debat, participació i acord que reforcin la cohesió social i la resolució pacífica de conflictes, a defensar i enfortir les institucions pròpies de Catalunya com a garantia de l'autogovern i com a expressió del seu dret històric inalienable, a projectar els valors de la pau, el diàleg i el pacte en l'acció pública i social, a vetllar per la plena vigència de la democràcia, la dignitat humana i els drets humans, i a impulsar polítiques que afavoreixin la cohesió social, la justícia, la inclusió i el respecte a la diversitat.
0: Doncs aquest manifest és el que portem a aprovació per poder fer l'adhesió i inscriure doncs, aquesta adhesió doncs, a la pàgina web del Parlament de Catalunya, que són els que han promogut doncs, aquest manifest. Passem a la votació per l'adhesió. Vots a favor? 17, tots els presents. Doncs aquí s'acabaria l'ordre dels temes que es portaven a votació i a debat en el ple. Ara, si un cas, doncs, agafo les paraules de les persones que vulguin parlar. A veure, Susana... Tinc quatre, eh? Susana, la Cervantes, Bova i l'Isidre. Sí? Doncs, senyora López.
5: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, normalment no acostumo a intervenir en aquesta part del ple, però aquesta vegada ho vull fer. Primer de tot vull felicitar, després vull donar les gràcies i al final faré un prec. En principi, aquest cap de setmana han estat les festes del meu barri, del barri del Cros, i vull donar les gràcies, o sigui, vull felicitar a tota la comissió de festes, perquè la veritat és que ara tenim una comissió de festes amb moltes ganes de fer coses, amb molta gent jove, amb fills de nosaltres mateixos, dels que portem pràcticament 50 anys al barri, i sobretot una cosa molt important, amb dones al capdavant de la Junta, amb una presidenta, una vicepresidenta i unes vocals que són, bueno, meravelloses i que fan una feina impressionant i que hem gaudit molt durant tot el cap de setmana. Ha estat un cap de setmana intens, se'm nota una mica amb la veu, tot i que jo ja no estic per gaire moltes festes, però m'ho he passat molt bé, he ballat molt, hem rigut molt i ens ho hem passat molt bé tots junts amb el nostre barri. Després també vull fer un agraïment personal, perquè dintre de la festa major, el dissabte a la tarda, el dissabte a les 6 de la tarda, em vaig emocionar personalment perquè vaig poder tornar després de molts anys a entrar a l'ermita del meu barri, a l'ermita de Sant Miquel, que està ubicada a Can Garí, i me la vaig trobar tal i com la recordava i fins i tot millor. Vull agrair a totes les persones que han pogut fer possible que s'obrís de nou aquesta ermita, a tots els que han treballat perquè estigués a punt, a les entitats, a Patrimoni, però molt especialment vull donar les gràcies al regidor Quim Capdevila per l'interès que ha posat en aquesta ermita i per com ha tractat aquest tema amb mi. Sabem que em feia especial il·lusió, en tant en quant jo mateixa vaig fer la comunió, tinc molts familiars que es van casar allà, batejos, i per tant, i molts amics i amigues, com per exemple el regidor Tornai, que també hem celebrat moments de la nostra vida que recordarem sempre. Va ser una reinauguració molt, molt emotiva i no volia estar-me de donar aquestes gràcies. I després vull fer un prec. I això, que ningú s'ho prengui malament, i que si algú s'ho pren malament, doncs sabrà per què serà que s'ho pren malament. A mi m'agradaria que es fes política i es reclamessin les coses des de qualsevol grup polític, entitat, associació, d'una manera coherent, sense necessitat d'insultar ningú, sense de preguntar-nos si algú és d'aquí o d'allà, o viu aquí o viu allà, sense pensar que els regidors estem aquí per un interès econòmic, per un interès ocult, per un interès pes a saber d'on, perquè al final escrivint en grups de WhatsApp pensant que només ho veiem les persones que hi ha allà, però clar, és una mica il·lus pensar que en un grup de WhatsApp on hi ha 200 o 300 persones del poble, la persona al·ludida no se n'adonarà. Això és pensar que la persona al·ludida doncs, està sola, no té ningú, ningú l'estima, o no té família, o no té amics. I mira, de tots els comentaris que, bueno, ja queda clar que hi havia un grup de WhatsApp que hi havia comentaris contra la meva persona que no eren exactament alabances. Però de tots els comentaris que vaig llegir en aquest grup, el que més mal em feia era despectivament parlant de mi com que jo ja no sóc d'Argentona perquè visc a Mataró i no tinc dret a opinar, a representar, a defensar el poble d'Argentona. Sóc argentonina, de barri, y como se dice en castellano, mi lengua materna, a mucha honra. Malauradament, per un problema personal, vaig haver d'anar a viure a Mataró. Tots sabem com estan els pisos a tot arreu, però a Argentona encara més. I tinc un pis de propietat compartit amb una altra persona i tinc dos fills que viuen a Argentona. Tota la meva família, mare, germans, cosins, amics, amigues, tot, molta de la meva vida està a Argentona, concretament al barri del Cros. Per tant, el prec que jo faria és que abans de parlar públicament, perquè si ho fas en un xat que hi ha 300 persones, estàs parlant públicament d'algú, primer preguntis abans de fer afirmacions que poden fer tant de mal com a mi i a les persones que m'estimen. Gràcies.
0: Bueno, quedaré amb el primer, l'últim jo crec que ja ha estat expressat. Jo crec que el govern doncs, també compartim aquestes felicitacions a la comissió de festes. Jo crec que ho hem gaudit molt aquest cap de setmana, ha sigut molt intens, perquè jo també estava agotada aquest matí, tot i que ahir ja no em vaig quedar fins l'últim moment, perquè una de les coses que els horaris del cross mai es poden dir de que seran aquells, no? Perquè tot s'allarga. Jo crec que ha estat cap de setmana d'això, de cohesió, de família, de gent, de carrer, de música, de festa, de tornejos i de diferents àmbits, tant esportius, culturals com de tot, i bueno, que ho hem pogut gaudir doncs, en aquest cas tots els que hem estat en allà. Sí que la cirereta també va ser doncs, poder fer doncs, aquesta missa de Sant Miquel a dins d'aquesta ermita, part del nostre patrimoni d'aquí d'Argentona, i que, pues sí, que la idea que vas treure en Quim, que té aquestes idees a vegades esbojarrades, no? I a última hora, perquè van ser en 10 dies, doncs la van comprar doncs, la parròquia i en aquest cas doncs, el mossèn, que se li va agrair que ho pogués fer. La prova va estar doncs, que estava plena, no? I que realment doncs, esperem, tal com va dir ell, que no sigui només una cosa d'aquest any, sinó que es pugui mantenir per fer doncs, tantes coses tradicionals com les que es feien abans. I bueno, ja està. Gràcies. Tinc la Cervantes.
6: Gràcies, alcaldessa. Sí, ha sigut un setembre mogudet. Com que Argentona és un poble actiu, sobretot gràcies a les entitats, va començar al principi de mes amb la festa del Molí, que també vam anar a treure el cap i també va anar molt bé, la Diada, el Viver, tot i no ser d'una entitat com a tal, però també era una festa on tots els argentonins i argentonines hi podíem anar a gaudir-lo. I la Setmana de la Gent Gran, a part de després la del cross. La Setmana de la Gent Gran ha donat per molt, va començar el dia 12 de setembre amb el trenet i va acabar el dia 20 i encara no ha acabat del tot, i ara us ho explicaré, amb gimnàstica, ioga, el quinto, el cross, a la sala, el trenet. Va culminar l'últim dia amb la Festa de la Bellesa, el cinema al centre, també vam tenir cinema al centre, la Festa de la Bellesa, que aquest any com a novetat van fer un ball també a la tarda. I aleshores la nostra gent gran va poder gaudir d'acabar el dia ballant a la sala, com deien ells, com antes. També es van fer bitlles catalanes i també sé que a última hora i que no ens havíem acabat de posar d'acord també es va fer petanca al barri del Cross. Dir-vos que el dia 1 d'octubre, que és el Dia Internacional de les Persones Grans, a part d'altres commemoracions importants per als independentistes, 165 persones del municipi, el 98% persones grans, anirem a Montserrat a passar el dia, a gaudir del seu dia, que és el Dia Internacional, com ja he dit, de les persones grans, i aquí sí que acabarem ja aquesta setmana de gent gran, que sembla que tenen... És que tenen, de veritat, tenen una vida social que ja ens agradaria a la meitat de nosaltres. I ja està, i acabar el mes amb la Festa Major del Cross, que evidentment vam poder gaudir, jo crec que us he vist a gairebé tots, també els que esteu aquí.
0: Senyor Bava.
7: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Miri, li volia fer una pregunta al senyor Collet, suposo que li pertoca la seva àrea. Hem vist a la plaça de l'Església, la plaça de l'Església està formada al terra de la plaça de l'Església per panots i per lloses de pedra. Veiem que quan es trenca una llosa de pedra no es restitueix i posa formigó. La meva pregunta és si aquesta serà la política que representa una mica una degradació de la plaça, perquè si la plaça és uns panots i unes pedres, doncs ara i ara formigó pensem que és una degradació de la plaça. Després hem vist també això del formigó en l'obra recent feta del doctor Samsó amb el doctor Ferrero, on t'han posat una caixa de llum, allà hi ha un espai bastant gran que han tret els panots i també ho han acabat en formigó. Volem pensar que en aquest espai és provisional, però voldríem que ens ho confirmés, sisplau. Gràcies.
2: Sí, començo pel final, és provisional, perquè encara estem pendents d'Endesa que ens faci la substitució dels cablejats aeris que hi ha en aquell sector. I estem esperant que Endesa doncs, ho faci. Avui m'han dit que serà ràpid perquè en principi ja ja fa temps que està tot a punt, però aquest ràpid no sabem amb els ritmes d'Endesa si seran dos dies o dos mesos. Però està tot a punt, per tant, ho posarem amb les llambordes que hi ha amb tota l'obra. I de la plaça de l'Església, és veritat, no és que sigui una política d'aquest govern, s'ha anat fent sempre doncs, quan es trencaven. La veritat és que no sé si és que no en tenim en estoc, segur que no en tenim, per tant les hauríem de buscar, no sé si les trobaríem igual, però no s'ha fet perquè per anar de pressa doncs, es va fer d'aquesta manera. L'ideal seria poder restituir-les totes, les que hem fet ara i les que durant anys també s'han anat fent, que s'han anat trencant i s'han substituït per formigó. L'ideal seria poder-ho fer, ara com ara no ho tinc previst, no està previst.
0: Senyor Vinyes.
8: Perdó. Sí, hem llegit amb atenció l'estudi anomenat Cobertura arbòria i estratègia de l'arbrat urbà d'Argentona, que per fi ens han fet arribar després d'unes quantes peticions, inclòs una aquí al ple. Es tracta d'un estudi que es van comprometre a encarregar aquí mateix per tal de donar resposta a la moció del grup municipal Ara Argentona per una gestió més equilibrada i eficaç de la poda i de l'arbrat urbà d'Argentona. Aquest era el títol, que va ser aprovada per unanimitat, a més. El compromís del consistori, al nostre entendre, evidentment, era encarregar un estudi tècnic amb l'objecte de resoldre l'enquistament que patim sobre com es tracten els arbres de carrer al poble, i no un fulletó sobre com s'han de podar els plàtans. El que finalment hem rebut és una rèplica conceptual del que ja van encarregar fa uns mesos sobre la viabilitat estructural de l'edifici de la Velcro, suposo que ho recordaran. Com era d'esperar, l'estudi diu exactament el que vostès volien que digués i com que ja els coneixem no ens sobten gens, igual que ja ens va passar amb la Velcro. No? Aquesta vegada, però, s'han superat. Han encarregat l'estudi al professional que no toca. Els autors no en tenen cap culpa, evidentment, d'això. Ells, amb bona lògica, fan el que se'ls demana i no ens malinterpretin, doncs, com acostumen a fer, no els hi traspassin la responsabilitat. Aquesta només és seva. Per fer-ho fàcil, hi posem un exemple. És tan mateix com si un hospital encarregués una operació de cor a la infermera en cap del quiròfan. Per bona i necessària que sigui, no és la persona adequada, s'entén, oi? I ho diem perquè del que es tractava no era de redactar un document sobre els avantatges de l'arbrat urbà, la forma i manera de podar-los o com poden fer-los viure millor i més feliços. Aspectes que ja sabem i pels quals no cal gastar diners en recordar-nos, sinó d'analitzar com ha de ser la convivència entre persones i arbrat viari. Ho tornem a repetir, convivència entre persones i arbrat viari. No es tracta d'explicar quina és la millor manera de podar un arbre, sinó de veure com ens afecta poda, malalties, etc., als humans en el dia a dia i com podem millorar la convivència. Aquest havia de ser l'objecte, al nostre entendre, evidentment. Els hi posarem un altre exemple per fer-ho més entenedor. Ni a vostès ni a ningú els preocupa que les pomeres de l'Empordà siguin arbres completament plans. Suposo que els hem vist. Cap enginyer agrònom discutirà sobre si a l'arbre li convé o no la poda dràstica que se'ls hi fa. I no ho discuteixen perquè l'objecte d'aquests arbres no és ser feliços i menjar nissos, sinó produir pomes i facilitar la feina als pagesos, que són persones que es passen el dia sota el sol. Doncs miri, amb els arbres del carrer passa exactament el mateix. L'objectiu no és que siguin feliços, sinó que ens facin feliços a nosaltres, igual que ho fan les pomeres de l'Empordà a nosaltres i als pagesos, i contribueixin així a la millora de la qualitat de vida de les persones. Per tant, el primer que un estudi seriós ha d'analitzar és com ha de ser la convivència. I d'això l'estudi no en diu res. El propi document, com a objecte, ja en la primera pàgina, és a dir, sota el títol, diu: objecte de l'informe, exposar i justificar els beneficis ambientals, socials, sanitaris i econòmics de l'arbrat urbà municipal, aportant criteris tècnics per a la seva gestió responsable. Aspectes que ja sabem i que no tenen res a veure amb el que es van comprometre, evidentment, al nostre entendre. El que sí diu l'estudi és que els plàtans poden portar algun perjudici o molèsties puntuals, posen allò puntuals, com si fos un tema menor, que et caigui una branca al cap o que hagis d'anar a urgències per una al·lèrgia, se t'inundi la casa per l'embussament d'embornals o hagis de llançar la roba estesa pel tigre del plàtan, entre d'altres petits inconvenients, com considera l'estudi. També diuen, aquest és més gros, que el plàtan no es considera una espècie altament al·lergògena. Per favor, no ens prenguin per babaus. Els plàtans no només són molt al·lergògens. Durant la primavera s'aturen l'aire de pol·len, provocant quadres severs de rinitis, conjuntivitis i asma a les persones sensibles. Això és de tots coneguts. Ens ofereixen, a més, aquesta és la pitjor, d'alguna manera, la irritació mecànica a la primavera i la tardor, amb les espícules o peluses que deixen anar els seus fruits en forma de bola. Aquestes fibres floten en l'aire i actuen com un irritant físic directe per a les mucoses de qualsevol persona, sigui al·lèrgica o no, causant picor de gola i tos. No només ho pateixen els al·lèrgics, doncs. Tenen, aquí m'atreviria a dir, un cert cinisme de tirar pilotes fora atribuint l'al·lèrgia a la contaminació atmosfèrica associada al trànsit. Ja està bé, no? I per acabar d'adobar-ho, diuen que la caiguda de la fulla es produeix de manera tardana. Realment no s'han passejat gaire per Argentona. Aquí cauen les fulles des de l'abril fins al desembre. Del març a abril es forma una catifa primer de pol·len, després del borrissol que esmentàvem, i per acabar-ho la tardor amanim amb una invasió sobre la roba estesa, el tigre plàtan i un altre cop el borrissol del carrer. I conclouen, i cito textualment l'estudi, per tant, l'estratègia de la infraestructura verda ha de prioritzar la conservació de les capçades existents i la selecció d'espècies que puguin assolir el seu màxim potencial biològic. Confonent conservació d'espècies amb màxim biològic, posant clarament per davant l'arbre a la persona, tanmateix com si estiguéssim al mig d'un prat. No els importa gens ni mica, això no se'n parla gens, ni l'amplada del carrer, ni la tipologia urbana, ni l'entorn, etc. Vull dir, això són elements que no s'han de considerar. D'això no en parlen, només que puguin créixer fins als núvols, com la mongetera màgica del comte. Per cert, això no quadra gaire amb la destrossa de plàtans del carrer Samsó, amb les miniatures que ara hi han plantat, no lliga molt amb el que defensa l'estudi. Ens cal saber, ja per anar acabant, que la ciutat, a diferència del bosc o el camp, és l'hàbitat natural de l'espècie humana. Ens agradi o no, fa milers d'anys que les hem anat dissenyant i aprenent dels errors. Hem conclòs que la forma més racional és la ciutat compacta, cosa que en poques paraules vol dir que dividim l'espai de pobles i ciutats en dues categories. La part construïda on situem habitatges i equipaments amb altres densitats i l'espai públic, espai de relacions socials que hem d'equipar per fer-lo amable, funcional i sobretot segur. I aquí és on entren els arbres. Éssers vius que volem tenir a prop per aprofitar-nos dels seus beneficis i perquè ens permeten apropar ni que sigui una mica la natura a la ciutat. Però no podem oblidar que els hem tret del seu espai natural i que els hem incorporat a l'espai urbà perquè compleixin una funció. Igual que fem amb la resta d'elements que dissenyem i que hi col·loquem, com poden ser fanals, bancs, papereres, etc. És a dir, els arbres estan al servei del bé comú com la resta d'elements que poblen l'espai urbà. I acabem intentant ser propositius i proactius d'alguna manera. Mirin, sisplau, encarreguen l'estudi qui toca, que no és altre que un paisatgista, un urbanista, un arquitecte especialitzat, que sàpiga de donar una mirada, diguem-ne, com més humanística, per dir-ho d'alguna manera, i coordinar tots els professionals que tenen coses a dir, com també, evidentment, els enginyers agrònoms, però sense cap dubte, però sense oblidar metges, sociòlegs i altres professionals implicats. Per aquest camí ens hi trobaran sempre. Gràcies.
0: Bé, gràcies. Després de Déu-m'hi-do hem passat de que ens van dir inútils algun dia, encara som cínics, perquè ben bé ho ha deixat dit. Jo crec que el senyor Collet podrà respondre algunes de les coses d'aquest informe, que suposo que tothom entendrà que els informes no els fem nosaltres, sinó que s'encarreguen. Que s'encarreguen a mi, de com vostè ha dit moltes vegades, doncs m'agradarà doncs, que pugui demostrar, i així si el diner públic és que el gastem a mida, jo crec que tenim una oficina d'antifrau que podrà mirar si és que sí que és així i que els informes ens els fan a mida nostra. Senyor Collet.
2: Sí, gràcies. Em costarà contestar tot el que ha anat dient perquè no en tenia coneixement de tot el que es posaria ara. Però Clar, una de les coses que es queixa és a qui hem encarregat aquest estudi, no? A qui l'hem encarregat? Clar, és que de tècnics n'hi ha molts. I podem trobar tècnics de tots els gustos, de tots els colors i totes les tendències i que pensin una cosa, que pensin la contrària. Quasi bé, podem trobar de tot. A qui l'hem encarregat? Doncs hem preguntat en els tècnics de la casa, hem preguntat exteriorment un tècnic reconegut en aquests temes, reconegut de manera bastant consensuada, i hem trobat aquest tècnic. En podíem haver trobat d'altres, segurament, i vostè fa menció d'altres professionals, paisatgistes, arquitectes. És que segurament, si trobéssim algun arquitecte o paisatgista per fer l'informe, també n'hi haurien molts que farien un informe semblant al que tenim ara. És a dir, el que no pot pretendre és dir que tots els paisatgistes pensen diferent de l'informe que hem tret ara i que tots els arquitectes pensen diferent de l'informe que s'ha fet ara. Això no és cert. M'ha agradat que vostè hagi reconegut al final, com qui no diu la cosa, els beneficis que donen els arbres i els arbres urbans. Però amb tota l'exposició l'únic que ha fet és explicar els problemes que donen, que també en donen perquè són éssers vius, com ha dit vostè, però en donen molts de beneficis. I aquest equilibri entre els beneficis i els perjudicis que provoca, doncs és difícil de trobar. És difícil de trobar. Vostè parla només d'un costat, de tots els problemes, que els sabem perfectament, i sobretot els problemes que pateixen doncs, alguns dels veïns que viuen al costat d'aquests arbres. Jo li puc parlar, i en l'informe també es comenta, els beneficis que porta no només en els veïns que hi ha al costat d'aquests arbres, en aquests carrers, sinó tots els veïns que ens agrada passejar per carrers que tenen ombra, i que la temperatura doncs, en aquell lloc baixa uns quants graus i que ho podem gaudir tots perquè els carrers i els arbres que hi ha en els carrers són públics, són de tots. Llavors, trobar aquest equilibri és difícil. Si vostè em diu, no sé si això ho ha acabat dient, però s'entenia que els plataners és un mal arbre, jo li diré que segurament sí, però no els he plantat jo, ni aquest govern, ni l'anterior, ni l'altre. Fa molts anys que es van plantar i tothom sap, i ho hem dit moltes vegades, que hi ha un excés en proporció d'aquesta espècie en relació a les altres, i aquest excés provoca més problemes del compte, és veritat. Per això, quan fem obres que replantegem tot un carrer, substituïm aquests tipus d'arbres per altres. I quan els substituïm, uns arbres que tenen 60 o 70 o 80 anys per altres que plantem, evidentment són més petits. Sembla que vostè, no sé, si vostè governés, plantaria arbres que també tinguessin 60 anys. No ho crec, perquè segurament no sobreviurien. Els hem de plantar petits i evidentment, doncs això suposa un temps per al creixement i perquè donguin la cobertura arbòria que en aquest informe explica molt bé els beneficis que comporta. I això és qualitat de vida. Vostè parlava de la qualitat de vida dels ciutadans. Qualitat de vida també és trobar aquest equilibri entre els beneficis i els perjudicis. I aquests beneficis, penso que en els temps que estem vivint i amb el que estem veient doncs, a nivell climàtic, no hi ha dubte de que tenir arbres amb una bona cobertura arbòria i que podem gaudir doncs, amb tots els carrers que es pugui, això no té preu. Em sap greu en alguns llocs on hi eren aquests arbres i s'han hagut de treure, precisament doncs, per l'amplada del carrer, perquè eren arbres que per les edificacions que hi havia en aquell carrer, plurifamiliars, no permetien que creixessin amb naturalitat i, per tant, s'havien de podar de mala manera i acabaven malalts, acabaven amb moltes malures i podritures de les branques, etc. I, per tant, s'han hagut de treure. A mi em sap greu quan s'han hagut de treure, però n'hem plantat molts altres d'arbres també. Evidentment, són més petits. Vostè ha fet menció de moltes altres coses, com que, parlant dels perjudicis, que et caigui un arbre al cap, evidentment, clar, si cau un arbre al cap això és un perjudici molt gran, però escolti'm, això no passa només amb plataners, pot passar amb qualsevol altre arbre. De fet, quan hi van haver-hi aquelles ventades, hi ha pins de no sé quants anys tenien, però un diàmetre molt gran, que van caure tots sencers. Per tant, no focalitzi en el tema que a vostè li interessa alguns accidents que hi ha hagut, a Argentona, malauradament, i a molts llocs quan hi ha aquestes inclemències climàtiques. Precisament, si quan nosaltres amb els arbres hi fem un tractament respectuós en els arbres, no perquè els arbres siguin feliços, sinó perquè siguin sans, quan hi fem un tractament respectuós, els arbres són més sans, i si són més sans, són més segurs, i no hi ha la el risc tan gran de que pugui caure alguna branca. I per això anem fent revisions periòdiques també. I doncs, segur que tothom ho sap, que hem hagut de treure la palmera de l'entrada nord doncs, perquè també hi havia perill, i de tant en tant es van revisant els arbres i es treuen les branques que suposen que poden suposar un perill. Però tractar-los bé, tractar-los amb cura, no per fer-los feliç, sinó perquè siguin més segurs, i a mi em sembla que també és millorar la qualitat de vida. No sé si em deixo alguna cosa, però en realitat, en total, era això. Gràcies.
0: Sí, és pregunta-resposta, senyor Vinyes, per al, si en cas hi ha alguna cosa, si no, també tinc torn de paraula.
8: Per al·lusions, no? A veure, senyor Collet, no sé si li agradarà el que li diré ara, però jo el considero molt més intel·ligent que el que acaba de demostrar. Vull dir, no ha entès res del que he dit, sap greu, perquè no ha entès res. Jo no he dit que els arbres no siguin beneficiosos, al revés, he dit que ho són molt. El que es tracta és molt senzill, és una frase que he repetit, es tracta de la convivència entre arbres i persones. Es tracta de posar en una balança pros i contres i buscar l'equilibri. I vostès no fan això. El que fan és que hi ha un guanyador, que és l'arbre, que creixi fins a l'infinit. Vostè diu que els arbres són més sans. Perdoni, aquestes branques a les que jo em referia són les que estan caient d'arbres que han deixat créixer amb uns troncs que estan buits per dintre. Aquests arbres no poden suportar aquestes branques. Això ho sabem perfectament. I per això cauen. Si aquests arbres s'esporguessin amb uns altres criteris, ja no caurien perquè no hi serien. Per tant, perdoni, però vull dir, em sap greu, jo li agrairia que s'ho llegís a poc, que ho medités, i en tot cas, si volen, tornem a parlar un altre dia, però el que acaba de dir no ho mereix una persona com vostè. Em sap greu, però penso així.
0: Senyor Tornai.
9: Gràcies, senyora alcaldessa. Primer, felicitar a la Junta de la Barri del Molí per les festes que van celebrar, que jo vaig assistir, ho vaig passar molt bé. I bueno, doncs felicitar també a la Junta Nova d'aquest any del barri de Lecros per les festes que han fet, perquè ha hagut una assistència brutal, i és una junta jove que sembla que tenim molt de futur, i doncs sembla ser que doncs aquests anys que han de venir doncs tindrem unes festes doncs com Déu mana, i la gent s'ho passarà molt bé. I felicitacions. Gràcies.
0: Doncs si no hi ha més... Ah, sí, senyor Collet. Ah, sí. Sí.
2: Sí, gràcies. No, volia aprofitar que tothom ha fet una mica de repàs a les festes, celebracions, actes que han hagut durant aquest mes de setembre i que han sigut molt nombrosos i en general molt exitosos, per comentar que també n'hi haurà un aquest cap de setmana, el Festival Sense Portes, no em toquen a mi, però junt amb el Festival Sense Portes es fa l'acte de portes obertes a la Masia de Can Barrau. Aquí convidem a tots els veïns d'Argentona doncs, a assistir-hi. El divendres a les 7 de la tarda es fa l'acte de lliurament de claus en el centre parroquial a les 7 de la tarda, i el dissabte al matí doncs, es fan actes organitzats tant per el Calabrot d'Argent com l'Associació de Veïns de Can Barrau. I si no plou, doncs esperem que també hi hagi molta gent i vagin bé. Gràcies.
0: Sí, sí, ara sí, ara ja està. Acomiadem a la secretària que ens acompanya sempre. I ara doncs passarem al torn de preguntes del públic, si hi ha gent doncs que vol intervenir. Doncs, Manuel.
10: Buenas tardes. Mira, tengo un par de cositas. Una es, en las plazas que normalmente hacemos fiestas, por ejemplo, la plaza de San Miguel del Cross o la plaza de aquí, de la Plaza Nova, iría muy bien montar una marquesina fijas, porque resulta que por problemas del tiempo, que como está el tema del tiempo tan loco, este año allí no hemos asado de calor, sinceramente, no nosotros, todos. Allí se han puesto muchas mesas que al final todo el mundo iba corriendo del sol, y porque no había ni había toldo ni había nada. Una posible solución sería que en las plazas que normalmente se hacen las fiestas, en las plazas grandes, claro, se entiende, donde se hacen fiestas, se hiciera una marquesina fija. Para personas mayores también iría muy bien. Esa es una de las cosas. Bueno, tengo otra cosa aludida sobre el tema de las plataneras. Dices que, o has dicho que que se cuidan y tal. En el CROSS no se cuidan, porque en el CROSS llega, en la avenida Mediterráneo, llega desde donde aparcamos hasta casi al bloque 1. La rama, así, el día que haya un poco de aire, las ramas están en el suelo y los coches se fastidiarán. Ese tema lo hemos dicho un montón de veces y vosotros pasáis, sinceramente pasáis de quitarlo. Porque claro, no es aquello de que el árbol está aquí, es que el árbol está aquí, pero la rama llega donde está la merced o más. Eso hay que echarle un vistazo. Vale, luego hay otro tema que es un poquito más. Resulta que en el tema del aparcamiento que tenemos en el CROSS, enfrente del colegio, vale, que eso es de Incasol, según vosotros es de Incasol, vale, se puede pedir una instancia, vosotros, del ayuntamiento, una instancia genérica para que aquello se pueda arreglar. Y no quiere decir que lo tenga que pagar el ayuntamiento, es posible que ellos se hagan al menos el 50% del coste que se hace. Entonces, ese sitio que está aquí, no hay quien aparque, porque rompecoche es un rompecoche, así sinceramente, y ya llegan los coches que nosotros aparcamos, ya llegan hasta el túnel. Yo creo que ahí sí tendría que poder algo, se podría hacer algo. Claro, siempre que vosotros como gobierno intentéis hacerlo, no. Como aquello es de Incasol, es igual. Como el CROSS está por allí, pues no, es igual, no. Y hay muchísimas más cosas, pero eso lo dejaremos cuando tengamos la reunión del CROSS, que hay bastantes más cosas. Gracias.
0: Moltes gràcies. Amb el tema de les zones assolellades amb espai públic o amb places, sí que és veritat que s'ha de fer un replanteig, perquè doncs és algo que cada vegada ens anirem trobant més quan hi ha actes de festes i cada vegada doncs això no anirà doncs, a que tinguem zones ombrívoles on no n'hi ha, i s'ha de fer un replanteig al tema de l'espai públic. És algo que com a govern ja ho hem parlat, i hi ha algunes zones que és més fàcil, d'altres doncs, que és més complicat, o es necessita doncs, en aquest cas doncs, projecte, dotació pressupostària, i llavors tot això és algo que anirem caminant. El tema del plataner, no sé si després vol argumentar alguna cosa més el regidor Collet, però sé que hi han estat anant quan hi han algunes actuacions que s'han de fer, i això és l'empresa, sempre nosaltres estem dient que és l'empresa que hi va i actua segons ells veuen. I sobre lo del pàrquing a l'Incasol, que ja estem en contacte pel projecte que ha d'anar allà de vivenda, doncs se li ha dit de que mentre no es fagin les vivendes, ells es fagin càrrec de una mica doncs, tenir-ho en condicions. L'únic que les peticions, ja sabem que quan arriben doncs no tothom és àgil o s'ha d'insistir molt, o a vegades fins quan hi ha un tema patrimonial pel mig, no, doncs no acaben de fer-nos a cals aquests organismes més supramunicipals. Tornarem a fer la petició. Es va fer, eh? La petició, sí. Però, bueno, tornarem. Senyora Marga Bagot.
11: Hola. Bueno, jo vinc com a representació dels amics del Museu del Càntir. El primer, agraeixo que s'obri un expedient però per investigar quins són els càntirs, però sí que vull posar un context. O sigui, mai s'havia discutit sobre aquest tema. Des del 17 de juliol ja els amics del Museu del Càntir rebem una notificació que es troba una documentació que se'n desprèn la titularitat municipal. Nosaltres aquest any hem celebrat la 76a Festa del Càntir. Fa des del 1953 que fem aixecades de càntirs. No jo no havia nascut, però sí els amics del Museu del Càntir. I des del 17 de juliol hi ha aquesta preocupació municipal que crec que avui diferents o veïns o grups municipals expliquen altres preocupacions que hi ha. Així que entenc que no és tant algo d'un bé patrimonial, que evidentment està dins de la llei, sinó altres interessos. I dit això, que ens trobem això el 17 de juliol, el dia 4 d'agost ens trobem que a 2 hores de l'aixecada ens diuen que no es farà l'aixecada, ens ho va dir el regidor de Cultura, per aquest tema mateix. Llavors, esperem que això es solucioni quan abans millor. Si ha de ser amb una investigació, amb una investigació de qui són els càntics o de qui no, em sembla bé. El que no em sembla bé és que es posi en joc la festa del càntir, l'aixecada de càntirs, per aquests temes. I no m'agradaria trobar-me a la 77a festa del càntir amb aquests problemes. I dit això, quan se'ls va reclamar en el govern actual que quina documentació era, la cassació era, la que se'n desprèn aquesta titularitat, ens van dir

0: fèiem una visualització creativa? Això és una pregunta. I dit això, l'Ajuntament va començar a aportar diners al patronat el 1986, que és amb l'entrada de l'Oriol Calvo, l'exdirector del museu. Per tant, a mi em sembla molt bé, però algo que sigui molt rigorós és fer una investigació no només si s'han pagat o no unes reposicions, perquè els càntics ja hi eren abans, sinó veure quin ús se n'ha fet, quina és la funció d'aquests càntirs, perquè aquests càntirs mai han sigut peces de museu, mai han estat registrats, simplement cal parlar amb els treballadors del museu, els que hi eren i els que ja no hi són. I bàsicament és això, quin ús, quina ha tingut la titularitat, quina ha fet possessió, perquè si no recordo malament, fa un any, bueno, i fa menys, el 3 de juny exactament, el regidor Quim Capdevila m'envia un missatge i em diu, escolta'm, ens deixeu els càntics per fer el tema de la Diada de la Flor? No només això, la regidora Montse Cervantes també ens els ha demanat. No només això, sinó el director Oriol Calvo, diria que l'octubre-novembre vam tenir una reunió i em va dir, ei, tenim una exposició sobre els amics, la festa del càntir, ens podeu deixar alguns càntirs que no fan falta per l'aixecada? I els amics sempre hem tingut ganes de col·laborar, perquè sempre ho hem fet. Inclús, et dic això del 3 de juny, perquè sé que el missatge és aquell dia, però el juliol jo et vaig dir, escolta'm, per què no el posem a l'escenari? Hi ha fotos, vam posar a l'escenari, i hi ha altres comunicacions on em diu el senyor Quim Capdevila, prefereixo que el portis tu o que el porteu vosaltres perquè m'enfio més que d'altres treballadors municipals. Llavors, tot això, vull dir, està documentat i és molt fàcil, però el que s'ha de tindre molt clar és des de quan es fa l'aixecada, qui n'ha fet ús i qui en fa promoció i difusió. Nosaltres aquest cap de setmana hem estat a Sant Jaume d'Enveja i hem estat també a Poblenou del Delta. Hem estat fent promoció del Museu del Canti, de la Festa del Canti i d'Argentona. I ho hem fet encantats, perquè ens agrada el que fem, perquè si no, no ens agradés el que fem i haguéssim plegat. No faríem instàncies, no estaríem discutint coses que realment qui perd és el poble, no ho faríem si no ens agradés. Però això ho vull deixar clar. Estic contenta, en el fons, que s'obri una investigació, però que s'obri del tot, que sigui coherent. Qui fa ús, qui fa la Festa del Canti, qui fa l'aixecada de càntirs i quan l'Ajuntament ha aportat realment diners, que per això també s'han presentat instàncies, així ara ja ho pot saber tothom també, s'han presentat instàncies per saber quan ha aportat l'Ajuntament a cada aixecada de càntirs, perquè nosaltres anem a buscar sponsors. L'Ajuntament aportava els càntirs de l'aixecada per als participants, etc. Aquest any encara estem esperant que ens contestin una instància. Han dit diverses vegades que no. Bueno, seguim treballant amb el tema, però m'agradaria saber-ho també i que es facin responsables, perquè, com dic, qui perd no és Marga Bagot ara com a presidenta, ni els amics. Qui perd és el poble, perquè la festa del Canti és una festa de tots i per tothom i és part de la nostra identitat d'Argentona. Gràcies.
1: Doncs bé, tal com s'ha aprovat aquí, s'ha ratificat i aquest expedient d'incoació per veure de qui són, totes aquestes proves i totes aquestes suggerències que vostè fa, doncs les podran aportar els amics, si és que ho tenen. L'Ajuntament, tots els documents que hi ha, tant de serveis econòmics com de serveis jurídics, com de tècnics de la casa, ja estan en l'expedient que podrà veure tothom de la ciutadania que pugui aportar. Sé que demà també tenen una reunió amb la secretària municipal, per tant, aquests temes qui ho porta ara és contractació i secretaria. I en aquí doncs ja es resoldrà i es portarà a ple doncs la resolució que sigui. I ja està.
0: Resposta, però només una coseta. Es diu que és de 30 càntirs. M'agradaria que estigués a l'expedient perquè no sé quins 30 càntirs són, jo no ho he pogut veure.
1: Això ho han obert des de secretaria, ells veuran si són 30, si són 10, si són 12. O sigui, en aquest cas, ells han fet aquest expedient incoació i ells són els que ho resoldran de qui és la titularitat d'aquests càntirs. Tinc la paraula d'Arnau.
2: Sí, bon dia. Jo vinc com a veí d'Argentona i afectat també pel tema dels plataners. La pregunta és que no recordo si en algun altre ple s'ha comentat la veritat. Quan es va decidir el tècnic que havia de fer l'informe, es va consensuar entre tots els regidors de l'Ajuntament o llavors és només el govern el que ho decideix? Pregunto. Res més.
3: Ho decideix el govern a partir dels criteris tècnics. Jo no vaig participar en aquesta decisió. Jo, la persona que ha fet l'informe, no coneixia qui era, per tant, no hi vaig poder participar, però es decideix des del govern a partir dels tècnics de la casa i dels

0: contactes amb altres tècnics d'altres ajuntaments que parlen i coneixen tècnics que es dediquen a fer això.
1: Sí, ja està en el torn de preguntes, no hi havia ningú més del públic. Passo la paraula per finalitzar en el senyor Capdevila sobre el Festival Sense Portes.
2: Hola, gràcies, senyora alcaldessa. Aquest cap de setmana sabem que tenim el Sense Portes, estem amb una previsió de pluges bastant important. Estem contactant amb les companyies, veure possibilitats, esperem que no plogui, però intentarem que el festival es faci com es pugui. Tenim molts espectacles i és difícil de poder reubicar-ho tot, però volia donar una menció amb un espectacle que farem el divendres i m'agradaria que la Cristina Navarro, que està aquí, que és la directora, ens expliqués una mica, perquè aquest així que el farem sí o sí, encara que sigui obrint la sala. Vale? És un espectacle que han creat des de l'Associació de Veïns, amb molta gent implicada, Associació de Veïns, he dit. És que tu estava mirant a la Cati i digui Associació de Veïns. I m'agradaria que la Cristina vingués aquí un moment al micro i expliqués una mica, sí, i la Cati també, aquest espectacle que crec que donarà un tomb a la vida del Teatre Argentona. És perquè elles són les representants i són les amb la veu pròpia que tindran. Jo m'agradaria que expliquéssiu una
3: bona
2: mica.
3: Bona nit.
2: Que serà estrena mundial.
3: I efímer, perquè no es pot repetir.
2: No es pot repetir mai més. Per això des d'aquí hem de dir que no us ho perdeu.
3: Sí, és un projecte que fa un any i mig vam començar, entrevistant a 13 avis i àvies, 13 persones grans del poble, i això s'ha anat fent un recull d'això, i d'aquí hem passat a recollir una essència de tota la història, i d'aquí hem passat a fer una dramatúrgia. I a partir d'aquí també hem buscat joves, hem buscat nens i nenes, i sobretot també músics professionals i cantants professionals, hi haurà dansa, i és multidisciplinar, i és molt bonic el que ha anat naixent a partir d'aquesta experiència, que només us diré que surten 68 persones a escena, i la Cati és una de les testimònies, i ha sigut molt bonic perquè jo crec que s'han despertat coses molt boniques, i és memòria oral, no és memòria històrica, és memòria de històries que ells han viscut quan eren petits o joves, i posat en escena seran imatges molt visuals, molt de teatre d'objectes, i que hi haurà moltes metàfores, que pots deduir diferents coses que passaran.
4: Sí, jo per afegir que vull dir, és realment una cosa que ha fet el Centre d'Estudis Argentonins, doncs realment, vull dir, totes les persones que són testimònies, és només res, ni un segon de lo que realment ha fet, que quan ho hem tingut de pensar, doncs de tot el procés de la nostra vida, veureu res, un raig de llum i prou, però vull dir, realment s'ha fet un espectacle maquíssim, tothom ho disfruta molt i a més ens sentim feliços quan ens trobem tots. Vull dir que tots convidats i llavors aneu preguntant. I a la revista Fonts surt els testimonis una mica més ampliat, la que va sortir la passada i ara també sortirà la pròxima. Moltes gràcies a tothom i us convidem.
3: És a la plaça Nova. Si no plou, a la plaça Nova a les 9 del vespre, i si plou es farà dins la sala. Ja que m'has preguntat això, vull des d'aquí agrair a tots els nens i nenes, als joves, a les famílies, als testimonis, als tècnics, als cantants i a tota la gent que hi participa, perquè ha estat un acte molt generós per part de tothom.
2: Gràcies. L'espectacle es diu Veus del Record, val? Per si mireu demà el programa, que demà ja tindrem els programes, Veus del Record, i és un espectacle molt emocionant. Ho dic per marxar amb aquest tip.
1: Sí, també recordar que abans de l'espectacle a la tarda hi haurà doncs, la inauguració de la reconstrucció del mural de Rovira Brull a davant doncs, el que és l'escola Bernat de Riudameia, allà a la porta d'infantil, i que també s'ha d'agrair doncs, a les entitats que han fet possible doncs, això, de que són tres entitats que han fet possible i en allà els hi agrairem públicament aquesta reconstrucció d'aquest fet tan memorable al nostre poble. Moltes gràcies.
5: Viu la ràdio.
6: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona. 104.6

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: La Rosalía!

guardes amor a dins teu, guardes amor a dins teu.

Aquesta tarda l'Ajuntament d'Argentona celebra una nova sessió plenària ordinària. Entre els punts més destacats hi ha la creació de les bases per atorgar subvencions en matèria d'habitatge per a famílies monoparentals. Argentona obre aquesta setmana una nova edició del Festival Sense Portes. A partir de divendres i durant tot el cap de setmana, una vintena de propostes d'arts de carrer omplirà el municipi, enguany amb dues ubicacions noves. Comença la instal·lació de la nova porta d'accés al Museu del Canti. Aquest matí els operaris ja treballaven per col·locar una porta automàtica i corredissa per millorar l'accessibilitat. Ja podeu visitar l'exposició Transicions del mataroní Albert Alís. Serà al Museu del Canti fins al 8 de novembre. I en esports farem un repàs dels partits que han disputat els equips argentonins aquest cap de setmana. Balanç positiu a l'inici de Lliga dels Sèniors del CBA i el Laietà. I el temps. Aquesta tarda seguirem amb cel molt ennuvolat a tota la comarca, però amb poques pluges. Tot i això, per demà Protecció Civil activa una alerta per fortes pluges a tot el Maresme des de la matinada i fins ben entrada la nit. Comencem.

0: Aquesta tarda l'Ajuntament d'Argentona celebra una nova sessió plenària ordinària amb un ordre del dia marcat per qüestions d'àmbit social, la gestió econòmica i temes d'ordenació municipal. En la part resolutiva, el consistori portarà aprovació definitiva al reglament dels serveis d'atenció a l'entorn domiciliari, el SAET, destinat a millorar l'atenció social al municipi. En matèria d'habitatge, es debatrà la creació de les bases reguladores per atorgar subvencions a les despeses d'habitatge habitual per persones i famílies monoparentals. L'economia municipal també tindrà el seu espai amb la proposta d'una nova modificació de crèdit del pressupost 2026 i el debat sobre el calendari d'obertura dels establiments comercials de cara a l'any 2027. En l'àmbit territorial i mediambiental, el ple votarà la modificació de la denominació dels polígons industrials del municipi i l'adhesió d'Argentona a l'Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central. A més, en el capítol de mocions es preveu l'aprovació d'un text conjunt de tots els grups municipals del govern i oposició per adherir-se al manifest del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva. En concret, presenten aquesta moció conjuntament Tots per Argentona, Avancem Junts, Esquerra Republicana, Unitat i Ara Argentona. Durant la sessió, com és habitual, es donarà compte de l'activitat de control, incloent-hi els informes de tresoreria sobre el període mitjà de pagament a proveïdors i el compliment de la morositat de l'Ajuntament i la companyia d'aigües. El ple tancarà, com sempre, amb el torn de precs i preguntes dels diferents grups polítics. La sessió plenària d'aquesta tarda començarà a 6:45 i la podreu seguir en directe per Ràdio Argentona i el canal YouTube de l'Ajuntament. Comencem la setmana del Sense Portes. Argentona ja ho té tot a punt per una nova edició del festival, la gran cita amb les arts de carrer que omplirà el municipi d'espectacles i activitats el pròxim cap de setmana. Es tracta de la 14a edició d'un festival plenament consolidat que aposta per la democratització de la cultura i l'accés lliure a l'espai públic. Enguany la programació inclou una vintena de propostes que van des del teatre de carrer, la dansa i els titelles fins a projectes comunitaris de memòria històrica com l'espectacle Veus del Record. També hi haurà iniciatives d'arts visuals com la recuperació del mural de Josep Maria Brull i l'acció Aparadors amb Història. El tècnic de cultura de l'Ajuntament d'Argentona, Joan Chaves, ha destacat la gran acollida de la convocatòria artística i l'esperit obert d'aquesta cita cultural. A més, com a novetat, el festival incorporarà nous espais escènics com Can Baladia i la plaça Pau Casals.
1: Les arts de carrer també et permeten poder descobrir racons o posar en valor patrimoni que tenim aquí a Argentona i adequar aquests espais per poder-hi acollir algun espectacle. Ja dic, l'únic que aquest any incorporem Can Baladia i també incorporem a la plaça Pau Casals, que és una plaça que fins ara que queda és un raconet en una plaça que fa temps que li teníem moltes ganes. Aquest any, arrel de la selecció artística que hem fet, doncs hi ha un espectacle que ens hi encaixa perfectament.
0: La majoria d'espectacles seran de franc i d'accés lliure a les places del centre de la vila, mentre que per algunes propostes d'aforament reduït es manté un preu simbòlic de 4 euros o la reserva prèvia d'invitació. Tota la programació i la venda d'entrades es poden consultar al web oficial festivalsenseportes.cat. I ja ha començat la instal·lació de la nova porta d'accés al Museu del Canti. Aquest matí els operaris ja treballaven per col·locar una porta automàtica i corredissa per millorar l'accessibilitat. Aquesta actuació s'emmarca en un seguit de reformes que el museu ha començat aquest inici de curs per adequar l'equipament a les primeres necessitats de seguretat, eficiència energètica i accessibilitat. Fins al moment s'han modernitzat les pantalles i s'ha actualitzat tot el sistema de detecció d'incendis. A banda de la porta, al llarg dels pròxims mesos també es renovarà completament la instal·lació elèctrica i la il·luminació per tecnologia LED a les vitrines del soterrani. A més, abans de final d'any es presentarà un pla d'accessibilitat integral. La directora del centre, Eva Pascual, remarca que l'objectiu d'aquesta posada al dia és garantir que qualsevol persona pugui visitar l'espai de manera autònoma.
2: Ens hem centrat sobretot en l'accessibilitat perquè el que tu deies, la societat cada vegada demanda més en els museus i, òbviament, tothom té dret a exercir els seus drets culturals i qualsevol persona, independentment de les seves capacitats, té el dret de venir al museu i ser completament autònoma en el museu.
0: A nivell expositiu, divendres el museu va inaugurar una nova mostra temporal. En aquesta ocasió, l'autor és l'artista mataroní Albert Alís, que ha presentat ja l'exposició Transicions, que es pot visitar de franc fins al 8 de novembre. Alís detalla què podem esperar a la ciutadania quan visitem la seva mostra.
3: Els espera unes atmosferes, un clima, perquè quan jo he mirat les escales per pintar-les, el que m'ha interessat més és sobretot aquestes atmosferes tan diferents que hi pot haver en una escala o en una altra. Llavors, cadascuna té la seva peculiaritat, la seva atmosfera, el seu clima, llums diferents, i per mi dona molt per explorar.
0: L'exposició Transicions obre una programació especialment activa que s'estén fins al 2028 al Museu del Canti i que inclou projectes destacats com Tot Cor, una iniciativa solidària en benefici dels malalts d'ELA, o mostres d'art adaptat amb la Fundació Maresme.
4: Els esports.
0: Fem avui un repàs als partits del cap de setmana. El primer equip del Futbol Club Argentona va perdre per la mínima dissabte en el seu debut de la Lliga Elite a casa. El partit va acabar 2-3 davant la Unió Esportiva Viladecans. El segon equip del Futbol Club Argentona va aconseguir un meritori empat a 1 al camp del Calella. Els argentonins sumen un punt en la seva segona jornada de Lliga. Els tres equips sènior del CBA han començat la Lliga amb victòria. El sènior femení va guanyar la pista de l'Horta per 48-66. El sènior masculí del CBA comença la Lliga amb victòria també a casa. Va guanyar 92-81 al Martinenc. I àmplia victòria també del sènior B del CBA a casa. Va guanyar a la Vallalta per 80-41. El club d'handbol Laietà també ha començat la Lliga aquest cap de setmana. El sènior femení també ho ha fet amb una victòria a casa. Va guanyar 32-21 al Ballac. I el sènior masculí va perdre a la pista del Sant Esteve de Palau-Tordera B per 44-32.

0: Obrim plana de serveis. Segueixen obertes les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serrallador. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Per optar-hi cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. L'oficina del Cens Electoral ha obert els tràmits perquè els residents estrangers a Catalunya puguin votar a les eleccions municipals del 23 de maig de 2027. Hi podran participar els ciutadans comunitaris i els nacionals de 13 països amb conveni bilateral. Els ciutadans de la Unió Europea que vulguin votar per primer cop han de manifestar la seva voluntat abans del 30 de desembre d'aquest any, un tràmit que es pot fer per internet, correu o a l'Ajuntament. A més, l'oficina enviarà una carta a finals d'aquest mes de setembre, d'aquests últims dies, a aquells que no l'hagin fet mai. Per als residents de països amb conveni, com el Regne Unit, Colòmbia o l'Equador, entre altres, la sol·licitud s'ha de fer de l'1 de desembre al 15 de gener. Les sol·licituds fora de termini, recordem, quedaran excloses. I el centre parroquial comença a preparar el Nadal i fa una crida a totes les persones que vulguin participar als pastorets d'aquest any. Tots els interessats podeu assistir dilluns 5 d'octubre a la reunió que tindrà lloc al mateix centre parroquial a partir de les 8 del vespre. Obrim l'agenda. Avui a 6:45 de la tarda, ple ordinari a l'Ajuntament d'Argentona. El podreu seguir en directe a través d'aquesta emissora i també pel canal YouTube de l'Ajuntament. Demà dimarts a les 7 de la tarda, presentació del llibre Cançons i tonades del Maresme Central, recull d'Esteve Albert i Joan Tomàs. La presentació serà a la biblioteca i comptarà amb la participació de la cobla Els Garrofers i la coral Llaç d'Amistat, que interpretaran algunes obres. Demà a la mateixa hora, però al Saló de Pedra, debat sobre la independència en el 9è aniversari de l'1 d'octubre. Hi assistiran l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i l'exdiputat de la CUP i escriptor, Julià de Jòdar. Divendres comença el Sense Portes, el Festival d'Arts de Carrer d'Argentona. Si el temps ho permet, fins diumenge podreu gaudir de la cultura pels carrers d'Argentona. Dissabte a les 10 del matí, Ruta Puig i Cadafalch, que organitzen conjuntament l'Ajuntament d'Argentona i de Mataró. El preu és d'€11 i el punt de sortida és l'Oficina de Turisme de Mataró. Dissabte a la mateixa hora, a les 10 del matí, Ruta Casa Puig, obert per obres. El punt de trobada és la plaça de Vendre i el preu és de €5. I en cinema, aquest cap de setmana, el Centre Parroquial ens proposa Mis Queridísimos Padres.
1: Bueno, decidnos, ¿qué pasa?
2: Nos ha tocado la lotería.
3: ¡Nos ha tocado la lotería!
4: A nosotros nos ha tocado. ¿Qué cantidad necesitáis para ser felices?
5: Me han dado lo que les he pedido.
6: ¡100.000 euros!
4: En el fondo da gusto tener este lado Rockefeller, esta sensación de poder.
1: 150 millones.
4: Os hemos dado 100.000 euros a cada uno.
7: No sabíamos que habíais ganado el PIB de Burkina Faso.
4: Me pregunto si no tenen...
0: Mis Queridísimos Padres la podreu veure divendres a 8:45 del vespre en versió original. Doblada serà dissabte a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre i diumenge a les 5 i a les 7. Anem a la informació meteorològica al Maresme. De moment aquesta tarda seguirem amb cel molt ennuvolat, però amb poques pluges. Ja hem notat que les temperatures han baixat. Avui no superem els 27 graus. De cara a demà, difereixen algunes previsions meteorològiques. Des del Consell Comarcal del Maresme afirmen que demà seguirem amb alguns núvols poc importants, mentre que des de Protecció Civil activen l'alerta per pluges especialment intenses a tota la comarca. Poden afectar des de la matinada de demà fins a ben entrada la nit. Segons Protecció Civil, aquesta pluja podria anar acompanyada de tempesta i fortes ratxes de vent. Ja dimecres només tindríem nuvolositat molt abundant, però sense pluges. Pel que fa a les temperatures, avui han baixat lleugerament i demà les tornarem a recuperar, amb mínimes que aniran dels 14 als 21 graus i màximes que es podrien enfilar fins als 29 graus. Dimecres les temperatures es mantindran amb pocs canvis. I abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dilluns 28 de setembre.

0: Aquesta tarda l'Ajuntament d'Argentona celebra una nova sessió plenària ordinària. Entre els punts més destacats hi ha la creació de les bases per atorgar subvencions en matèria d'habitatge per a famílies monoparentals. Avui us hem explicat que Argentona obre aquesta setmana una nova edició del Festival Sense Portes. A partir de divendres i durant tot el cap de setmana, una vintena de propostes d'arts de carrer ompliran el municipi enguany amb dues ubicacions noves. Comença la instal·lació de la nova porta d'accés al Museu del Canti. Aquest matí els operaris ja treballaven per col·locar una porta automàtica i corredissa per millorar l'accessibilitat. També us hem explicat que ja podeu visitar l'exposició Transicions del mataroní Albert Alís. Serà al Museu del Canti fins al 8 de novembre. I en esports hem fet un repàs dels partits que han disputat els equips argentonins aquest cap de setmana. Balanç positiu a l'inici de Lliga dels Sèniors del CBA i el Laietà. Fins aquí l'informatiu. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Tornem demà. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: El decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està a la corda fluixa. Sumar, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguer de fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges de fons voltor i incentius fiscals pels llogaters i propietaris. Pere Sánchez demana un últim esforç als seus aliats parlamentaris perquè el Congrés pugui validar el nou decret d'habitatge. Des de Barcelona, el president espanyol els ha demanat responsabilitat i altura de mires. Coincidint amb la seva visita, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat i han tallat la Diagonal a l'altura del Palau de Congressos per reclamar el decret d'habitatge. Acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant un nou episodi de pluges que poden ser torrencials en les pròximes hores. L'alerta és vermella per aquest dimarts al matí en 13 comarques del litoral i al prelitoral central. No s'han donat restriccions, tot i que s'ha enviat un missatge d'alerta als mòbils. El president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés, també per la malversació, i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fa en l'esborrany de sentència per l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I això quan l'Audiència Nacional dilata l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme, almenys fins al novembre. Els ministres de defensa dels 27 països de la Unió Europea comencen a estudiar un protocol per respondre de forma col·lectiva davant dels atacs de guerra híbrida de Rússia. Brussel·les insisteix que la mesura vol complementar l'OTAN i no pas substituir-la. Un emotiu homenatge a Pau Casals inaugura la temporada del Palau de la Música, que estarà dedicada a la Pau. L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeó Català han interpretat l'Oda a la Pau de Beethoven, l'última peça que va assajar Casals abans de marxar a l'exili. Esports.
1: La selecció espanyola de futbol és a Sevilla on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador Luis de la Fuente reconeix que hi haurà rotacions. De moment aquest dilluns s'han disputat el Bèlgica 0, França 1, el Blaugrana Condé s'ha quedat a la banqueta i el Geòrgia 0, Ucraïna 0. El davanter del Girona Benet ha disputat els primers 45 minuts del partit. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre. I en bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a la tarda disputarà la segona jornada de l'Eurolliga davant el Dubai.
0: I pel que fa al temps, doncs temps molt inestable amb precipitacions al litoral i al prelitoral. S'esperen pluges puntualment torrencials entre el Camp de Tarragona i la Selva des de primera hora del matí fins a la tarda. En alguns casos es poden superar els 100 litres per metre quadrat. Aquest episodi de pluja s'acabarà a última hora del dia.
2: 3CAT
0: Info. Bona nit, us informa Agustí Serrat. El decret d'habitatge penja d'un fil a poques hores perquè el PSOE porti el text al Consell de Ministres. Les negociacions continuen obertes, tot i que tant Sumar, soci del govern espanyol, com Junts i Esquerra Republicana critiquen l'últim esborrany del decret. El text, al qual ha tingut accés 3CAT Info, planteja una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer que s'acabin fins al desembre del 2028 i prohibir els desnonaments de persones vulnerables si viuen en pisos de fons voltor. Si es tracta d'habitatges propietat de persones físiques o jurídiques, seran les comunitats autònomes les que hauran d'oferir una alternativa habitacional als inquilins vulnerables. Sense alternativa, el desnonament se suspendria en alguns casos. Un altre dels punts de la proposta de decret és que permet als llogaters desgravar-se l'IRPF. Són deduccions que beneficiarien els joves i que s'aplicarien en zones tensionades. El text també preveu donar incentius als propietaris que abaixin el preu del lloguer i préstecs per la compra del primer habitatge. Sumar considera que l'acord encara està lluny, exigeixen la regulació del lloguer d'habitacions i la renovació automàtica dels contractes. També se'n distancia Junts, que creu que el decret deixa sense protecció els petits propietaris, tot i que continuen disposats a seguir negociant. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García, de Sumar, i Josep Rius, portaveu de Junts.
3: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches.
4: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem doncs, amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
0: Per la seva banda, Esquerra Republicana troba a faltar que la regulació dels preus també s'apliqui al lloguer d'habitacions i reclama un IVA del 21% per als habitatges d'ús turístic i la prohibició als fons voltors de comprar habitatges. En aquest escenari, Pedro Sánchez demana generositat als seus aliats al Congrés per tirar endavant el decret d'habitatge que la Moncloa aprovarà aquest dimarts. Des de Barcelona, el president espanyol ha destacat que el nou text té aportacions de totes les formacions que s'hi han volgut implicar i els ha reclamat un darrer esforç. Barcelona, Àlex Giral Robert.
4: El cap de l'executiu espanyol ha fet una crida al compromís institucional dels partits per donar llum verda a l'última versió del decret llei d'habitatge. Pedro Sánchez els ha instat a apartar els càlculs polítics, actuar des de la humanitat, ha dit, i fer un últim esprint per convalidar la norma al Congrés.
5: Pido a totes les forces parlamentàries que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado, i con responsabilidad.
4: Ho ha dit a la cloenda de la gala dels Premis Vanguardia a Barcelona, on una de les guardonades, la cantant navarresa Amaya, ha lliurat a Sánchez una cartolina on s'hi podia llegir Decret Mari Carmen en el moment de rebre el premi de mans del president espanyol. Sánchez ha fet el discurs davant de personalitats empresarials, socials i polítiques, entre les quals el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
0: Milers de persones s'han manifestat a les portes del Palau de Congressos de Barcelona, convocades pel Sindicat de Llogateres per pressionar el govern espanyol perquè aquest dimarts aprovi el decret que limiti els preus dels lloguers. Els manifestants han tallat l'avinguda Diagonal, Barcelona, Vicent Misfut.
6: Cants contrarrendistes i fons voltor, so de claus i record a les últimes dones desnonades a Madrid i Catalunya. Han marcat la concentració. Els convocants reclamen que el decret que ha d'aprovar el govern aquest dimarts contempla quatre punts bàsics: mesures per frenar els desnonaments, lloguers indefinits, la congelació de lloguers actuals i evitar els abusos a través del lloguer de temporada o el d'habitacions, unes pràctiques que denunciava Enric Aragonès del Sindicat de Llogateres.
7: Perquè hi ha desenes de persones, de companyes, a qui el rendisme ha expulsat fins i tot de la possibilitat de tenir un habitatge digne, i viuen en habitacions, en infrahabitatge i sense cap dret reconegut. Cal garantir també els drets d'aquestes persones, que no se les pugui fotre fora quan els hi doni la gana.
6: Carme Arcarazo, també portaveu del sindicat, diu que la mobilització no ha fet més que començar.
8: No sabem què passarà demà, però el que sí que sabem és que aquesta espurna que s'ha encès l'última setmana no s'acabarà demà. Hem de capgirar el sistema d'habitatge. Tenim un sistema d'habitatge absolutament pres per l'especulació. Està podrit.
6: Els convocants han demanat un canvi radical en la política d'habitatge i alerten que només amb aquestes polítiques es pot frenar la frustració que alimenta l'extrema dreta.
0: Unes protestes que també s'han repetit a Palma. Allà centenars de persones s'han manifestat davant de l'Ajuntament per pressionar perquè s'aprovin aquest dimarts al Consell de Ministres mesures per controlar el preu dels lloguers. Asseguren que a les Illes la situació és especialment complicada per la limitació de terreny i la pressió turística. Palma, Caterina Carmany.
9: Entre crits de ni gent sense cases ni cases sense gent i fent dringar claus a l'aire. Així ha estat la protesta a Mallorca. El problema de l'habitatge és extrem a les Balears, segons Òscar Martínez, portaveu del Sindicat de Llogateres.
10: El que tenim aquí és una tempesta perfecta amb un model econòmic que, basat en el turisme, que està incentivant que molts dels nostres habitatges no vagin a parar als residents, que siguin ocupats per la indústria turística i que ens agrava aquesta situació, no? Vull dir, la massificació de la illa, la destrucció de la illa, l'espai limitat que tenim, fan que els mateixos problemes que s'estan tenint a altres llocs de l'Estat aquí s'intensifiquin al màxim.
9: Joves que no veuen futur i mares que passen pena perquè els seus fills no es poden independitzar. A les Balears el preu del lloguer dispara cada mes per la pressió turística. Ara frega els 1.600 euros de mitjana dels més alts de l'Estat. Fraca-fraca en Madrid.
0: Doncs precisament a Madrid, l'empresa immobiliària propietària del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona, de 87 anys, han arribat a un acord perquè pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada. El preu del lloguer serà de 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora. Ara la llogatera, que continua ingressada a l'hospital, hi ha de donar el vistiplau. Madrid, Àngels Lafuente.
11: L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes, i que en tot cas mai superarà el 30% dels seus ingressos. També s'ha fixat que el nou contracte tindrà una durada de 8 anys. Unes condicions que haurà de ratificar la mateixa Mari Carmen i que per la seva advocada, Beatriz Duro, és el resultat de la pressió social i del sindicat de llogateres.
12: Sin el apoyo, evidentemente, del sindicato de inquilinas y de toda la movilización social que ha habido, creo que se ha generado un consenso en materia de vivienda, como hacía año que no vivíamos. Creo que hemos cambiado el foco y hemos puesto sobre la mesa que el problema de la vivienda es el de acceso a la vivienda.
11: Una pressió social que continuarà al carrer amb l'acampada a la Puerta del Sol, amb més de 300 tendes i centenars de persones, joves i no tan joves, protestant i exigint un habitatge digne i acabar amb l'especulació.
0: El Papa Lleó XIV urgeix els líders mundials a buscar solucions al problema de l'habitatge. A l'avió que el tornava cap a Roma del seu viatge oficial a França i a preguntes dels periodistes, el pontífex ha dit que no coneixia el cas concret de la Mari Carmen, però s'hi ha referit amb aquestes paraules.
13: ¿Cómo es posible que un caso así suceda? ¿Cuál es el problema del sistema que permite, en caso de una anciana, además con discapacidad o alguna dificultad, ser echada al policía de su casa? Yo creo que ahí hay un desafío grande donde tenemos que quizás exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a buscar solución a eso.
0: Lleó XIV demana buscar la causa sistèmica del problema per trobar solucions i no quedar-se només a donar resposta a una emergència concreta. L'habitatge també serà un dels temes estrella del debat de política general que es fa des d'aquest dimarts i fins dijous al Parlament. La sessió arrencarà a les 4 de la tarda amb la intervenció del president de la Generalitat que, sense límit de temps, desgranarà les polítiques de govern i anunciarà novetats en matèria precisament d'habitatge. Un cop acabi el discurs, se suspendrà la sessió i no hi haurà debat amb els partits fins dimecres al matí. Les intervencions dels grups s'allargaran tot el dia, de major a menor representació i amb el PSC tancant roda. El debat acabarà dijous amb la votació de les propostes de resolució. Salvador Illa arriba al seu tercer debat de política general amb els primers pressupostos aprovats de la legislatura gràcies al suport dels Comuns i Esquerra, però també ho fa enmig de les crítiques d'aquests partits i de bona part de l'oposició per la gestió de la crisi d'educació i de la de Rodalies. Uns altres activaran el mode preelectoral amb la vista posada en les municipals de l'any que ve i en el possible avançament de les eleccions generals. També marcarà el debat l'amnistia als líders independentistes i l'expectativa de retorn de l'expresident Carles Puigdemont i també dels consellers exiliats. Més qüestions. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya aquest dimarts. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i el prelitoral, entre el Baix Camp i la Selva, davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Irma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
14: És un fenomen molt local, que s'esperen que aquestes pluges torrencials tinguin aquest component molt puntual i molt local, entre les 8 i les 14 hores, com us comento, en aquestes comarques, que pot tenir aquestes comarques aquesta possibilitat de fenòmens localment intensos que puguin anar acompanyats fins i tot de temps violent.
0: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges, de moment, però, no s'han ordenat restriccions.
14: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució, si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
0: L'Ajuntament de Barcelona també ha activat l'alerta per inundacions i demana revisar les teulades, desconnectar aparells elèctrics i també que hi hagi prudència amb la mobilitat.
15: El temps.
0: Per aprofundir aquesta qüestió, escoltem la previsió meteorològica de Néstor Gómez.
16: Aquest dimarts el temps es complica. Es complica davant la presència d'aquestes pluges que entraran de mar cap a terra i que poden ser localment intenses o molt intenses, sobretot al litoral i al prelitoral. De fet, durant el matí, entre les 8 i les 14 hores, les dues del migdia, aquestes pluges podran ser torrencials entre el Camp de Tarragona, àrees de la costa central i també al sud de la Costa Brava. Pluges que afectaran no només el litoral, sinó també punts del prelitoral, el que correspondria cap al Penedès i també cap al Vallès. Ripollès. Pluges que també arribaran al llarg del migdia tarda cap a la Catalunya central i a la resta de comarques de Girona, on menys plourà cap a Ponent, on difícilment o pot caure alguna precipitació, però serà de caràcter feble. I també s'esperen algunes pluges, tant al matí, però sobretot a la tarda, a l'àrea del Pirineu, entre febles i localment moderades. Però ja diria, atenció posada demà al matí a tota la costa central, àrees de la Costa Daurada i també sud de la Costa Brava. I tot això amb unes temperatures que, si bé de bon matí es mantindran similars a la que vàrem tenir dilluns, sí que s'esperen que les màximes es quedin més curtes i no passin dels 28 o 29 graus.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
0: Més coses. Tescatinfo ha tingut accés a un nou esborrany de sentència que avala l'amnistia dels líders independentistes. És l'home del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que carrega contra el Suprem i defensa aplicar l'oblit judicial a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. En l'escrit que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve, Conde Pumpido assenyala que la interpretació que el Tribunal Suprem ha fet de la llei d'amnistia és esbiaixada i contrària a la finalitat de la norma. També assenyala que és de sentit comú aplicar-la pels delictes també de malversació. El president del Tribunal Constitucional considera que el Suprem ha vulnerat drets fonamentals dels antics dirigents del govern. Cándido Conde Pumpido fa constar la sentència que prepara sobre l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa. S'aprovarà el ple del Constitucional del 6 d'octubre, que també votarà la sentència que està enllestint el magistrat conservador José María Macías sobre l'oblit judicial a Jordi Turull. Els dos pronunciaments establiran doctrina i el Suprem ja ha dit que els acatarà, per tant, obriran la porta al retorn de l'expresident Puigdemont a Catalunya. Mentrestant, l'Audiència Nacional mou fitxa en l'amnistia de la dotzena de CDRs acusats per terrorisme. Dos mesos i mig després del pronunciament favorable del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l'Audiència ha donat 10 dies a les parts perquè es posicionin. Per l'advocat d'Alerta Solidària, Martí Majoral, és una presa de pèl i un acarnissament injustificat. Són declaracions a 3Cat Info.
17: Tenim una gent acusada de terrorisme, tenim una llei d'amnistia que és vàlida, que Europa també ha validat, doncs la discussió ja es va fer i no queda res més. És o poques ganes de treballar o en realitat uns ganes de... és un escarni i ganes de fer allargar el patiment als CDRs.
0: Majoral creu que el moviment de l'Audiència Nacional dilatarà el procés almenys fins al novembre.
15: 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la quarta detenció il·legal en pocs dies a Catalunya. L'última va ser la nit de dilluns a Calella, al Maresme. Segons testimonis dels fets, un grup de persones van treure un home de dins d'un cotxe i el van introduir en un altre vehicle a la força. És el mateix modus operandi del cas que es va fer viral a les xarxes d'un home que van treure del seu vehicle al mig de la P7. El director general dels Mossos, Ferran López, ho emmarcava en declaracions a Catalunya Ràdio en pràctiques exclusives entre grups criminals.
18: Ens preocupa, està passant, i de l'entrada és un fenomen que es dona entre bandes. Pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni estar a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
0: López també ha passat de puntetes sobre la sortida de Josep Lluís Trapero del càrrec, que ara fa 15 dies va assumir ell, i ha negat desavinences internes al cos.
15: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Obrim plana internacional, al Regne Unit hi ha moltes incògnites sobre la detenció de 5 joves al voltant de la base aèria de Fairford, que els Estats Units fan servir en la seva guerra contra l'Iran. La policia els va detenir diumenge a la matinada a partir de la denúncia d'una agricultora i els està investigant per un possible complot terrorista. Però aquesta tarda han anunciat que els deixaven en llibertat. Londres, Quim Olivares.
19: La policia britànica investiga si els 5 detinguts diumenge i posats en llibertat sota fiança aquest dilluns van actuar seguint les ordres d'un estat estranger. Sentim Lawrence Taylor, cap de la policia antiterrorista britànica.
20: Estem analitzant la qüestió des de tots els angles possibles, incloent-hi la possibilitat que això estigui sent perpetrat activament per intermediaris o individus que actuen, conscientment o inconscientment, en nom d'un estat estranger.
19: El juliol passat, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran va dir que seria un objectiu legítim aquesta base anglesa des d'on sortien els avions nord-americans per bombardejar-los. L'ambaixada iraniana de Londres rebutja però les especulacions que estarien al darrere de l'incident i les considera propaganda anti-iraniana. La policia antiterrorista britànica no ha explicat què van trobar a l'interior de les tres furgonetes aparcades a prop de la base i adverteix que la investigació no s'ha acabat. Una vuitantena de famílies que viuen a tocar de la instal·lació militar han pogut tornar a casa, però es pregunten què hauria passat si una veïna no s'hagués trobat els cinc sospitosos quan tornava a casa de matinada.
0: Per cert que Donald Trump s'ha declarat sorprès per l'alliberament dels sospitosos i ha dit que ell no els hauria deixat anar.
1: Em sorprèn que els hagin alliberat. Jo no ho hauria fet. Mira, s'han portat molt bé, han col·laborat molt estretament amb nosaltres. Ho sabem tots sobre ells. Nosaltres no els hauríem alliberat.
0: Mentrestant, Brussel·les planteja un protocol d'emergència perquè els països europeus responguin de forma conjunta quan hi hagi un atac híbrid de Rússia contra algun país comunitari. Aquest dilluns, els ministres de defensa europeus han començat a estudiar la proposta que en cap cas, diuen, pretén substituir el paper de l'OTAN, sinó més aviat complementar-lo. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
21: La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, lamenta que ara mateix ni la Unió Europea ni l'OTAN tinguin cap protocol per reaccionar de forma col·lectiva davant d'un atac híbrid. Poden ser sabotatges en centrals energètiques, aeroports o xarxes de telecomunicacions, infraestructures sensibles per a l'economia i per a la vida quotidiana de la gent.
22: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
21: A l'espera de saber quin serà l'encaix exacte amb l'OTAN, els ministres de defensa europeus han començat a discutir la proposta de crear aquest protocol d'actuació conjunta, però sense gaires concrecions. De fet, la mateixa Kaya Kallas ha tirat pilotes fora quan li han preguntat si per ara la majoria dels països europeus estan a favor o en contra de la iniciativa. El que sí que té clar és que els sabotatges de Rússia en territori europeu aniran a més i ha demanat als països que extremin la vigilància. Thank you.

0: Un emotiu homenatge a Pau Casals inaugura la temporada del Palau de la Música, que estarà dedicada a la Pau. L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeó Català han interpretat l'Oda a la Pau de Beethoven, l'última peça que va assajar Casals abans de marxar a l'exili. Barcelona, Marc Ruiz.
1: El gran protagonista d'aquesta nit ha estat el quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, l'Oda a l'Alegria, amb adaptació al català de Joan Maragall. Una oda interpretada per l'Orfeó Català i per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Aquest fragment de la novena de Beethoven té una vinculació molt rellevant amb Pau Casals, segons explica el president del Palau, Joaquim Uriach.
2: El 18 de juliol, Pau Casals estava aquí precisament, estava assajant la novena i va rebre del conseller de Cultura la notícia de l'alzamiento. Llavors ell va dir, escolta, abans de marxar hem de tocar per darrera vegada la novena, i la va tocar.
1: I això té molt a veure amb aquesta temporada, perquè és un himne d'agermanament i el leitmotiv de la nova temporada del Palau és la pau, un motiu que té a veure amb el context internacional que vivim i amb la contribució que hi pot fer la música, segons Uriach.
2: La música i la cultura pot fer molt per la pau, i el Palau en particular com un espai de trobada, un espai d'acollida, un espai d'escolta, un refugi i un lloc de calma on poder comunicar i transmetre a través de la música.
1: A més, aquesta temporada girarà al voltant de diversos eixos. D'una banda, es manté la internacionalització de l'Orfeó Català amb la gira que faran amb Gustavo Dudamel, el 200 aniversari de Beethoven, el 300 aniversari de la Passió segons Sant Mateu de Bach, els centenaris de la pianista Rosa Sabater i el director coral Oriol Martorell, i la reivindicació del patrimoni musical català amb concerts dedicats al pare Antoni Soler, entre molts altres.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb Roger Nau. Bona nit.
3: Bona nit. La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre, a partir de 9:15, jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, reconeix que hi haurà rotacions. En aquest sentit, ha lloat la feina del blaugrana Fermín, que dissabte no va jugar contra Anglaterra.
4: Fermín está en un estado de formación fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase. Y finalización, quiere decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
3: També ha parlat el jugador Fabián, el jugador del PSG s'ha referit a la seva competència amb Pedri.
5: Creo que la relación mía con Pedri es magnífica, igual que con todos los compañeros. Sabemos que lo importante es lo colectivo, que lo importante es el equipo, y bueno, hay partidos que le toca jugar a él, otros a mí, otros compañeros. Al final estamos aquí para ayudar cuando el míster lo necesite.
3: Aquest dimarts a la Nations League també jugaran el República Txeca a Anglaterra amb el blaugrana Gordon i l'Eslovènia Macedònia del Nord amb el blanquiblau Derkusic. També es disputarà un partit amistós, l'Austràlia-Brasil amb Rafinha, a les 12 del migdia, hora catalana. De moment aquest dilluns ens ha deixat altres partits internacionals amb futbolistes d'equips catalans. Bèlgica 0, França 1, el blaugrana Jules Koundé s'ha quedat a la banqueta, i Geòrgia 0, Ucraïna 0, el davanter del Girona Benat ha disputat els primers 45 minuts del partit. I tot plegat mentre dos jugadors internacionals del Barça ja han tornat enmig d'aquesta aturada de seleccions. El primer, Eric García, que seguirà des de Barcelona l'evolució de les molèsties al genoll esquerre que li van impedir jugar a l'Anglaterra-Espanya de dissabte a Wembley. De fet, el club blaugrana confia que el jugador estarà a punt per jugar al Barça-Getafe, el primer partit després de l'aturada de partits internacionals. També ha tornat a Barcelona, deiem, i en aquest cas, tal com estava previst, després de jugar els dos primers partits d'Alemanya a la Nations League.
6: 3CAT Info.
3: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'ha tancat les votacions pels 100 periodistes internacionals acreditats, unes votacions que es faran públiques el 26 d'octubre en una gala a Londres. Jugadors com Joao Félix o el secretari tècnic de l'Espanyol, Monchi, aposten per Lamine Yamal.
7: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado a la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
8: Hay una terna ahí o cuatro jugadores que pueden optar a ello. Hombre, yo si tiro por Español, pues creo que me merecería Lamine, ¿no?
3: També es reivindica Alexia Putellas pels gols i pel ple de títols de la temporada passada amb el Barça. L'exblaugrana en una entrevista a Radio Marca ha parlat de la seva etapa al Barça.
9: El Barça ha sido mi vida, m'ha hecho me ha acogido siendo una niña, he crecido, he adoptado los valores, he entendido lo que es ser jugadora de fútbol profesional, lo que es ser jugadora del Barça, lo que representan los colores, lo que es la ciudad de Barcelona.
3: I tornen al Barça encara la demanda del club blaugrana contra Florentino Pérez per les seves declaracions del 12 de juny sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre a un acte de conciliació. Segons fons del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si Florentino no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, presentarà una querella criminal. I en bàsquet, el Barça és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a les 6 hora catalana jugarà el primer dels 3 partits que ha de disputar aquesta setmana. Serà a l'Eurolliga i a la pista d'un vell conegut, el Dubai, entrenat per Xavi Pascual. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulić, vol anar partit a partit.
10: Per a nosaltres cada partit és molt important. Intento dir als jugadors que el partit més important és el següent. El pròxim és contra el Dubai, tant si és a fora com si és a casa. Volem jugar a la nostra manera i al mateix temps competir per guanyar.
3: I en paral·lel, el Quitzenàs Manresa ha informat que el seu base, Hugo Benítez, té un neurotòrax provocat per un cop fort al pit, que es va fer durant el partit de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat i es recupera d'una petita intervenció quirúrgica. El club no ha especificat quant de temps pot estar de baixa. En handbol, el Barça tancarà aquest dimarts la fase de grups del Mundial de Clubs a Egipte davant el Montada d'Herb Sultan del Marroc. Serà un partit intranscendent, ja que l'equip blaugrana ja està classificat matemàticament per la final de dijous, on s'enfrontarà el Vespre hongarès. El Granollers, per la seva banda, debutarà dimecres a la Lliga Europea a la pista del Flensburg alemany.
6: 3CAT Info.
3: I en motor, aquest dilluns ha començat el Rally del Marroc, la penúltima etapa del Mundial de Raids. Les motos han començat amb una etapa pròleg de 17 quilòmetres. L'ha guanyat l'australià Daniel Sanders amb 12 segons d'avantatge respecte a Edgar Canet. Aquest dimarts començaran a competir els cotxes amb una primera etapa entre Agadir i Zagora de 268 quilòmetres cronometrats. I en motociclisme, Maverick Viñales tornarà a la competició aquesta setmana coincidint amb el Gran Premi del Japó de MotoGP. El pilot de KTM, que s'ha perdut en les últimes 4 curses per lesió, assegura en un comunicat que no està al 100%, però que sent preparat per tornar a competir. I acabem en ciclisme per dir que Pau Miquel, Joel Nicolau, Paula Blasi i Mireia Benito han estat seleccionats per disputar aquest cap de setmana que ve el Campionat d'Europa que es disputarà a Eslovènia.
0: Són 2:15 de la nit.

0: fa aquesta hora repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que el decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està a la corda fluixa. Suma, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguer fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges de fons voltor i incentius fiscals per als llogaters i propietaris. Hi ha acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora. I de seguida us explicarem que el govern destinarà ajuts per als sectors agraris més afectats per la sequera i l'augment dels costos de producció. Els sindicats consideren que les ajudes haurien de ser generals. I el muntatge del Barquer del Teatre Lliure lidera amb 3 guardons la 9a edició dels Premis Teatre Barcelona. Per Magel, l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar i el musical Germans de Sang són els altres espectacles guanyadors d'uns premis que reconeixen els millors professionals i espectacles de la cartellera teatral de la ciutat. Els esports, que destaquem, Roger?
1: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre. Mentrestant, la selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia, el seleccionador Luis de la Fuente reconeix que hi haurà rotacions i ha lloat el blaugrana Fermín.
0: Pel que fa al temps, molt inestable, amb precipitacions al litoral i al prelitoral. S'esperen pluges puntualment torrencials entre el Camp de Tarragona i la Selva des de primera hora del matí fins a la tarda. En alguns casos es poden superar els 100 litres per metre quadrat. Aquest episodi de pluja s'acabarà a última hora del dia. Protecció Civil demana extremar les precaucions. No s'han ordenat restriccions, però sí que s'ha enviat un missatge d'alerta als mòbils. El decret d'habitatge penja d'un fil a poques hores perquè el PSOE porti el text al Consell de Ministres. Les negociacions continuen obertes, tot i que tant Sumar, soci del govern espanyol, com Junts i Esquerra Republicana critiquen l'últim esborrany del decret. El text, al qual ha tingut accés 3cat.info, planteja una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer que s'acabin fins al desembre del 2028 i prohibir els desnonaments de persones vulnerables si viuen en pisos de fons voltor. Si es tracta d'habitatges de propietat de persones físiques o jurídiques, seran les comunitats autònomes les que hauran d'oferir una alternativa habitacional als inquilins vulnerables. Sense alternativa, el desnonament se suspendria en alguns casos. Un altre dels punts de la proposta de decret és que permet als llogaters desgravar-se l'IRPF. Són deduccions que beneficiarien els joves i que s'aplicarien en zones tensionades. El text també preveu donar incentius als propietaris que baixin el preu del lloguer i préstecs per a la compra del primer habitatge. Suma considera que l'acord encara està lluny, exigeixen la regulació del lloguer d'habitacions i la renovació automàtica dels contractes. També se'n distancia Junts, que creu que el decret deixa sense protecció els petits propietaris, tot i que continuen disposats a seguir negociant. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García, de Suma, i Josep Rius, portaveu de Junts.
2: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parche.
3: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem doncs, amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
0: Esquerra Republicana troba a faltar que la regulació dels preus també s'apliqui al lloguer d'habitacions i reclama un IVA del 21% per als habitatges d'ús turístic i la prohibició als fons voltor de comprar habitatges. Doncs bé, Pedro Sánchez demana un últim esforç als seus aliats parlamentaris perquè el Congrés pugui validar el nou decret d'habitatge. Des de Barcelona, el president espanyol els ha demanat responsabilitat i altura de mires. Coincidint amb la seva visita, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat i han tallat la Diagonal a l'altura del Palau de Congressos per reclamar aquest decret d'habitatge. I a Madrid, l'empresa immobiliària propietària del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada. El preu del lloguer serà de 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora, i ara la llogatera que continua ingressada a l'hospital hi ha de donar el vistiplau. Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes, i que en tot cas mai superarà el 30% dels seus ingressos. També s'ha fixat que el nou contracte tindrà una durada de 8 anys. Unes condicions que haurà de ratificar la mateixa Mari Carmen i que per la seva advocada, Beatriz Duro, és el resultat de la pressió social i del sindicat de llogateres.
5: Sin el apoyo, evidentemente, del sindicato de inquilinas y de toda la movilización social que ha habido, creo que se ha generado un consenso en materia de vivienda, como hacía años que no vivíamos. Creo que hemos cambiado el foco y hemos puesto sobre la mesa que el problema de la vivienda es el de acceso a la vivienda.
4: Una pressió social que continuarà al carrer amb l'acampada a la Puerta del Sol, amb més de 300 tendes i centenars de persones, joves i no tan joves, protestant i exigint un habitatge digne i acabar amb l'especulació.
0: A banda d'aquest possible decret de l'habitatge de què us parlàvem, el Consell de Ministres també aprovarà aquest dimarts noves mesures de suport per fer front a l'increment dels preus de l'energia. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha reunit les últimes setmanes amb els sectors més afectats i els ha garantit que s'ampliaran les ajudes.
6: Vamos a seguir apoyando a los sectores más afectados, el campo, el transporte, la pesca, los sectores de la gran industria, por ejemplo, pero también a los hogares que sabemos que en definitiva se están viendo muy afectados en su día a día, en su presupuesto familiar, como consecuencia de esta guerra, como consecuencia de la subida de los precios.
0: Es dona per fet que es prorrogaran les ajudes a la gran indústria i al sector primari, mentre que els transportistes denuncien que moltes empreses estan en risc de desaparèixer i demanen de pujar de 20 a 40 cèntims per litre les ajudes per als combustibles professionals fins a finals d'any. Fins a l'últim moment estarà sobre la taula recuperar un instrument semblant al de la coneguda com a excepció ibèrica per reduir l'impacte de la pujada del preu del gas de cara a l'hivern. I el govern català destinarà ajuts per als sectors agraris i territoris més afectats per la sequera i l'augment dels costos de producció. S'ha compromès el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que també ha emplaçat Brussel·les i el Ministeri a actuar.
7: La Comissió Europea actuï, exigir actuacions al Ministeri i, evidentment, exigir-nos a nosaltres mateixos aquestes actuacions. Però avui ja ens hem refirmat, la notícia d'avui és que sí, donarem ajudes a fons perdut, ajudes extraordinàries i urgents doncs, pels cultius més afectats.
0: Ordeig ho ha dit davant els sindicats de la taula agrària que voldrien que els ajuts fossin generals per a tot el sector. Sentim Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
8: No ens agrada el plantejament que fan, que han assenyalat, que ha insinuat que es vol ajudar doncs, només a certs sectors i nosaltres continuarem apretant perquè s'ajudi a tots els sectors perquè pràcticament tots estan entre les cordes.
0: A l'àmbit vitivinícola, la Federació de Cooperatives Agràries proposa que s'arrenquin 2.000 hectàrees anuals de vinya per reequilibrar el sector. Josep Valsebre, un petit productor de vinya a la Fatarella, a la Terra Alta, ha explicat al Catalunya Nit que el pes de la regulació no ha de recaure només en els pagesos.
9: Catalunya és una potència en vinya, però si perdem el potencial este, no diem que no s'haigua de regular, vull dir, s'ha de regular i hem de regular-ho a totes les bandes, però no sols no ho hem de carregar als pagesos.
0: La Generalitat demanarà que s'activin els fons de contingència europeus, la suspensió temporal de les importacions d'arròs procedents de tercers països, bonificacions pel gasoil i mesures fiscals. I, a més, pagesos ecologistes i entitats socials també alerten que arribaran fins on calgui per aturar el polèmic Plater, el pla del govern per implantar energies renovables a Catalunya. Denuncien que el pla destrueix terrenys agrícoles i afavoreix l'especulació de grans corporacions i posen d'exemple la macrocentral solar d'Alcarràs, Lleida, Júlia Albacar.
10: Totes les organitzacions agràries i 8 entitats socials han sumat forces este dilluns per mostrar el seu rebuig a les macrocentrals solars i reclamen la retirada del Plater. Consideren que l'estratègia del govern és errònia i reclamen que es refaci des de zero amb el consens del territori. Amenacen que si el govern no recula, no es quedaran quiets. Sentim Pilar Corberó, portaveu de la xarxa catalana per una transició energètica justa, el paraigua que agrupa les entitats contràries al Plater.
11: Per diversos mitjans judicials, mobilitzacions, el que faci falta fins que el Plater quedi anul·lat i es comenci a fer una transició ben feta.
10: I critiquen apostes com el macroparc solar d'Alcarràs, que el president Salvador Illa va inaugurar fa just unes setmanes el més gran del país. Per això reclamen buscar alternatives perquè plaques solars, molins i torres elèctriques no ocupin terrenys naturals i agraris, sinó teulades, marges de carreteres i vies del tren, canals de rec o espais ja degradats.
0: Els Estats Units i els mediadors de Qatar en la guerra de l'Iran han mantingut un contacte aquest dilluns a Nova York, on també estava prevista una trobada entre els qatarians i el règim persa. Aquestes reunions indirectes entre Washington i Teheran s'han programat aprofitant les sessions de l'Assemblea General de l'ONU. L'objectiu és debatre l'últim document de 7 punts per reobrir l'estret d'Hormuz que Donald Trump ja ha rebutjat. El mandatari nord-americà ha insistit, però, que el final del conflicte és a prop.
12: Guanyarem aquesta guerra ben aviat. Això s'acabarà i els preus de la gasolina cauran en picat. Ningú més ho hauria pogut fer. Ningú.
0: Està previst també que el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, rebi el cap de la diplomàcia iraniana, Abbas Araghchi. La diplomàcia està en marxa, mentre que per l'altra banda continua el to bel·licista. El líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, a qui mai s'ha vist en públic, ha difós un missatge en què assegura que ja han allunyat els Estats Units del Golf Pèrsic i que aviat ho faran de tot el mar d'Aràbia. I a Ucraïna, menys una persona ha mort i desenes més han calat ferides aquest dilluns després de diversos atacs russos a Kiev, un dels quals contra l'edifici històric de l'Acadèmia de Ciències en ple centre de la ciutat. Durant les últimes hores, almenys 3 persones més han mort en bombardejos russos a Ucraïna. Els atacs han arribat fins a un poble ucraïnès a només 10 quilòmetres de la frontera amb Polònia. Una amenaça que ha obligat el govern polonès a desplegar avions militars i demanar als habitants propers a la regió de Lublin que busquessin refugi. Durant les últimes setmanes, Moscou ha incrementat els atacs contra la capital d'Ucraïna i ha afectat infraestructures estratègiques com benzineres, magatzems logístics o centres comercials. Segons el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, Rússia ho està fent per intentar paralitzar l'economia del país i compensar la falta d'un gran avanç militar més de 4 anys i mig després de l'inici de la invasió.
13: 3CAT Info.
0: Més coses. L'acusació de l'assassinat d'un noi mort a ganivetades a Terrassa el 2024 demana 25 anys de presó per l'acusat, perquè assegura que va atacar la víctima per sorpresa i que va actuar amb acarnissament. L'advocada ho ha demanat aquest dilluns al judici que ha començat a l'audiència de Barcelona i que durarà fins la setmana que ve. Segons el fiscal, el 17 de gener del 2024, al migdia, l'acusat va abordar la víctima, un noi de 21 anys, quan sortia del portal de casa seva i la va agredir amb diverses ganivetades. El noi, que era amic de l'acusat, no va tenir cap possibilitat de defensar-se i va acabar morint. La fiscalia demana 18 anys de presó per un delicte d'assassinat i l'acusació eleva la pena fins als 25 anys. En canvi, la defensa nega que hi hagués acarnissament i diu que la mort del noi va ser resultat d'un enfrontament entre tots dos. Aquest dilluns al matí s'ha constituït el jurat popular d'un judici que durarà fins la setmana que ve. Durant aquests dies està previst que passin per l'audiència fins a 7 testimonis i 5 Mossos d'Esquadra que van participar en la investigació. Els informes finals i les conclusions estan previstos per al dia 5 d'octubre. Aquesta setmana els funcionaris sumaran 14 hores més d'assumptes propis a compte dels dos festius que aquest any cauen en dissabte, el passat 15 d'agost i el dia de Sant Esteve. Segons han pogut saber 3CAT Info, la Generalitat publicarà el proper dijous la instrucció que regula compensar aquests dies. S'aplicarà de forma retroactiva, ja des de principis d'any, per incloure el 15 d'agost i Sant Esteve, que també caurà en dissabte. Per tant, a partir de l'any que ve, els treballadors públics de la Generalitat ja podran recuperar els festius que caiguin en dissabte sense dependre de cap ordre. Els veuran reflectits a la seva bossa d'hores. Els sindicats majoritaris, la UGT i Comissions, ho celebren.
14: La idea és que sigui de forma automàtica. Principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
15: És una reivindicació.

0: del castell de Biart, a Masarac, a l'Alt Empordà. Castell de Biart, Masarac, allà hi tenim a Pau Bertolí.
1: El president de la Federació d'Hostaleria de Girona, Antoni Escudero, ha aprofitat l'altaveu que li dona el Dia Mundial de Turisme per reivindicar que tornin els peatges a l'AP7. Ho ha fet davant els empresaris del sector, on ha assegurat que el mal estat i la saturació de l'autopista perjudiquen la imatge de Catalunya.
2: No volem vinyeta, volem que s'estali el pagament, tou, tampoc ha de ser com era abans. Jo m'estimo és pagar que no tenir això de la manera que està desfet.
1: Escudero també creu imprescindible el perllongament de la C32 entre Blanes i Lloret.
2: Blanes i Lloret són les dues places més importants de Girona, no? Les plantes hoteleres que tenen. I estem anant per una carretera de fa 60 anys amb la diferència de cotxes, amb la diferència de trànsit i amb la diferència de turisme que teníem en aquella època.
1: Aprofitant la presència de representants de totes les administracions, el president dels hotelers gironins ha tornat a demanar més fermesa per perseguir les falses baixes laborals.
0: I a aquesta hora tornem a recordar que Protecció Civil demana extremades precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya aquest dimarts. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i el prelitoral entre el Baix Camp i la Selva davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
3: Que és un fenomen molt local, que s'esperen que aquestes pluges torrencials tinguin aquest component molt puntual i molt local, entre les 8 i les 14 hores, com us comento, en aquestes comarques, que pot tenir aquestes comarques aquesta possibilitat de fenòmens localment intensos que puguin anar acompanyats fins i tot de temps violent.
0: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges, de moment no s'han ordenat restriccions.
3: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
0: L'Ajuntament de Barcelona també ha activat l'alerta per inundacions i demana revisar les teulades, desconnectar aparells elèctrics i tenir prudència amb la mobilitat.
4: El temps.
0: Per ampliar aquesta informació, escoltem la previsió meteorològica de Néstor Gómez.
5: Aquest dimarts el temps es complica. Es complica davant la presència d'aquestes pluges que entraran de mar cap a terra i que poden ser localment intenses o molt intenses, sobretot al litoral i al prelitoral. De fet, durant el matí, entre les 8 i les 14 hores, les dues del migdia, aquestes pluges podran ser torrencials entre el Camp de Tarragona, àrees de la costa central i també al sud de la Costa Brava. Pluges que afectaran no només el litoral, sinó també punts del prelitoral, el que correspondria cap al Penedès i també cap al Vallès. Pluges que també arribaran al llarg del migdia tarda cap a la Catalunya central i a la resta de comarques de Girona. On menys plourà, cap a Ponent, on difícilment o pot caure alguna precipitació, però serà de caràcter feble. I també s'esperen algunes pluges, tant al matí, però sobretot a la tarda, a l'àrea del Pirineu, entre febles i localment moderades. Però ja dia, atenció posada, demà al matí, a tota la costa central, àrees de la Costa Daurada i també sud de la Costa Brava. I tot això amb unes temperatures que, si bé de bon matí es mantindran similars a la que vàrem tenir dilluns, sí que s'esperen que les màximes es quedin més curtes i no passin dels 28 o 29 graus.
6: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
4: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
6: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: El Ministeri de Sanitat vol que els centres d'atenció primària puguin administrar medicaments per avortar. A Catalunya, quan una dona embarassada de fins a un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al seu ASIR de referència, el Centre d'Assessorament en Salut Sexual i Reproductiva. Ara el govern espanyol modificarà el Reial Decret que regula què és el que poden fer els CAPs i fer que tot plegat sigui més accessible. Ho ha anunciat la ministra Mònica García.
7: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
0: A banda de la modificació del Reial Decret, es canviarà la fitxa tècnica del medicament mifepristona perquè es pugui fer servir fora dels hospitals. I a partir de l'any que ve, els pediatres avaluaran a les consultes quin és el grau de risc i d'addicció a les tecnologies.

0: tecnologies i les pantalles que tenen les criatures i els adolescents fins als 15 anys. Es tracta d'una de les mesures d'entre una seixantena que vol implantar el govern en el Pla de Benestar Digital de la Infància i Adolescència. En un qüestionari, els pediatres preguntaran com utilitzen les pantalles i les hores que hi destinen i si hi ha senyals d'alarma es donaran pautes específiques a les famílies. Ho ha explicat el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sampar.
1: Poder detectar, per exemple, les pròpies consultes pediàtriques, usos que ja es comencin a veure doncs, que són excessius. I després, una cosa molt important, també ajudar i acompanyar les famílies. Les famílies sovint no saben com enfocar aquesta problemàtica i, per tant, també volem generar un instrument doncs, que permeti ajudar a les famílies.
0: La mesura estrella del Pla de Benestar Digital i de Protecció dels Menors és l'aprovació d'una llei específica i la prohibició d'utilitzar la intel·ligència artificial fins als 14 anys. I des d'aquest estiu, les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer per via telemàtica per agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber 3cat Info. Es tracta d'una manera d'avaluar prevista en el Pla Cura que es fa servir per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Segons la Direcció General de l'Autonomia Personal i Discapacitat, Sílvia Sobirana, el tràmit es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i està tenint molt bons resultats, ho ha dit a 3cat Info.
2: Una persona que entra al sistema de l'atenció de la dependència el 1 juliol ja està valorada fa avui, ja està valorada i té el pia pet si vol una prestació econòmica. Tenim treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que pot esperar un any i per tant sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo vaig una experiència i dic quan tinc una mica d'acord amb aquest model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
0: Properament està previst que el Departament de Drets Socials actualitzi les dades de llista d'espera i el temps de valoració per obtenir la prestació.
3: 3cat Info.
0: Els atacs de ratpenats a Catalunya han augmentat durant aquest any un 23% més respecte als que hi va haver en tot l'any passat. Segons dades de la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya, des del gener fins a l'agost s'han notificat 86 casos, mentre que durant tot el 2025 n'hi va haver 70. 4 de cada 10 mossegades d'animals a persones a Catalunya aquest any han estat de ratpenats, els principals portadors de la ràbia. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Menderos, assegura que es notifiquen més casos perquè hi ha més conscienciació dels riscos i perquè les altes temperatures han fet desplaçar aquests animals cap a entorns que no són habituals. Petita 3cat Info.
4: Perquè potser estan trobant espais a l'ombra. I per l'altre, perquè també amb la calor han pogut proliferar més els mosquits, reduir-se, no?, altres fonts d'alimentació, com podrien ser els suïts, i aquest fenomen ha pogut fer el ratpenat, ja han ampliat una mica més la zona per poder alimentar-se millor.
0: Per això Salut demana que s'eviti el contacte amb ratpenats com a mesura preventiva davant el risc de contraure la ràbia.

0: Resulta que fa 3 dies uns jardiners estaven tallant la gespa i es troben un cos al pantà.
1: En Simus era de l'Ira. En aquell moment va córrer el rumor de que era un informe.
2: El Barquer del Teatre Lliure, l'adaptació teatral de Parmagel, i Germans de Sang lideren els Premis Teatre Barcelona en la seva 9a edició. Els guardons s'han lliurat aquest dilluns al vespre a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Marta Vives.
3: L'obra de Jess Butterworth, ambientada durant la vaga de fam dels presos de l'Ira, que va inaugurar la temporada de lliure l'any passat, ha estat la més guardonada a millor espectacle teatral, millor direcció per Julio Manrique.
4: Història que parla d'identitat, doncs, d'arrels, de la terra, de violència, d'amor, de la mort i de la vida. Coses de les que encara es pot parlar tranquil·lament i compartir-ho amb altra gent a dins d'una sala de teatre. Moltes gràcies.
3: I millor interpretació de repartiment per Imma Colomer.
5: Emociona, eh? Vull agrair molt al Julio Manrique per oferir-me aquest paper i donar-me l'oportunitat de treure una mica la mala llet que jo porto.
3: Per Magel, a la Sala Texas s'han portat el de millor espectacle de proximitat i millor adaptació per Victòria Spumberg i Albert Pijuan. I el musical Germans de Sang ha guanyat el de millor musical i el de millor interpretació per Mariona Castell. Àngels Guanyalons ha estat distingida pel seu treball a la Corona d'Espines, al TNC.
5: És el meu primer premi per un text. És musical! Ho agraeixo moltíssim.
3: I Marta Butxaca s'ha emportat el de millor text amb una bufetada a temps.
6: I que si algun polític o política veu aquesta gala, sisplau, poseu feina, poseu diners a l'educació pública, que jo la visc a diari i ens estem anant a la merda molt fortament.
3: Especialment emocionant ha estat el premi honorífic a la companyia La Trepa, dedicada al teatre familiar, Maria Agustina Sol.
5: Perquè el futur és dels nens. I si se'ls oblida, no hi haurà futur.
3: La 9a gala dels Premis Teatre Barcelona ha acabat amb una festa amb música de Los Infernos.
2: I aquest dissabte arrenca la 35a edició de la temporada alta, que situarà un cop més la dramatúrgia catalana al centre de la programació. Un dels autors més fidels al certamen és Llàtzer García, que l'11 d'octubre estrenarà al Teatre de Salt Grans Mardisses, el seu últim text. Amb l'obra guanyadora del Premi Quim Masó de l'any passat, García explora l'impacte d'una tragèdia en la vida de tres germanes i torna a abordar la mort i el dol, dos temes recurrents en la seva trajectòria.
7: Passa una mort durant l'obra, un dels personatges es mor, però és com una obra que parla molt de la vida i del tirar endavant i diferents formes de fer-ho. Jo crec que l'obra va molt cap a una mena, no diria acceptació, perquè crec que és una obra que està molt enfadada tot ella, i no és una obra que digui, no, hem d'acceptar la mort, no, què collons, la mort és una merda. Vull dir que no hi podem fer res, però potser més està bé lluitar contra ella fins on puc.
2: Enguany es presenta en la temporada alta un total de 66 propostes de creació catalana, amb la participació d'autors destacats com Jordi Oriol, Jordi Casanovas, Lluïsa Cuniller i Victòria Spunsberg. A més, el certamen comptarà un any més amb el cicle Llibràlex i el torneig de dramaturgia que viurà la gran final el 30 de novembre.
8: Esports.
2: Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb Roger Arnau. Bona nit.
9: Bona nit. La selecció espanyola de futbol amb 6 jugadors del Barça i un de l'Espanyol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre, a partir de 3:15, jugarà contra Croàcia amb el blaugrana Livakovic, el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, reconeix que hi haurà rotacions.
10: Es que tenemos 26 jugadores que cualquiera podría jugar desde el principio o en cualquier momento del partido. Y mañana entendemos que habrá que dar un poquito de energía, sobre todo en algunas demarcaciones, pensando en que dentro de 4 días otra vez tenemos otro partido.
9: En aquest sentit, de la Fuente ha lloat el blaugrana Fermín, que contra Croàcia podria tenir minuts. Al marge de l'Espanya-Croàcia, aquest dimarts a la Nations League també jugaran el República Txeca-Anglaterra amb el blaugrana Gordon i l'Eslovènia-Macedònia del Nord amb el blanquiblau Derkusic. També es disputarà l'amistós Austràlia-Brasil amb Rafinha a les 12 del migdia. Hora catalana. De moment, aquest dilluns ens han deixat altres partits internacionals amb futbolistes d'equips catalans. Bèlgica 0, França 1, amb el blaugrana Jules Koundé, on no ha tingut minuts. I Geòrgia 0, Ucraïna 0. El davanter del Girona Banat ha disputat els primers 45 minuts del partit. I tot plegat, mentre dos jugadors internacionals del Barça ja han tornat enmig d'aquesta aturada de seleccions. El primer, Eric García, que seguia des de Barcelona l'evolució de les molèsties al genoll esquerre que li van impedir jugar a l'Anglaterra-Espanya de dissabte. De fet, el club blaugrana confia que estarà a punt per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre, el primer partit després de l'aturada de seleccions. També ha tornat a Barcelona de gener, en aquest cas tal com estava previst, després de jugar els dos primers partits d'Alemanya a la Lliga de les Nacions.
8: 3CAT Info.
9: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions pels 100 periodistes internacionals acreditats. Les votacions es faran públiques el 26 d'octubre a una gala de Londres. Jugadors com Joao Félix o el secretari tècnic de l'Espanyol Monchi aposten per Lamine Yamal.
11: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado a la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
12: Hay una perna ahí o cuatro jugadores que pueden optar a ello. Hombre, yo si tiro por Español, pues creo que me merecería Lamine, ¿no?
9: També es reivindica Alexia Putellas pels gols i pel ple de títols de la temporada passada amb el Barça. L'ex blaugrana en una entrevista a Radio Marca ha parlat de la seva etapa al club de blaugrana.
13: Para mí es agradecimiento infinito y bueno, el tiempo que ha sido, que me considero una afortunada, porque estar 14 años en un club como el Barça, creo que es para sentirse así, ha sido algo increíble y que evidentemente nunca voy a olvidar.
9: I encara sobre el Barça, la demanda del club contra Florentino Pérez per les seves declaracions del 12 de juny sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre a un acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si Florentino no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, presentarà una querella criminal. I en bàsquet, el Barça és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a les 6, hora catalana, jugarà el primer dels tres partits que ha de disputar aquesta setmana. Serà a l'Eurolliga i a la pista d'un vell conegut, el Dubai, entrenat per Xavi Pascual. Alexander Sekulić és el tècnic del Barça.
14: És una situació interessant. En Xavi era l'entrenador del Barça i jo l'entrenador del Dubai. Hem intercanviat els papers, tots dos. Coneixem els equips i els jugadors. Potser jo en sé una mica més que ell, perquè nosaltres hem fet molts canvis, però al mateix temps serà un gran repte enfrontar-nos a ells, una batalla tàctica, i l'energia serà una part molt important del partit.
9: I en vol el Barça tancarà aquest dimarts la fase de grups del Mundial de Clubs, Egipte, davant el Montada d'Erb Sultan del Marroc. Serà un partit intranscendent, ja que els blaugranes ja estan classificats matemàticament per la final de dijous, on s'enfrontaran al vespre. El Granollers, per la seva banda, debutarà dimecres a la Lliga Europea a la pista del Flensburg alemany. I amb motor aquest dilluns ha començat el Rally del Marroc, la penúltima prova del Mundial de Raids. Les motos han començat amb una etapa pròleg de 17 quilòmetres. L'ha guanyat l'australià Daniel Sanders amb 12 segons d'avantatge respecte a Edgar Canet.
15: 3K Info.

0: Són les 12.
1: El decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està a la corda fluixa. Sumar, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguer de fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges de fons voltor i incentius fiscals pels llogaters i propietaris. Pere Sánchez demana un últim esforç als seus aliats parlamentaris perquè el Congrés pugui validar el nou decret d'habitatge. Des de Barcelona, el president espanyol els ha demanat responsabilitat i altura de mires. Coincidint amb la seva visita, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat i han tallat la Diagonal a l'altura del Palau de Congressos per reclamar el decret d'habitatge. Acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant un nou episodi de pluges que poden ser torrencials en les pròximes hores. L'alerta és vermella per aquest dimarts al matí en 13 comarques del litoral i al prelitoral central. No s'han donat restriccions, tot i que s'ha enviat un missatge d'alerta als mòbils. El president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés, també per la malversació, i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fa en l'esborrany de sentència per l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I això quan l'Audiència Nacional dilata l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme, almenys fins al novembre. Els ministres de defensa dels 27 països de la Unió Europea comencen a estudiar un protocol per respondre de forma col·lectiva davant dels atacs de guerra híbrida de Rússia. Brussel·les insisteix que la mesura vol complementar l'OTAN i no pas substituir-la. Un emotiu homenatge a Pau Casals inaugura la temporada del Palau de la Música, que estarà dedicada a la Pau. L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeó Català han interpretat l'Oda a la Pau de Beethoven, l'última peça que va assajar Casals abans de marxar a l'exili.
2: Esports. La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador Luis de la Fuente reconeix que hi haurà rotacions. De moment aquest dilluns s'han disputat el Bèlgica 0, França 1, el Blaugrana Condé s'ha quedat a la banqueta i el Geòrgia 0, Ucraïna 0. El davanter del Girona Benet ha disputat els primers 45 minuts del partit. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre. I en bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a la tarda disputarà la segona jornada de l'Eurolliga davant el Dubai.
1: I pel que fa al temps, doncs temps molt inestable amb precipitacions al litoral i al prelitoral. S'esperen pluges puntualment torrencials entre el Camp de Tarragona i la Selva des de primera hora del matí fins a la tarda. En alguns casos es poden superar els 100 litres per metre quadrat. Aquest episodi de pluja s'acabarà a última hora del dia.
0: 3Cat Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. El decret d'habitatge penja d'un fil a poques hores perquè el PSOE porti el text al Consell de Ministres. Les negociacions continuen obertes, tot i que tant Sumar, soci del govern espanyol, com Junts i Esquerra Republicana critiquen l'últim esborrany del decret. El text, al qual ha tingut accés 3Cat Info, planteja una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer que s'acabin fins al desembre del 2028 i prohibir els desnonaments de persones vulnerables si viuen en pisos de fons voltor. Si es tracta d'habitatges propietat de persones físiques o jurídiques, seran les comunitats autònomes les que hauran d'oferir una alternativa habitacional als inquilins vulnerables. Sense alternativa, el desnonament se suspendria en alguns casos. Un altre dels punts de la proposta de decret és que permet als llogaters desgravar-se l'IRPF. Són deduccions que beneficiarien els joves i que s'aplicarien en zones tensionades. El text també preveu donar incentius als propietaris que abaixin el preu del lloguer i préstecs per la compra del primer habitatge. Sumar considera que l'acord encara està lluny, exigeixen la regulació del lloguer d'habitacions i la renovació automàtica dels contractes. També se'n distancia Junts, que creu que el decret deixa sense protecció els petits propietaris, tot i que continuen disposats a seguir negociant. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García, de Sumar, i Josep Rius, portaveu de Junts.
3: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches.
4: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem, doncs, amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
1: Per la seva banda, Esquerra Republicana troba a faltar que la regulació dels preus també s'apliqui al lloguer d'habitacions i reclama un IVA del 21% per als habitatges d'ús turístic i la prohibició als fons voltors de comprar habitatges. En aquest escenari, Pedro Sánchez demana generositat als seus aliats al Congrés per tirar endavant el decret d'habitatge que la Moncloa aprovarà aquest dimarts. Des de Barcelona, el president espanyol ha destacat que el nou text té aportacions de totes les formacions que s'han volgut implicar i els ha reclamat un darrer esforç. Barcelona, Àlex Giralt Robert.
5: El cap de l'executiu espanyol ha fet una crida al compromís institucional dels partits per donar llum verda a l'última versió del decret llei d'habitatge. Pedro Sánchez els ha instat a apartar els càlculs polítics, actuar des de la humanitat, ha dit, i fer un últim esprint per convalidar la norma al Congrés.
6: Pido a totes les forces parlamentàries que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado, i con responsabilitat.
5: Ho ha dit a la cloenda de la gala dels Premis Vanguardia a Barcelona, on una de les guardonades, la cantant navarresa Amaia, ha lliurat a Sánchez una cartolina on s'hi podia llegir Decret Mari Carmen en el moment de rebre el premi de mans del president espanyol. Sánchez ha fet el discurs davant de personalitats empresarials, socials i polítiques, entre les quals el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
1: Milers de persones s'han manifestat a les portes del Palau de Congressos de Barcelona, convocades pel sindicat de llogateres per pressionar el govern espanyol perquè aquest dimarts aprovi el decret que limiti els preus dels lloguers. Els manifestants han tallat l'avinguda Diagonal, Barcelona, Vicent Misfut.
7: Cants contrarrendistes i fons voltor, so de claus i record a les últimes dones desnonades a Madrid i Catalunya. Han marcat la concentració. Els convocants reclamen que el decret que ha d'aprovar el govern aquest dimarts contempla quatre punts bàsics: mesures per frenar els desnonaments, lloguers indefinits, la congelació de lloguers actuals i evitar els abusos a través del lloguer de temporada o el d'habitacions, unes pràctiques que denunciava Enric Aragonès del sindicat de llogateres.
8: Perquè hi ha desenes de persones, de companyes, a qui el rendisme ha expulsat fins i tot de la possibilitat de tenir un habitatge digne. I viuen en habitacions, en infrahabitatge i sense cap dret reconegut. Cal garantir també els drets d'aquestes persones, que no se les pugui fotre fora quan els hi doni la gana.
7: Carme Arcarazo, també portaveu del sindicat, diu que la mobilització no ha fet més que començar.
9: No sabem què passarà demà, però el que sí que sabem és que aquesta espurna que s'ha encès l'última setmana no s'acabarà demà. Hem de capgirar el sistema d'habitatge. Tenim un sistema d'habitatge absolutament pres per l'especulació. Està podrit.
7: Els convocants han demanat un canvi radical en la política d'habitatge i alerten que només amb aquestes polítiques es pot frenar la frustració que alimenta l'extrema dreta.
1: Unes protestes que també s'han repetit a Palma. Allà centenars de persones s'han manifestat davant de l'Ajuntament per pressionar perquè s'aprovin aquest dimarts al Consell de Ministres mesures per controlar el preu dels lloguers. Asseguren que a les illes la situació és especialment complicada per la limitació de terreny i la pressió turística. Palma, Catalina Carmen.
10: Entre crits de ni gent sense cases ni cases sense gent i fent dringar claus a l'aire. Així ha estat la protesta a Mallorca. El problema de l'habitatge és extrem a les Balears, segons Òscar Martínez, portaveu del sindicat de llogateres.
11: El que tenim aquí és una tempesta perfecta amb un model econòmic que basat en el turisme, que està incentivant que molts dels nostres habitatges no vagin a parar els residents, que siguin ocupats per la indústria turística i que ens agrava aquesta situació, no? Vull dir, la massificació de la illa, la destrucció de la illa, l'espai limitat que tenim, fan que els mateixos problemes que s'estan tenint a altres llocs de l'Estat aquí s'intensifiquin al màxim.
10: Joves que no veuen futur i mares que passen pena perquè els seus fills no es poden independitzar. A les Balears el preu del lloguer dispara cada mes per la pressió turística. Ara frega els 1.600 euros de mitjana dels més alts de l'Estat. Freca, freca, Madrid.
1: Doncs precisament a Madrid, l'empresa immobiliària propietària del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona, de 87 anys, han arribat a un acord perquè pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada. El preu del lloguer serà de 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora. Ara la llogatera, que continua ingressada a l'hospital, hi ha de donar el vistiplau. Madrid, Àngels Lafuente.
12: L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes, i que en tot cas mai superarà el 30% dels seus ingressos. També s'ha fixat que el nou contracte tindrà una durada de 8 anys. Unes condicions que haurà de ratificar la mateixa Mari Carmen i que per la seva advocada, Beatriz Duro, és el resultat de la pressió social i del sindicat de llogateres.
13: Sin el apoyo, evidentemente, del sindicato de inquilinas y de toda la movilización social que ha habido, creo que se ha generado un consenso en materia de vivienda, como hacía años que no vivíamos. Creo que hemos cambiado el foco y hemos puesto sobre la mesa que el problema de la vivienda es el de acceso a la vivienda.
12: Una pressió social que continuarà al carrer amb l'acampada a la Puerta del Sol, amb més de 300 tendes i centenars de persones, joves i no tan joves, protestant i exigint un habitatge digne i acabar amb l'especulació.
1: El Papa Lleó XIV urgeix els líders mundials a buscar solucions al problema de l'habitatge. A l'avió que tornava cap a Roma del seu viatge oficial a França i a preguntes dels periodistes, el pontífex ha dit que no coneixia el cas concret de la Mari Carmen, però s'hi ha referit amb aquestes paraules.
14: Com és possible que un cas així suceda? Qual és el problema del sistema que permet el cas d'una anciana, a més amb disabilitat o amb dificultat, ser echada al policia de su casa? Yo creo que ahí hay un desafío grande donde tenemos que quizás exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a buscar solución a eso.
1: Lleó XIV demana buscar la causa sistèmica del problema per trobar solucions i no quedar-se només a donar resposta a una emergència concreta. L'habitatge també serà un dels temes estrella del debat de política general que es fa des d'aquest dimarts i fins dijous al Parlament. La sessió arrencarà a les 4 de la tarda amb la intervenció del president de la Generalitat que, sense límit de temps, desgranarà les polítiques del govern i anunciarà novetats en matèria precisament d'habitatge. Un cop acabi el discurs, se suspendrà la sessió i no hi haurà debat amb els partits fins dimecres al matí. Les intervencions dels grups s'allargaran tot el dia, de major a menor representació i amb el PSC tancant roda. El debat acabarà dijous amb la votació de les propostes de resolució. Salvador Illa arriba al seu tercer debat de política general amb els primers pressupostos aprovats de la legislatura gràcies al suport dels Comuns i Esquerra, però també ho fa enmig de les crítiques d'aquests partits i de bona part de l'oposició per la gestió de la crisi d'educació i de la de Rodalies. Uns altres activaran el mode preelectoral amb la vista posada en les municipals de l'any que ve i en el possible avançament de les eleccions generals. També marcarà el debat l'amnistia als líders independentistes i l'expectativa de retorn de l'expresident Carles Puigdemont i també dels consellers exiliats. Més qüestions. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya aquest dimarts. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i el prelitoral, entre el Baix Camp i la Selva, davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Irma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
15: És un fenomen molt local, que s'esperen que aquestes pluges torrencials tinguin aquest component molt puntual i molt local, entre les 8 i les 14 hores, com us comento, en aquestes comarques, que pot tenir aquestes comarques aquesta possibilitat de fenòmens localment intensos que puguin anar acompanyats fins i tot de temps violent.
1: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges, de moment, però, no s'han ordenat restriccions.
15: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució, si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
1: L'Ajuntament de Barcelona també ha activat l'alerta per inundacions i demana revisar les teulades, desconnectar aparells elèctrics i també que hi hagi prudència amb la mobilitat.
0: El temps.
1: Per aprofundir aquesta qüestió, escoltem la previsió meteorològica de Néstor Gómez.
2: Aquest dimarts el temps es complica. Es complica davant la presència d'aquestes pluges que entraran de mar cap a terra i que poden ser localment intenses o molt intenses, sobretot al litoral i al prelitoral. De fet, durant el matí, entre les 8 i les 14 hores, les 2 del migdia, aquestes pluges podran ser torrencials entre el Camp de Tarragona, àrees de la costa central i també al sud de la Costa Brava. Pluges que afectaran no només el litoral, sinó també punts del prelitoral, el que correspondria cap al Penedès i també cap al Vallès. Pluges que també arribaran al llarg del migdia tarda cap a la Catalunya central i a la resta de comarques de Girona, on menys plourà cap a Ponent, on difícilment o pot caure alguna precipitació, però serà de caràcter feble. I també s'esperen algunes pluges, tant al matí, però sobretot a la tarda, a l'àrea del Pirineu, entre febles i localment moderades. Però ja dia, atenció posada, demà al matí, a tota la costa central, àrees de la Costa Daurada i també sud de la Costa Brava. I tot això amb unes temperatures que, si bé de bon matí es mantindran similars a la que vàrem tenir dilluns, sí que s'esperen que les màximes es quedin més curtes i no passin dels 28 o 29 graus.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
1: Més coses. Tres Catinfo ha tingut accés a un nou esborrany de sentència que avala l'amnistia dels líders independentistes. És l'hora del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que carrega contra el Suprem i defensa aplicar l'oblit judicial a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. En l'escrit que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve, Conde Pumpido assenyala que la interpretació que el Tribunal Suprem ha fet de la llei d'amnistia és esbiaixada i contrària a la finalitat de la norma. També assenyala que és de sentit comú aplicar-la per delictes també de malversació. El president del Tribunal Constitucional considera que el Suprem ha vulnerat drets fonamentals dels antics dirigents del govern. Cándido Conde Pumpido fa constar la sentència que prepara sobre l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa. S'aprovarà el ple del Constitucional del 6 d'octubre, que també votarà la sentència que està enllestint el magistrat conservador José María Macías sobre l'oblit judicial a Jordi Turull. Els dos pronunciaments establiran doctrina i el Suprem ja ha dit que els acatarà. Per tant, obriran la porta al retorn de l'expresident Puigdemont a Catalunya. Mentrestant, l'Audiència Nacional mou fitxa en l'amnistia de la dotzena de CDRs acusats per terrorisme. Dos mesos i mig després del pronunciament favorable del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l'Audiència ha donat 10 dies a les parts perquè es posicionin. Per l'advocat d'Alerta Solidària, Martí Majoral, és una presa de pèl i un acarnissament injustificat. Són declaracions a 3Catinfo.
16: Tenim una gent acusada de terrorisme, tenim una llei d'amnistia que és vàlida, que Europa també ha validat, doncs la discussió ja es va fer i no queda res més. És o poques ganes de treballar o en realitat doncs, ganes de... és un escarni i ganes de fer allargar el patiment als CDRs.
1: Majoral creu que el moviment de l'Audiència Nacional dilatarà el procés almenys fins al novembre.
0: 3Catinfo.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la quarta detenció il·legal en pocs dies a Catalunya. L'última va ser la nit de dilluns a Calella, al Maresme. Segons testimonis dels fets, un grup de persones van treure un home de dins d'un cotxe i el van introduir en un altre vehicle a la força. És el mateix modus operandi del cas que es va fer viral a les xarxes d'un home que van treure del seu vehicle al mig de la P7. El director general dels Mossos, Ferran López, ho emmarcava en declaracions a Catalunya Ràdio en pràctiques exclusives entre grups criminals.
17: Ens preocupa, està passant, i de l'entrada és un fenomen que es dona entre bandes. Pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni estar a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
1: López també ha passat de puntetes sobre la sortida de Josep Lluís Trapero del càrrec, que ara fa 15 dies va assumir ell, i ha negat desavinences internes al cos.
0: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Obrim plana internacional, al Regne Unit hi ha moltes incògnites sobre la detenció de 5 joves al voltant de la base aèria de Fairford. Els Estats Units fan servir en la seva guerra contra l'Iran. La policia els va detenir diumenge a la matinada a partir de la denúncia d'una agricultora i els està investigant per un possible complot terrorista. Però aquesta tarda han anunciat que els deixaven en llibertat. Londres, Quim Olivares.
18: La policia britànica investiga si els 5 detinguts diumenge i posats en llibertat sota fiança aquest dilluns van actuar seguint les ordres d'un estat estranger. Sentim Lawrence Taylor, cap de la policia antiterrorista britànica.
19: Estem analitzant la qüestió des de tots els angles possibles, incloent-hi la possibilitat que això estigui sent perpetrat activament per intermediaris o individus que actuen, conscientment o inconscientment, en nom d'un estat estranger.
18: El juliol passat, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran va dir que seria un objectiu legítim aquesta base anglesa des d'on sortien els avions nord-americans per bombardejar-los. L'ambaixada iraniana de Londres rebutja però les especulacions que estarien al darrere de l'incident i les considera propaganda anti-iraniana. La policia antiterrorista britànica no ha explicat què van trobar a l'interior de les tres furgonetes aparcades a prop de la base i adverteix que la investigació no s'ha acabat. Una vuitantena de famílies que viuen a tocar de la instal·lació militar han pogut tornar a casa, però es pregunten què hauria passat si una veïna no s'hagués trobat els cinc sospitosos quan tornava a casa de matinada.
1: Per cert que Donald Trump s'ha declarat sorprès per l'alliberament dels sospitosos i ha dit que ell no els hauria deixat anar.
20: Em sorprèn que els hagin alliberat. Jo no ho hauria fet. Mira, s'han portat molt bé, han col·laborat molt estretament amb nosaltres. Ho sabem tot sobre ells. Nosaltres no els hauríem alliberat.
1: Mentrestant, Brussel·les planteja un protocol d'emergència perquè els països europeus responguin de forma conjunta quan hi hagi un atac híbrid de Rússia contra algun país comunitari. Aquest dilluns, els ministres de defensa europeus han començat a estudiar la proposta que en cap cas, diuen, pretén substituir el paper de l'OTAN, sinó més aviat complementar-lo. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
21: La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, lamenta que ara mateix ni la Unió Europea ni l'OTAN tinguin cap protocol per reaccionar de forma col·lectiva davant d'un atac híbrid. Poden ser sabotatges en centrals energètiques, aeroports o xarxes de telecomunicacions, infraestructures sensibles per a l'economia i per a la vida quotidiana de la gent.
22: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
21: A l'espera de saber quin serà l'encaix exacte amb l'OTAN, els ministres de defensa europeus han començat a discutir la proposta de crear aquest protocol d'actuació conjunta, però sense gaires concrecions. De fet, la mateixa Kaya Kallas ha tirat pilotes fora quan li han preguntat si per ara la majoria dels països europeus estan a favor o en contra de la iniciativa. El que sí que té clar és que els sabotatges de Rússia en territori europeu aniran a més i ha demanat als països que extremin la vigilància.

0: Un emotiu homenatge a Pau Casals inaugura la temporada del Palau de la Música, que estarà dedicada a la Pau. L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeó Català han interpretat l'Oda a la Pau de Beethoven, l'última peça que va assajar Casals abans de marxar a l'exili. Barcelona, Marc Ruiz.
1: El gran protagonista d'aquesta nit és tot el quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, l'Oda a l'Alegria, amb adaptació al català de Joan Maragall. Una oda interpretada per l'Orfeó Català i per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Aquest fragment de la novena de Beethoven té una vinculació molt rellevant amb Pau Casals, segons explica el president del Palau, Joaquim Uriach.
2: El 18 de juliol, Pau Casals estava aquí precisament, estava assajant la novena i va rebre del conseller de Cultura la notícia de l'alzamiento. Llavors ell va dir, escolta, abans de marxar hem de tocar per darrera vegada la novena, i la va tocar.
1: I això té molt a veure amb aquesta temporada, perquè és un himne d'agermanament i el leitmotiv de la nova temporada de Palau és la pau, un motiu que té a veure amb el context internacional que vivim i amb la contribució que hi pot fer la música, segons Uriach.
2: La música i la cultura pot fer molt per la pau, i el Palau en particular com un espai de trobada, un espai d'acollida, un espai d'escolta, un refugi i un lloc de calma on poder comunicar i transmetre a través de la música.
1: A més, aquesta temporada girarà al voltant de diversos eixos. D'una banda, es manté la internacionalització de l'Orfeó Català amb la gira que faran amb Gustavo Dudamel, el 200 aniversari de Beethoven, el 300 aniversari de la Passió segons Sant Mateu de Bach, els centenaris de la pianista Rosa Sabater i el director coral Oriol Martorell i la reivindicació del patrimoni musical català amb concerts dedicats al pare Antoni Soler, entre molts altres.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb Roger Nau. Bona nit.
3: Bona nit. La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre a partir de 3:15 jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, reconeix que hi haurà rotacions. En aquest sentit, ha lloat la feina del blaugrana Fermín, que dissabte no va jugar contra Anglaterra.
4: Fermín está en un estado de formación fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase. Y finalización, quiere decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
3: També ha parlat el jugador Fabián, el jugador del PSG s'ha referit a la seva competència amb Pedri.
5: Creo que la relación mía con Pedri es magnífica, igual que con todos los compañeros. Sabemos que lo importante es lo colectivo, que lo importante es el equipo, y bueno, hay partidos que le toca jugar a él, otros a mí, a otros compañeros. Al final estamos aquí para ayudar cuando el míster lo necesite.
3: Aquest dimarts a la Nations League també jugaran el República Txeca a Anglaterra amb el blaugrana Gordon i l'Eslovènia Macedònia del Nord amb el blanquiblau Derkusic. També es disputarà un partit amistós, l'Austràlia-Brasil amb Rafinha, a les 12 del migdia, hora catalana. De moment aquest dilluns ens ha deixat altres partits internacionals amb futbolistes d'equips catalans. Bèlgica 0, França 1, el blaugrana Jules Koundé s'ha quedat a la banqueta i Geòrgia 0, Ucraïna 0, el davanter del Girona Granat ha disputat els primers 45 minuts del partit. I tot plegat, mentre dos jugadors internacionals del Barça ja han tornat enmig d'aquesta aturada de seleccions. El primer, Eric García, que seguirà des de Barcelona l'evolució de les molèsties al genoll esquerre que li van impedir jugar a l'Anglaterra-Espanya de dissabte a Wembley. De fet, el club blaugrana confia que el jugador estarà a punt per jugar al Barça-Getafe, el primer partit després de l'aturada de partits internacionals. També ha tornat a Barcelona de Yemi, en aquest cas, tal com estava previst, després de jugar els dos primers partits d'Alemanya a la Nations League.
6: 3CAT Info.
3: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'ha tancat les votacions pels 100 periodistes internacionals acreditats, unes votacions que es faran públiques el 26 d'octubre en una gala a Londres. Jugadors com Joao Félix o el secretari tècnic de l'Espanyol, Monchi, aposten per Lamine Yamal.
7: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado a la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
8: Hay una terna ahí o cuatro jugadores que pueden optar a ello. Hombre, yo si tiro por Español, pues creo que me lo merecería Lamine, ¿no?
3: També es reivindica Alexia Putellas pels gols i pel ple de títols de la temporada passada amb el Barça. L'exblaugrana en una entrevista a Radio Marca ha parlat de la seva etapa al Barça.
9: El Barça ha sido mi vida. M'ha hecho me ha acogido siendo una niña, he crecido, he adoptado los valores, he entendido lo que es ser jugadora de fútbol profesional, lo que es ser jugadora del Barça, lo que representan los colores, lo que es la ciudad de Barcelona.
3: I tornen al Barça encara la demanda del club blaugrana contra Florentino Pérez per les seves declaracions del 12 de juny sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre a un acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si Florentino no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, presentarà una querella criminal. I en bàsquet el Barça és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a les 6 hora catalana jugarà el primer dels 3 partits que ha de disputar aquesta setmana. Serà a l'Eurolliga i a la pista d'un vell conegut, el Dubai, entrenat per Xavi Pascual. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulić, vol anar partit a partit.
10: La frase, every game is super important.
11: Per a nosaltres cada partit és molt important. Intento dir als jugadors que el partit més important és el següent. El pròxim és contra el Dubai, tant si és a fora com si és a casa, volem jugar a la nostra manera i al mateix temps competir per guanyar.
12: And at the same time to compete to win.
3: I en paral·lel, el Quinzenàs Manresa ha informat que el seu base, Hugo Benítez, té un neumotòrax provocat per un cop fort al pit, que es va fer durant el partit de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat i es recupera d'una petita intervenció quirúrgica. El club no ha especificat quant de temps pot estar de baixa. En handbol, el Barça tancarà aquest dimarts la fase de grups del Mundial de Clubs, a Egipte, davant el Montada d'Erb Sultan, del Marroc. Serà un partit intrascendent, ja que l'equip blaugrana ja està classificat matemàticament per la final de dijous, on s'enfrontarà el Vespre Mongarès. El Granollers, per la seva banda, debutarà dimecres a la Lliga Europea, a la pista del Flensburg alemany.
6: 3CAT Info.
3: I en motor aquest dilluns ha començat el Rally del Marroc, la penúltima etapa del Mundial de Raids. Les motos han començat amb una etapa pròleg de 17 quilòmetres. L'ha guanyat l'australià Daniel Sanders amb 12 segons d'avantatge respecte a Edgar Canet. Aquest dimarts començaran a competir els cotxes amb una primera etapa entre Agadir i Zahora de 268 quilòmetres cronometrats. I en motociclisme, Maverick Viñales tornarà a la competició aquesta setmana coincidint amb el Gran Premi del Japó de MotoGP. El pilot de KTM, que s'ha perdut en les últimes 4 curses per lesió, assegura en un comunicat que no està al 100%, però que sent preparat per tornar a competir. I acabem en ciclisme per dir que Pau Miquel, Joel Nicolau, Paula Blasi i Mireia Benito han estat seleccionats per disputar aquest cap de setmana que ve el Campionat d'Europa que es disputarà a Eslovènia.
6: Són 2:15.

0: aquesta hora repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que el decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està a la corda fluixa. Sumar, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguer fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges de fons voltor i incentius fiscals per als llogaters i propietaris. Hi ha acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora. I de seguida us explicarem que el govern destinarà ajuts per als sectors agraris més afectats per la sequera i l'augment dels costos de producció. Els sindicats consideren que les ajudes haurien de ser generals. I el muntatge del Barquer del Teatre Lliure lidera amb 3 guardons la 9a edició dels Premis Teatre Barcelona. Per Magel, l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar i el musical Germans de Sang són els altres espectacles guanyadors d'uns premis que reconeixen els millors professionals i espectacles de la cartellera teatral de la ciutat. Els esports, què destaquem, Roger?
1: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre. Mentrestant, la selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia, el seleccionador Luis de la Fuente reconeix que hi haurà rotacions i ha lloat el blaugrana Fermín.
0: Pel que fa al temps, molt inestable, amb precipitacions al litoral i al prelitoral. S'esperen pluges puntualment torrencials entre el camp de Tarragona i la Selva des de primera hora del matí fins a la tarda. En alguns casos es poden superar els 100 litres per metre quadrat. Aquest episodi de pluja s'acabarà a última hora del dia. Protecció Civil demana extremar les precaucions. No s'han ordenat restriccions, però sí que s'ha enviat un missatge d'alerta als mòbils. El decret d'habitatge penja d'un fil a poques hores perquè el PSOE porti el text al Consell de Ministres. Les negociacions continuen obertes, tot i que tant Sumar, soci del govern espanyol, com Junts i Esquerra Republicana critiquen l'últim esborrany del decret. El text, al qual ha tingut accés Trescatinfo, planteja una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer que s'acabin fins al desembre del 2028 i prohibir els desnonaments de persones vulnerables si viuen en pisos de fons voltor. Si es tracta d'habitatges de propietat de persones físiques o jurídiques, seran les comunitats autònomes les que hauran d'oferir una alternativa habitacional als inquilins vulnerables. Sense alternativa, el desnonament se suspendria en alguns casos. Un altre dels punts de la proposta de decret és que permet als llogaters desgravar-se l'IRPF. Són deduccions que beneficiarien els joves i que s'aplicarien en zones tensionades. El text també preveu donar incentius als propietaris que baixin el preu del lloguer i préstecs per a la compra del primer habitatge. Sumar considera que l'acord encara està lluny, exigeixen la regulació del lloguer d'habitacions i la renovació automàtica dels contractes. També se'n distancia Junts, que creu que el decret deixa sense protecció els petits propietaris, tot i que continuen disposats a seguir negociant. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García, de Sumar, i Josep Rius, portaveu de Junts.
2: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables, es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parche.
3: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem doncs, amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
0: Esquerra Republicana troba a faltar que la regulació dels preus també s'apliqui al lloguer d'habitacions i reclama un IVA del 21% per als habitatges d'ús turístic i la prohibició als fons voltor de comprar habitatges. Doncs bé, Pedro Sánchez demana un últim esforç als seus aliats parlamentaris perquè el Congrés pugui validar el nou decret d'habitatge. Des de Barcelona, el president espanyol els ha demanat responsabilitat i altura de mires. Coincidint amb la seva visita, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat i han tallat la Diagonal a l'altura del Palau de Congressos per reclamar aquest decret d'habitatge. I a Madrid, l'empresa immobiliària propietària del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada. El preu del lloguer serà de 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora, i ara la llogatera que continua ingressada a l'hospital hi ha de donar el vistiplau. Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes, i que en tot cas mai superarà el 30% dels seus ingressos. També s'ha fixat que el nou contracte tindrà una durada de 8 anys. Unes condicions que haurà de ratificar la mateixa Mari Carmen i que per la seva advocada, Beatriz Duro, és el resultat de la pressió social i del sindicat de llogateres.
5: Sin el apoyo, evidentemente, del sindicato de inquilinas y de toda la movilización social que ha habido, creo que se ha generado un consenso en materia de vivienda, como hacía años que no vivíamos. Creo que hemos cambiado el foco y hemos puesto sobre la mesa que el problema de la vivienda es el de acceso a la vivienda.
4: Una pressió social que continuarà al carrer amb l'acampada a la Puerta del Sol, amb més de 300 tendes i centenars de persones, joves i no tan joves, protestant i exigint un habitatge digne i acabar amb l'especulació.
0: A banda d'aquest possible decret de l'habitatge de què us parlàvem, el Consell de Ministres també aprovarà aquest dimarts noves mesures de suport per fer front a l'increment dels preus de l'energia. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha reunit les últimes setmanes amb els sectors més afectats i els ha garantit que s'ampliaran les ajudes.
6: Vamos a seguir apoyando a los sectores más afectados, el campo, el transporte, la pesca, los sectores de la gran industria, por ejemplo, pero también a los hogares que sabemos que en definitiva se están viendo muy afectados en su día a día, en su presupuesto familiar, como consecuencia de esta guerra, como consecuencia de la subida de los precios.
0: Es dona per fet que es prorrogaran les ajudes a la gran indústria i al sector primari, mentre que els transportistes denuncien que moltes empreses estan en risc de desaparèixer i demanen de pujar de 20 a 40 cèntims per litre les ajudes per als combustibles professionals fins a finals d'any. Fins a l'últim moment estarà sobre la taula recuperar un instrument semblant al de la coneguda com a excepció ibèrica per reduir l'impacte de la pujada del preu del gas de cara a l'hivern. I el govern català destinarà ajuts per als sectors agraris i territoris més afectats per la sequera i l'augment dels costos de producció. S'ha compromès el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que també ha emplaçat Brussel·les i el Ministeri a actuar.
7: La Comissió Europea actuï, exigir actuacions al Ministeri i, evidentment, exigir-nos a nosaltres mateixos aquestes actuacions. Però avui ja ens hem reafirmat, la notícia d'avui és que sí, donarem ajudes a fons perdut, a ajudes extraordinàries i urgents doncs, pels cultius més afectats.
0: Ordeig ho ha dit davant els sindicats de la taula agrària que voldrien que els ajuts fossin generals per a tot el sector. Sentim Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
8: No ens agrada el plantejament que fan, que han assenyalat, que ha insinuat que es vol ajudar doncs, només a certs sectors i nosaltres continuarem apretant perquè s'ajudi a tots els sectors perquè pràcticament tots estan entre les cordes.
0: A l'àmbit vitivinícola, la Federació de Cooperatives Agràries proposa que s'arrenquin 2.000 hectàrees anuals de vinya per equilibrar el sector. Josep Valsebre, un petit productor de vinya a la Fatarella, a la Terra Alta, ha explicat a la Catalunya Nit que el pes de la regulació no ha de recaure només en els pagesos.
9: Catalunya és una potència en vinya, però si perdem el potencial este, no diem que no s'haigua de regular. Vull dir, s'ha de regular i hem de regular-ho a totes les bandes, però no sols no ho hem de carregar els pagesos.
0: La Generalitat demanarà que s'activin els fons de contingència europeus, la suspensió temporal de les importacions d'arròs procedents de tercers països, bonificacions pel gasoil i mesures fiscals. I, a més, pagesos ecologistes i entitats socials també alerten que arribaran fins on calgui per aturar el polèmic Pla Ter, el pla del govern per implantar energies renovables a Catalunya. Denuncien que el pla destrueix terrenys agrícoles i afavoreix l'especulació de grans corporacions i posen d'exemple la macrocentral solar d'Alcarràs, Lleida, Júlia Albacar.
10: Totes les organitzacions agràries i 8 entitats socials han sumat forces este dilluns per mostrar el seu rebuig a les macrocentrals solars i reclamar la retirada del Pater. Consideren que l'estratègia del govern és errònia i reclamen que es refaci des de zero amb el consens del territori. Amenacen que si el govern no recula, no es quedaran quiets. Sentim Pilar Corberó, portaveu de la xarxa catalana per una transició energètica justa, el paraigua que agrupa les entitats contràries al Plater.
11: Per diversos mitjans judicials, mobilitzacions, el que faci falta fins que el Plater quedi anul·lat i es comenci a fer una transició ben feta.
10: I critiquen apostes com el macroparc solar d'Alcarràs, que el president Salvador Illa va inaugurar fa just unes setmanes el més gran del país. Per això reclamen buscar alternatives perquè plaques solars, molins i torres elèctriques no ocupin terrenys naturals i agraris, sinó teulades, marges de carreteres i vies del tren, canals de rec o espais ja degradats.
0: Els Estats Units i els mediadors de Qatar en la guerra de l'Iran han mantingut un contacte aquest dilluns a Nova York, on també estava prevista una trobada entre els qatarians i el règim persa. Aquestes reunions indirectes entre Washington i Teheran s'han programat aprofitant les sessions de l'Assemblea General de l'ONU. L'objectiu és debatre l'últim document de 7 punts per reobrir l'estret d'Hormuz que Donald Trump ja ha rebutjat. El mandatari nord-americà ha insistit, però, que el final del conflicte és a prop.
12: Guanyarem aquesta guerra ben aviat. Això s'acabarà i els preus de la gasolina cauran en picat. Ningú més ho hauria pogut fer. Ningú.
0: Està previst també que el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, rebi el cap de la diplomàcia iraniana, Abbas Araghchi. La diplomàcia està en marxa, mentre que per l'altra banda continua el to bel·licista. El líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, a qui mai s'ha vist en públic, ha difós un missatge en què assegura que ja han allunyat els Estats Units del Golf Pèrsic i que aviat ho faran de tot el mar d'Aràbia. I a Ucraïna, almenys una persona ha mort i desenes més han quedat ferides aquest dilluns després de diversos atacs russos a Kiev, un dels quals contra l'edifici històric de l'Acadèmia de Ciències en ple centre de la ciutat. Durant les últimes hores, almenys 3 persones més han mort en bombardejos russos a Ucraïna. Els atacs han arribat fins a un poble ucraïnès a només 10 quilòmetres de la frontera amb Polònia. Una amenaça que ha obligat el govern polonès a desplegar avions militars i demanar als habitants propers a la regió de Lublin que busquessin refugi. Durant les últimes setmanes, Moscou ha incrementat els atacs contra la capital d'Ucraïna i ha afectat infraestructures estratègiques com benzineres, magatzems logístics o centres comercials. Segons el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, Rússia ho està fent per intentar paralitzar l'economia del país i compensar la falta d'un gran avanç militar més de 4 anys i mig després de l'inici de la invasió.
13: 3CAT Info.
0: Més coses. L'acusació de l'assassinat d'un noi mort a ganivetades a Terrassa el 2024 demana 25 anys de presó per l'acusat, perquè assegura que va atacar la víctima per sorpresa i que va actuar amb acarnissament. L'advocada ho ha demanat aquest dilluns al judici que ha començat a l'audiència de Barcelona i que durarà fins la setmana que ve. Segons el fiscal, el 17 de gener del 2024 al migdia, l'acusat va abordar la víctima, un noi de 21 anys, quan sortia del portal de casa seva i la va agredir amb diverses ganivetades. El noi, que era amic de l'acusat, no va tenir cap possibilitat de defensar-se i va acabar morint. La fiscalia demana 18 anys de presó per un delicte d'assassinat i l'acusació eleva la pena fins als 25 anys. En canvi, la defensa nega que hi hagués acarnissament i diu que la mort del noi va ser resultat d'un enfrontament entre tots dos. Aquest dilluns al matí s'ha constituït el jurat popular d'un judici que durarà fins la setmana que ve. Durant aquests dies està previst que passin per l'audiència fins a 7 testimonis i 5 Mossos d'Esquadra que van participar en la investigació. Els informes finals i les conclusions estan previstos per al dia 5 d'octubre. Aquesta setmana els funcionaris sumaran 14 hores més d'assumptes propis a compte dels dos festius que aquest any cauen en dissabte, el passat 15 d'agost i el dia de Sant Esteve. Segons ha pogut saber 3CAT Info, la Generalitat publicarà el proper dijous la instrucció que regula compensar aquests dies. S'aplicarà de forma retroactiva, ja des de principis d'any, per incloure el 15 d'agost i Sant Esteve, que també caurà en dissabte. Per tant, a partir de l'any que ve, els treballadors públics de la Generalitat ja podran recuperar els festius que caiguin en dissabte sense dependre de cap ordre. Els veuran reflectits a la seva bossa d'hores. Els sindicats majoritaris, la UGT i comissions, ho celebren.
14: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
15: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
0: Malgrat aquest acord, hi ha altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la reducció de la jornada a 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en unes 30 hores anuals. I més qüestions, la Federació d'Hostaleria de Girona reclama que tornin els peatges a l'AP7 per tornar a fer-la transitable. Ho ha reivindicat el seu president, Antoni Escudero, a la trobada anual que es fa coincidint amb el Dia Mundial del Turisme al Castell de Biart, a Masarac, de Biart, a Masarac, a l'Alt Empordà. Castell de Biart, Masarac, allà hi tenim Pau Bertolí.

0: Gran de Girona, per les plantes hoteleres que tenen. I estem anant per una carretera de fa 60 anys amb la diferència de cotxes, amb la diferència de trànsit i amb la diferència de turisme que teníem en aquella època.
1: Aprofitant la presència de representants de totes les administracions, el president dels hotelers gironins ha tornat a demanar més fermesa per perseguir les falses baixes laborals.
2: I aquesta hora tornem a recordar que Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya aquest dimarts. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i el prelitoral entre el Baix Camp i la Selva davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
3: Que és un fenomen molt local, que s'esperen que aquestes pluges torrencials tinguin aquest component molt puntual i molt local, entre les 8 i les 14 hores, com us comento, en aquestes comarques, que pot tenir aquestes comarques aquesta possibilitat de fenòmens localment intensos que puguin anar acompanyats fins i tot de temps violent.
2: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges, de moment no s'han ordenat restriccions.
3: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució, si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament a la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
2: L'Ajuntament de Barcelona també ha activat l'alerta per inundacions i demana revisar les teulades, desconnectar aparells elèctrics i tenir prudència amb la mobilitat.
4: El temps.
2: Per ampliar aquesta informació, escoltem la previsió meteorològica de Néstor Gómez.
5: Aquest dimarts el temps es complica. Es complica davant la presència d'aquestes pluges que entraran de mar cap a terra i que poden ser localment intenses o molt intenses, sobretot al litoral i al prelitoral. De fet, durant el matí, entre les 8 i les 14 hores, les dues del migdia, aquestes pluges podran ser torrencials entre el Camp de Tarragona, àrees de la costa central i també al sud de la Costa Brava. Pluges que afectaran no només el litoral, sinó també punts del prelitoral, el que correspondria cap al Penedès i també cap al Vallès. Pluges que també arribaran al llarg del migdia tarda cap a la Catalunya central i a la resta de comarques de Girona. On menys plourà, cap a Ponent, on difícilment o pot caure alguna precipitació, però serà de caràcter feble. I també s'esperen algunes pluges, tant al matí, però sobretot a la tarda, a l'àrea del Pirineu, entre febles i localment moderades. Però ja diria, atenció posada, demà al matí, a tota la costa central, àrees de la Costa Daurada i també sud de la Costa Brava. I tot això amb unes temperatures que, si bé de bon matí es mantindran similars a la que vàrem tenir dilluns, sí que s'esperen que les màximes es quedin més curtes i no passin dels 28 o 29 graus.
6: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
4: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
6: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: El Ministeri de Sanitat vol que els centres d'atenció primària puguin administrar medicaments per avortar. A Catalunya, quan una dona embarassada de fins a un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al seu ASIR de referència, el Centre d'Assessorament en Salut Sexual i Reproductiva. Ara el govern espanyol modificarà el Reial Decret que regula què és el que poden fer els CAPs i fer que tot plegat sigui més accessible. Ho ha anunciat la ministra Mònica García.
7: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud. Con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
2: De banda de la modificació del Reial Decret, es canviarà la fitxa tècnica del medicament mifepristona perquè es pugui fer servir fora dels hospitals. I a partir de l'any que ve, els pediatres avaluaran a les consultes quin és el grau de risc i d'addicció a les tecnologies i les pantalles que tenen les criatures i els adolescents fins als 15 anys. Es tracta d'una de les mesures d'entre una seixantena que vol implantar el govern en el Pla de Benestar Digital de la Infància i Adolescència. En un qüestionari, els pediatres preguntaran com utilitzen les pantalles i les hores que hi destinen i si hi ha senyals d'alarma es donaran pautes específiques a les famílies. Ho ha explicat el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sampa.
8: Poder detectar, per exemple, les pròpies consultes pediàtriques, usos que ja es comencin a veure doncs, que són excessius. I després una cosa molt important, també ajudar i acompanyar les famílies. Les famílies sovint no saben com enfocar aquesta problemàtica i per tant també volem generar un instrument doncs, que permeti

0: les famílies.
1: Una de les mesures estrella del Pla de Benestar Digital i de Protecció dels Menors és l'aprovació d'una llei específica i la prohibició d'utilitzar la intel·ligència artificial fins als 14 anys. I des d'aquest estiu, les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer per via telemàtica per agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber Rescatinfo. Es tracta d'una manera d'avaluar, prevista en el Pla Cura, que es fa servir per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per un cuidador no professional. Segons la Direcció General de l'Autonomia Personal i Discapacitat, Sílvia Sobirana, el tràmit es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i està tenint molt bons resultats, ho ha dit a Trescatinfo.
2: Una persona que entra al sistema d'atenció de la dependència el 1 de juliol ja està valorada, avui ja està valorada i té el pia fet si vol una prestació econòmica. Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que pot estar en un any i per tant sempre sortirà una mitja dolenta. Però si no va fer un expedient i quan tributa la mitja d'acord amb aquest model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
1: Properament està previst que el Departament de Drets Socials actualitzi les dades de llista d'espera i el temps de valoració per obtenir la prestació.
3: 3CAT Info.
1: Els atacs de ratpenats a Catalunya han augmentat durant aquest any un 23% més respecte als que hi va haver en tot l'any passat. Segons dades de la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya, des del gener fins a l'agost s'han notificat 86 casos, mentre que durant tot el 2025 n'hi va haver 70. 4 de cada 10 mossegades d'animals a persones a Catalunya aquest any han estat de ratpenats, els principals portadors de la ràbia. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Menderos, assegura que es notifiquen més casos perquè hi ha més conscienciació dels riscos i perquè les altes temperatures han fet desplaçar aquests animals cap a entorns que no són habituals. Ha dit a 3CAT Info.
4: Perquè potser estan trobant espais a l'ombra. I per l'altre, perquè també amb la calor han pogut proliferar més els mosquits, reduir-se, no?, altres fonts d'alimentació, com poden ser els suïts, i aquest fenomen ha pogut fer el ratpenat, ja han ampliat una mica més la zona per poder alimentar-se millor.
1: Per això Salut demana que s'eviti el contacte amb ratpenats com a mesura preventiva davant el risc de contraure la ràbia.
3: 3CAT Info.
5: Resulta que fa 3 dies uns jardiners estaven tallant la gespa i es troben un cos al pantà.
6: En Simus era de l'Ira. En aquell moment va córrer el rumor de que era un informe.
1: El Barquer del Teatre Lliure, l'adaptació teatral de Parmagel i Germans de Sang lideren els Premis Teatre Barcelona en la seva novena edició. Els guardons s'han lliurat aquest dilluns al vespre a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Marta Vives.
7: L'obra de Jess Butterworth, ambientada durant la vaga de fam dels presos de l'Ira, que va inaugurar la temporada de Lliure l'any passat, ha estat la més guardonada a millor espectacle teatral, millor direcció per Julio Manrique.
8: Història que parla d'identitat, d'arrels, de la terra, de violència, d'amor, de la mort i de la vida. Coses de les que encara es pot parlar tranquil·lament i compartir-ho amb altra gent al mig d'una sala de teatre. Moltes gràcies.
7: I millor interpretació de repartiment per Imma Colomer.
9: Emociona, eh? Vull agrair molt al Julio Manrique per oferir-me aquest paper i donar-me l'oportunitat de treure una mica la mala llet que jo porto.
7: Per Magel, a la Sala Texas s'han portat el de millor espectacle de proximitat i millor adaptació per Victòria Spumberg i Albert Pijuan. I el musical Les Germans de Sang ha guanyat el de millor musical i el de millor interpretació per Mariona Casti. Àngels Guanyalons ha estat distingida pel seu treball a la Corona d'Espines, del TNC.
9: És el meu primer premi per un text. És musical! I ho agraeixo moltíssim.
7: I Marta Butxaca s'ha emportat el de millor text, amb una bufetada a temps.
10: I que si algun polític o política veu aquesta gala, sisplau, poseu feina, poseu diners a l'educació pública, que jo la visc a diari i ens estem anant a la merda molt fortament.
7: Especialment emocionant ha estat el premi honorífic a la companyia La Trepa, dedicada al teatre familiar, Maria Agustina Sol.
9: Perquè el futur és dels nens, i si se'ls oblida, no hi haurà futur.
7: La novena gala dels Premis Teatre Barcelona ha acabat amb una festa amb música de Los Infernals.
1: I aquest dissabte arrenca la 35a edició de la Temporada Alta, que situarà un cop més la dramatúrgia catalana al centre de la programació. Un dels autors més fidels al certamen és Llàtzer García, que l'11 d'octubre estrenarà al Teatre de Salt Grans Bardisses, el seu últim text. Amb l'obra guanyadora del Premi Quim Masó de l'any passat, García explora l'impacte d'una tragèdia en la vida de tres germanes i torna a abordar la mort i el dol, dos temes recurrents en la seva trajectòria.
0: passa una mort durant l'obra, un dels personatges és mort, però és un, com una obra que parla molt de la vida i del tirar endavant i diferents formes de fer-ho. Jo crec que l'obra va molt cap a, no diria acceptació, perquè crec que és una obra que està molt enfadada tota ella, i no és una obra que digui, no, hem d'acceptar la mort, no, què collons, la mort és una merda. Vull dir que no hi podem fer res, però potser més tard lluitar contra ella fins on puc anar.
1: Enguany es presenta en la temporada alta un total de 66 propostes de creació catalana, amb la participació d'autors destacats com Jordi Oriol, Jordi Casanovas, Lluïsa Cuniller i Victòria Spunsberg. A més, el certamen comptarà un any més amb el cicle Llibràlegs i el torneig de dramaturgia que durà la gran final el 30 de novembre. Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb Roger Arnau. Bona nit.
11: Bona nit. La selecció espanyola de futbol amb 6 jugadors del Barça i un de l'Espanyol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre, a partir de 3:15, jugarà contra Croàcia amb el blaugrana Livakovic, el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, reconeix que hi haurà rotacions.
12: Es que tenemos 26 jugadores que cualquiera podría jugar desde el principio o en cualquier momento del partido. Y mañana entendemos que habrá que dar un poquito de energía, sobre todo en algunas demarcaciones, pensando en que dentro de 4 días otra vez tenemos otro partido.
11: En aquest sentit, de la Fuente ha lloat el blaugrana Fermín, que contra Croàcia podria tenir minuts. Al marge de l'Espanya-Croàcia, aquest dimarts a la Nations League també jugaran el República Txeca-Anglaterra amb el blaugrana Gordon i l'Eslovènia-Macedònia del Nord amb el blanquiblau Derkusic. També es disputarà l'amistós Austràlia-Brasil amb Rafinha a les 12 del migdia. Hora catalana. De moment, aquest dilluns ens han deixat altres partits internacionals amb futbolistes d'equips catalans. Bèlgica 0, França 1, amb el blaugrana Jules Koundé, on no ha tingut minuts. I Geòrgia 0, Ucraïna 0. El davanter del Girona Banat ha disputat els primers 45 minuts del partit. I tot plegat, mentre dos jugadors internacionals del Barça ja han tornat enmig d'aquesta aturada de seleccions. El primer, Eric García, que seguia des de Barcelona l'evolució de les molèsties al genoll esquerre que li van impedir jugar a l'Anglaterra-Espanya de dissabte. De fet, el club blaugrana confia que estarà a punt per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre, el primer partit després de l'aturada de seleccions. També ha tornat a Barcelona de Yemi, en aquest cas tal com estava previst, després de jugar els dos primers partits d'Alemanya a la Lliga de les Nacions.
3: 3CAT Info.
11: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions pels 100 periodistes internacionals acreditats. Les votacions es faran públiques el 26 d'octubre a una gala de Londres. Jugadors com João Félix o el secretari tècnic de l'Espanyol Monchi aposten per Lamine Yamal.
13: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado a la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Enrique han hecho una gran temporada, pero Lamine es... También es fútbol.
14: Hay una terna ahí o 4 jugadores que pueden optar a ello. Hombre, yo si tiro por Español, pues creo que me lo merecería a mí, ¿no?
11: També es reivindica Alexia Putellas pels gols i pel ple de títols de la temporada passada amb el Barça. L'ex-blaugrana en una entrevista a Ràdio Marca ha parlat de la seva etapa al club de blaugrana.
15: Para mí es agradecimiento infinito. Y bueno, el tiempo que ha sido, que me considero una afortunada, porque estar 14 años en un club como el Barça, creo que es para sentirse así, ha sido algo increíble y que evidentemente nunca voy a olvidar.
11: I encara sobre el Barça, la demanda del club contra Florentina Pérez per les seves declaracions del 12 de juny sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre a un acte de conciliació. Segons fons del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si Florentino no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, presentarà una querella criminal. I en bàsquet, el Barça és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a les 6, hora catalana, jugarà el primer dels 3 partits que ha de disputar aquesta setmana. Serà a l'Eurolliga i a la pista d'un vell conegut, el Dubai, entrenat per Xavi Pascual. Alexander Sekulić és el tècnic del Barça.
16: És una situació interessant. En Xavi era l'entrenador del Barça i jo l'entrenador del Dubai. Hem intercanviat els papers, tots dos. Coneixem els equips i els jugadors. Potser jo en sé una mica més que ell, perquè nosaltres hem fet molts canvis, però al mateix temps serà un gran repte enfrontar-nos a ells. Una batalla tàctica i l'energia serà una part molt important del partit.
11: I en vol el Barça tancarà aquest dimarts la fase de grups del Mundial de Clubs a Egipte davant el Montada d'Erb Sultan del Marroc. Serà un partit intrescendent, ja que els blaugranes ja estan classificats matemàticament per la final de dijous, on s'enfrontaran al vespre. El Granollers, per la seva banda, debutarà dimecres a la Lliga Europea a la pista del Flensburg alemany. I en motor aquest dilluns ha començat el Rally del Marroc, la penúltima prova del Mundial de Raids. Les motos han començat amb una etapa prolat de 17 quilòmetres. L'ha guanyat l'australià Daniel Sanders amb 12 segons d'avantatge respecte a Edgar Canet.
3: 3K Info.

0: Es la una.
1: El decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està a la corda fluixa. Sumar, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguer de fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges de fons voltor i incentius fiscals pels llogaters i propietaris. Pedro Sánchez demana un últim esforç als seus aliats parlamentaris perquè el Congrés pugui validar el nou decret d'habitatge. Des de Barcelona, el president espanyol els ha demanat responsabilitat i altura de mires. Coincidint amb la seva visita, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat i han tallat la Diagonal a l'altura del Palau de Congressos per reclamar el decret d'habitatge. Acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant un nou episodi de pluges que poden ser torrencials en les pròximes hores. L'alerta és vermella per aquest dimarts al matí en 13 comarques del litoral i el prelitoral central. No s'han donat restriccions, tot i que s'ha enviat un missatge d'alerta als mòbils. El president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés, també per la malversació, i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fa en l'esborrany de sentència per l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I això quan l'Audiència Nacional dilata l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme, almenys fins al novembre. Els ministres de defensa dels 27 països de la Unió Europea comencen a estudiar un protocol per respondre de forma col·lectiva davant dels atacs de guerra híbrida de Rússia. Brussel·les insisteix que la mesura vol complementar l'OTAN i no pas substituir-la. Un emotiu homenatge a Pau Casals inaugura la temporada del Palau de la Música, que estarà dedicada a la Pau. L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeó Català han interpretat l'Oda a la Pau de Beethoven, l'última peça que va assajar Casals abans de marxar a l'exili.
2: Esports.
3: La selecció espanyola de futbol és a Sevilla on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador Luis de la Fuente reconeix que hi haurà rotacions. De moment aquest dilluns s'han disputat el Bèlgica 0, França 1, el Laurana Condé s'ha quedat a la banqueta i el Geòrgia 0, Ucraïna 0. El davanter del Girona Benet ha disputat els primers 45 minuts del partit. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre. I en bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a la tarda disputarà la segona jornada de l'Eurolliga davant el Dubai.
1: I pel que fa al temps, doncs temps molt inestable amb precipitacions al litoral i al prelitoral. S'esperen pluges puntualment torrencials entre el Camp de Tarragona i la Selva des de primera hora del matí fins a la tarda. En alguns casos es poden superar els 100 litres per metre quadrat. Aquest episodi de pluja s'acabarà a última hora del dia.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. El decret d'habitatge penja d'un fil a poques hores perquè el PSOE porti el text al Consell de Ministres. Les negociacions continuen obertes, tot i que tant Sumar, soci del govern espanyol, com Junts i Esquerra Republicana critiquen l'últim esborrany del decret. El text, al qual ha tingut accés 3CAT Info, planteja una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer que s'acabin fins al desembre del 2028 i prohibir els desnonaments de persones vulnerables si viuen en pisos de fons voltor. Si es tracta d'habitatges propietat de persones físiques o jurídiques, seran les comunitats autònomes les que hauran d'oferir una alternativa habitacional als inquilins vulnerables. Sense alternativa, el desnonament se suspendria en alguns casos. Un altre dels punts de la proposta de decret és que permet als llogaters desgravar-se l'IRPF. Són deduccions que beneficiarien els joves i que s'aplicarien en zones tensionades. El text també preveu donar incentius als propietaris que abaixin el preu del lloguer i préstecs per la compra del primer habitatge. Sumar considera que l'acord encara està lluny, exigeixen la regulació del lloguer d'habitacions i la renovació automàtica dels contractes. També se'n distancia Junts, que creu que el decret deixa sense protecció els petits propietaris, tot i que continuen disposats a seguir negociant. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García, de Sumar, i Josep Rius, portaveu de Junts.
0: Totes les línies és que són absolutament irrenunciables. És que no va posar haver solució al problema de la vivienda si ponemos parche.
4: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem doncs, amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
1: Per la seva banda, Esquerra Republicana troba a faltar que la regulació dels preus també s'apliqui al lloguer d'habitacions i reclama un IVA del 21% per als habitatges d'ús turístic i la prohibició als fons voltors de comprar habitatges. En aquest escenari, Pedro Sánchez demana generositat als seus aliats al Congrés per tirar endavant el decret d'habitatge que la Moncloa aprovarà aquest dimarts. Des de Barcelona, el president espanyol ha destacat que el nou text té aportacions de totes les formacions que s'hi han volgut implicar i els ha reclamat un darrer esforç. Barcelona, Àlex Giral Robert.
5: El cap de l'executiu espanyol ha fet una crida al compromís institucional dels partits per donar llum verda a l'última versió del decret llei d'habitatge. Pedro Sánchez els ha instat a apartar els càlculs polítics, actuar des de la humanitat, ha dit, i fer un últim esprint per convalidar la norma al Congrés.
6: Pido a totes les forces parlamentàries que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado, i con responsabilidad.
5: Ho ha dit a la cloenda de la gala dels Premis Vanguardia a Barcelona, on una de les guardonades, la cantant navarresa Amaya, ha lliurat a Sánchez una cartolina on s'hi podia llegir Decret Mari Carmen en el moment de rebre el premi de mans del president espanyol. Sánchez ha fet el discurs davant de personalitats empresarials, socials i polítiques, entre les quals el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
1: Doncs bé, milers de persones s'han manifestat a les portes del Palau de Congressos de Barcelona, convocades pel Sindicat de Llogateres per pressionar el govern espanyol perquè aquest dimarts aprovi el decret que limiti els preus dels lloguers. Els manifestants han tallat l'avinguda Diagonal i els Mossos han detingut dues persones. Barcelona, Vicent Mifsud.
7: Cants contrarrendistes i fons voltor, so de claus i record a les últimes dones desnonades a Madrid i Catalunya. Han marcat la concentració. Els convocants reclamen que el decret que ha d'aprovar el govern aquest dimarts contempla quatre punts bàsics: mesures per frenar els desnonaments, lloguers indefinits, la congelació de lloguers actuals i evitar els abusos a través del lloguer de temporada o el d'habitacions, unes pràctiques que denunciava Enric Aragonès del Sindicat de Llogateres.
8: Perquè hi ha desenes de persones, de companyes, a qui el rendisme ha expulsat fins i tot de la possibilitat de tenir un habitatge digne. I viuen en habitacions, en infrahabitatge i sense cap dret reconegut. Cal garantir també els drets d'aquestes persones, que no se les pugui fotre fora quan els hi doni la gana.
7: Carme Arcarazo, també portaveu del sindicat, diu que la mobilització no ha fet més que començar.
9: No sabem què passarà demà, però el que sí que sabem és que aquesta espurna que s'ha encès l'última setmana no s'acabarà demà. Hem de capgirar el sistema d'habitatge. Tenim un sistema d'habitatge absolutament fresc per l'especulació. Està podrit.
7: Els convocants han demanat un canvi radical en la política d'habitatge i alerten que només amb aquestes polítiques es pot frenar la frustració que alimenta l'extrema dreta.
1: Unes protestes que també s'han repetit a Palma. Allà centenars de persones s'han manifestat davant de l'Ajuntament per pressionar perquè s'aprovin aquest dimarts al Consell de Ministres mesures per controlar el preu dels lloguers. Asseguren que a les illes la situació és especialment complicada per la limitació de terreny i la pressió turística. Palma, Caterina Carmen.
10: Entre crits de ni gent sense cases, ni cases sense gent i fent dringar claus a l'aire. Així ha estat la protesta a Mallorca. El problema de l'habitatge és extrem a les Balears, segons Òscar Martínez, portaveu del Sindicat de Llogateres.
11: El que tenim aquí és una tempesta perfecta amb un model econòmic que basat en el turisme, que està incentivant que molts dels nostres habitatges no vagin a parar als residents, que siguin ocupats per la indústria turística i que ens agrada aquesta situació, no? Vull dir, la massificació de la illa, la destrucció de la illa, l'espai limitat que tenim, fan que els mateixos problemes que s'estan tenint a altres llocs de l'Estat aquí s'intensifiquin al màxim.
10: Joves que no veuen futur i mares que passen pena perquè els seus fills no es poden independitzar. A les Balears el preu del lloguer dispara cada mes per la pressió turística. Ara frega els 1.600 euros de mitjana dels més alts de l'Estat, freca freca en Madrid.
1: Doncs precisament a Madrid, l'empresa immobiliària propietària del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona, de 87 anys, han arribat a un acord perquè pugui tornar al seu pis, on va ser desnonada la setmana passada. El preu del lloguer serà de 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora. Ara la llogatera, que continua ingressada a l'hospital, hi ha de donar el vistiplau. Madrid, Àngels Lafuente.
12: L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes, i que en tot cas mai superarà el 30% dels seus ingressos. També s'ha fixat que el nou contracte tindrà una durada de 8 anys. Unes condicions que haurà de ratificar la mateixa Mari Carmen i que per la seva advocada, Beatriz Duro, és el resultat de la pressió social i del sindicat de llogateres.
13: Sin el apoyo, evidentemente, del sindicato de inquilinas y de toda la movilización social que ha habido, creo que se ha generado un consenso en materia de vivienda, como hacía años que no vivíamos. Creo que hemos cambiado el foco y hemos puesto sobre la mesa que el problema de la vivienda es el de acceso a la vivienda.
12: Una pressió social que continuarà al carrer amb l'acampada a la Puerta del Sol, amb més de 300 tendes i centenars de persones, joves i no tan joves, protestant i exigint un habitatge digne i acabar amb l'especulació.
1: El Papa Lleó XIV urgeix els líders mundials a buscar solucions al problema de l'habitatge. A l'avió que tornava cap a Roma del seu viatge oficial a França i a preguntes dels periodistes, el pontífex ha dit que no coneixia el cas concret de la Mari Carmen, però s'hi ha referit amb aquestes paraules.
14: Com és possible que un cas així suceda? Qual és el problema del sistema que permite el cas d'una anciana, además con disabilitat o con dificultat, ser echada al policia de su casa? Yo creo que ahí hay un desafío grande donde tenemos que quizás exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a buscar solución a eso.
1: Lleó XIV demana buscar la causa sistèmica del problema per trobar solucions i no quedar-se només a donar resposta a una emergència concreta. L'habitatge també serà un dels temes estrella del debat de política general que es fa des d'aquest dimarts i fins dijous al Parlament. La sessió arrencarà a les 4 de la tarda amb la intervenció del president de la Generalitat que, sense límit de temps, desgranarà les polítiques de govern i anunciarà novetats en matèria precisament d'habitatge. Un cop acabi el discurs, se suspendrà la sessió i no hi haurà debat amb els partits fins dimecres al matí. Les intervencions dels grups s'allargaran tot el dia, de major a menor representació i amb el PSC tancant roda. El debat acabarà dijous amb la votació de les propostes de resolució. Salvador Illa arriba al seu tercer debat de política general amb els primers pressupostos aprovats de la legislatura gràcies al suport dels Comuns i Esquerra, però també ho fa enmig de les crítiques d'aquests partits i de bona part de l'oposició per la gestió de la crisi d'educació i de la de Rodalies. Uns altres activaran el mode preelectoral amb la vista posada en les municipals de l'any que ve i en el possible avançament de les eleccions generals. També marcarà el debat l'amnistia als líders independentistes i l'expectativa de retorn de l'expresident Carles Puigdemont i també dels consellers exiliats. Més qüestions. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya aquest dimarts. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i el prelitoral, entre el Baix Camp i la Selva, davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
15: Que és un fenomen molt local, que s'esperen que aquestes pluges torrencials tinguin aquest component molt puntual i molt local, entre les 8 i les 14 hores, com us comento, en aquestes comarques, que pot tenir aquestes comarques aquesta possibilitat de fenòmens localment intensos que puguin anar acompanyats fins i tot de temps violent.
1: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges, de moment, però, no s'han ordenat restriccions.
15: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
1: L'Ajuntament de Barcelona també ha activat l'alerta per inundacions i demana revisar les teulades, desconnectar aparells elèctrics i també que hi hagi prudència amb la mobilitat.
2: El temps.
1: Per aprofundir aquesta qüestió, escoltem la previsió meteorològica de Néstor Gómez.
16: Aquest dimarts el temps es complica. Es complica davant la presència d'aquestes pluges que entraran de mar cap a terra i que poden ser localment intenses o molt intenses, sobretot al litoral i al prelitoral. De fet, durant el matí, entre les 8 i les 14 hores, les 2 del migdia, aquestes pluges podran ser torrencials entre el Camp de Tarragona, àrees de la costa central i també al sud de la Costa Brava. Pluges que afectaran no només el litoral, sinó també punts del prelitoral, el que correspondria cap al Penedès i també cap al Vallès. Pluges que també arribaran al llarg del migdia tarda cap a la Catalunya central i a la resta de comarques de Girona, on menys plourà cap a Ponent, on difícilment o pot caure alguna precipitació, però serà de caràcter feble. I també s'esperen algunes pluges, tant al matí, però sobretot a la tarda, a l'àrea del Pirineu, entre febles i localment moderades. Però ja diria, atenció posada demà al matí a tota la costa central, àrees de la Costa Daurada i també sud de la Costa Brava. I tot això amb unes temperatures que, si bé de bon matí es mantindran similars a la que vàrem tenir dilluns, sí que s'esperen que les màximes es quedin més curtes i no passin dels 28 o 29 graus.
17: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
1: Més coses. Tescatins ha tingut accés a un nou esborrany de sentència que avala l'amnistia dels líders independentistes. És la del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que carrega contra el Suprem i defensa aplicar l'oblit judicial a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. En l'escrit que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve, Conde Pumpido assenyala que la interpretació que el Tribunal Suprem ha fet de la llei d'amnistia és esbiaixada i contrària a la finalitat de la norma. També assenyala que és de sentit comú aplicar-la pels delictes també de malversació. El president del Tribunal Constitucional considera que el Suprem ha vulnerat drets fonamentals dels antics dirigents del govern. Cándido Conde Pumpido fa constar la sentència que prepara sobre l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa. S'aprovarà al ple del Constitucional del 6 d'octubre, que també votarà la sentència que està enllestint el magistrat conservador José María Macías sobre l'oblit judicial a Jordi Turull. Els dos pronunciaments establiran doctrina i el Suprem ja ha dit que els acatarà, per tant, obriran la porta al retorn de l'expresident Puigdemont a Catalunya. Mentrestant, l'Audiència Nacional mou fitxa en l'amnistia de la dotzena de CRs acusats per terrorisme. Dos mesos i mig després del pronunciament favorable del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l'Audiència ha donat 10 dies a les parts perquè es posicionin. Per l'advocat d'Alerta Solidària, Martí Majoral, és una presa de pèl i un acarnissament injustificat. Són declaracions en el 3Cat Info.
18: Tenim una gent acusada de terrorisme, tenim una llei d'amnistia que és vàlida, que Europa també ha validat, doncs la discussió ja es va fer i no queda res més. És o poques ganes de treballar o en realitat doncs, ganes de... és un escarni i ganes de fer allargar el patiment als CDRs.
1: Majoral creu que el moviment de l'Audiència Nacional dilatarà el procés almenys fins al novembre.
2: 3Cat Info.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la quarta detenció il·legal en pocs dies a Catalunya. L'última va ser la nit de dilluns a Calella, al Maresme. Segons testimonis dels fets, un grup de persones van treure un home de dins d'un cotxe i el van introduir en un altre vehicle a la força. És el mateix modus operandi del cas que es va fer viral a les xarxes d'un home que van treure del seu vehicle enmig de la P7. El director general dels Mossos, Ferran López, ho emmarcava en declaracions a Catalunya Ràdio en pràctiques exclusives entre grups criminals.
19: Ens preocupa, està passant, i de l'entrada és un fenomen que es dona entre bandes. Pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni està a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
1: López també ha passat de punteta sobre la sortida de Josep Lluís Trapero del càrrec, que ara fa 15 dies va assumir ell, i ha negat desavinences internes al cos.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Obrim plana internacional, al Regne Unit hi ha moltes incògnites sobre la detenció de 5 joves al voltant de la base aèria de Fairford, que els Estats Units fan servir en la seva guerra contra l'Iran. La policia els va detenir diumenge a la matinada a partir de la denúncia d'una agricultora i els està investigant per un possible complot terrorista. Però aquesta tarda han anunciat que els deixaven en llibertat. Londres, Quim Olivares.
20: La policia britànica investiga si els 5 detinguts diumenge i posats en llibertat sota fiança aquest dilluns van actuar seguint les ordres d'un estat estranger. Sentim Lawrence Taylor, cap de la policia antiterrorista britànica.
21: Estem analitzant la qüestió des de tots els angles possibles, incloent-hi la possibilitat que això estigui sent perpetrat activament per intermediaris o individus que actuen, conscientment o inconscientment, en nom d'un estat estranger.
20: El juliol passat, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran va dir que seria un objectiu legítim aquesta base anglesa des d'on sortien els avions nord-americans per bombardejar-los. L'ambaixada iraniana de Londres rebutja però les especulacions que estarien al darrere de l'incident i les considera propaganda anti-iraniana. La policia antiterrorista britànica no ha explicat què van trobar a l'interior de les tres furgonetes aparcades a prop de la base i adverteix que la investigació no s'ha acabat. Una vuitantena de famílies que viuen a tocar de la instal·lació militar han pogut tornar a casa, però es pregunten què hauria passat si una veïna no s'hagués trobat els cinc sospitosos quan tornava a casa de matinada.
1: La cerca d'una trança ha declarat sorprès per l'alliberament dels sospitosos i ha dit que ell no els hauria deixat anar.
0: Em sorprèn que els hagin alliberat. Jo no ho hauria fet. Mira, s'han portat molt bé, han col·laborat molt estretament amb nosaltres. Ho sabem tot sobre ells. Nosaltres no els hauríem alliberat.
1: Mentrestant, Brussel·les planteja un protocol d'emergència perquè els països europeus responguin de forma conjunta quan hi hagi un atac híbrid de Rússia contra algun país comunitari. Aquest dilluns, els ministres de defensa europeus han començat a estudiar la proposta que en cap cas, diuen, pretén substituir el paper de l'OTAN, sinó més aviat complementar-lo. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
3: La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, lamenta que ara mateix ni la Unió Europea ni l'OTAN tinguin cap protocol per reaccionar de forma col·lectiva davant d'un atac híbrid. Poden ser sabotatges en centrals energètiques, aeroports o xarxes de telecomunicacions, infraestructures sensibles per a l'economia i per a la vida quotidiana de la gent.
22: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementària amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
3: A l'espera de saber quin serà l'encaix exacte amb l'OTAN, els ministres de defensa europeus han començat a discutir la proposta de crear aquest protocol d'actuació conjunta, però sense gaires concrecions. De fet, la mateixa Kaya Kallas ha tirat pilotes fora quan li han preguntat si per ara la majoria dels països europeus estan a favor o en contra de la iniciativa. El que sí que té clar és que els sabotatges de Rússia en territori europeu aniran a més i ha demanat als països que extremin la vigilància.

0: un emotiu homenatge a Pau Casals inaugura la temporada del Palau de la Música, que estarà dedicada a la Pau. L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeó Català han interpretat l'Oda a la Pau de Beethoven, l'última peça que va assajar Casals abans de marxar a l'exili. Barcelona, Marc Ruiz.
1: El gran protagonista d'aquesta nit ha estat el quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, l'Oda a l'Alegria, amb adaptació al català de Joan Maragall. Una nota interpretada per l'Orfeó Català i per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Aquest fragment de la novena de Beethoven té una vinculació molt rellevant amb Pau Casals, segons explica el president del Palau, Joaquim Uriach.
2: El 18 de juliol, Pau Casals estava aquí precisament, estava assajant la novena i va rebre del conseller de Cultura la notícia de l'alzamiento. Llavors ell va dir, escolta, abans de marxar hem de tocar per darrera vegada la novena, i la va tocar.
1: I això té molt a veure amb aquesta temporada, perquè és un himne d'agermanament i el leitmotiv de la nova temporada del Palau és la pau, un motiu que té a veure amb el context internacional que vivim i amb la contribució que hi pot fer la música, segons Uriach.
2: La música i la cultura pot fer molt per la pau, i el Palau en particular com un espai de trobada, un espai d'acollida, un espai d'escolta, un refugi i un lloc de calma on poder comunicar i transmetre a través de la música.
1: A més, aquesta temporada girarà al voltant de diversos eixos. D'una banda, es manté la internacionalització de l'Orfeó Català amb la gira que faran amb Gustavo Dudamel, el 200 aniversari de Beethoven, el 300 aniversari de la Passió segons Sant Mateu de Bach, els centenaris de la pianista Rosa Sabater i el director coral Oriol Martorell, i la reivindicació del patrimoni musical català amb concerts dedicats al pare Antoni Soler, entre molts altres.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb Roger Arnau. Bona nit.
3: Bona nit. La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre a partir de 3:15 jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, reconeix que hi haurà rotacions. En aquest sentit, ha lloat la feina del blaugrana Fermín, que dissabte no va jugar contra Anglaterra.
4: Fermín está en un estado de forma tan fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiere decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
3: També ha parlat el jugador Fabián, el jugador del PSG s'ha referit a la seva competència amb Pedri.
5: Creo que la relación mía con Pedri es magnífica, igual que con todos los compañeros. Sabemos que lo importante es lo colectivo, que lo importante es el equipo, y bueno, hay partidos que le toca jugar a él, otros a mí, otros compañeros. Al final estamos aquí para ayudar cuando el míster lo necesite.
3: Aquest dimarts a la Nations League també jugaran el República Txeca a Anglaterra amb el blaugrana Gordon i l'Eslovènia Macedònia del Nord amb el blanquiblau Derkusic. També es disputarà un partit amistós, l'Austràlia-Brasil amb Rafinha, a les 12 del migdia, hora catalana. De moment aquest dilluns ens ha deixat altres partits internacionals amb futbolistes d'equips catalans. Bèlgica 0, França 1, el blaugrana Jules Koundé s'ha quedat a la banqueta, i Geòrgia 0, Ucraïna 0. El davanter del Girona, Benat, ha disputat els primers 45 minuts del partit. I tot plegat, mentre dos jugadors internacionals del Barça ja han tornat enmig d'aquesta aturada de seleccions. El primer, Eric García, que seguirà des de Barcelona l'evolució de les molèsties al genoll esquerre que li van impedir jugar a l'Anglaterra-Espanya de dissabte a Wembley. De fet, el club blaugrana confia que el jugador estarà a punt per jugar al Barça-Getafe, el primer partit després de l'aturada de partits internacionals. També ha tornat a Barcelona de Yemi, en aquest cas, tal com estava previst, després de jugar els dos primers partits d'Alemanya a la Nations League.
6: 3CAT Info.
3: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'ha tancat les votacions pels 100 periodistes internacionals acreditats, unes votacions que es faran públiques el 26 d'octubre en una gala a Londres. Jugadors com Joao Félix o el secretari tècnic de l'Espanyol, Monchi, aposten per Lamine Yamal.
7: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado a la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Eric han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
8: Hay una terna ahí o cuatro jugadores que pueden optar a ello. Hombre, yo si tiro por Español, pues creo que me lo merecería Lamine, ¿no?
3: També es reivindica Alexia Putellas pels gols i pel ple de títols de la temporada passada amb el Barça. L'ex-blaugrana en una entrevista a Radio Marca ha parlat de la seva etapa al Barça.
9: El Barça ha sido mi vida. M'ha hecho... me ha acogido siendo una niña, he crecido, he adoptado los valores, he entendido lo que es ser jugadora de fútbol profesional, lo que es ser jugadora del Barça, lo que representan los colores, lo que es la ciudad de Barcelona.
3: I tornen al Barça encara la demanda del club blaugrana contra Florentino Pérez per les seves declaracions del 12 de juny sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre a un acte de conciliació. Segons fons del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si Florentino no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, presentarà una querella criminal. I en bàsquet el Barça és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a les 6 hora catalana jugarà el primer dels 3 partits que ha de disputar aquesta setmana. Serà a l'Eurolliga i a la pista d'un vell conegut, el Dubai, entrenat per Xavi Pascual. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulić, vol anar partit a partit.
10: La frase, every game is super important.
11: Per a nosaltres, cada partit és molt important. Intento dir als jugadors que el partit més important és el següent. El pròxim és contra el Dubai, tant si és a fora com si és a casa. Volem jugar a la nostra manera i al mateix temps competir per guanyar.
12: And at the same time, to compete to win.
3: I en paral·lel, el Quintanars Manresa ha informat que el seu base, Hugo Benítez, té un neurotòrax provocat per un cop fort al pit, que es va fer durant el partit de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat i es recupera d'una petita intervenció quirúrgica. El club no ha especificat quant de temps pot estar de baixa. En handbol, el Barça tancarà aquest dimarts la fase de grups del Mundial de Clubs a Egipte davant el Montada d'Herb Sultan del Marroc. Serà un partit intranscendent, ja que l'equip blaugrana ja està classificat matemàticament per la final de dijous, on s'enfrontarà el Vespre hongarès. El Granollers, per la seva banda, debutarà dimecres a la Lliga Europea, a la pista del Flensburg alemany.
6: 3CAT Info.
3: I en motor aquest dilluns ha començat el Rally del Marroc, la penúltima etapa del Mundial de Raids. Les motos han començat amb una etapa pròleg de 17 quilòmetres. L'ha guanyat l'australià Daniel Sanders amb 12 segons d'avantatge respecte a Edgar Canet. Aquest dimarts començaran a competir els cotxes amb una primera etapa entre Agadir i Zagora de 268 quilòmetres cronometrats. I en motociclisme, Maverick Viñales tornarà a la competició aquesta setmana coincidint amb el Gran Premi del Japó de MotoGP. El pilot de KTM, que s'ha perdut en les últimes 4 curses per lesió, assegura en un comunicat que no està al 100%, però que sent preparat per tornar a competir. I acabem en ciclisme per dir que Pau Miquel, Joel Nicolau, Paula Blasi i Mireia Benito han estat seleccionats per disputar aquest cap de setmana que ve el Campionat d'Europa que es disputarà a Eslovènia.
6: Són 2:15.

0: a aquesta hora repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que el decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està a la corda fluixa. Suma, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguer fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges de fons voltor i incentius fiscals per als llogaters i propietaris. Hi ha acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis, on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora. I de seguida us explicarem que el govern destinarà ajuts per als sectors agraris més afectats per la sequera i l'augment dels costos de producció. Els sindicats consideren que les ajudes haurien de ser generals. I el muntatge del Barquer del Teatre Lliure lidera amb 3 guardons la 9a edició dels Premis Teatre Barcelona. Per Magel, l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar, i el musical Germans de Sang són els altres espectacles guanyadors d'uns premis que reconeixen els millors professionals i espectacles de la cartellera teatral de la ciutat. Els esports que destaquem, Roger.
1: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre. Mentrestant, la selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia, el seleccionador Luis de la Fuente reconeix que hi haurà rotacions i ha lloat el blaugrana Fermín.
0: Pel que fa al temps, molt inestable, amb precipitacions al litoral i al prelitoral. S'esperen pluges puntualment torrencials entre el camp de Tarragona i la Selva des de primera hora del matí fins a la tarda. En alguns casos es poden superar els 100 litres per metre quadrat. Aquest episodi de pluja s'acabarà a última hora del dia. Protecció Civil demana extremar les precaucions. No s'han ordenat restriccions, però sí que s'ha enviat un missatge d'alerta als mòbils. El decret d'habitatge penja d'un fil a poques hores perquè el PSOE porti el text al Consell de Ministres. Les negociacions continuen obertes, tot i que tant Sumar, soci del govern espanyol, com Junts i Esquerra Republicana critiquen l'últim esborrany del decret. El text, al qual ha tingut accés Prescatinfo, planteja una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer que s'acabin fins al desembre del 2028 i prohibir els desnonaments de persones vulnerables si viuen en pisos de fons voltor. Si es tracta d'habitatges de propietat de persones físiques o jurídiques, seran les comunitats autònomes les que hauran d'oferir una alternativa habitacional als inquilins vulnerables. Sense alternativa, el desnonament se suspendria en alguns casos. Un altre dels punts de la proposta de decret és que permet als llogaters desgravar-se l'IRPF. Són deduccions que beneficiarien els joves i que s'aplicarien en zones tensionades. El text també preveu donar incentius als propietaris que baixin el preu del lloguer i préstecs per a la compra del primer habitatge. Suma considera que l'acord encara està lluny, exigeixen la regulació del lloguer d'habitacions i la renovació automàtica dels contractes. També se'n distancia Junts, que creu que el decret deixa sense protecció els petits propietaris, tot i que continuen disposats a seguir negociant. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García, de Suma, i Josep Rius, portaveu de Junts.
2: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches.
3: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem doncs, amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
0: Esquerra Republicana troba a faltar que la regulació dels preus també s'apliqui al lloguer d'habitacions i reclama un IVA del 21% per als habitatges d'ús turístic i la prohibició als fons voltor de comprar habitatges. Doncs bé, Pedro Sánchez demana un últim esforç als seus aliats parlamentaris perquè el Congrés pugui validar el nou decret d'habitatge. Des de Barcelona, el president espanyol els ha demanat responsabilitat i altura de mires. Coincidint amb la seva visita, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat i han tallat la Diagonal a l'altura del Palau de Congressos per reclamar aquest decret d'habitatge. I a Madrid, l'empresa immobiliària propietària del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada. El preu del lloguer serà de 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora, i ara la llogatera que continua ingressada a l'hospital hi ha de donar el vistiplau. Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes, i que en tot cas mai superarà el 30% dels seus ingressos. També s'ha fixat que el nou contracte tindrà una durada de 8 anys. Unes condicions que haurà de ratificar la mateixa Mari Carmen i que per la seva advocada, Beatriz Duro, és el resultat de la pressió social i del sindicat de llogateres.
5: Sin el apoyo, evidentemente, del sindicato de inquilinas y de toda la movilización social que ha habido, creo que se ha generado un consenso en materia de vivienda, como hacía años que no vivíamos. Creo que hemos cambiado el foco y hemos puesto sobre la mesa que el problema de la vivienda es el de acceso a la vivienda.
4: Una pressió social que continuarà al carrer amb l'acampada a la Puerta del Sol, amb més de 300 tendes i centenars de persones, joves i no tan joves, protestant i exigint un habitatge digne i acabar amb l'especulació.
0: A banda d'aquest possible decret de l'habitatge de què us parlàvem, el Consell de Ministres també aprovarà aquest dimarts noves mesures de suport per fer front a l'increment dels preus de l'energia. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha reunit les últimes setmanes amb els sectors més afectats i els ha garantit que s'ampliaran les ajudes.
6: Vamos a seguir apoyando a los sectores más afectados, el campo, el transporte, la pesca, los sectores, la gran industria, por ejemplo, pero también a los hogares que sabemos que en definitiva se están viendo muy afectados en su día a día, en su presupuesto familiar, como consecuencia de esta guerra, como consecuencia de la subida de los precios.
0: Es dona per fet que es prorrogaran les ajudes a la gran indústria i al sector primari, mentre que els transportistes denuncien que moltes empreses estan en risc de desaparèixer i demanen apujar de 20 a 40 cèntims per litre les ajudes per als combustibles professionals fins a finals d'any. Fins a l'últim moment estarà sobre la taula recuperar un instrument semblant al de la coneguda com a excepció ibèrica per reduir l'impacte de la pujada del preu del gas de cara a l'hivern. I el govern català destinarà ajuts per als sectors agraris i territoris més afectats per la sequera i l'augment dels costos de producció. S'ha compromès el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que també ha emplaçat Brussel·les i el Ministeri a actuar.
7: La Comissió Europea que actuï, exigir actuacions al Ministeri i, evidentment, exigir-nos a nosaltres mateixos aquestes actuacions. Però avui ja ens hem reafirmat, la notícia d'avui és que sí, donarem ajudes a fons perdut, a ajudes extraordinàries i urgents doncs, pels cultius més afectats.
0: Ordeig ho ha dit davant els sindicats de la taula agrària que voldrien que els ajuts fossin generals per a tot el sector. Sentim Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
8: No ens agrada el plantejament que fan, que han assenyalat, que ha insinuat que es vol ajudar doncs, només a certs sectors i nosaltres continuarem apretant perquè s'ajudi tots els sectors perquè pràcticament tots estan entre les cordes.
0: A l'àmbit vitivinícola, la Federació de Cooperatives Agràries proposa que s'arrenquin 2.000 hectàrees anuals de vinya per reequilibrar el sector. Josep Valsebre, un petit productor de vinya a la Fatarella, a la Terra Alta, ha explicat al Catalunya Nit que el pes de la regulació no ha de recaure només en els pagesos.
9: Catalunya és una potència en vinya, però si perdem el potencial este, no diem que no s'haigua de regular, vull dir, s'ha de regular i hem de regular-ho a totes les bandes, però no sols ens ho hem de carregar els pagesos.
0: La Generalitat demanarà que s'activin els fons de contingència europeus, la suspensió temporal de les importacions d'arròs procedents de tercers països, bonificacions pel gasoil i mesures fiscals. I, a més, pagesos ecologistes i entitats socials també alerten que arribaran fins on calgui per aturar el polèmic Flater, el pla del govern per implantar energies renovables a Catalunya. Denuncien que el pla destrueix terrenys agrícoles i afavoreix l'especulació de grans corporacions i posen d'exemple la macrocentral solar d'Alcarràs, Lleida, Júlia Albacar.
10: Totes les organitzacions agràries i 8 entitats socials han sumat forces este dilluns per mostrar el seu rebuig a les macrocentrals solars i reclamen la retirada del plater. Consideren que l'estratègia del govern és errònia i reclamen que es refaci des de zero amb el consens del territori. Amenacen que si el govern no recula, no es quedaran quiets. Sentim Pilar Corberó, portaveu de la Xarxa Catalana per una transició energètica justa, el paraigua que agrupa les entitats contràries al plater.
11: Per diversos mitjans judicials, mobilitzacions, el que faci falta fins que el plater quedi anul·lat i es comenci a fer una transició ben feta.
10: I critiquen apostes com el macroparc solar d'Alcarràs, que el president Salvador Illa va inaugurar fa just unes setmanes el més gran del país. Per això reclamen buscar alternatives perquè plaques solars, molins i torres elèctriques no ocupin terrenys naturals i agraris, sinó teulades, marges de carreteres i vies del tren, canals de rec o espais ja degradats.
0: Els Estats Units i els mediadors de Qatar en la guerra de l'Iran han mantingut un contacte aquest dilluns a Nova York, on també estava prevista una trobada entre els qatarians i el règim persa. Aquestes reunions indirectes entre Washington i Teheran s'han programat aprofitant les sessions de l'Assemblea General de l'ONU. L'objectiu és debatre l'últim document de 7 punts per reobrir l'estret d'Hormuz que Donald Trump ja ha rebutjat. El mandatari nord-americà ha insistit, però, que el final del conflicte és a prop.
12: Guanyarem aquesta guerra ben aviat. Això s'acabarà i els preus de la gasolina cauran en picat. Ningú més ho hauria pogut fer. Ningú.
0: Està previst també que el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, rebi el cap de la diplomàcia iraniana, Abbas Araghchi. La diplomàcia està en marxa, mentre que per l'altra banda continua el to bel·licista. El líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, a qui mai s'ha vist en públic, ha difós un missatge en què assegura que ja han allunyat els Estats Units del Golf Pèrsic i que aviat ho faran de tot el mar d'Aràbia. I a Ucraïna, almenys una persona ha mort i desenes més han quedat ferides aquest dilluns després de diversos atacs russos a Kiev, un dels quals contra l'edifici històric de l'Acadèmia de Ciències en ple centre de la ciutat. Durant les últimes hores, almenys 3 persones més han mort en bombardejos russos a Ucraïna. Els atacs han arribat fins a un poble ucraïnès a només 10 quilòmetres de la frontera amb Polònia. Una amenaça que ha obligat el govern polonès a desplegar avions militars i demanar als habitants propers a la regió de Lublin que busquessin refugi. Durant les últimes setmanes, Moscou ha incrementat els atacs contra la capital d'Ucraïna i ha afectat infraestructures estratègiques com benzineres, magatzems logístics o centres comercials. Segons el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, Rússia ho està fent per intentar paralitzar l'economia del país i compensar la falta d'un gran avanç militar més de 4 anys i mig després de l'inici de la invasió.
13: 3CAT Info.
0: Més coses. L'acusació de l'assassinat d'un noi mort a ganivetades a Terrassa el 2024 demana 25 anys de presó per l'acusat perquè assegura que va atacar la víctima per sorpresa i que va actuar amb acarnissament. L'advocada ho ha demanat aquest dilluns al judici que ha començat a l'audiència de Barcelona i que durarà fins la setmana que ve. Segons el fiscal, el 17 de gener del 2024 al migdia, l'acusat va abordar la víctima, un noi de 21 anys, quan sortia del portal de casa seva i la va agredir amb diverses ganivetades. El noi, que era amic de l'acusat, no va tenir cap possibilitat de defensar-se i va acabar morint. La fiscalia demana 18 anys de presó per un delicte d'assassinat i l'acusació eleva la pena fins als 25 anys. En canvi, la defensa nega que hi hagués acarnissament i diu que la mort del noi va ser resultat d'un enfrontament entre tots dos. Aquest dilluns al matí s'ha constituït el jurat popular d'un judici que durarà fins la setmana que ve. Durant aquests dies està previst que passin per l'audiència fins a 7 testimonis i 5 Mossos d'Esquadra que van participar en la investigació. Els informes finals i les conclusions estan previstos per al dia 5 d'octubre. Aquesta setmana els funcionaris sumaran 14 hores més d'assumptes propis a compte dels dos festius que aquest any cauen en dissabte, el passat 15 d'agost i el dia de Sant Esteve. Segons ha pogut saber 3CAT Info, la Generalitat publicarà el proper dijous la instrucció que regula compensar aquests dies. S'aplicarà de forma retroactiva, ja des de principis d'any, per incloure el 15 d'agost i Sant Esteve, que també cauran dissabte. Per tant, a partir de l'any que ve, els treballadors públics de la Generalitat ja podran recuperar els festius que caiguin en dissabte sense dependre de cap ordre. Els veuran reflectits a la seva bossa d'hores. Els sindicats majoritaris, la UGT i comissions ho celebren.
14: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
15: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada any.
0: Malgrat aquest acord, hi ha altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la reducció de la jornada a 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en unes 30 hores anuals. I més qüestions, la Federació d'Hostaleria de Girona reclama que tornin els peatges a la B7 per tornar a fer-la transitable. Ho ha reivindicat el seu president, Antoni Escudero, a la trobada anual que es fa coincidint amb el Dia Mundial del Turisme al Castell de Biart, a Masarac, a l'Alt Empordà. Castell de Biart, Masarac, allà hi tenim Pau Bertolí.
16: El president de la Federació d'Hostaleria de Girona, Antoni Escudero, ha aprofitat l'altaveu que li dona el Dia Mundial del Turisme per reivindicar que tornin els peatges a la P7. Ho ha fet davant els empresaris del sector, on ha assegurat que el mal estat i la saturació de l'autopista perjudiquen la imatge de Catalunya.
17: No volem vinyeta, volem que s'estali el pagament tou, tampoc antes com era abans. Jo m'estimo més pagar que no tenir això de la manera que està desfet.
16: Escudero també creu imprescindible el perllongament de la C32 entre Blanes i Lloret.
17: Blanes i Lloret són les dues places més importants de Girona, les plantes hoteleres que tenen. I estem anant per una carretera

0: El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
1: Que és un fenomen molt local, que s'esperen que aquestes pluges torrencials tinguin aquest component molt puntual i molt local, entre les 8 i les 14 hores, com us comento, en aquestes comarques, que pot tenir aquestes comarques aquesta possibilitat de fenòmens localment intensos que puguin anar acompanyats fins i tot de temps violent.
0: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges, de moment no s'han ordenat restriccions.
1: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
0: L'Ajuntament de Barcelona també ha activat l'alerta per inundacions i demana revisar les teulades, desconnectar aparells elèctrics i tenir prudència amb la mobilitat.
2: El temps.
0: Per ampliar aquesta informació, escoltem la previsió meteorològica de Néstor Comet.
3: Aquest dimarts el temps es complica. Es complica davant la presència d'aquestes pluges que entraran de mar cap a terra i que poden ser localment intenses o molt intenses, sobretot al litoral i al prelitoral. De fet, durant el matí, entre les 8 i les 14 hores, les dues del migdia, aquestes pluges podran ser torrencials entre el Camp de Tarragona, àrees de la costa central i també al sud de la Costa Brava. Pluges que afectaran no només el litoral, sinó també punts del prelitoral, el que correspondria cap al Penedès i també cap al Vallès. Pluges que també arribaran al llarg del migdia tarda cap a la Catalunya central i a la resta de comarques de Girona, on menys plourà cap a Ponent, on difícilment o pot caure alguna precipitació, però serà de caràcter feble. I també s'esperen algunes pluges, tant al matí, però sobretot a la tarda, a l'àrea del Pirineu, entre febles i localment moderades. Però ja dia, atenció posada, demà al matí, a tota la costa central, àrees de la Costa Daurada i també sud de la Costa Brava. I tot això amb unes temperatures que, si bé de bon matí es mantindran similars a la que vàrem tenir dilluns, sí que s'esperen que les màximes es quedin més curtes i no passin dels 28 o 29 graus.
4: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
2: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
4: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: El Ministeri de Sanitat vol que els centres d'atenció primària puguin administrar medicaments per avortar. A Catalunya, quan una dona embarassada de fins a un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al seu CIR de referència, el Centre d'Assessorament en Salut Sexual i Reproductiva. Ara el govern espanyol modificarà el Reial Decret que regula què és el que poden fer els CAPs i fer que tot plegat sigui més accessible. Ho ha anunciat la ministra Mònica García.
5: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
0: De banda de la modificació del Reial Decret, es canviarà la fitxa tècnica del medicament mifepristona perquè es pugui fer servir fora dels hospitals. I a partir de l'any que ve, els pediatres avaluaran a les consultes quin és el grau de risc i d'addicció a les tecnologies i les pantalles que tenen les criatures i els adolescents fins als 15 anys. Es tracta d'una de les mesures d'entre una seixantena que vol implantar el govern en el Pla de Benestar Digital de la Infància i Adolescència. En un qüestionari, els pediatres preguntaran com utilitzen les pantalles i les hores que hi destinen i si hi ha senyals d'alarma donaran pautes específiques a les famílies. Ho ha explicat el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sampa.
6: Poder detectar, per exemple, les pròpies consultes pediàtriques, usos que ja es comencin a veure doncs, que són excessius. I després, una cosa molt important, també ajudar i acompanyar les famílies. Les famílies sovint no saben com enfocar aquesta problemàtica i, per tant, també volem generar un instrument doncs, que permeti ajudar a les famílies.
0: La mesura estrella del Pla de Benestar Digital i de Protecció dels Menors és l'aprovació d'una llei específica i la prohibició d'utilitzar la intel·ligència artificial fins als 14 anys. I des d'aquest estiu, les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer per via telemàtica per agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber 3Cat Info. Es tracta d'una manera d'avaluar prevista en el Pla Cura que es fa servir per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Segons la Direcció General de l'Autonomia Personal i Discapacitat, Sílvia Sobirana, el tràmit es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i està tenint molt bons resultats.

0: Saps, ho ha dit a 3cat.info.
1: Una persona que entra al sistema de pensions i de la dependència el 1 de juliol ja està valorada fa 8, ja està valorada i té el PIA PET si vol una prestació econòmica. Tenim treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa perquè aquella mitja és d'algú que pot esperar un any i per tant sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo vaig una experiència i quan tribut a mitja d'acord amb aquest model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
0: Properament està previst que el Departament de Drets Socials actualitza les dades de llista d'espera i el temps de valoració per obtenir la prestació.
2: 3Cat Info.
0: Els atacs de ratpenats a Catalunya han augmentat durant aquest any un 23% més respecte als que hi va haver en tot l'any passat. Segons dades de la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya, des del gener fins a l'agost s'han notificat 86 casos, mentre que durant tot el 2025 n'hi va haver 70. 4 de cada 10 mossegades d'animals a persones a Catalunya aquest any han estat de ratpenats, els principals portadors de la ràbia. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Menderos, assegura que es notifiquen més casos perquè hi ha més conscienciació dels riscos i perquè les altes temperatures han fet desplaçar aquests animals cap a entorns que no són habituals. Petita 3Cat.info.
3: Perquè potser estan trobant espais a l'ombra. I per l'altre, perquè també amb la calor han pogut proliferar més els mosquits, reduir-se, no?, altres fonts d'alimentació, com podrien ser els fruits, i aquest fenomen ha pogut fer el ratpenat, que ja han ampliat una mica més la zona per poder alimentar-se millor.
0: Per això Salut demana que s'eviti el contacte amb ratpenats com a mesura preventiva davant el risc de contraure la ràbia.

0: Resulta que fa 3 dies uns jardiners estaven tallant la gespa i es troben un cos al pantà.
1: En Simus era de l'Ida. En aquell moment va córrer el rumor de que era un informat.
2: El Barquer del Teatre Lliure, l'adaptació teatral de Parmagel i Germans de Sang aniran als Premis Teatre Barcelona en la seva 9a edició. Els guardons s'han lliurat aquest dilluns al vespre a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Marta Vives.
3: L'obra de Jess Butterworth, ambientada durant la vaga de fam dels presos de l'Ira, que va inaugurar la temporada de Lliure l'any passat, ha estat la més guardonada a millor espectacle teatral, millor direcció per Julio Manrique.
4: Història que parla d'identitat, doncs, d'arrels, de la terra, de violència, d'amor, de la mort i de la vida. Coses de les que encara es pot parlar tranquil·lament i compartir-ho amb altra gent dins d'una sala de teatre. Moltes gràcies.
3: I millor interpretació de repartiment per Imma Colomer.
5: Emociona, eh? Vull agrair molt al Julio Manrique per oferir-me aquest paper i donar-me l'oportunitat de treure una mica la mala llet que jo porto.
3: Per Magel, a la Sala Texas s'han portat el de millor espectacle de proximitat i millor adaptació per Victòria Spumberg i Albert Pijuan. I el musical Les Germans de Sang ha guanyat el de millor musical i el de millor interpretació per Mariona Castell. Àngels Guanyalons ha estat distingida pel seu treball a la Corona d'Espines del TNC.
6: És el meu primer premi per un text. És musical! Ho agraeixo moltíssim.
3: I Marta Butxaca s'ha emportat el de millor text amb una bufetada a temps.
7: I que si algun polític o política veu aquesta gala, sisplau, poseu feina, poseu diners a l'educació pública, que jo la visc a diari i ens estem anant a la merda molt fortament.
3: Especialment emocionant ha estat el premi honorífic a la companyia La Trepa, dedicada al teatre familiar, Maria Agustina Sol.
5: Perquè el futur és dels nens. I si se'ls oblida, no hi haurà futur.
3: La 9a gala dels Premis Teatre Barcelona ha acabat amb una festa amb música de Los Informes.
2: I aquest dissabte arrenca la 35a edició de la temporada alta, que situarà un cop més la dramatúrgia catalana al centre de la programació. Un dels autors més fidels al certamen és Llàtzer García, que l'11 d'octubre estrenarà al Teatre de Salt Grans Bardisses, el seu últim text. Amb l'obra guanyadora del Premi Quim Masó de l'any passat, García explora l'impacte d'una tragèdia en la vida de tres germanes i torna a abordar la mort i el dol, dos temes recurrents en la seva trajectòria.
8: Passa una mort durant l'obra, un dels personatges es mor, però és com una obra que parla molt de la vida i del tirar endavant i diferents formes de fer-ho. Jo crec que l'obra va molt cap a, no diria acceptació, perquè crec que és una obra que està molt enfadada tota ella, i no és una obra que digui, no, hem d'acceptar la mort, no, què collons, la mort és una merda. Vull dir que no hi podem fer res, però potser més està bé lluitar contra ella fins on puc anar.
2: Enguany es presenta en la temporada alta un total de 66 propostes de creació catalana, amb la participació d'autors destacats com Jordi Oriol, Jordi Casanovas, Lluïsa Cuniller i Victoria Puntsberg. A més, el certamen comptarà un any més amb el cicle Llibràlex i el torneig de dramaturgia que viurà la gran final el 30 de novembre.
9: Esports.
2: Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb Roger Arnau. Bona nit.
10: Bona nit. La selecció espanyola de futbol amb 6 jugadors del Barça i un de l'Espanyol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre, a partir de 3:15, jugarà contra Croàcia amb el blaugrana Livakovic, el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, reconeix que hi haurà rotacions.
11: Es que tenemos 26 jugadores que cualquiera podría jugar desde el principio, en cualquier momento del partido. Y mañana entendemos que habrá que dar un poquito de energía, sobre todo en algunas demarcaciones, pensando en que dentro de 4 días otra vez tenemos otro partido.
10: En aquest sentit, de la Fuente ha lloat el blaugrana Fermín, que contra Croàcia podria tenir minuts. Al marge de l'Espanya-Croàcia, aquest dimarts a la Nations League també jugaran el República Txeca-Anglaterra amb el blaugrana Gordon i l'Eslovènia-Macedònia del Nord amb el blanquiblau Derkusic. També es disputarà amistós Austràlia-Brasil amb Rafinha a les 12 del migdia, hora catalana. De moment, aquest dilluns ens han deixat altres partits internacionals amb futbolistes d'equips catalans. Bèlgica 0, França 1, amb el blaugrana Jules Koundé, on no ha tingut minuts. I Geòrgia 0, Ucraïna 0. El davanter del Girona Benat ha disputat els primers 45 minuts del partit. I tot plegat, mentre dos jugadors internacionals del Barça ja han tornat enmig d'aquesta aturada de seleccions. El primer, Eric García, que seguirà des de Barcelona l'evolució de les molèsties al genoll esquerre que li van impedir jugar a l'Anglaterra-Espanya de dissabte. De fet, el club blaugrana confia que estarà a punt per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre, el primer partit després de l'aturada de seleccions. També ha tornat a Barcelona de Yemi, en aquest cas tal com estava previst, després de jugar els dos primers partits d'Alemanya a la Lliga de les Nacions.
9: 3CAT Info.
10: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions pels 100 periodistes internacionals acreditats. Les votacions es faran públiques el 26 d'octubre a una gala de Londres. Jugadors com Joao Félix o el secretari tècnic de l'Espanyol Monchi aposten per Lamine Yamal.
12: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado a la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Enrique han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
13: Hay una terna ahí o cuatro jugadores que pueden optar a ello. Hombre, yo si tiro por Español, pues creo que me merecería Lamine, ¿no?
10: També es reivindica Alexia Putellas pels gols i pel ple de títols de la temporada passada amb el Barça. L'ex blaugrana en una entrevista a Radio Marca ha parlat de la seva etapa al club de blaugrana.
14: Para mí es agradecimiento infinito y bueno, el tiempo que ha sido, que me considero una afortunada, porque estar 14 años en un club como el Barça, creo que es para sentirse así, ha sido algo increíble y que evidentemente nunca voy a olvidar.
10: I encara sobre el Barça, la demanda del club contra Florentino Pérez per les seves declaracions del 12 de juny sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre a un acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si Florentino no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, presentarà una querella criminal. I en bàsquet el Barça és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a les 6, hora catalana, jugarà el primer dels tres partits que ha de disputar aquesta setmana. Serà a l'Eurolliga i a la pista d'un vell conegut, el Dubai, entrenat per Xavi Pascual. Alexander Sekulić és el tècnic del Barça.
15: És una situació interessant. En Xavi era l'entrenador del Barça i jo l'entrenador del Dubai. Hem intercanviat els papers, tots dos. Coneixem els equips i els jugadors. Potser jo en sé una mica més que ell, perquè nosaltres hem fet molts canvis, però al mateix temps serà un gran repte enfrontar-nos a ells, una batalla tàctica, i l'energia serà una part molt important del partit.
10: I en vol el Barça tancarà aquest dimarts la fase de grups del Mundial de Clubs a Egipte davant el Montada d'Erb Sultan del Marroc. Serà un partit intrescendent, ja que els blaugranes ja estan classificats matemàticament per la final de dijous, on s'enfrontaran al Vesprem. El Granollers, per la seva banda, debutarà dimecres a la Lliga Europea a la pista del Flensburg alemany. I en motor aquest dilluns ha començat el Rally del Marroc, la penúltima prova del Mundial de Raids. Les motos han començat amb una etapa pròleg de 17 quilòmetres. L'ha guanyat l'australià Daniel Sanders amb 12 segons d'avantatge respecte a Edgar Canet.
16: 3K Info.